0: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: Castelldefels, així som.

0: Doncs parlem ara de la Jugoteca Ambiental, que presenta noves propostes per aquest cap de setmana. Ens ho explica doncs, l'Anabel Subillas, tècnica de Medi Ambient, que ja és amb nosaltres. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bé, doncs estàvem parlant ara del temps, que les previsions meteorològiques diuen que no plourà el cap de setmana.
1: Bueno, en principi, sembla que aquest cap de setmana començarà a fer millor temps, pel que he vist per l'aplicació, eh? No tinc notícies de primera mà ni res. Farà una miqueta més de fresqueta, però no hauria de ploure.
0: Molt bé, doncs dit això, què és el que podem trobar als dos llocs on es desenvolupa aquesta activitat, el Platja de la Pineda i el Baixador?
1: Doncs aquest cap de setmana, per la Jugoteca Ambiental, que ja sabeu que és un programa d'educació ambiental familiar, amb el qual hi ha un espai fix que és de joc lliure i hi ha una activitat, que l'activitat es fa de 12 a 1, i el dissabte es fa a la Platja de Baixador i el diumenge a la Platja de la Pineda. El dissabte a la Platja del Baixador tenim una activitat que es diu Agafem el cabàs, que és un joc d'aquests jocs gegants, és un joc familiar que és per descobrir o per aprendre de quina manera faríem una compra més sostenible, des del punt de vista de reducció d'envasos, del tipus de productes que podem comprar. I, bueno, és una activitat sobre reducció de residus i sobre compra responsable, diguem. I el diumenge, a la Pineda, tenim una activitat sobre papallones, sobre les papallones de la platja. Llavors, allà ens explicaran, bueno, descobrirem una mica les zones dunars, si també podem trobar papallones i altres insectes que trobem a les platges i, bueno, i quins són.
0: I per què hi ha papallones a les platges?
1: Bueno, perquè tenim unes dunes meravelloses que tenen una vegetació que, bueno, que de tant en tant floreix i hi ha papallones que estan especialitzades. Cada papallona normalment té un rang de flors de les quals s'alimenta. Bueno, a la platja tenim unes espècies de papallones, algunes sí que són comuns, però d'altres són específiques de les plantes que viuen a la platja, que són molt específiques, moltes d'elles.
0: Sí, que és una mica de selecció que fan les mariposes d'aquestes plantes, oi?
1: Sí, o sigui, cada papallona, diguem, el seu cicle de vida el fa vinculat amb unes plantes específiques. Hi ha les papallones que els agrada més un tipus de plantes i altres que els agrada un altre tipus de plantes, i depèn també de l'estadi en què estan. Quan són orugues, potser s'alimenten d'una planta perquè solen menjar fulles, i en canvi, quan són adultes, poden a anar a flors o de la mateixa planta o d'altres plantes diferents. Llavors, en funció de l'estadi de vida d'una papallona, sempre té com unes plantes de referència per alimentar-se, i, per tant, depèn directament de les plantes, de la diversitat de plantes que hi ha. Perquè no totes les papallones els agraden les mateixes plantes.
0: Ah, són selectives. Sí. Com deies, el nostre sistema dunar està ben desenvolupat i això propicia que apareixin aquestes espècies.
1: Sí, a les dunes de Castelldefels, bueno, de fet, hi ha una iniciativa a nivell metropolità que es diu l'Observatori Metropolità de Papallones. I les dunes de Castelldefels, dintre del que són les diferents platges metropolitanes, en aquest cas, són un dels espais on s'han trobat, on, diguem, tenim 20 persones voluntàries. És un projecte de ciència ciutadana que es fa a partir de persones voluntàries. Jo diria que tenim 4 voluntaris a Castelldefels, perquè això va variant una miqueta d'any en any, i les persones voluntàries que fan aquest comptatge, aquest cens de papallones, a la platja de Castelldefels han trobat més diversitat de papallones que altres espais municipals. O sigui, en realitat és com el rànquing d'aquest últim mes ocupa el tercer nivell de rànquing de tots els espais metropolitans, parcs i platges, la platja de Castelldefels, en quant al comptatge de papallones que s'està fent. O sigui, diversitat d'individus, número d'individus i voluntaris vinculats amb aquell espai. Vull dir, estem en un bon posicionament metropolità per l'estudi d'aquests insectes. No vol dir que aquí hi hagi més papallones que en altres llocs, però aquí les estem estudiant potser d'una forma més propera. Diguem, els nostres voluntaris estan estudiant-les d'una forma més constant.
0: I aquest estudi té un límit?
1: No. És un amb aquest estudi, diguem,

0: com a bioindicadors i et poden detectar, per exemple, algun problema que puguis tenir de desequilibri en algun espai o bueno, de vegades també pot venir, per exemple, alguna papallona de fora que es desenvolupa molt bé perquè de sobte tens moltes plantes que són exòtiques, no? O, vull dir que indiquen moltes coses de lo que és l'espai, diguem, els ecosistemes, no?
1: Ens aporten molta informació.
0: Ens aporten molta informació. Llavors, és un projecte que ara no recordo quan es va iniciar, igual fa 4 o 5 anys, però que es continua amb el temps. No es preveu que hi hagi... O sigui, cada any es van traient resultats i estadístiques. No es preveu que s'acabi properament, diguem. S'acabarà quan deixem de tenir persones vinculades i que vulguin fer aquests estudis, no?
1: Doncs aquestes dues activitats, a la platja de la Pineda i al Baixador, la Jugateca Ambiental, recordem els horaris, Anabel?
0: Sí, els horaris del que és la Jugateca és de 11:45 a 13:45, o sigui, de 11:30 a 13:30, el que és l'espai físic de la Jugateca. Obre portes i allà hi ha una sèrie de jocs gegants per jugar lliurement allí i el que és l'activitat en si és de 12 a 1.
1: Molt bé. I m'explicaves que la setmana vinent tindrem una activitat també destacada que ja la podem anunciar.
0: Sí, la setmana que ve, a nivell metropolità, hi ha una actuació que es fa amb totes les platges metropolitanes que se li diu Acció Platges Met. Són activitats que d'una manera o una altra el que fan és vincular molt més diguem, la ciutadania que participa d'aquesta activitat amb el medi, no? I per exemple, a la platja de Baixador, l'acció que s'ha proposat és una plantació d'un arc. O sigui, s'agafarà un tros de platja, diguem, proper a lo que és la platja a la Jugateca del Baixador, o sigui, allà al costat del Baixador, i s'extrauran plantes invasores i es plantaran plantes autòctones de les dunes. És una acció que està oberta a tota la ciutadania. Encara que la Jugateca tingui un caire potser més familiar, bueno, que pot venir persones individualment. No és una actuació, no és un taller molt orientat a públic infantil en aquest cas, sinó que és una actuació oberta, diguem, a tota la ciutadania. Bueno, és una activitat que fem cada any, intentem sempre cada any fer una de les accions Platges Met vinculades a lo que és la recuperació de les dunes, perquè bueno, apostem molt per aquesta línia de que la platja no és només un lloc d'oci, sinó que és un espai natural, no? I volem també que les persones que viuen a Castelldefels s'impliquin amb el que és la gestió de la pròpia platja. I el diumenge, l'acció Platges Met que farem serà una activitat del CRAM, de la Fundació per la Conservació dels Animals Marins, i en aquest cas és una activitat bueno, que es diu Hem trobat un niu de tortuga, que el que fa és... ensenyar-nos una miqueta com es detecta la presència d'un possible niu de tortuga i en el cas de que veiem, per exemple, aparèixer cries o que a principis d'estiu, diguem, veiem alguna tortuga entrar, diguem, a lo que és la sorra i sortir, pues, què és el que hauríem de fer per no molestar i per protegir aquestes espècies. Ens ha semblat interessant que la ciutadania també ho conegués, perquè ens ha passat, de fet, la vegada que vam tenir aquí el niu de tortuga careta, que va ser l'any 2019, l'avís va venir d'una persona que passejava per la platja. No ho va veure ni la guingueta on es va posar el niu al costat, va veure com sortia la tortuga i posava els ous, ni van ser, per exemple, els que mantenen la platja ni les màquines que fan la neteja, qui va detectar això, sinó que va ser una persona que va veure un munt de tortuguetes petites per la sorra i va decidir trucar al 112 i a partir d'allà es va activar tot el protocol. No? I és un... Bueno, és un pensem que és una cosa, diguem, que la gent que viu en un entorn de platja ha de conèixer per poder detectar possibles avistaments de tortugues o de cries.
1: Molt interessant, no?
0: Sí, bueno, al final és una conseqüència del canvi climàtic que en realitat el que ens diuen és que no hauríem de tenir. Això Tenim ara tortugues que fan niu a les costes catalanes o fins i tot franceses

0: o del nord d'Itàlia, justament perquè ha augmentat tant la temperatura del mar que les tortugues estan buscant llocs més freds per poder posar els seus nius.
1: O sigui que de manera natural no hauria de produir-se aquesta circumstància.
0: De manera natural no s'havia produït fins fa relativament pocs anys. Els nius acostumaven a estar en costes més al sud. En Grècia, a nivell de Mediterrani, Grècia potser era la cuna on naixien moltes de les tortugues marines del Mediterrani, no? Perquè estan més al sud, l'aigua era més càlida i han anat pujant a mesura que han passat els anys per aquest augment de la temperatura del mar.
1: Que després recordem, Anabel, que es va produir doncs, aquella tornada ja de les tortugues recuperades per part del CRAM al mar, al seu medi natural.
0: Sí, sí. Bueno, aquest, a principis de juny d'aquest any vam tenir la sort de poder diguem, albergar aquest acte d'alliberament de tortugues, que realment és, bueno, és un acte molt multitudinari i alhora també és un acte molt... També ens van oferir moltes activitats vinculades amb aquest acte d'alliberament, perquè justament el que vol és generar aquest contacte, no?, de la ciutadania amb el que és el medi marí i la importància que té conservar el medi marí en condicions, no?, de pues, intentar que els residus no arribin a la platja, no?, perquè moltes de les tortugues que recuperen el centre de recuperació és perquè han tingut algun problema amb algun residu, moltes vegades. No?
1: Pues, i segur que plàstic, no?
0: Moltes vegades plàstics, també arts de pesca abandonades, bueno, hi ha moltes afectacions, no? I bueno, és una realitat que hem de conèixer tots, no? I el fet de en el moment d'alliberar explicar una miqueta quina és la història de cadascuna de les tortugues que van arribar a passar pel CRAM i van ser alliberades aquell dia, doncs et fa una miqueta conscient de la importància de conservar els nostres ecosistemes en bon estat.
1: Molt bé, doncs recordem el nou episodi, nova activitat de la Jugueteca Ambiental aquest cap de setmana i la setmana vinent aquesta acció de Playas Med adreçada a tota la ciutadania en general.
0: Sí, moltes gràcies per donar-nos veu.
1: Moltes gràcies a tu, com sempre, Anabel Subies, per acostar-te als nostres estudis i ampliar-nos informació sobre aquestes activitats.
0: Gràcies.
1: Bon dia. Bon dia.

Habaneres. Cançó de taverna i aroma de mar. Cada setmana, la nostra tradició més viva a la taverna de les habaneres. A Ràdio Castelldefels.

El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: Aquest dissabte, a 10 d'octubre, el Centre Cívic Frederic Mompou acollirà una nova campanya de donació de sang. Quan cal i som, vine a donar sang, és també el lema d'aquestes campanyes periòdiques. Amb nosaltres, Antoni García, que és el president de l'Associació de Donants de Castelldefels i del Baix Llobregat. Molt bon dia, Antoni.
1: Molt bon dia, correcte.
0: Feu aquesta nova campanya aquest dissabte al Mompou, en quin horari?
1: Bueno, com sempre, de 9:30 a 1 i de 4 a 7:30.
0: Quins requisits han de tenir les persones donants?
1: Bueno, com sempre, vull dir, habitualment són els protocols que hi ha de salut: tindre més de 18 anys, passar més de 50 quilos i fins als 70 anys. Fer un petit escrit d'entrada per una sèrie de preguntes, per si és un curs la primera vegada, l'adreça, saber on viu la persona, per després de la donació, si ha pogut ser possible. Li envien unes dades en tots els resultats, el grup sanguini, i que tot està bé. I al cap d'uns dies, igualment, se li envia un altre escrit dient que la seva sang l'han fet servir a qualsevol hospital del país o d'Espanya, si fes falta. També hi ha captació de plasma, que això és una mica més complicat perquè es té que demanar hora perquè s'està una estona traient la sang.
0: En aquest cas, les persones donants tindran un petit obsequi.
1: Sí, aquest any celebrem lluiosament 25 anys de l'associació, que som la dotzena de totes les que s'han fet a la Federació Catalana d'Unes de Sang, i aprofitem per agrair com amb uns obsequis de proximitat de tots els comerços que hi ha per la zona.
0: Molt bé, és important més que mai donar sang en aquests dies, perquè a causa de les inclemències climatològiques, doncs hem rebut aquests dies alertes de les autoritats competents perquè les persones eviten la mobilitat, en la qual cosa moltes de les activitats, moltes d'aquestes donacions han quedat suspeses.
1: Sí, sí, correcte. Vull dir, degut a això, moltes campanyes han quedat suspeses, però igualment la necessitat vital és mínim 1.000 bosses diàries per totes les operacions i medicacions, etc., que necessiten els pacients.
0: Aquestes campanyes que han quedat suspeses, es preveu doncs, que es recuperin d'alguna manera?
1: Bueno, és una força difícil perquè hi ha un calendari a tot Catalunya. Diàriament hi ha 27 campanyes repartides per tot el país. I clar, si avui no ha pogut ser aquí, però demà ja tenia que anar la unitat mòbil o l'equip sanitari a una altra població, si anul·les una no pots substituir l'altra. Suposo que a vegades sí es torna a reprendre, però és difícil perquè l'equip sanitari és el que hi ha.
0: Doncs de moment aquesta cita, segur, el dissabte d'octubre, evidentment, si la meteorologia ho permet.
1: Sí, bueno, sempre hi ha, gràcies a molts esforços i entre el consistori, la federació i nosaltres, ja fa molts anys que el segon dissabte de cada mes es fa aquí al Mompou, que és un espai adient per fer plasma, sang, plasma, gent materna si cal, i hi ha lavabos, hi ha un espai gran, inclús si venen pares amb nens perquè aquest dia no hi ha col·le i tot això, fem una mica de guarderia. Vull dir que és difícil que aquí es suspengui la captació.
0: Doncs recordeu aquesta cita aquest dissabte d'octubre de 2:15 del matí a 1 del migdia i de 4 a 2:15 de 8. Recordeu que s'ha de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú.
1: Sí, esperem que sigui molta gent perquè tenim molts regalets per sortejar.
0: Moltíssimes gràcies per aquesta informació, Antoni García, responsable de l'Associació de Donants de Sang de Castelldefels i del Baix Llobregat. Que vagi molt bé i que recapteu força.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Doncs Miguel Navarro i Estefania González es troben a un lloc de Castelldefels on està celebrant una proposta molt interessant, el New World Day. Què tal, companys, benvinguts, Estefania, Miguel, endavant.
1: Hola, Anna, doncs sí, estem a l'edifici lògic de Castelldefels on aquest matí empreses, professionals i persones emprenedores han participat en una nova jornada de networking organitzada per la Guaita. Una jornada que va néixer amb un centenar de places disponibles però que ha acabat superant aquesta previsió amb 120 persones inscrites. I més enllà de posar en contacte diferents perfils professionals, el Castelldefels Networking Day també ha mostrat aplicacions concretes de la intel·ligència artificial i la realitat virtual al món empresarial. Per conèixer com s'ha desenvolupat aquesta jornada i quina resposta ha tingut entre el teixit empresarial de Castelldefels, parlem ara amb Santi Amaro, cap de la secció de promoció econòmica de l'Ajuntament de Castelldefels. Santi, molt bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia.
1: Pregunta ara obligada, estem justament amb persones al voltant que encara estan fent networking, encara es respira aquest increment del teixit empresarial de persones que volen connectar, que estan fent negoci, i com ha funcionat aquesta jornada?
2: Doncs efectivament, estem aquí des de les 9 del matí i bueno, la idea és, per part de l'Ajuntament, de la Regidoria de Promoció Econòmica i Foment de l'Ocupació, doncs generar un espai, com a mínim un espai a l'any, per tal de que puguin venir les empreses de Castelldefels a donar-se a conèixer, a fer contactes i amb l'objectiu d'establir contactes client-proveïdor en una jornada doncs, de matí, com la que hem fet avui, en un espai tan icònic i tan representant per nosaltres com és el CIE Con Startup, l'espai doncs, per crear empresa, oportunitats laborals i startups.
1: Quin tipus de perfil s'han apropat? Hi ha de diversos. Hem pogut parlar nosaltres també amb empreses d'aquí de Castelldefels amb una valoració molt positiva de la jornada. Vosaltres des de la Guaita com ho valoreu? També amb aquesta mirada els diferents perfils que s'han beneficiat de la jornada organitzada.
2: Doncs mira, finalment han sigut una norantena, unes 90 persones les que han vingut a participar, formar part d'aquest dia. Les empreses, aproximadament, és un 60% empreses de Castelldefels, un 40% empreses de fora de Castelldefels, hi ha moltes que han vingut de Barcelona i també de municipis propers. Són multisectorial, aquí hi ha des d'una fotògrafa, empreses que es dediquen a dissenyar i a programar software, per exemple. Per tant, vull dir, la idea és que donar a cobertura, un ventall ampli d'empreses i de sectors que en principi el que necessiten tots és dedicar-s'hi un dia a fer acció comercial. L'acció comercial és una acció que independentment del sector de l'empresa la qual estàs operant és necessari per poder doncs, donar a conèixer el teu projecte i per què no doncs, generar aquestes relacions de client-proveïdor.
1: I com ha funcionat aquest format plantejat amb el format agenda? Ja venien les persones que s'havien inscrit, ja venien amb unes entrevistes concertades. Això, per cert, ja havíem comentat en altres ocasions, Santi, que ho havíeu implementat en una jornada anterior, que tenia un altre objectiu, centrat en persones que busquen feina, i ara s'ha centrat en dinamitzar el teixit comercial empresarial de Castelldefels. Com ha funcionat l'agenda?
2: Sí, doncs la metodologia és molt similar. En aquell cas era doncs, per persones que venien a buscar empreses i ser contractats. En aquest cas és una metodologia similar i el que passa és que aquí, en comptes de buscar feina, doncs, la gent ve a fer negoci, entre cometes. No? Qualsevol empresa que s'ha apuntat per venir avui aquí tenia una agenda prèvia. O sigui, en la preinscripció els demanaven que ens diguessin quins sectors o amb quines empreses volien veure, no? Quines necessitats tenien de connectar. Aleshores, internament hem fet una feina amb una empresa externa que ens ha ajudat doncs, a fer matchings. Si jo soc una empresa del sector doncs, jo que sé, de la publicitat, doncs, si necessito especialment trobar empreses que són del sector de la construcció, doncs, genero una agenda de visites d'un quart d'hora per veure'm amb empreses d'aquest sector que a mi m'interessen. No? La idea és que cadascú que ha vingut avui tenia com a mínim entre 3 i 6 entrevistes de qualitat, entre cometes, i un temps d'entre 10 minuts i 20 minuts per fer-la. Després, a més, hem generat uns espais que són genèrics, que també ens han servit, diguem, per fer una mica de networking de manera informal. No? Hem començat per escalfar motors la jornada amb una petita conferència sobre intel·ligència artificial aplicada al món de la petita mitjana empresa. Hem fet el networking, després hem fet dues sessions en les quals hem pogut presentar dos avanços tecnològics que tenen a veure amb la realitat virtual, sobretot aplicada al món de la construcció, i també un chat que hem fet, hem improvisat aquí amb els telèfons mòbils, al qual tu podies trucar, dir quina empresa eres i que et digués aquest chat amb quines altres empreses podries connectar.
1: Doncs molt interessant, i a més estic pensant que justament quan hem arribat a fer la cobertura d'aquest acte ja ens trobàvem a l'accés de l'edifici lògic que teníeu informació d'una programació d'una següent jornada, unes següents jornades. Ens pots avançar una mica?
2: Sí, mira, es tracta de les jornades ZON. Les jornades ZON són les jornades d'innovació de Castelldefels, que les venim programant des de fa... Aquesta seria la novena edició. Són jornades que pivoten al voltant d'algun tema que té a veure amb la innovació empresarial. Aleshores, enguany són els dies 20 i 21 d'octubre, les fem al castell, de Castelldefels, aprofitant també un lloc emblemàtic de la ciutat, gairebé el més important, el que dona nom a la ciutat, i el dia 20 i 21 fem aquestes jornades on. Aquestes jornades també estan obertes a la participació de qualsevol tipus d'empresa, autònom o projecte empresarial de la ciutat que tingui interès en dues qüestions. Una d'elles és la transformació digital, de la qual parlarem el dia 21, amb una conferència que donarà l'Alfons Cornellà, que és una persona referent en temes de transformació digital, i el dia 20 parlarem sobre noves formes d'emprenedoria, és un tema que tractem molt últimament aquí en el CIEC on Startup, i parlarem de les startups, d'aquesta nova forma de crear empreses. Vindrà el Tom Horsey, que és un conferenciant bastant reconegut en el món de les empreses, ha creat diverses startups, és inversor, i vindrà a explicar-nos quins errors i quins encerts ha comès ell i quines accions se'ls recomana a les noves generacions, diguem, d'empreses, i també farem una taula rodona amb diversos espais de cocreació empresarial que hi ha per la demarcació de Barcelona.
1: Perfecte, Santi, doncs venim a parlar d'aquesta jornada, però marxem amb encara més cites en el nostre futur ja molt pròxim, perquè a finals de mes tindrem aquestes jornades, i tenim un altre esdeveniment també en marxa. Em comentaves la nit de l'empresa?
2: Sí, això és la primera vegada que ho fem i és important, diguem, fer-li ressò. És el dia 22 d'octubre, a l'hotel BCN Events farem la primera nit de l'empresa. És una trobada empresarial adreçada única i exclusivament a les empreses, autònoms i comerciants de la ciutat, i la idea és fer una trobada d'empreses d'aquí de Castelldefels. Aprofitarem aquest espai, aquesta primera trobada, per donar certa importància als projectes que estem impulsant des d'aquí, amb l'impuls de l'Ajuntament, des del CIEC on Startup, i farem, en el marc d'aquesta jornada, donarem els premis, els primers premis de l'acceleradora on Startup. Comptarem amb la presència de 6 projectes finalistes que faran un speech, explicaran en 4 minuts quin és el seu projecte. Hi ha un jurat que prèviament ha fet una criba dels projectes presentats, i d'entre els 6 finalistes presentaran allà el seu projecte. I allà se sabrà quins són els guanyadors i les mencions d'aquest projecte.
1: Perfecte. Santi Amaro, cap de promoció econòmica de l'Ajuntament, moltes gràcies per atendre'ns, felicitats per aquesta jornada, i ens trobem a les següents per seguir donant cobertura des de Ràdio Castelldefels. Molt bon dia.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Anna, retornem la paraula. Gràcies.
0: Moltes gràcies, Estefania González i Miguel Navarro, que ens han acostat l'actualitat ara mateix de Castelldefels, una actualitat centrada pel que fa a l'economia, al networking day, aquest espai de trobada organitzat des del Centre de Suport a l'Economia de la Guaita, el centre municipal, perquè es posin en contacte empreses de diversos sectors que ara estan en l'edifici lògic i finalitzant ja la jornada d'avui, com deien, i tal com explicava l'Estefania, on s'ha produït aquestes trobades, aquestes entrevistes de qualitat entre empreses de diferents sectors, de Castelldefels i també de fora de Castelldefels. L'Estefania ha conversat amb el Santi Amaro, cap de la secció de La Guaita, que també ens ha informat de properes trobades relacionades amb el món de l'economia, com aquesta primera nit de l'empresa, que també ens la adelantava aquesta setmana la regidora de Comerç i Promoció Econòmica, Mercè Cília, i també les jornades on que es centraran, que es desenvoluparan al Castell de Castelldefels.
3: Directe des de Nashville. El millor del country clàssic i actual. Connecta cada setmana amb The Best Country Songs i gaudeix del ritme. The Best Country Songs a Ràdio Castelldefels.

0: Alerta Ràdio Castelldefels. Llibres a la vista. Acompanyeu-nos en aquesta aventura literària cada dijous a 9:45 del vespre.
1: Castelldefels, així som.

Ay, sí son. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.
3: La mitja hora monogràfica de Ràdio Castelldefels. Monogràfics d'artistes i grups,

0: La mitja hora monogràfica. Monogràfics d'artistes i grups.
1: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: La mitja hora monogràfica.

0: Llibres a la vista. Efectivament, esteu escoltant Llibres a la vista, l'espai de tertúlia literària juvenil de Ràdio Castelldefels. Jo sóc la Misha i avui m'acompanya la Mireia. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Misha.
0: El Lluc.
2: Bon dia.
0: I tenim una convidada molt especial, la Míriam Muguet, la directora de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Bon dia.
3: Bon dia.
0: I la tenim avui aquí amb nosaltres perquè començarem amb la primera secció dedicada a les novetats de la biblioteca. Ja sabeu que quan abans ens dèiem el Club dels Experts, perquè si algú s'acaba de connectar i diu què és això de Llibres a la Vista, abans ens dèiem el Club dels Experts, hem canviat nom amb aquesta desena temporada, també sempre ens ha agradat moltíssim parlar amb vosaltres, descobrir què esteu tramant a la biblioteca, quins llibres nous estan arribant a les vostres prestatgeries, i per això a aquest segon programa de la desena temporada us hem convidat perquè ens expliqueu què esteu preparant per aquest mes d'octubre. Míriam, explica'ns, què esteu tramant?
3: Doncs mira, pel que fa a novetats, ja sabeu que a l'1 de cada mes surten tot el que és les novetats de ficció i al 15 les novetats de coneixements. Ara acaben de sortir les novetats d'octubre, més de ficció, còmic, música, cinema relacionat. He triat algunes novel·les i un còmic per destacar d'aquestes novetats, però us convido a que vingueu i les que quedin, doncs, poder-les agafar en préstec. I si no, les que més surten, poder-les reservar també. Teniu el llistat amb tot el que ha sortit. I algunes surten molt ràpid, algun dia tenim això com les rebaixes a l'hora d'obrir, però bueno, teniu el llistat i es poden reservar o demaneu d'altra biblioteca, ja ho sabeu, totes les opcions. Doncs mira, jo he triat la novel·la de Blanca Busquets, Habitacions compartides. La Blanca Busquets és una escriptora que ens agrada molt, que ens ha visitat diverses vegades a la biblioteca, és un plaer poder parlar amb ella. I aquesta novel·la jo crec que també és molt interessant, que parla sobre els records que no volem escoltar, sobre el que callem, sobre unes vides que es troben, no?, en una situació concreta, en un hospital, i que es transformen. Com sempre, amb una lectura, bueno, que es llegeix molt bé i enganxa des del primer moment, Blanca Busquets, Habitacions compartides.
0: Un llibre per portar-te pràcticament a la butxaca, a la bossa, així àgil,
3: sí,
0: curtet.
3: Agradable.
0: Molt bé, molt bé. Sí. Fantàstic. Què més?
3: Mira, una altra novel·la que ens ha arribat nova és la novel·la de Carlota Gurt, Els erms, que a més ha guanyat el Premi Llibres Anagrama de novel·la. I bueno, també ens presenta a dos personatges que es troben en una situació i posa en valor no només de les seves vides, sinó el que els envolta, no? En aquest cas, a la ciutat, al poble, bueno, diferents punts de vista. I bueno, és molt maca la química que es crea amb els dos personatges.
0: Molt bé, fantàstic.
3: Després també us volia parlar de la novel·la Passeig de Gràcia, Història d'una família, de Roger Bastida. Aquesta potser sí que heu escoltat.
0: Sí, que ha guanyat el Premi Coma Negra Santa Eulàlia de Barcelona.
3: Ah, mira, això no ho sabia. Això no ho sabia, però sé que està com en boca de tothom, a tot arreu, i jo crec que també deu estar entre els més venuts. I, bueno, ah, sí, mira, ho posa aquí, Premi Santa Eulàlia. I, bueno, trobo que tots els llibres, no?, que parlen de Barcelona, de la Barcelona de fa uns anys, Història de família, a més la portada m'agrada molt, aquest quadre. I bueno, també el recomanem. Encara no ens havia arribat i era un que estàvem demanant, perquè és això, s'escoltava molt bé. I molt bé, aquesta història de família que ens situa a Passeig de Gràcia de Barcelona. I per últim, un còmic.
0: Ah, genial.
3: Es diu Heartbreak Hotel. Hotel, de Micole Ariana i d'Agnès Innocente, que bueno, és potser una mica més juvenil i parla com d'un lloc on es poden trobar els que els han trencat el cor, no? Que allà al Heartbreak Hotel saben com et sents i com t'han de cuidar i bueno, com una miqueta reconstruir després d'un trencament.
0: Ostres, us imagineu?
3: Les il·lustracions estan molt bé.
0: Us imagineu que existís un hotel així? Ostres.
3: Sí, oi?
2: Estaria ple.
0: Estaria bé, eh? Estaria bastant ple.
2: No es cuiren.
3: També és veritat.
2: Però he de dir que la portada em sembla preciosa.
3: Sí.
2: Em sembla molt quiet.
0: No, i el que ha fullejat.
3: Sí, les il·lustracions estan molt maques. Bueno, per destacar també el còmic, no? Que de vegades sembla el gran oblidat i és molt xulo. L'únic és que jo dic dels còmics sempre que no són tan portables, no?
0: No és com
3: la
0: Blanca
3: Busquets, la pots portar així més, però els còmics sempre pesen, perquè sí, no? Perquè ha de ser així, però són sí, molt bonics.
1: I si no pesen, duren poc.
3: Ja. Duren poc, o a vegades no, les il·lustracions mm. així no estan...
0: Els mangas, com a molt, els poden portar
3: sí,
0: fàcil.
3: Sí, mm. sí, els mangas així més petits. Sí, sí, sí. sí.
0: Doncs, ostres, quina selecció més xula. M'encanta que hagin arribat aquests títols. Què més?
3: Vale, segueixo, eh? Jo, si em deixeu.
0: Endavant.
3: Mireu també les activitats d'octubre, que van sortir ai, sí, a finals sí. de setembre, però que estem ja de pleno amb el cicle Tastant el món del llibre. Enguany el cicle que dediquem al Tastant és Tastant el món del llibre, que vam inaugurar el passat 1 d'octubre amb el Màrius Serra
0: wow.
3: i la seva xerrada magnífica. L'edició sempre és edició, un joc de paraules per descobrir el món del llibre. Ell en sap molt del món del llibre i bueno, va ser tot un plaer poder inaugurar aquest cicle d'activitats amb ell. I després, doncs, el que queda per endavant, m'agradaria molt, si us voleu apuntar, el taller d'escriptura creativa, per exemple, que farem amb Josep Maria Ibarra.
0: Oh, també... m'encanta. Ell és un crac, eh?
3: Sí,
0: és un crac.
3: Sí, sí, sí, sí. Llavors seran dues sessions, doncs també, no?, el món del llibre, doncs perquè no un mateix pugui fer la seva creació. Després també el dilluns 19 d'octubre comptarem amb la Yolanda Bataller, que és editora i escriptora, per parlar-nos com es fa un llibre, no? També ella, des del seu punt de vista, tant d'escriptora com editora, ja sabeu que també és propietària de la llibreria Ona, bueno, també com es fa un llibre, no? Tot el procés.
0: És una veterana i segur que us ho sabrà explicar
3: sí,
0: superbé.
3: Sí, sí, molt bona comunicadora, més. Després també el dissabte 24, no sé si sabeu que és el dia internacional, mundial, de les biblioteques, és el dia
0: sí,
3: de les biblioteques, 24
0: sí.
3: d'octubre, i per commemorar-ho doncs hem convidat a l'Eva Aragall, que ens farà un escape room.
0: Oh,
3: escape
0: no,
3: room de dia de les biblioteques. Bueno, no dic res més, però ens agradaria molt que participéssiu. Sí, sí.
0: Està pensat per alguna edat concreta o
3: no,
0: tothom s'hi pot
3: No, per
0: apuntar?
3: Adults, sí que ho tenim més per adults.
0: Ah,
3: sí,
0: molt bé,
3: joves
0: fantàstic,
3: adults.
0: Fantàstic.
1: Per adults, eh? Això m'encanta.
3: Sí. Sí, sí, sí, sí.
0: Ja tenim plans.
1: Amb actors o sense?
3: No ho sé.
0: No diu res.
3: No puc dir res. Sorpresa. Sí, sí, sí. Després també tenim l'activitat amb l'Antonio Ordóñez, que és un il·lustrador, que ens parlarà també del món de la il·lustració, un altre punt de vista, no? Una altra part del llibre. També un taller de lectura en veu alta, amb l'Azucena Díaz Solano, també un altre aspecte. Després també ens fa molta il·lusió repetir la sessió de recomanacions express. Les recomanacions express són com unes cites literàries que és preparem una dinàmica per compartir i recomanar les lectures que més t'agraden en 3 minuts.
0: Oh.
3: Llavors ja vam fer una primera sessió per Sant Jordi i ara volem repetir-ho també en el món del llibre en què també no, els usuaris són els protagonistes i es poden recomanar. A vegades sembla que falta no, aquests espais com per recomanar lectures.
0: És com unes cites ràpides de dues
3: sí,
0: persones.
3: Sí, sí, sí, exacte. Posem com diferents taules, tu entres, llavors pues, primer et toca amb una persona, tens 3 minuts tu i 3 minuts l'altre per recomanar i canvis de taula. Canvies de taula.
0: Ostres, no sé si nosaltres podríem recomanar un llibre en 3 minuts, eh? Això és difícil.
3: Bueno, s'ha de poder, perquè és la gràcia, no? Que no,
0: clar, clar.
3: No estiguem allà 3 hores, sinó, mira, et recomano aquest, per això, no?
0: Clar
3: com,
0: que sí.
3: Com parlava de feina, i aquesta sí que també ens fa molta il·lusió. I tant per tancar, tindrem un espectacle literari el divendres 30 d'octubre a les 7 de la tarda, que són contes portàtils de Pere Caldés. És un espectacle de la companyia Professors Substituïbles i, bueno, crec que pot ser un bon colofó per tancar el que és les activitats d'adults.
0: Aquesta companyia la vaig veure al Festival Literàrum de Mora d'Ebre i eren divertidíssims.
3: Sí? Que bé.
0: Ens ho vam passar superbé, per tant, no me la perdré.
3: Que bé. Doncs a veure què tal. A banda d'això, el mes d'octubre segueix amb el seu punt de lectura, la tertúlia literària, que comptem amb la Maria Barbal, que ens fa molta il·lusió la seva novel·la Peripècies, entre moltes d'altres. Seguim amb el Club de Cinema, amb audicions, amb activitats de vida sana, bueno, tot tipus d'activitats.
0: Vaja, sí que digues.
3: M'agradaria destacar també alguns també relacionats amb el món del llibre que fem, que són... fem un molt xulo el divendres 9, o sigui, just, a les 10 del matí, que són postals literàries, un taller creatiu de lectura, col·legi i disseny. Ho fem amb la Laia Ibáñez, que és una dissenyadora gràfica, i a partir de les propostes de cadascú crearem les nostres postals literàries. També farem un exlibris, que
0: uau,
3: també és una cosa molt xula.
0: Mireia, tu que ets tan creativa, això no t'ho pots perdre, eh?
2: Intentaré fallir-ho, perquè és que estàs explicant tantes coses que
3: sí.
2: Volaria apuntar-me.
3: Sí, sí, i després també rutes literàries. Farem una ruta literària de la Barcelona de Zafón, a Barcelona.
0: Oh.
3: També visitarem una impremta de Sant Adrià per conèixer la impressió offset. I també anirem a Girona, No sé si sabeu, el 30 de setembre vam tenir el Pep Prieto per parlar de la seva novel·la Rosita.
0: Sí.
3: Llavors ens n'anem a Girona per fer la ruta dels escenaris de la novel·la de Rosita.
0: Wow.
3: Sí, que també fem per Girona.
0: Mare meva.
3: I no sé si puc les activitats familiars,
0: també.
3: Endavant,
0: una, i tant, també. Per favor, per favor.
2: Això és casa teva més que nostra.
3: Bueno, que també seguim, no?, amb el món del llibre. Farem una obra del conte molt especial, que es diu Això no és un llibre, de la Raquel de Manuel, on també ella fa servir, és com narració oral de tota la vida, però molt ben feta, que enganxa molt, i a més ella fa servir molt el llibre en si, no?, que per això ens agradava i ens encaixava molt bé. Després també tindrem un taller de paper artesanal, de punts de llibre amb estampació de segells, també un altre de teranyines literàries pels més petits, el dijous 29 d'octubre amb la Mònica Vidal, que són connexions entre llibres a través del joc, no? A partir d'un llibre anirem a un altre, perquè els nens a partir de 5 anys, no?, puguin anar... I no m'enrotllo més, perquè heu de veure la programació.
0: Mare, exacte, això, Míriam, digue'ns on podem consultar la programació.
3: La programació la teniu en paper quan ens veniu a veure aquí, que ens agrada molt. La teniu a xarxes socials i a les nostres webs, Biblioteca Virtual i la web de l'Ajuntament de Castelldefels.
0: Perfecte, doncs està clar que qui no ve a la biblioteca no és perquè hi hagin propostes per ell o ella, sinó perquè no vol, eh? Això és així.
3: Sí, mira, el món del llibre.
0: Quina meravella. Míriam, moltíssimes gràcies per haver-nos dedicat 10 minuts del teu temps.
3: A vosaltres.
0: Et deixem tornar a la biblioteca que et necessiten i gràcies, prenem superbona nota.
3: Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
1: Adéu.

0: cap sentiment, com procedeixo a com fer que clarament sigui com una idealització, i llavors al meu cap és com quin món més maco seria, no?
1: Però jo, a banda d'això, que també està bé que puguin haver-hi personatges, no?, més perfectes i després que pateixin evolucionin, o que després veiem que no són tan perfectes com semblin, etc. No? A mi el que també em fa molta ràbia, són aquests personatges que són perfectes perquè ens diuen que són perfectes.
2: Oh, sí.
1: I en cap moment de la trama
2: veiem la perfecció.
1: Veiem aquesta perfecció, o ens diuen que són intel·ligents, o ens diuen que són uns assassins meravellosos, i no maten a ningú en tota la història, saps? És en plan... vale, perquè m'ho has dit, però ensenya'm una mica, no? Demostra-m'ho.
2: Sí, és un recurs molt mandrós, al final, és com el cinema. No has de dir que fulanito és fantàstic, has de demostrar que és fantàstic.
0: No, és que si ho has d'anar dient, igual és que no és tan fantàstic.
1: 100%. No? Exacte. I una altra cosa que... Digues, Lluc.
0: No, jo anava a tirar per l'altre costat del que ha dit la Carla. La falta de comunicació aquesta deliberada, però més perquè he visualitzat el típic personatge... que va de malote i és com no, jo no parlo tal, no sé què, i llavors he procedit a visualitzar típiques coses estranyes de comèdia romàntica, aquesta on hi ha algú que és deliberadament
1: capullo,
0: sí, com, però amb frases com super mal ben tirades, no? com ei, nena, ja sé que et mors per mi, però jo a tu no et mataria ni que m'acord... És com, què estàs dient? Per, sí. Per què?
1: És a dir, sí, és a dir, aquests diàlegs que dius, això no ho diria ningú mai en veu alta, no? Exacte. No són gens orgànics,
0: és
1: no?
0: És com, uau. Ah. I a part sona malament.
2: Sí. I ara que dius això, parlant de diàlegs no orgànics, quan el dolent està a punt de matar tal, i es posa a fer un monòleg explicant per què... És com, no, tio, no.
1: No és realista, això.
0: I l'únic que fa és donar temps.
2: Sí. O sigui, però es nota molt que és narrativa, sí. O sigui, que és un recurs.
0: Mm-hmm. És com Cookie.
1: Sí. Però és el que deia la Carla, al final és guanyar temps i de forma innecessària. És que comparteixo tant el que diu, hi ha tantes trames,
0: sí, que
1: es resoldrien... Sí, prefereixo
0: que sigui un monòleg intern.
1: Sí, sí.
2: Òbviament.
0: Que siguin les mateixes quantitats de pàgines, però que tinguin una mica de sentit.
1: Sí. I parlant de, doncs, recursos forçats per allargar la trama, en la línia del que deia també la Carla, no només aquests malentesos que s'allarguen innecessàriament, sinó aquests personatges que... no paren de cometre errors i contradir-se a si mateixos de la forma més estúpida.
0: Estàs parlant de Harry Potter?
1: No,
2: és que és un campió,
1: Són molts, sí, són molts exemples.
0: Clar,
1: efectivament.
0: És un molt bon exemple.
1: És
0: de personatge tonto que no fa més que cagar-la.
1: Sí,
2: però,
1: per exemple.
2: Però com que et deia la Carla, almenys té l'excusa de que suposa que és un nen, que és un adolescent.
0: Això és veritat.
2: En teoria.
1: Sí, però no em refereixo només al fet d'equivocar-se, sinó és el fet de que el personatge acaba de dir, jo què sé, m'ho invento, no he d'anar pel camí de la dreta perquè sé que em mataran. Al cap de 2 segons. Ai, no sé per què, sé que no he d'anar per la dreta, però, ai, no sé què he fet, no m'ho he pensat, però he anat pel camí de la dreta. És com, a veure, no, carinyo. Has dit que no havies d'anar pel camí de la dreta. No em diguis que, ai, ara què he fet, se m'ha anat, m'he despistat i estic anant pel camí de la... No. Saps? Sí, no. Autora, no, així no. Així no. Ai.
0: Ha d'haver una excusa una mica més vàlida, la veritat.
1: Sí.
0: Com, és que m'estan a punt de matar pel camí de l'esquerra.
2: D'acord.
0: Corro. Sí. Vale. Fair.
1: Allò de que no m'ha quedat cap altra opció. No, sempre hi ha opció. No.
2: Bueno, això potser també seria cagades narratives que algun dia en podríem parlar també, no? És a dir, de justificacions tontes o, bueno, sí, trames que no se sostenen i Deus Ex Machina i coses d'aquestes.
1: Sí. I tornant als protagonistes també irritants, no suporto aquests personatges que tenen zero personalitat. És a dir, que jo crec que alguns autors ho fan perquè tothom pugui llegir-los i sentir-se identificats, però quan estàs llegint un personatge rere l'altre i tots et semblen exactament iguals, a mi em cansa moltíssim, la veritat.
0: A mi em cansa, però perquè jo necessito com... O sigui, jo m'oblido de qui està parlant. Llavors, com necessito com estímuls constants de... Ei, sóc aquest personatge.
1: Clar.
0: Per això, per exemple, m'agrada molt algunes novel·les que he llegit que... canvia la manera de parlar explícitament com de cadascú i que a vegades expliciten de manera com tan bonament com es pugui.
1: Clar,
0: un dialecte o coses diferents que a vegades és com, clar, has de forçar directament com que l'escriptura ho representi, però està molt bé perquè d'alguna manera és molt fàcil identificar els personatges i a mi em suposa molt menys esforç mental haver-los de llegir.
1: Molt d'acord. Mireia, doncs, algú vols afegir alguna última cosa en aquest últim minut?
2: Jo voldria afegir

0: I ves que per últim minut em pagareu. No, em fan molta ràbia els personatges, sobretot si són protagonistes, que és com que te'ls posen i que tu els has d'estima. Mm-hmm. No? És com, ui, aquest personatge és fantàstic. I estic pensant en el cas, no em pagueu, de la Katniss, mm-hmm. dels Jocs de la Fam. A mi és que m'agradava molt més tothom que ella. Mm-hmm. És a dir, no vull dir que sigui un mal personatge, que estigui mal escrit, però em semblava tan antipàtica i, en canvi, hi ha personatges que són antipàtics, però, bueno, que evolucionen. I ella es quedava així tot el llibre. I és com, nena, sabem que estàs traumada, però tothom en aquest llibre està traumat. És a dir, sempre. Pot ser una miqueta menys borde, no?
1: Ai, ai, ai, Carla, no els hi facis cas, que no saben el que es diuen. Menys mal que no ets aquí avui, però saps que et trobem molt a faltar. Gràcies per haver col·laborat en aquesta secció. Gràcies també, Mireia. Gràcies, Lluc.
0: Gràcies.
1: I, si us sembla, acomiadem el programa d'avui amb una cançó que a mi em recorda precisament aquests personatges dels quals hem parlat, com per exemple, jo què sé, de fet, quan vaig escollir la cançó tenia en ment la Bella de Crepuscle, per exemple, aquest personatge que dius, noia, saps que el teu interès romàntic és tòxic, per què segueixes anant amb ell? Per què vols? I per què l'autor ens fa que vulguem estimar i xipejar aquesta parella? No, sisplau. Així que us deixo amb una cançó que es diu Mad Woman de Luffy. Fins aquí el programa d'avui de Llibres a la Vista. Recordem, ens podeu seguir a les xarxes com a Llibres a la Vista. Fins al proper dijous.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu. Adéu.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

Sense pauses. Sense pressa. Només la millor música. Comença el racó del blues. Sentiment i autèntic blues a Ràdio Castelldefels.

El racó del blues. Seguim amb el millor blues a Ràdio Castelldefels.

0: and bow wow to all of you.
1: El racó del blues. L'essència del blues. A Ràdio Castelldefels.

El racó del blues. Seguim amb el millor blues a Ràdio Castelldefels.

0: Senyors, bon dia. Són les 6.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I per primer cop en molts dies, doncs avui no tenim avisos de pluja. Avui la notícia a molts punts del país és el fred. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, déu-n'hi-do, eh?
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do,
2: ja...
0: sí.
2: Hi ha temperatures a les valls del Pirineu que s'acosten a 1-2 graus positius. A la Cerdanya fins i tot pràcticament arriben als 0 graus. Al centre de Catalunya no passen dels 5, 6, 7, 8 graus. I a la costa i al prelitoral, entre els 10 i 15 graus, les més elevades. La més elevada a la ciutat de Barcelona amb 15 graus. Sí que tenim una mica de tramuntana i de mestral encara als dos extrems de Catalunya. La tendència és que vagi perdent força, però no acabarà de desaparèixer del tot. I avui sí que s'espera un dia de sol, amb quatre núvols prims que van arribant pel nord. Cap de setmana encara mantenim aquesta línia de temps. Sí que recupera una miqueta la temperatura, especialment demà dissabte. Diumenge es manté estable. Diumenge arribaran alguns núvolets a la meitat nord, però sense precipitacions a la vista.
0: Doncs així s'asseca el dia meteorològicament parlant. Avui que a partir de les 7 farem un especial del Matí de Catalunya Ràdio des de París. D'entrada per parlar i analitzar les protestes d'estudiants que van començar fa més de 20 dies i que s'han acabat escampant per tot el país. En les últimes hores s'han reproduït manifestacions i enfrontaments amb la policia a moltes ciutats franceses. Una de les més simbòliques, a París, a la Bastilla, per intentar-ho aplacar el govern, ha anunciat que posarà més professors a les aules. Corresponsal Isabel Galí.
3: Entre avui divendres i dimarts que ve, 3.000 professors substituts seran distribuïts pels instituts de França on hi ha vacants des de l'inici de curs. És la primera mesura governamental que respon a les reclamacions dels estudiants.
0: Gràcies, Isabel. Avui parlarem amb diversos estudiants per entendre què demanen i què falla en el sistema educatiu francès. I sentirem les reflexions de l'exjugador del Barça, Liam Thuram, conegut també per la seva implicació en diverses causes i mobilitzacions socials. I avui en aquest especial des de París del Matí de Catalunya Ràdio, també Maria del Mar Bonet. Bona nit.

Diumenge, Maria del Mar Bonet rememorarà des de l'Olímpia de la capital francesa l'històric concert que la cantant mallorquina va fer-hi ara fa mig segle, 50 anys. Ho farà acompanyada de l'Orfeo Català.

0: Acompanyarem Maria del Mar Bonet en les hores prèvies d'aquest concert històric, emotiu, de record, d'aquests 50 anys del seu debut a l'Olímpia, la sala mítica de concerts de París. I això mentre la mort de la Mari Carmen continua marcant la precampanya electoral aquí. D'una banda, avui al migdia ja ha convocat un minut de silenci a tots els centres de treball i estudi també d'Espanya, i a la tarda a Barcelona, manifestació també per recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar després de ser desnonada a l'Hospitalet. Ahir a Madrid, multitudinària marxa silenciosa que ha acabat davant del pis on justament vivia la Mari Carmen. Dani Sáenz de Aja, bon dia.
1: Bon dia. Milers de persones han recorregut la distància que separa l'acampada de la Puerta del Sol del pis on va viure Mari Carmen 71 anys. Al seu portal s'han acumulat flors i espelmes i durant tota la manifestació l'emoció i la ràbia s'han barrejat amb uns ànims renovats per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
0: Gràcies, Dani. La crispació política que ha generat el cas de la Mari Carmen pronostica una cursa electoral força aspra. Repassarem com estan les candidatures de dia d'avui. Per exemple, la direcció d'Esquerra ja pensa en un pla B per si Rufián al final es retira. Colau es deixa estimar pel Front Ampli, però les negociacions amb Podem continuen ara mateix encallades. I a Junts, doncs, repetirà Míriam Nogueres. El PP català, molts ja donen per fet que el cap de llista serà Albiol, mentre que la CUP decidirà demà si finalment s'hi presenta. I acabem amb el vídeo més viral de les últimes hores. Shakira parlant català i admetent a la revuelta amb David Broncano, que a vegades el parla amb els seus fills.
2: Puta mare, com dicen en català.
3: La puta mare, eh?
2: La puta mare.
3: Hables català?
2: Sí, claro.
3: Jo parlo també.
2: Sí?
3: En català?
2: Sí, jo parlo també.
3: El meu segon idioma.
2: Jo parlo...
3: Si tu vols...
2: Els meus fills.
3: Ah, clar, perquè els teus fills són catalans.
2: Sí, són catalans.
3: Parlen català?
2: Sí, sí, parlen català. I parlo amb ells...
3: Sí.
2: En Miami, també.
3: En català.
2: En català,
0: doncs això,
2: sí.
0: De puta mare. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen 5 minuts de les 6 del matí. Moment de repassar l'actualitat. Sílvia Solanes, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: El govern francès ha començat a acceptar les demandes dels estudiants que des de començament de curs encadenen una mobilització rere l'altra.
5: El ministre d'Educació reforçarà amb efectes immediats el personal docent, especialment el professorat substitut.
0: Tornem a París, Isabel Galí.
6: El Ministeri de l'Educació desplega des d'avui divendres i fins dimarts que ve 3.000 professors substituts per tot França per resoldre les vacants que hi ha. És una de les mesures reclamades pels estudiants de batxillerat amb qui el ministre Eduard Jeffré s'ha reunit a les últimes hores.
7: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
6: El moviment de protesta estudiantil, però, es mantindrà la setmana que ve, dimarts, i ha convocada una nova manifestació i vaga als instituts. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a la Catalunya del Nord també continuen les mobilitzacions. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia, sí. Ahir alguns centenars de joves van sortir al carrer per reivindicar una millora de les seves condicions. La jornada es va desenvolupar sense incidents.
0: Ara anem fins a Perpinyà. Laura Bertran.
9: Les protestes estudiantils segueixen als centres de secundària i a l'Universitat de Perpinyà, malgrat una baixa tant en la participació com a la intensitat de les accions. I és que les decisions es prenen per separat quan la força de la manifestació de dimarts va ser la unitat. Sentim la Lorena, que té clar què hauria de fer el govern francès.
10: Simplement, la primera reivindicació, i després podem parlar de moltes coses, és més diners per l'educació nacional i per serveis públics. Treuen diners dels serveis públics i ells poden finançar altres coses com la policia.
9: Avui es preveuen reunions per decidir la continuïtat o no dels bloquejos. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 6 i 7 minuts del matí. Aquí la mort de Mari Carmen Abascal, la dona desnonada de casa seva a Madrid, continua marcant les mobilitzacions a favor del dret de l'habitatge.
5: Els sindicats han convocat per avui al migdia un minut de silenci en record seu i també es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i també la de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Això mentre ahir al vespre a Madrid la marxa en record de la Mari Carmen va plegar milers de persones. La manifestació va anar de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a l'edifici on va viure durant més de 70 anys.
0: Madrid, Dani Sanz de Aja.
1: Flors i espelmes recorden Mari Carmen, el portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixades algunes de les milers de persones que han marxat des de la Puerta del Sol enmig d'un silenci trencat només estones. La commoció i la ràbia per la seva mort han donat pas a una motivació renovada per continuar les mobilitzacions.
11: Con una tristeza infinita. Directamente le arranca en su memoria.
12: Això no ens pot parar, és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
13: Con un sentimiento de ahora más que nunca también por Mari Carmen.
1: El sindicat de llogateres vol dur les protestes més enllà de la vaga de l'11 de novembre. Avui al migdia han convocat un minut de silenci juntament amb la UGT i Comissions Obreres. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, Primatí de Catalunya Ràdio.
0: Això al carrer, però és que la mort de Mari Carmen Abascal també ha sacsejat la precampanya a les eleccions del 29 de novembre.
8: Tant el PP com el PSOE han fet servir la mort de la dona per atacar-se mútuament. Sentim la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el ministre de la presidència, Félix Bolaños.
14: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
15: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
8: De fet, els minuts de silenci en memòria de la dona s'han convertit en una arma llancívola entre el PSOE i el PP. Els populars han impedit que se'n facin tant al Senat com a l'Assemblea i l'Ajuntament de Madrid. I davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde madrileny, José Luis Martínez Almeida, ha carregat contra el president català, Salvador Illa.
16: Guardó el president de la Generalitat de Cataluña o el alcalde de Barcelona un minuto de silencio por una mujer que en Barcelona, que en Cataluña se suicidó después de un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
8: És cert que ni la Generalitat ni el Parlament van fer cap minut de silenci per aquest cas, i com sigui, Illa no ha respost a Almeida, però sí que ha demanat que el cas de la Mari Carmen serveixi per remoure consciències.
17: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent.
8: Els socialistes també han demanat fer un minut de silenci en record de la Mari Carmen a les Corts Valencianes i, en aquest cas, el PP no hi ha posat cap impediment.
0: I una dada, el 90% dels espanyols, el 90%, estan preocupats per la situació de l'habitatge.
5: De fet, pràcticament la meitat dels ciutadans de l'Estat asseguren que el tema els perjudica personalment. Ho apunta l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Segons l'enquesta, 8 de cada 10 persones defensen que l'Estat ha d'intervenir al mercat de l'habitatge per garantir l'accés universal a un pis. Pràcticament totes també creuen que cal construir més habitatge públic i abaixar els impostos per la compra de la primera casa. La majoria d'enquestats també opina que els propietaris han de tenir més garanties en cas que els llogaters no puguin pagar la mensualitat.
0: 4 minuts i un quart de 7 del matí. Esquerra Republicana continua sense resoldre la incògnita sobre el seu cap de llista a les eleccions del 29N. La direcció del partit manté l'aposta per Gabriel Rufián, però l'actual líder dels republicans a Madrid hi posa condicions.
8: Rufián ha trencat el silenci dels últims dies amb un missatge i a les xarxes. Ha reiterat que vol representar el partit, però defensa que la formació s'ha d'aliar amb forces d'esquerra d'àmbit estatal com Sumar i Podem per poder-se enfrontar amb garanties al que s'acosta, en referència a una victòria de PP i Vox. La cúpula republicana sempre s'ha negat a establir aliances amb partits d'obediència espanyola.
0: Sobre la tensió interna a Esquerra, en vam parlar ahir al matí de Catalunya Ràdio amb la diputada de Més Madrid, Teix Sidi. Voldria que el Front Ampli, liderat per Colau, també hi fos Gabriel Rufián, però entén les dificultats que hi posa el seu partit.
18: Ell també ho ha intentat. Jo crec que ell ho ha intentat, que la proposta ve de bona fe, i el que passa és que els partits també són complicats i també l'obediència catalana i republicana que té Esquerra Republicana també és entendible.
0: I mentre no es passa aquesta pantalla, els moviments interns continuen.
5: El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector junquerista, ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. De moment no s'ha postulat per liderar-la, però si aconsegueix el suport de la militància per anar a la llista, ja estaria ben col·locat a la graella de sortida per ser l'alternativa com a número 1, si no s'arriba a un acord amb Rufián.
0: La resta de partits també ultimen les seves llistes electorals.
8: A Junts per Catalunya, Míriam Noguera es repetirà com a cap de llista al Congrés per Barcelona. També hi tornaran a ser Josep Maria Cruzet a Tarragona, Marta Madrenes a Girona i Isidre Gavina a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, queden proclamats automàticament sense necessitat de primàries. Al Partit Popular, dirigents del partit donen per fet que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, serà el cap de llista per Barcelona. Ell espera que li demani al president del partit, Alberto Núñez Feijóo, i assegura que en qualsevol cas Mas no deixaría l'alcaldia.
19: A qui le corresponde decidir quién va a ser el cabecerista por Barcelona va a ser al presidente del partido y conmigo nos ha puesto en contacto. Yo sí que le puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
8: Segons les enquestes, Vox superaria el PP a Catalunya i el partit veu amb el perfil d'Albiol la possibilitat de frenar la fuga de vots cap a l'extrema dreta. I a l'espai de Sumar, Ada Colau diu que està disposada a liderar el Front Ampli amb la condició que també inclogui Podem. L'exalcaldessa de Barcelona ho explicava a Televisió Espanyola.
20: La ciudadanía nos está pidiendo que no haya más de una papeleta, que haya una única. Si yo puedo ayudar, si puedo ser una persona de consenso para que haya efectivamente ese frente amplio que amplíe y sume a mucha más gente de la que está ahora mismo en la representación institucional, entonces yo estoy dispuesta.
8: El Front Ampli haurà de tenir definit quins partits acaben formant part de l'Aliança d'Esquerres divendres que ve.
0: I tanquem aquest repàs a com estan les coses ara mateix parlant de la CUP, que decideix demà si es presenta o no a les generals del novembre.
5: El partit que fa mesos que ho debat té molts dubtes, hi ha corrents interns que discrepen sobre com s'ha d'abordar la convocatòria electoral.
0: Àlex Hidalgo Robert.
21: Segons fonts dels anticapitalistes, a un costat de la balança hi ha un context propici amb l'habitatge a l'agenda, l'amenaça de l'extrema dreta i cap partit independentista d'esquerres diuen que pugui canalitzar tot això. També són conscients que sortir del focus mediàtic pot tenir conseqüències i més quan falten 8 mesos per a les municipals, que és la màxima prioritat de la CUP. I a l'altre costat de la balança hi ha la poca mobilització de l'electorat de l'espai, que se suma a factors com la precipitació del calendari. Un debat intern que encarnen dues organitzacions sota el paraigua de la CUP, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Poble Lliure aposta per concórrer a les generals, mentre que endavant tot el contrari. El desenllaç el decidirà demà la mesa nacional de la CUP en una reunió que, si no hi ha consens, acabarà amb una votació interna. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
0: És pràcticament un quart de set del matí. Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig obren la porta a un retorn imminent a Catalunya després que el jutge Llarena els hagi retirat l'euroordre.
8: Sense concretar encara la data, Puig deixa entendre que podria ser físicament al Parlament pel pròxim ple.
0: Txell Vallespí.
22: Després de 9 anys d'exili dels últims passos judicials, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig ja no veuen riscos per tornar a Catalunya i sé l'urgència de fer-ho el més aviat possible per poder exercir en plenitud de condicions com a diputats a Europa i a Catalunya. Comín té clar que ha d'accelerar al màxim la recollida de l'acte d'eurodiputat a Madrid, mentre que Puig no descarta Catalunya Ràdio participa ja en persona en el ple del Parlament del 20 d'octubre.
23: És un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
24: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. És de justícia que torni aviat, molt aviat.
22: Txell Vallespí pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara un apunt més en aquest context de precampanya electoral, perquè la Fiscalia Anticorrupció no contempla per ara demanar la imputació del PSOE pel cas Liri, però no ho descarta.
5: Pel Ministeri Públic hi ha motius per vincular el Partit Socialista a fets delictius, però considera prematura la imputació que demana el PP. El cas Leire investiga una suposada trama formada per militants del PSOE que tenia com a objectiu boicotejar i frenar causes judicials que afecten el partit. Tot i els indicis, la Fiscalia apunta que, abans de demanar la imputació, l'Audiència Nacional ha de recopilar més informació, com la declaració de l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán.
0: La família d'una exmoderadora de contingut de Meta demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove.
8: Va passar diumenge a França. La noia havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre el 2022 i el 2025 i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a

0: tiroteig en una base de Texas.
1: El secretari de Defensa diu que servirà d'exemple.
0: Anem a Washington, Oriol Serra.
2: Aquest seria el següent salt en l'expansió de la pena de mort inclosa a l'agenda de l'administració de Donald Trump. Ell mateix ha ordenat l'execució per afusellament de Nidal Malik Hassan, condemnat per haver assassinat premeditadament 13 persones a la caserna militar on treballava com a psiquiatre de l'exèrcit l'any 2013. La idea de fer l'execució pública a través d'internet no té precedents als Estats Units i equipararia aquest país a l'Afganistan o a l'Iran pel que fa a les execucions públiques. El secretari de Defensa nord-americà, que és qui ha tingut la idea, ha esgrimit arguments pedagògics.
3: S'enfrontarà a un escamot d'execució tal com cal i ens assegurarem que la gent ho pugui veure, que sigui públic, perquè cal que la gent entengui que aquesta és la conseqüència greu d'aquest tipus d'actes.
2: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Així estan les coses als Estats Units. Mentrestant, matança russa a Ucraïna per segon dia consecutiu. Almenys 42 persones han mort en diferents atacs, el pitjor de tots, a Krasmatorsk, a prop de la frontera del Donbass.
4: El president Zelensky promet respondre-hi. Amb aquestes accions, Rússia estén el terror a les zones urbanes amb una estratègia que Kiev no aconsegueix frenar. Per contra, l'exèrcit rus pràcticament no és capaç d'avançar el Donbass.
0: Passen 19 minuts de les 6 del matí. Anem als esports, Robert Prat.
5: El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, no creu que jugui al càrrec. El Màlaga espanyol d'aquest vespre a partir de les 9. Xavi Espar renova amb el Barça fins al 2030, mentre que un virus afecta diversos jugadors del Sabadell de cara al partit de demà a Ceuta. A l'Eurolliga de bàsquet, Barça-Zalgiris a partir de les 9.

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta, Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. La primera cançó que sona és Cal que neixin flors a cada instant, de Lluís Llach, perquè avui al Cursal de Manresa se celebra el Llach Gener 76 per commemorar els 50 anys d'aquell concert que va fer al Palau dels Esports de Barcelona. Comptarà amb les veus de Gemma Humet i Joan Reig i hi ha doble concert a les 5 i a les 8 del vespre i només queden entrades pel primer.
0: La segona. Venen els bombers, venen els bombers, venen els bombers, venen els bombers.
1: Ha mort als 60 anys el cantautor Joan Porta, conegut artísticament com el Gitano de Balaguer. És una icona de la música marginal i de la rumba a les comarques de Lleida i l'artista s'havia retirat dels escenaris feia pocs dies per un empitjorament del seu estat de salut.
0: I la tercera.

0: I Mishima anuncia una segona data pel seu concert de Nadal a la Sala Apolo després d'exaurir la primera en molts pocs dies. Ara també actuaran el 22 de desembre i les entrades ja estan a la venda. Abans també actuaran a Manresa, Tarragona, València, Lleida i Girona.
1: Doncs tot això avui, que és divendres 9 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya han nascut el Màrius amb 3 quilos 160 grams a l'Hospital del Mar de Barcelona i l'Ària amb 2 quilos 900 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida és sempre una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: Des de les 7, programa especial des de París. A les 9, obrirem l'àgora per parlar de les protestes a la capital francesa. Ho farem amb estudiants de París, la corresponsal de 3CAT, Isabel Galí, i la corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
4: A 9:45, entrevista l'exjugador del Barça, Lilian Thuram.
3: A 10:45, entrevista Xavier Puig, director de l'Orfeó Català, i Irene Recolons, integrant del cor, que demà actuaran en un concert a la Filharmonie de París amb la New York Philharmonic de Gustavo Dudamel.
4: I a les 11, entrevista Maria del Mar Bonet, que diumenge torna a l'Olímpia de París amb un concert per commemorar la històrica actuació del 1975. També parlarem amb la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, avui definitivament hem canviat la pluja pel fred. Eloi Cordomí, bon dia.

0: Bon dia. Sí, déu-n'hi-do, han baixat fort les temperatures. Un repàs d'alguns valors. Per exemple, ara mateix hi ha 2 graus a Viella i a Sant Pau de Segúries, 0 graus a G, a la Cerdanya, i en canvi hi ha llocs en algunes valls del Pirineu on encara fa vent, que sort, per exemple, ha fet que la temperatura hagi pujat fins als 11 graus. A l'Escala n'hi ha 15, a Mollà 5, Vilanova i la Geltrú 12, i a l'Ametlla de Mar 13 graus de temperatura. Avui serà un dia de sol, un dia encara amb vent de tramuntana i amb vent de mestral, els dos extrems de Catalunya, però cada vegada més restringits a l'extrem sud i per sobre del Cap de Creus, i sembla que cada vegada serà més moderada aquesta tramuntana. Avui les temperatures pujaran entre els 18 i 21 graus a l'interior, 22-23 a la costa, demà sí que s'enfila una mica la temperatura, el vent tendirà a perdre força, i diumenge arribaran alguns núvols a la meitat nord, però seran poc importants, i el temps continuarà sent tranquil.
1: I pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Noguera.
2: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi comença a haver alguna retenció a la Ronda de Dalt, al Nus de la Trinitat, i a la Litoral, en sentit Llobregat. D'altra banda, hi ha encara 2 vies tallades. És la B5002 a Vilanova del Vallès per esfondraments i també la Ronda Nord de Granollers entre les Franqueses i Canovelles. I pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies avui recupera la circulació de trens a la línia R2 Nord, mentre que a l'R11 també hi ha trens, però es redueix l'oferta fins a 9 avís, segons informa Renfe, a causa de les limitacions de la infraestructura entre Granollers i Sant Celoni. Recordem que la circulació ja està recuperada també a l'R4, l'R1, l'R7 i l'R8, unes línies que també van quedar afectades per les pluges.
1: Sis minuts i 6:45 del matí. Cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot el que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit. Des de Moscou, Cristina Solies, priviet.
3: Priviet.
1: A Londres hi tenim el Quim Olivares. Good morning.
4: Good morning.
1: A Buenos Aires saludem el Joan Biosca. Buenos días, Joan.
5: ¿Qué tal? Buenos días.
1: I des de Madrid, Dani Sanciaja. Bon dia.
6: Bon dia.
1: A Kramatorsk, al Donbass, han decidit apagar els semàfors. L'objectiu, Cristina, és protegir els conductors dels drons.
3: Les autoritats ucraïneses locals denuncien que els aparells no tripulats russos estan perseguint i caçant cada cop més sovint els cotxes civils que circulen pels carrers de la ciutat. Kramatorsk es troba a menys de 15 quilòmetres de la línia de front. L'ajuntament d'aquesta localitat de la regió de Donetsk creu que pot ser letal per un conductor aturar-se durant diversos segons a un semàfor, ja que es pot convertir en un blanc fàcil per un dron. Ara bé, també adverteix als veïns que a partir d'ara encara hauran d'anar més en compte i que serà imprescindible respectar la resta de senyals i normes de trànsit.
1: Anem ara al Regne Unit. El Banc d'Anglaterra ha anunciat que animals com els eriçons o les òlibes apareixeran als bitllets de lliures en lloc de figures històriques britàniques, Quim.
4: Sí, el polític Winston Churchill, la novel·lista Jane Austen, el pintor William Turner o el matemàtic Alan Turing desapareixeran gradualment dels bitllets de 5, 10, 20 i 50 lliures, respectivament. En el seu lloc hi haurà el fraret atlàntic, l'òliba, el borinot i l'eriçó. Són fauna autòctona, triada per 500.000 britànics en una consulta organitzada pel Banc Central. Quan es va anunciar el projecte, alguns polítics es van indignar perquè a Churchill el substitueixi el fraret atlàntic. Amb tot, al Regne Unit només el 10% dels pagaments es fan en efectiu.
1: Saltem a l'Amèrica Llatina. El judici per la mort de Maradona arriba a la seva fi. Només queda saber ara si hi haurà condemnes o no per la seva mort el 2020, Joan.
5: Sí, és el segon judici que es celebra després que el primer es va suspendre i anul·lar per un escàndol amb un dels magistrats que estava filmant un documental del cas d'amagat. Ja han declarat tots els imputats, bàsicament l'equip mèdic que havia de cuidar Diego Armando Maradona a casa seva de diverses dolències. El 2020 va morir, denuncia la seva família per un seguit de negligències per part dels metges i també infermers. Ara els magistrats del cas han de determinar si hi ha culpabilitats o no i d'haver-n'hi quines penes de presó s'apliquen. Al fiscal del cas han demanat 12 anys de presó per tot l'equip mèdic.
1: I a Madrid, Isabel Díaz Ayuso es veu obligada a moure els concerts del Dia de la Hispanitat per l'acampada de la Puerta del Sol, Dani.
7: Fa dies que venim explicant els intents de la presidenta de Madrid per desallotjar l'acampada per l'habitatge.
8: Tanto vamos a solicitar medidas cautelarísimas para la inmediata desolución de esa ocupación ilegal en sol.
7: Però un cop ni els tribunals li han donat la raó, Ayuso assumeix que no podrà fer servir la Puerta del Sol per un dels seus esdeveniments preferits, els actes de la Hispanitat que organitza el govern autonòmic i que inclou una extensa programació de concerts d'artistes llatinoamericans. L'escenari que s'havia de muntar a sol ara no té més remei que traslladar-lo vora el riu Manzanares.
1: Així tenim el món quan falten 3 minuts per 6:45 del matí.
9: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922,
6: Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
9: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
10: Increïble.
9: Platòric.
10: Kiwi. L'oferta a dir. Aquesta setmana estalvia amb el kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
9: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
11: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Dos minuts i dos quarts de set del matí. Anem als esports. Torna a la Lliga amb el Màlaga espanyol. Els blanquiblaus visiten el cué de la competició.
13: A partir de les 9, amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, els malaguenys encara no han guanyat cap partit. Manolo González, tècnic blanquiblau, no creu que jugui avui al càrrec.
14: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà no ho sé. No sé si avui jo... quan creu un carrer a Màlaga m'atropellarà un cotxe, no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també, sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
13: Javi Puado torna a l'equip després de 10 mesos lesionat.
1: El Barça lliga la continuïtat de Xavi i Espart fins al 2030.
13: Deco ja va avançar a l'assemblea que la confiança en Espart era absoluta i s'ha tancat ja aquest acord total i definitiu amb el jugador.
1: I el Sabadell dubta de si podrà jugar demà a Ceuta per un virus que afecta l'equip.
13: Diversos jugadors no poden jugar aquest partit. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
15: Bueno, estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, bueno, estem una mica expectant. No?
13: A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep els Alguiris. Dos quarts de nou, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT.

0: En punt, 7:15. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Pratdip, al Baix Camp, a les 8:01.
1: I es pondrà a les 7:26 al vespre. Per tant, aquí el dia durarà exactament 11:25.
0: Les temperatures a aquesta hora...
2: A les Borges Blanques, 9 graus, a Barcelona, 14, i a Palafrugell, 13.
0: Tot plegat en un matí fred i també ventós en algunes comarques. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, el fred es fa sentir a tot arreu. El vent ho fa als dos extrems de Catalunya, amb tendència, però, que vagi perdent força a mesura que vagi passant el dia. No acabarà de desaparèixer del tot la tramuntana i el mestral. El dia serà assolellat, també ho serà el cap de setmana, amb una lleugera pujada a la temperatura.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera?
4: Bon dia. Pel que fa al trànsit, retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat i a l'accés a Barcelona per la C58 i la C33, mentre al Vallès Oriental hi ha dues carreteres tallades, la ronda nord de Granollers i una via a Vilanova del Vallès. Pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies avui recupera la circulació de trens a la línia R2 Nord, mentre que a l'R11 també hi ha circulació, però aquest matí hi ha tres trens que no surten.
0: Tot això avui, que és divendres 9 d'octubre del 2026, i aquests seran els cinc noms del dia. El primer, França.
1: On les protestes estudiantils s'endureixen i han portat el govern a anunciar les primeres mesures per mirar d'acontentar els alumnes. Es contractaran 3.000 professors substituts, una de les principals exigències. Només ahir hi va haver mig centenar de detinguts i una cinquantena de policies ferits.
0: El segon, Mari Carmen.
2: El dol per la seva mort es converteix en el principal argument de la precampanya, amb atacs mutus entre el PP i el PSOE. Els sindicats han convocat per avui un minut de silenci i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona, també en memòria de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada.
0: El tercer, Gabriel Rufián.
1: La direcció d'Esquerra el manté com a prioritat com a cap de llista pel 29N, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres. El portaveu adjunt al Parlament, Jordi Albert, es postula com a pla B en cas que al final Rufián hi renunciï.
0: El quart, Meta.
2: La família d'una exmoderadora de continguts de la matriu de Facebook demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove diumenge passat. La noia francesa havia treballat a la seu de l'empresa a Barcelona i deia que la seva salut mental s'havia deteriorat per l'exposició continuada a continguts violents.
0: I el cinquè, trànsit.
1: Aquesta tarda comença l'operació sortida pel cap de setmana al llarg del 12 d'octubre. Es preveu que fins demà al matí sortiran més de 500.000 de vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Trànsit i els Mossos es plegaran més de 1.000 controls a les carreteres.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol Foradada?
5: Doncs avui que parlarem molt de protestes estudiantils a França, també n'hi ha de convocades a Bèlgica. Els principals sindicats es manifesten aquest matí a Brussel·les contra les retallades anunciades pel govern, això mentre continuen les protestes d'alumnes a Lieja i altres ciutats valones contra les reformes educatives.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
5: Doncs amb un nou tiroteig i una nova persona ferida, un ciutadà dominicà, durant una operació de la policia migratòria, l'ICE, en un barri al nord de Manhattan, a Nova York. El Departament de Seguretat Nacional ha dit que era una operació antidroga, que l'home tenia antecedents i vincles amb bandes. Les organitzacions en defensa dels immigrants reclamen una investigació i que es publiquin les imatges de les càmeres que porten els agents.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: Amb l'obertura de la tercera base militar a l'exterior del gegant asiàtic. Ara n'han instal·lat una a Laos, després de les que hi havia a Cambodja, i la primera que es va crear a la Banya d'Àfrica, a Djibouti, fa 10 anys. La de Laos serà la primera base aèria exterior de l'exèrcit xinès.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc, centrada sobretot en la precampanya.
1: Sí, una precampanya que es tensa per la mort de Mari Carmen Abascal, titula l'Ara, titular semblant a La Vanguardia, que parla de duel aspre, que augura una campanya electoral ruda. A El País es fixen en els números, enquesta electoral que els du a titular que PP i Vox parteixen amb un clar avantatge, tindrien de fet de sobres majoria absoluta, mentre el PSOE, diu La Razón, pugna amb l'esquerra per incloure a les llistes els indignats de la Puerta del Sol. També a Madrid, El Mundo assegura que Sánchez anunciarà la pujada de les pensions a dos dies del 29N i que Ayuso i Moreno Bonilla faran campanya pròpia per Feijóo com si fossin candidats. Parlant de candidats, a l'Ara hi llegim i veiem, de fet, també foto de Gabriel Rufián que negocia amb Esquerra mentre el partit prepara una alternativa. Això en un dia en el qual la majoria de portades porten fotos de destrucció a Ucraïna, un autocar calcinat a La Vanguardia i l'Ara, per exemple, titular Rússia bombardeja dos autocars de civils a Kramatorsk, i a la premsa també es fa ressò del Nobel de Literatura que s'ha endut la canadenca Ann Carson.
0: I a la premsa comarcal hi llegim que Tarragona hi ha més de 31.000 pisos a mans d'empreses. Lara García.
6: El Diari de Tarragona explica que les societats controlen 31.287 immobles de la demarcació. N'hi ha 19 que tenen més de 100 pisos cadascuna. N'aglutinen un total de 6.300, uns 365 per empresa. Aquestes dades signifiquen que les empreses posseeixen gairebé un 6% dels habitatges de la demarcació de Tarragona. A Lleida, el Segre destaca que la nova unitat de civisme de la Guàrdia Urbana imposa 17 multes en només 8 dies. Va entrar en funcionament l'1 d'octubre i les sancions són per mala gestió de residus. L'objectiu d'aquesta nova unitat és vetllar pel civisme als carrers i detectar infraccions. I parlant d'incivisme, els veïns del barri Vell de Girona denuncien una degradació constant i actes vandàlics al nucli antic. El Diari de Girona explica que el col·lectiu veïnal del barri Vell reclama una implicació més ferma de l'Ajuntament per combatre aquest incivisme, els sorolls nocturns i els danys materials patits en vehicles durant les últimes setmanes. Resulta que han aparegut diverses esvàstiques pintades en cotxes.
0: I en esports, torna la Lliga amb el Màlaga espanyol, Robert Prat.
7: El tècnic blanquiblau Manolo González no creu que jugui al càrrec en el partit d'aquest vespre a partir de les 9. Xavi Espar renova amb el Barça fins al 2030. Un virus afecta diversos jugadors del Sabadell de cara al partit de demà a Ceuta, mentre que l'Eurolliga de bàsquet Barça-Salguiris a partir de les 9.
0: Passen 6 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí als serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans, mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 25 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
8: Good morning, Catalunya. El revés que pot patir Donald Trump a les midterms de novembre ha dut molta gent a preguntar-se pel futur de la dreta nord-americana quan ell ja no hi sigui. A inicis d'aquest segle, entitats conservadores com la Heritage Foundation s'havien inspirat en figures com Ronald Reagan pel que fa al lliure comerç, la reducció d'impostos i una política migratòria molt laxa. Però la nova dreta ha virat irremissiblement envers el nacionalisme, el control de fronteres i una política exterior encara més intervencionista que la de Reagan o Bush. A banda d'això, els nous dretans yanquis ja no es fien dels mitjans tradicionals i s'acosten a influenciadors com ara Tucker Carlson o Nick Fuentes. Hi ha un punt fonamental. Ara per ara, la dreta americana també és antisistema i desconfia de la política tradicional. En aquest sentit, i per molt que sembli delirant, el partit més conservador, en el sentit més estricte, ara és el demòcrata.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
11: Busquem sempre qui més en sap
9: per resoldre els interrogants del dia.
11: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
11: Ens allunyem de les estridències.
9: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments. El matí de Catalunya Ràdio.
0: 6:45 del matí.
12: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: Catalunya es desperta amb la mirada posada a França, on el govern ha començat a acceptar les demandes dels estudiants que des de començament de curs encadenen una mobilització rere l'altra.
2: El ministre d'Educació reforçarà amb efectes immediats el personal docent, especialment el professorat substitut. De fet, des d'avui fins dimarts desplega 3.000 professors per tot França per resoldre les vacants. És una de les mesures més demanades pels estudiants de batxillerat que ahir es van reunir amb el titular d'Educació, Eduard Gefrey.
13: En 48 hores hem arribat a les 51.000 contribucions a la plataforma que hem llançat. Els estudiants volen expressar-se lluny del soroll de la violència, amb arguments ben raonats i obtenir respostes. I és això el que hem de treballar.
2: El moviment d'estudiants, però, no s'atura. Dimarts que ve hi ha convocada una nova protesta davant d'instituts.
0: D'altra banda, els sindicats, Comissions Obreres i la UGT han convocat per aquest migdia un minut de silenci en record a la Mari Carmen.
2: També es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i en la de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després que la desallotgessin a l'abril. Ahir milers de persones ja es van mobilitzar a Madrid en memòria de la Mari Carmen i van anar fins a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Una mort que ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29N. Tant el PP com el PSOE han fet servir la mort de la dona per atacar-se mútuament. Sentim la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el ministre de la presidència, Félix Bolaños.
14: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado
15: imponer pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
16: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
2: Els populars han impedit que es facin minuts de silenci tant al Senat com a l'Assemblea i l'Ajuntament de Madrid.
0: I mentrestant, Gabriel Rufián posa condicions a repetir com a candidat per Esquerra Republicana.
2: En un missatge a les xarxes defensa que la formació s'ha d'aliar amb forces d'esquerra d'àmbit estatal com Sumar i Podem per poder-se enfrontar amb garanties a una possible suma de PP i Vox. La diputada de Més Madrid, Cidi, li compra la idea, però entén les dificultats que hi posa el partit.
17: Ell també ho ha intentat. Jo crec que ell ho ha intentat, que la proposta ve de bona fe, i el que passa és que els partits també són complicats i també l'obediència catalana i republicana que té Esquerra Republicana també és entendible.
2: Però el portaveu d'Esquerra adjunt al Parlament, Jordi Albert, del sector Pròxim a Junqueras, ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes del Congrés. De moment, però, no s'ha postulat a liderar-la.
0: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Atenció, perquè el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Toni Fortesa.
18: L'objectiu és reforçar la seguretat viària durant un cap de setmana en què es preveu que més de 500.000 de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. El responsable del dispositiu del Servei de Trànsit, Guillermo Villuendas, apunta el tipus de control que hi haurà.
19: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a l'AP7 des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant a la sortida com en la tornada.
18: A més de la restricció de circulació per a vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per a la tornada i aplicarà mesures específiques al voltant de Berga per impedir el col·lapse a les vies de la ciutat. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el cementiri comarcal del Papiol, al Baix Llobregat, es converteix en el primer de tot l'estat en què es permet enterrar persones i mascotes en un mateix espai.
2: La proposta, segons la funerària Altima, respon a una demanda social.
0: Oriol Pujador.
20: Fins ara, els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar. Així ho ha avançat a Catalunya Ràdio el conseller delegat d'Altima, Joan Ventura.
21: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari, però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
20: El cost és el mateix que el d'introduir cendres humanes a un nínxol o a qualsevol espai, uns 150 euros. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la crònica cultural la comencem a Sitges, on la directora Carlota Pérez ha fet història.
22: Per primera vegada, una pel·lícula dirigida per una dona espanyola ha inaugurat el Festival de Cinema Fantàstic. Es titula Found Alive i és una coproducció hispano-nord-americana.
0: Sitges, Marc Garriga.
23: És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita, amb tensió, litres de sang i un plantejament crític vers una societat que dubta de les dones quan són víctimes, en aquest cas, d'un pertorbat que segresta adolescents. Carlota Pérez ha explicat a Catalunya Ràdio l'emoció de venir a Sitges combinada amb el fet d'inaugurar la 59a edició.
24: Pues respecte a mi és un orgull, no?, que Sitges me... pues básicamente me ofrezca la oportunidad de formar parte de su historia, ¿no? Que es como es muy bonito.
23: La bona rebuda d'aquest film li ha obert les portes als Estats Units i ja li plouen les propostes. Des de Sitges, Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I si sou fans dels videojocs, aquest és el vostre cap de setmana.
22: Perquè fins diumenge es fa a Fira Montjuïc el Saga Barcelona Game Fest, que aspira a convertir-se en el nou gran saló dels videojocs de referència al sud d'Europa.
0: Valèria Obareda.
25: Seran 14.000 metres quadrats dedicats als videojocs, amb la multinacional nipona Nintendo al capdavant, que presentarà les seves novetats més destacades i oferirà als visitants la possibilitat de provar els seus últims llançaments. I el català serà ben present amb una setantena de videojocs. Sentim la portaveu del saló, Tina Font.
26: El català per nosaltres és eix vertebral. És que una cosa no s'entén sense l'altra. Llengua i indústria es converteixen en sinònims perquè connecti el públic, els creadors, estudis, editors, inversors, centres educatius i professionals.
25: Valèria Obreda pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La poesia s'ha imposat al Premi Nobel de Literatura, l'ha guanyat la canadenca Anne Carson, considerada la poeta viva més important de les lletres anglosaxones.
22: Poeta, assagista, traductora i professora universitària, la seva obra està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. El seu títol més conegut és la novel·la en vers, autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual. Des d'Islàndia, on viu part de l'any, Carson, de 76 anys, s'ha mostrat sorpresa i feliç i ha dit que estan tots bojos per haver-li atorgat el màxim guardó de la literatura.
0: I aquest diumenge, Maria del Mar Bonet torna a l'Olímpia de París amb un concert molt especial.
1: Me n'aniré de casa per el camí desvent.
22: Un concert que servirà per commemorar el 50è aniversari del concert que la cantant mallorquina ja va fer en aquest mateix teatre el 27 d'abril, en aquest cas del 1975. Aquell dia també va actuar Ovidi Montllor i Toti Soler durant l'últim alè de la dictadura franquista. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Bonet traça un cert paral·lelisme entre tots dos concerts.
3: Evidentment, allà doncs, es van cantar cançons que no podíem cantar en el nostre país perquè estaven prohibides, no? Jo vull fer un recital on hi ha aquest record també i on hi ha altres cançons que també podem parlar d'una certa reivindicació, com sempre.
22: Hi haurà convidats i sorpreses que Bonet es guarda pel concert i al públic hi haurà també gent dels països catalans i francesos com fa 51 anys.
0: Avui a partir de les 7, d'aquí menys d'un quart d'hora. Edició especial del Matí de Catalunya Ràdio des de París amb Ricard Ostrell, que entrevistarà Maria del Mar Bonet a partir de les 11 per saber com es prepara per aquest concert tan especial de diumenge. Abans d'aquí el programa també parlarem amb l'Orfeo Català, que demà actuen també a la capital francesa amb la New York Filarmònica de Gustavo Dudamel. I pel que fa al temps, com dèiem, ha baixat la temperatura i toca abrigar-se aquest matí. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Mira, ara mateix tenim, per exemple, 0 graus a Martinet, a la Cerdanya, 4 graus a Sant Feliu de Pallerols, a la Garrotxa, 3 a Cervera i 13 graus a Cambrils i a Badalona. Avui encara bufa tramuntana i mestral, també una mica de vent als cims del Pirineu i en algunes valls on la temperatura no ha baixat tant. La previsió és que aquest vent vagi perdent força, però no acabarà de desaparèixer i quedarà concentrat als dos extrems del litoral. Amb un dia que serà assolellat, la temperatura al migdia arribarà entre els 18 i 21 graus a l'interior, 22-23 a la costa, es recupera una mica la temperatura de cara demà dissabte, i diumenge sembla que arribaran més núvols a la meitat nord, però seran poc importants i en conjunt el temps continuarà sent tranquil.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
5: Pel que fa al trànsit, retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, en especial a Litoral, també amb bus a l'accés a Barcelona per la C58 i la C33, i a la C58 també amb bus a l'altura de Sant Quirze del Vallès. Mentrestant, al Vallès Oriental hi ha dues carreteres tallades, són la B5002 a Vilanova del Vallès i la Ronda Nord entre les Franqueses i Canovelles. Pel que fa al transport públic, avui a Rodalies, els trens ja circulen per la línia R2 Nord, mentre que a l'R11 també hi ha circulació, però aquest matí hi ha 3 trens entre Barcelona i Figueres que no surten.
12: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Lola Izquierdo, de Cabrera de Mar. Es queixa de com ha funcionat el servei de Rodalies a la línia del Maresme, la R1, aquesta setmana. Posa l'accent en trens que no han passat sense cap anunci previ d'afectació i considera que hi ha hagut desinformació. Des de Rodalies responen que s'ha garantit la mobilitat dels passatgers en els trams afectats pel temporal i que són conscients de les molèsties. També que estan treballant per minimitzar l'impacte als usuaris. La Lola confia que no es repeteixi el que han viscut aquesta setmana.
7: És un desastre que no puguem anar a fer les nostres activitats obligatòries per culpa de que els trens no funcionen i la mobilitat està completament col·lapsada. I realment no fer ús del vehicle privat actualment, si no vius a Barcelona, és absolutament impossible.
12: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
22: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees continuen caient. L'IBEX ahir va baixar un 0,99% i va perdre els 19.000 punts. El nivell més baix en 4 anys, tot plegat, es deu principalment a la nova pujada del preu del petroli. Aquest matí el barril de cru de Brent, el de referència a Europa, se situa en $103. A Wall Street, els primers resultats d'empreses tecnològiques no convencen els inversors. El Nasdaq perd més d'un 1,25%. Pel que fa als parquets asiàtics, després de les caigudes d'ahir, aquest matí la borsa de Hong Kong creix un 1%. Escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler.
9: El
8: matí de Catalunya Ràdio.
10: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis i l'Ardencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
11: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
10: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
13: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
14: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
10: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: I a aquesta hora, quan falten 10 minuts per les 7 del matí, us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
16: Bon dia.
0: Girona, Laia Claret, bon dia.
27: Hola, bon dia.
0: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
28: Bon dia.
0: Comencem al sud del país. Unió de Pagesos demanarà avui reparacions urgents pels greus danys causats per les últimes tempestes que han afectat les terres de l'Ebre, Ricard.
15: Doncs sí, el sindicat agrari farà un balanç dels efectes negatius de l'últim temporal que ha afectat conreus, camins i infraestructures. I han avançat que reclamaran un peritatge ràpid i exhaustiu de les destrosses i que s'apliquin mesures per compensar la pagesia. Aquesta cita, que es farà aquest matí a Roquetes del Baix Ebre, coincideix amb el balanç que farà l'Ajuntament de la Ràpita al Montsià, però en aquest cas sobre els efectes de la Dana Alice, que va afectar la població el 12 d'octubre de l'any passat.
0: A les comarques de Lleida tindrem 2 punts d'atenció avui, una tracturada a Lleida Ciutat i pendents també del Pirineu, perquè hi ha novetats en la mobilitat entre l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. Júlia.
16: Sí, la tractorada començarà a les 10 del matí i participaran pagesos dels pobles del voltant de la ciutat. La convoca JARC per denunciar problemes de la pagesia, com per exemple l'augment del cost del gasoil agrícola. Acabarà davant de la subdelegació del govern on ja hi ha programada una reunió amb el subdelegat. És la primera de les mobilitzacions convocades pel sector, tenint en compte que la setmana vinent Unió de Pagesos amb el suport de Saja faran una tractorada a Barcelona. I efectivament, també pendents del Pirineu, perquè el pont de Suor i Viella tindran una nova connexió amb autobús, una demanda del territori per millorar el transport públic i les connexions entre les diferents comarques.
0: Al nord del país, a les comarques de Girona, pendents del veredicte del jurat popular en el cas de feminicidi de Carla Fernández, Laia.
27: Sí, exacte. La Fiscalia reclama presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori violent. La defensa sosté que va cometre un homicidi. L'autor confés del crim l'any 2023 va declarar que no volia fer mal a la víctima quan li va fer 2 vegades una clau d'arts marcials i que la va escanyar perquè no cridés i no el pogués reconèixer. I va negar també que hagués comès una agressió sexual. Només va contestar les preguntes de la defensa.
0: I acabem a les comarques de Barcelona, pendents de la seguretat a Manresa.
28: Sí, hi ha convocada una roda de premsa francesa a mig matí per presentar l'increment d'efectius de la Guàrdia Urbana i el reforç de les mesures de seguretat, una convocatòria que arriba just 5 setmanes després de l'apunyalament mortal a la capital del Bages. Això en un dia en el qual el nou director del TNC, Josep Maria Mestres, presentarà les línies prioritàries com a nou responsable artístic del teatre.
0: Gràcies, Marc. Així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
29: El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, no creu que jugui al càrrec. El Màlaga espanyol d'aquest vespre a partir de les 9. Xavi Espar renova amb el Barça fins al 2030. Un virus afecta diversos jugadors del Sabadell de cara al partit de demà a Ceuta, mentre que avui hi ha partit de l'Eurolliga en transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3Cat. El Barça rep els Alguiris a partir de les 9.
0: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
30: El virus FIFA podria haver estat més dur amb el Barça, però també menys. Rafinha va tornar tocat i Lamine suma 4 titularitats seguides amb Espanya. Els seleccionadors no miren pels clubs i els clubs tampoc per les seleccions. Però algú ha de mirar pels futbolistes. I amb Lamine, Flick potser hauria de plantejar-se reservar-lo contra el Getafe o el Galatasaray, sobretot tenint en compte el calendari que espera el Barça abans de la pròxima aturada internacional, quan Luis de la Fuente tampoc no pensarà en el Barça.
0: I quan falten poc més de 5 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre l'entrevista de David Broncano a Shakira.
1: Per fi, ahir, cara a cara, entre Broncano i Shakira. No entenc molt bé ese rotllo de que el presentador ha d'anar al seu espai en lloc de que siga Shakira la que acudisca al plató. Ja va passar a Menara Álvarez, que va estar a Mèxic, va anar a Mèxic a entrevistar-la. La parafernalia que va muntar la revuelta en la prèvia, bueno, tampoc l'entenc massa, i la veritat és que la colombiana no va entrar massa al xoc, l'entrevista va ser prou lleugereta. L'únic moment més curiós, quan van parlar català una estona, i Broncano li va dir que els dos havien tingut parelles catalanes. I ja estaria.
0: I a la recomanació del dia, i amb motiu de les pluges d'aquesta setmana, la Carlota Freixenet ens recomana el llibre 2011, de Lucas Marco.
2: Aquesta setmana de 300 és alerts i de pluges molt i molt fortes, a tots ens ha vingut al cap el desastre de l'Ada en el País Valencià. És per això que us vull recomanar el llibre 2011 del periodista Lucas Marco, on ens explica i on ens relata minut a minut què és el que va passar durant l'Ada en el País Valencià. És un llibre absolutament imprescindible per entendre aquell desastre i per què aquesta setmana i durant les properes segurament haurem d'anar molt i molt en compte amb les alertes.
0: I ahir què ens deien els altres, Jovany?
17: Ahir la mort de la Mari Carmen va ser el tema principal de les tertúlies radiofòniques. Mentre a la SER deien que la Mari Carmen havia mort desnonada...
18: Mari Carmen ha muerto desahuciada.
19: Me gustaría estar allí con vosotros, acompañaros en vuestra campa.
17: A la COPE, en Carlos Herrera deia que no, que qui digués això mentia.
20: Carmen ha fallecido en un hospital público atendida por la sanidad pública madrileña y no murió desahuciada, como titula hoy El País a toda página. Eso es mentira. Si hubiera recuperado la salud, esta mujer habría vuelto a su residencia porque el ayuntamiento...
17: Ian Jiménez Los Santos, pel que patia realment, era per la instrumentalització que puguin fer d'aquest cas alguns partits d'esquerra.
21: En fin, no sabemos la que organizaran, si con el perro Excalibur montaron la que montaron, bueno, con esta señora, que al fin y al cabo es persona, pues no sé la que...
17: A partir de quarts d'11, sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia, Francesc.
0: Per què ens despertes amb aquesta cançó avui?
1: Bon dia, doncs, novament.
0: Bon dia, Canalies, sí.
1: De veritat, jo ja necessito acabar. Avui ens despertem amb Beautiful Day de YouTube, perquè tal dia com avui, un 9 d'octubre, però de l'any 2000, el grup irlandès va publicar aquest senzill, formava part del disc All That You Can Leave Behind i es va convertir en tot un èxit comercial. De fet, va resultar un bon impuls a l'hora de publicar el disc, va aconseguir alguns discos de platí i és considerat un dels majors èxits de la banda liderada per Bono.
0: Saps que fan ara un disc amb una col·laboració, amb una
1: homenatge a Rosalía?
0: La Penélope Cruz diu que ja l'ha escoltat i que és boníssima.
1: És que, clar, Rosalía, crec que ho va explicar Jimmy Fallon, el show de Jimmy Fallon, que va rebre de cop i volta una trucada i diu: hola, sóc Bono de YouTube, et vull el meu disc.
0: Aquella clàssica trucada d'un número que no coneixes, dius, qui deu ser?
1: Que dius, publicitat enganyosa.
0: Doncs no, mira, el Bono.
1: Ella devia pensar, la Rosalía, ah, Beautiful Day, trai, trai.

0: Al matí de Catalunya Ràdio.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
0: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I a aquesta hora arrenquem un programa especial des de París, capital de França, un país que viu fa 20 dies immers en una protesta estudiantil i que està posant el govern contra les cordes. Demanen més mestres, es queixen per uns instituts molt deteriorats i demanen també uns horaris més equilibrats. En les últimes hores hem tornat a tenir manifestacions massives a moltes ciutats franceses. I per primer cop el govern s'ha mogut i ha acceptat posar més professors. Corresponsal Isabel Galí.
1: El Ministeri de l'Educació desplega des d'avui divendres i fins dimarts que ve 3.000 professors substituts per tot França per resoldre les vacants que hi ha. És una de les mesures reclamades pels estudiants de batxillerat amb qui el ministre Eduard Jeffré s'ha reunit a les últimes hores.
2: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
1: El moviment de protesta estudiantil, però es mantindrà la setmana que ve, dimarts, i ha convocada una nova manifestació i vaga als instituts. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Les d'ahir no van ser les xifres de dimarts, però les protestes continuen mobilitzant també desenes de milers d'estudiants. Pol Foradada, bon dia.
3: Bon dia, sí, és que dimarts van ser 450.000 persones a tot França. Ahir més de 70.000, una tercera part, a París, en una simbòlica protesta a la Bastilla. Com deia la Isabel, dimarts de la setmana que ve, nova convocatòria generalitzada.
0: I alguns dels que han protestat aquest dijous ho han fet des de la Catalunya Nord. Laura Bertran.
4: Les protestes estudiantils segueixen als centres de secundària i a l'Universitat de Perpinyà, malgrat una baixa tant en la participació com en la intensitat de les accions. I és que les decisions es prenen per separat quan la força de la manifestació de dimarts va ser la unitat. Sentim la Lorena, que té clar què hauria de fer el govern francès.
5: Simplement la primera reivindicació, i després podem parlar de moltes coses, és més diners per l'educació nacional i per serveis públics. Treuen diners dels serveis públics i ells poden finançar altres coses com la policia.
4: Avui es preveuen reunions per decidir la continuïtat o no dels bloquejos. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tant la Isabel Galí com la Laura Bertran ens acompanyaran a partir de les 9 en una hora especial que farem juntament amb el Jordi Amat i amb el Jordi Mir. Parlarem també amb estudiants per conèixer bé les seves demandes des de París i sentirem també una conversa amb Lilian Thuram, l'exjugador del Barça, que també és conegut per la seva implicació en diverses causes i mobilitzacions socials.

0: França és un país de protestes i revolucions. D'on venen aquestes reivindicacions estudiantils? Van començar el 17 de setembre en un institut a l'àrea metropolitana de París. En concret, a l'Institut Saint-Exupéry, on els estudiants es definien com uns indignats i feien una crida a escriure la seva pròpia pàgina als llibres d'història.
1: Inicialment, estudiants, pares i mestres demanaven més recursos i denunciaven el mal funcionament, l'estat deficient i fins i tot insalubre en què estava el centre i molts d'altres de zones apartades. Sense que el govern ho veiés venir, el moviment ràpidament es va estendre per altres punts del país, també les universitats. Unes protestes amb moltes derivades. D'una banda, les classes, que continuen suspeses a centenars de centres de tot França pels bloquejos dels protestants. Molts instituts tenen desperfectes molt importants, per tant, costarà tornar-hi. I després hi ha els enfrontaments amb la policia, que han anat també a més. A Lens, un adolescent va perdre una mà, un altre va perdre un ull o un tercer té una doble fractura de mandíbula, tot per l'ús de granades que el ministre de l'Interior ja ha assegurat que no es tornaran a fer servir. En total, aquestes últimes setmanes, més de 1.000 ferits i més de 6.000 detinguts.
0: Unes protestes que arriben en un ambient molt delicat pel govern, perquè aquesta tardor s'han de debatre uns pressupostos que preveuen 50.000 milions en retallades. I a l'abril hi ha eleccions presidencials.
1: I Macron, el president, centra bona part de les protestes. Unes eleccions on, segons totes les enquestes, la gran favorita és la líder de l'extrema dreta, Marine Le Pen, que a primera volta podria superar, es diu això, a dia d'avui, el 30% dels vots.
0: Avui en parlarem, analitzarem a fons aquesta situació a França i també parlarem dels paral·lelismes que pot tenir en altres protestes socials que veiem a Europa, com, per exemple, a Bèlgica, o, sense anar més lluny, també en el moviment en favor de l'habitatge, en aquest cas a Espanya. Però a París també tindrem temps per la música, perquè a partir de les 11 del matí, avui en aquest especial des de París, ens acompanyarà Maria del Mar Bonet. Bona nit.

0: Diumenge rememorarà des de l'Olímpia de la capital francesa l'històric concert que la cantant mallorquina va fer fa 50 anys. I també parlarem amb l'Orfeo Català avui, que demà actuen a París amb la Filarmònica de París, de Gustavo Dudamel. També avui a l'Àgora del Matí en parlarem amb Isabel Galí, Laura Bertran, Jordi Amat i Jordi Mir. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui és divendres 9 d'octubre, el dia comença amb un grau a Tuixent, a l'Alt Urgell, 6 graus a Sant Guim de Freixenet, 10 graus a Mollet del Vallès i 13 graus a Tarragona. Avui, dia de sol, dia fred aquest matí, amb vent encara de tramuntana i de mestral als dos extrems de Catalunya i en alguns llocs del Pirineu, la tendència és que aquest vent vagi amainant, però no acabarà de desaparèixer a l'extrem nord de la Costa Brava i a les Terres de l'Ebre, i les temperatures al migdia s'enfilaran entre els 18 i 23 graus les més altes. Demà dissabte puja una mica més la temperatura, el temps continuarà sent tranquil i diumenge arribaran alguns núvols per la meitat nord.
3: Això pel que fa al temps. A les carreteres ens despertem amb retencions a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma en sentit Trinitat per un vehicle avariat que talla un carril i dues carreteres tallades encara pels aiguats. La ronda nord entre les Franqueses del Vallès i Canovelles i la BP5002 a Vilanova del Vallès.
0: Abans repassem el que cal saber d'aquest divendres 9 d'octubre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Minut de silenci.
5: El que han convocat aquest migdia els sindicats Comissions Obreres i la UGT en record de Mari Carmen. També es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i la de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després que la desallotgessin a l'abril.
6: Això mentre hi ha el vespre a Madrid, la marxa en record de Mari Carmen va plegar milers de persones. La manifestació va anar fins a l'edifici on va viure durant més de 70 anys.
0: Madrid, Dani Sanciaja.
7: Flors i espelmes recorden Mari Carmen, el portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixades algunes de les milers de persones que han marxat des de la Puerta del Sol enmig d'un silenci trencat només estones. La commoció i la ràbia per la seva mort han donat pas a una motivació renovada per continuar les mobilitzacions.
8: Con una tristeza infinita. Directamente le arranca en su memoria.
9: Això no ens pot parar, és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
10: Con un sentimiento de ahora más que nunca también por Mari Carmen.
7: El sindicat de llogateres vol dur les protestes més enllà de la vaga de l'11 de novembre. Avui al migdia han convocat un minut de silenci juntament amb la UGT i Comissions Obreres. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, sacseja.
11: Aquesta mort ha impactat de plen la precampanya per les eleccions del 29N. Tant el PP com el PSOE l'han fet servir per atacar-se mútuament. Els populars han impedit que es facin minuts de silenci tant al Senat com a l'Assemblea i a l'Ajuntament de Madrid. Sentim la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
12: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso.
13: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
3: Salvador Illa ha demanat que el cas de la Mari Carmen serveixi per remoure consciències.
14: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent.
0: Un altre nom del dia és Gabriel Rufián.
6: L'actual líder dels Republicans a Madrid posa condicions a repetir com a cap de llista de les eleccions del 29N. La direcció del partit manté l'aposta per ell, però Rufián defensa aliar-se amb forces d'esquerra d'àmbit estatal, com Sumar o Podem, per contrarrestar la suma PP i Vox. La cúpula republicana sempre s'hi ha negat.
11: La diputada de Més Madrid, Teix Sidi, voldria que el front ampli amb Ada Colau també hi fos Gabriel Rufián, però entén les dificultats que hi posa el partit. Són declaracions ahir al matí de Catalunya Ràdio.
15: Ell també ho ha intentat, jo crec que ell ho ha intentat, que la proposta ve de bona fe, i el que passa és que els partits també són complicats i també l'obediència catalana i republicana que té Esquerra Republicana també és entendible.
3: Mentrestant, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector Pròxim a Junqueras, ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. De moment no s'ha postulat per liderar-la.
0: Demà.
6: La CUP decideix si es presenta o no les eleccions generals al novembre. El partit fa mesos que ho debat, però hi ha corrents interns que discrepen sobre com s'ha d'abordar aquesta convocatòria electoral.
0: I pel que fa a la resta de la fotografia...
11: A Junts per Catalunya, Míriam Noguera es repetirà com a cap de llista per Barcelona. El PP, dirigents del partit, donen per fet que serà l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
3: A l'espai de Sumar, Ada Colau diu que està disposada a liderar el Front Ampli amb la condició que també inclogui Podem. Divendres que ve haurà de tenir definit quins partits n'acaben formant.
0: i també va guanyar amb força el fet de que Jordi Hereu sigui candidat a representar el Partit Socialista de Catalunya a les eleccions. Cap de setmana llarg.
6: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Es preveu que més de 500.000 de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. Guillermo Villuendas és responsable del dispositiu.
4: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants.
0: I el gran recapte és un altre dels noms del dia.
11: I posa aquest any el focus en les noves pobreses, persones que treballen però que no arriben a final de mes. La campanya solidària de recollida d'aliments del Banc dels Aliments es farà els dies 13 i 14 de novembre en més de 2.000 establiments de tot Catalunya.
0: Totes alhora.
5: Protecció Civil farà el 19 d'octubre una prova de sirenes de risc químic simultània a tot Catalunya. És la primera vegada que s'activaran totes les sirenes d'emergència al mateix temps.
0: Joel Joan, que torna al teatre.
6: Amb el muntatge Bons i Dolents al Teatre Condal sobre la crisi dels 50. Es pot veure fins al 15 de novembre.
16: I tot i el títol, no és una obra sobre bons i dolents, sinó sobre aparences, expectatives i tota la paleta de grisos. Joel Joan se'n riu de les misèries humanes i de les pròpies, de les parelles de llarga distància i de les crisis d'edat, en especial dels homes quan arriben a la cinquantena.
17: Fas gran, les coses relativitzen, passes a tenir unes necessitats que abans no tenies.
16: Embolics, mentides i dobles sentits.
17: Ens autoconvencem de les nostres pròpies mentides, se'ns incrusten a dins i creiem que allò... Bueno, i ho anem venent, i sobretot l'important és el que pensen els altres.
16: Un text àcid, políticament incorrecte i exagerat.
17: L'humor o és corrosiu o no és humor.
16: Que ha provocat més rialles entre el públic de l'estrena que no pas debats postfunció. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, confiat.
18: Manolo González, davant el Màlaga espanyol d'aquesta nit a les 9, no creu que jugui al càrrec d'entrenador blanquiblau.
19: Bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors, no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat.
18: Espar renova amb el Barça fins al 2030. L'Eurolliga de bàsquet, els blaugrana reben els Alguiris a quarts de nou. A la Champions d'handbol, triplet de victòries dels blaugrana. La tercera davant el Dinamo de Bucarest.
0: D'aquí a dos minuts serà un quart de vuit.
3: Us saludem des del quiosc del costat de la ràdio. Ara mateix 12 graus de temperatura i les portades d'avui ja estan centrades sobretot en la precampanya. Al País, per exemple, hi trobem enquesta electoral que diu que el Partit Popular i Vox parteixen amb un clar avantatge i que sumarien majoria absoluta. La Vanguardia parla d'un duel aspre i d'una campanya electoral ruda, mentre que La Razón escriu que el PSOE pugna amb l'esquerra per incloure a les llistes els indignats de la Puerta del Sol. A l'Ara també expliquen que Gabriel Rufián negocia amb esquerra, mentre el partit diu que prepara una alternativa. Això en un dia en què portades com La Vanguardia i L'Ara porten fotografies d'un autocar calcinat a Ucraïna després que ahir Rússia matés 33 civils en un bombardeig, i la premsa també es fa ressò avui del Nobel de Literatura que s'ha endut la canadenca Ann Carson.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
21: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar dos mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
22: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
23: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
22: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
23: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
22: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
23: Apialia, la força de vendre junts.
24: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
25: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
26: Mm-hmm.
25: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
26: I des de 16.400 euros.
25: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
26: Citroën.
25: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
1: Es pensaven que s'havia acabat.
2: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
7: I això no és cap escape room.
8: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o moriré.
7: Merda, aquesta no l'esperava.
1: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
9: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
22: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
11: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Curado per les comarques de Barcelona. Tenim 4 graus a Berga, 8 a Caldes de Montbui i 12 a Esplugues. Carreteres, Clàudia Serra.
3: Lentitud amb aturades a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, on hi ha un carril tallat per un vehicle avariat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat.
11: I més mobilitat? Perquè els sindicats asseguren que la vaga parcial dels autobusos de Barcelona d'aquest dijous l'ha seguit el 100% de la plantilla.
10: Mentre que l'empresa diu que el seguiment ha estat del 60%.
6: La setmana que ve estan convocats 2 dies més de vaga.
11: Rafael de Ribot.
12: Hi ha vagues convocades dimecres i dijous de la setmana que ve, i fins a final de mes el comitè d'empresa també ha convocat jornades de protesta pels dies 20, 22, 27 i 29. Les aturades afecten 3 franges, de 9:15 a les 11 del matí, de les 8 a les 9 del vespre i de les 11 de la nit fins al final del servei. Els sindicats persegueixen una millora del calendari laboral i la reducció de la jornada a 35 hores a partir de l'any que ve. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.

0: nord-americana.
1: Sitges, Marc Garriga.
2: És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita, amb tensió, litres de sang i un plantejament crític vers una societat que dubta de les dones quan són víctimes, en aquest cas, d'un pertorbat que segresta adolescents. Carlota Pereda ha explicat a Catalunya Ràdio l'emoció de venir a Sitges combinada amb el fet d'inaugurar la 59a edició.
3: Pues esto también es un orgullo, ¿no? Que Sitges me... pues básicamente me ofrezca la oportunidad de formar parte de su historia, ¿no? Que es como... es pues muy bonito.
2: Des de Sitges, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: I més cultura. Avui el Cursal de Manresa se celebra Llach gener 76 per commemorar els 50 anys del concert que Lluís Llach va fer al Palau d'Esports de Barcelona. Passen 4 minuts, un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
6: el 26 de gener del 1947.
5: I el número de la sort, el...
6: 9.
5: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Els sons del matí.
7: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten.
8: El moviment de protesta estudiantil, però, es mantindrà la setmana que ve, dimarts, i ha convocada una nova manifestació.
9: La commoció i la ràbia per la seva mort han donat pas a una motivació renovada per continuar les mobilitzacions.
10: Con una tristeza infinita. Directamente le arranca en su memoria.
11: Això no ens pot parar, és com molta més força.
12: Quan aniré de casa per el camí desvent.
13: Ara són les 7:20, aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Carrer.
14: És un espai urbà, lineal i públic destinat al trànsit de persones i vehicles per accedir als diferents indrets d'una població. En sentit figurat, fa referència a l'opinió pública, la gent comuna o al sentiment general de la societat en contraposició a les esferes oficials, polítiques o institucionals. A França tenen el carrer incendiat per l'estat de l'educació i aquí per la crisi de l'habitatge. Quan els polítics no escolten el carrer, els acostumen a fotre al carrer.
13: Pla B.
14: El concepte fa referència a qualsevol alternativa o opció secundària prevista per quan falla el pla principal. Esquerra mantenen que Gabriel Rufián és l'opció principal, és a dir, el pla A, però també deixen entreveure que tenen un pla B, en cas que l'A els falli, és el diputat Jordi Albert. Tenir un pla B pot ser sinònim de ser previsor, també de voler enviar un missatge al pla per dir-li que ningú és imprescindible.
13: Moderador.
14: En l'entorn digital és la persona que supervisa els continguts que es comparteixen a les xarxes, el to dels missatges dels xats. El problema és que, per estalviar-les als internautes, es veuen obligats a visualitzar imatges aterridores que, en ocasions, els generen unes conseqüències psicològiques insuportables. En això també s'ha convertit Facebook, literalment, el llibre de les cares o de rostres, del pitjor rostre de la humanitat.
13: Posem-hi ara tres xifres amb Lara García. 80%.
0: El negoci de les cases de colònies cau un 80% pel boicot docent. Les patronals de l'oci educatiu temen una sagnia de tancament si aquesta situació s'allarga i continuen caient les reserves. Ho llegim al periòdico. Les colònies són l'activitat principal de la majoria de centres. Per molts representen el 70% de la facturació.
13: 10,7%.
0: És la taxa d'activitat emprenedora registrada el 2025 a la província de Barcelona, la més alta des del 2004. Segons el darrer informe de la Diputació i el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, Barcelona està per sobre de la mitjana catalana i espanyola, així com també de les economies europees amb els ingressos o la Comunitat de Madrid.
13: 2.000 milions d'euros.
0: És el valor de les exportacions catalanes a Mèxic. Hi ha unes 380 empreses catalanes implementades allà, mentre que 40 companyies mexicanes tenen filials a Catalunya. Ho ha explicat el president del BBVA, Carlos Torres, en una jornada celebrada a Barcelona, organitzada pel Banc i la Generalitat per reforçar vincles entre l'empresariat català i el mexicà.
13: I el veig tres imatges. A la primera imatge hi veig un autobús tot cremat, ja no té finestres tampoc si veuen els seients. De fet, a dins només s'hi pot apreciar una mica de ferralla. La xapa de l'exterior també està mig caiguda i el

0: terra davant també es veu tot de color negre.
1: És una foto que veiem avui a molts diaris i que podeu trobar fàcilment a les xarxes. És un dels dos autobusos que anava ple i que Rússia va bombardejar i Ucraïna i va matar almenys 33 dels passatgers que hi viatjaven.
0: A la segona imatge hi veig una desena de persones amb ulleres de realitat virtual posades. Estan a sobre d'una catifa de color verd i sembla que estan dins d'una fira.
1: És una imatge que veiem avui a La Vanguardia, però que aquest cap de setmana serà molt familiar per a totes les persones que visitin la Saga Barcelona Game Fest, una fira de videojocs que unirà clàssics i novetats a la Fira de Barcelona, Montjuïc.
0: I avui que som a París, la tercera fotografia ens arriba des d'aquí mateix, a França. Estudiants protestant és sinònim també d'eslògans enginyosos. Isabel Galí, n'has triat una de fotografia de les protestes en particular. Què és el que hi diu?
2: Hi diu privilegié, mais pas aveugle. Privilegiat, però no sec. I la porten tres estudiants ben vestits de la Universitat de Dret a SAS, coneguda per no ser precisament d'esquerres. Però aquests tres joves, almenys aquests, se solidaritzen amb les protestes dels estudiants de batxillerat que van iniciar-se a la perifèria de París. No estem secs davant els nostres privilegis, venen a dir. És la solidaritat sorgida dels instituts parisencs, amb molts més mitjans que els de Saint-Denis, el que ha permès que el moviment agafi força i sigui escoltat.
3: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: I avui a La cara B del temps parlem d'una de les conseqüències positives de la pluja d'aquests últims dies, que són els bolets. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, ahir vaig estar parlant amb el micòleg Enric Gràcia. Vam comentar la distribució de la pluja, també el vent i el fred d'aquestes últimes hores. I em deia que amb aquestes condicions, la temporada de bolets a l'alta muntanya, per sobre els 1.600 metres, ja es pot donar gairebé per acabada. El vent i el fred d'aquesta nit han acabat de rematar una temporada poc productiva en aquestes cotes. Però, en canvi, a la muntanya baixa i mitjana, la pluja dels últims dies podria fer revertir la situació. Mireu, l'estratègia dels arbres quan hi ha sequera i molta calor, com la que feia fins fa 10 dies, és enviar els nutrients cap a les fulles i no tant cap a les arrels. I precisament els nutrients de les arrels són els que necessiten els micelis d'alguns fongs per fer créixer bolets. Per tant, amb les pluges d'aquests últims dies, sobretot per sota dels 1.000, 1.200 metres, els arbres d'aquí uns dies tornaran a enviar nutrients a les arrels i els bolets encara podran sortir abans que comenci l'hivern. És veritat que per la florida més important haurem d'esperar 10 o 15 dies, mentrestant aniria bé que algun dia tornés a ploure i, el més important, que no faci més vent.
3: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
5: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Ahir dijous, l'Enigmàrius feia extravagant com un doblet sevillano-sevillista. I la resposta era bisbètic. Bisbètic, amb doble B alta, és sinònim de llunàtic, d'extravagant. I un doblet no-sevillista a Sevilla només el pot fer, doncs, el Betis, un equip que faria un bisbètic. Avui acabem la setmana sortint a pescar de la part de dins de la mà del pescador. De sis lletres. De la part de dins de la mà del pescador, sis lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Una empresa de cloïsses fa servir dones totalment despullades per promocionar els seus productes. Marc Amorós, bon dia.
7: Bon dia. La notícia diu que l'empresa de cloïsses ha publicat un catàleg promocional que conté imatges de dones totalment despullades enredades amb xarxes de pesca. Al seu costat han escrit la frase "No totes les cloïsses són iguals". Diu l'empresa que el seu catàleg és honest, que li han posat una miqueta del seu mar, de la seva bogeria i del cor que li posen a totes les feines que fan cada dia. El resultat és salvatge, sense filtres, diu l'empresa en el catàleg. La notícia també explica que l'ús de dones despullades per promocionar cloïsses ha generat una polèmica tant a xarxes socials com també fora de la conversa digital.
0: I això és real o fals?
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Aquest 11 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballar merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que una empresa de cloïses fa servir dones totalment despullades per promocionar els seus productes és una notícia real. L'empresa en qüestió és italiana, es diu La Selvaggia, i ha fet servir aquest catàleg per presentar-se a la fira de productes del mar Conchemar, que se celebra aquesta setmana a Vigo.
0: Gràcies, Marc.
7: Adéu, bon dia.

0: I ara, per arribar al punt de 7:45, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb l'escriptora Regina Rodríguez Sirvent.
1: Avui serà un bon dia perquè l'avió de tornada de Nova York, el Josep Maria, s'alliberarà. Serà després de només una nit a la gran ciutat. Després que, en una oficina a la cinquena amb la 72, caigui el tracte pel que feia mesos que treballava. Contra tot pronòstic, però, en lloc de catastròfic, ho sentirà redemptor. A l'avió de tornada no anirà directe a la secció de pel·lícules clàssiques com va fer a l'anada, que ja sabem que el blanc i negre sempre eleva la marca personal. No. A l'avió de tornada, per fi, el Josep Maria s'acomodarà al respatller i posarà la Sirenita. Uau!

0: comer.
1: Són 7:45. I avui és divendres, 9 d'octubre. Ens despertem amb fred, 4 graus a Vic, 8 graus a Targa i 13 graus a l'Ametlla de Mar, el dia en què, en aquest especial que farem des de París, parlarem amb diversos estudiants i també amb l'exfutbolista del Barça, Lilian Thuram. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
3: Que després de més de 20 dies de protestes d'estudiants a França, el govern anuncia una primera mesura. Desplegarà 3.000 professors substituts als instituts d'arreu del país.
2: Aquest migdia estan convocats minuts de silenci en record de Mari Carmen Abascal a tots els centres de treball i centres educatius d'Espanya.
3: I a la tarda, manifestació a Barcelona. Es vol homenatjar tant la Mari Carmen com l'Olga, la veïna de l'Hospitalet que es va suïcidar fa un mes després d'haver estat desnonada.
2: Gabriel Rufián assegura que vol ser cap de llista d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre, però demana al partit algun tipus d'aliança amb el Front Ampli. Esquerra sempre ha estat reticent a aquest tipus de pactes.
3: Per si les coses amb Rufián no acaben bé, el portaveu adjunt del partit, Jordi Albert, proper Junqueras, ja ha començat a recollir avals per poder-se presentar a les primàries.
2: Una noia que havia treballat de moderadora de continguts de Meta a Barcelona s'ha suïcidat a França. La família demandarà a l'empresa matriu de Facebook o Instagram.
3: Als Estats Units, la policia migratòria l'ICE ha disparat contra un ciutadà dominicà a Nova York. Els agents diuen que era una operació antidroga i que l'home tenia antecedents. Les organitzacions en defensa dels immigrants demanen que es publiquin les imatges de les càmeres dels agents.
4: En esports, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, no creu que jugui al càrrec al Màlaga espanyol d'aquest vespre a les 9. Xavi Espar renova amb el Barça fins al 2030. Un virus afecta diversos jugadors del Sabadell de cara al partit de demà a Ceuta, mentre que l'Eurolliga de bàsquet Barça-Zalgiris a partir de les 9.
1: Pel que fa al temps aquest matí, com dèiem, la temperatura ha baixat entre 5 i 10 graus a gairebé tot Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Si fa fred ara mateix, tenim entre 0 i 4 graus a la majoria de valls del Pirineu, excepte on fa vent, entre 4 i 7 graus al centre de Catalunya i entre 8 i 14 graus al litoral i prelitoral. Avui, un dia de sol, el vent va perdent força, però no acaba de desaparèixer. Es manté al nord del Cap de Creus i també a l'extrem sud de Catalunya i sembla que el cap de setmana continuarà sent tranquil, potser amb alguns núvols diumenge.
1: I pel que fa a la mobilitat a aquesta hora, hi ha retards a Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Retards derivats, ens diuen, de les limitacions de velocitat establertes. Hi ha demores de 20 minuts a l'R1 i d'entre 10 i 25 minuts a l'R2 aquest matí, que ja tornen a circular els trens en tot el seu recorregut, també a l'R2 Nord. L'R11 també ha recuperat la circulació, però hi ha 3 trens entre Barcelona i Figueres que no surten i Renfe ens indica que de moment no està previst un servei d'autobusos alternatius. Recordem que la circulació ja està recuperada també a l'R4, l'R1, l'R7 i l'R8.
1: I a les carreteres, un carril tallat complica la circulació a aquesta hora de la Ronda Litoral. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Sí, hi ha molta congestió entre Sant Adrià i Santa Coloma en sentit Trinitat, on un vehicle avariat talla aquest carril, i de Sant Adrià a la Barceloneta, a direcció Llobregat. Encara a l'àrea de Barcelona, a aquesta hora, intensitat també als accessos a la ciutat. Destaquem C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot en direcció al Nus de la Trinitat.
1: I ho rematem també amb les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia. Sis entrades, Ricard, sobretot en la precampanya. Una precampanya que es tensa per la mort de Mari Carmen Abascal, titula l'Ara. A El País es fixen en els números. Enquesta electoral que els du a titular que PP i Vox parteixen amb un clar avantatge. Tindrien de sobres majoria absoluta. Mentre el PSOE, diu la Razón, pugna amb l'esquerra per incloure a les llistes els indignats de la Puerta del Sol. Parlant de candidats, a l'Ara hi veiem foto de Gabriel Rufián, que negocia amb Esquerra mentre el partit prepara una alternativa. Això en un dia en el qual la majoria de portades porten, Ricard, fotos de destrucció a Ucraïna, un autocar calcinat a La Vanguardia i l'Ara, per exemple, titular, Rússia bombardeja dos autocars de civils a Kramatorsk.
1: Avui en parlarem al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, amb Isabel Galí, amb Jordi Amat, amb Jordi Mir i amb Laura Bertran. Quan són les 7:34. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades pel Forada. Bon dia.
9: Bon dia.
1: Avui un dia més, reflexions sobre la Mari Carmen, l'habitatge i també les eleccions.
9: L'editorial de l'Ara es pregunta fins a quin punt beneficiarà Pedro Sánchez el fet que la batalla electoral s'hagi tenyit de la lluita per l'habitatge, mentre que La Vanguardia considera penós l'ús polític que es fa de la mort de la Mari Carmen i exposa que el problema de l'habitatge no es resoldrà en paraules irades, sinó en pactes. El periòdico, el periodista Joan Cañete Bail, critica que es faci servir una persona vulnerable com la Mari Carmen per humiliar l'adversari polític, mentre que el Mundo troba comprensible que la mort de la Mari Carmen hagi provocat un esclat social per l'habitatge, però considera obscè que el govern espanyol i els seus socis instrumentalitzin aquesta situació. Mentre que el País també parla d'eleccions, però es fixa en la convocatòria de la vaga general. L'11 de novembre exposa que l'aturada no ha de servir per fer més gran la bronca partidista a unes setmanes de les eleccions.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista i escriptora Llucia Ramis.
0: La família d'una moderadora de continguts demandarà a la companyia Meta pel seu suïcidi, explica Nacho Robio i Gemma Saura a La Vanguardia. La jove va treballar a la Torre Glòries de Barcelona eliminant continguts violents de les xarxes socials entre 2022 i 2025. Formava part dels gairebé 700 moderadors que han emprès un procediment judicial contra Meta arran dels danys mentals causats per la seva feina, que consistia a eliminar contingut brutal de les xarxes perquè no arribés al públic. Després d'un intent de suïcidi anterior, va acceptar deixar la feina en un estat de vulnerabilitat i sense recursos, i Meta l'obliga a renunciar a prendre accions legals en el futur.
10: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
1: Quan vulgui.
0: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
1: Tot el temps que vulgui.
0: I totes les bombolles que vulgui?
1: Totes les bombolles que vulgui.
0: I tot el relax que vulgui?
1: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
2: En pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
5: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet, he fet coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
6: Entra a fundacio.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
7: Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital ara i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què han trobat a Capellades?
8: Doncs restes de fusta de fa més de 40.000 anys. Demostren que els neandertals van ser fusters experts. En concret, les excavacions on han fet aquesta troballa són a l'abric romaní, on fa 40 anys que hi excaven. Durant aquest temps hi han trobat armes, eines i envasos. Ara han vist que la fusta no la feien servir només com a combustible, sinó també per fabricar armes i objectes domèstics. Ho recull La Vanguardia.
7: I qui s'ha posat a subhastar?
9: Els Franco treuen a subhasta mobles i objectes del Pazo de Meirás. En concret, Magna Arts Auctions traurà gairebé 700 lots d'objectes, entre els quals hi ha mobles, pintures i vaixelles. Ho recull El Mundo. Detalla que serà el 27 d'octubre. L'obra més valuosa és un quadre de temàtica naval que surt per 4.000 euros. També hi veiem que hi ha un quadre de Joan Carles I amb la bandera franquista darrere i una dedicatòria del monarca.
7: I els veïns d'Eivissa volen multes adaptades.
8: Sí, el nivell de renda. Tot bé perquè l'amo d'un Lamborghini s'ha rigut d'una multa de 200 euros que li van posar per aparcar malament. Els veïns diuen que per ell són com 2 euros. És un debat que han obert i veiem el diari d'Eivissa. La mateixa policia local va ironitzar Instagram sobre el cas dient que el propietari del Lambo potser es pensava que amb els diners es podia aparcar a qualsevol lloc, però que avui li havia sortit car.
7: I Vic retorna al modernisme.
9: Una aplicació permetrà tornar a veure a través de la realitat augmentada els fanals de Gaudí a Vic. Els fanals de Gaudí els va dissenyar a Vic, estaven col·locats a l'entrada de la plaça Major i es van retirar l'any 1924. Ara es podran tornar a observar a través de pantalla en una de les propostes que s'han preparat per commemorar l'any Gaudí. Ho veiem al 9-9.
7: I avui no parlem de formatges, veig, ni d'esmorzar de forquilles, però tenim rànquing dels 50 millors bars del món.
8: Sí, agafeu-vos. Per segon any consecutiu, el bar Leoni de Hong Kong és al capdavant de la llista. De fet, el continent asiàtic que es consolida com una de les grans potències amb 13 locals al top 50, especialment Hong Kong, Bangkok i Tòquio. En segon lloc hi ha el Moebius a Milà i tanca el podi l'Alquímico a Cartagena, a Colòmbia. Més a prop, al número 16, hi ha el bar Sips, al carrer Montaner de Barcelona, i el 17, al Paradiso, també Barcelona. París, The Cambridge Public House, ho llegim a El País.
7: I ara que està, us expliquem els destacats en Internacional i Economia amb Pol Forada i Lara García.
10: Una premsa internacional que parla i molt de les mobilitzacions d'estudiants a França. Le Monde diu que les manifestacions ahir es van desenvolupar en general en un ambient festiu, tot i que en alguns casos es van produir incidents i enfrontaments. Volien prendre la Bastilla, assegura el diari, i per això van omplir fins a vessar la plaça emblemàtica del centre de París. El Regne Unit, The Guardian, titula que els ministres francesos s'afanyen a apaivagar els ànims dels estudiants després de setmanes de protestes. Destaca que el ministre d'Educació francès ha promès incorporar 3.000 professors substituts abans de dimarts, mentre els bloquejos als centres educatius continuen arreu del país. I sobre els premis Nobel, el Washington Post escriu que les aspiracions de Trump per al Nobel s'esvaeixen, però que Noruega encara estem per la seva ira. El diari assegura que a l'acadèmia li preocupa que qualsevol guardó el pugui fer enfurisme.
11: I en plan econòmica, l'economista assegura que la successió de canvis normatius en matèria de lloguer han acabat afectant la confiança dels propietaris. Adverteixen que els grans inversors han retirat ofertes, han tret els pisos dels portals i han aturat operacions arran de l'aprovació dels decrets. En la mateixa línia, Cinco Días diu que la nova normativa frena l'estratègia dels fons voltor de vendre cases, ja que la pròrroga dels lloguers dificulta els plans de negoci dels grans inversors que van comprar carteres d'habitatge per anar-se'n desprenent de mica en mica. I l'ON Economia publica que el comerç de Catalunya reclama indemnitzacions per les obres públiques amb retards. El 89% dels establiments associats a Comertia han reduït la seva facturació per aquestes actuacions.
7: I a la premsa esportiva, Robert Prat torna a la Lliga de Futbol després de 3 setmanes d'aturada.
12: I al partit d'aquest vespre, el Màlaga espanyol, totes les mirades posades en Manolo González, el tècnic blanc i blau, molt qüestionat a la banqueta perica.

0: L'esportiu diu que en aquest Espanyol li convé molt espavilar-se davant un escenari idoni, com és el camp del Màlaga, cué de la Lliga. A La Vanguardia veuen un Manolo González fort davant el perill i els rumors, mentre que pel periòdico aquest Espanyol de Manolo González es vol curar les ferides a Màlaga sota el record de la patacada que va patir contra l'Elx. L'Esport creu que el partit d'avui pot marcar un abans i un després, i pel Mundo Deportivo tot torna a començar aquesta nit a la Rosaleda de Màlaga. El diari Ara diu que De Jong només treballa amb un repte molt exigent, que Flick se'l torni a creure. La Vanguardia es pregunta si Marc Bernal pot reconvertir-se en central pel Barça com un possible recurs i una plataforma de minuts. Pel Mundo Deportivo, el Barça afronta un calendari complicat abans del Clàssic, Getafe, Galatasaray, Betis i PSG. I per l'Esport, Flick prioritza que no hi hagi lesions en la tornada a la Lliga.
1: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalies i Gerard Jubany. Bon dia.
2: Bon dia. Bon dia.
1: Atenció al que ha dit David Bustamante, que diu que ven un perfum cada 15 segons. Diu, no són la meva font d'ingressos més gran, però em podria viure perfectament.
3: Veus? El cantant va visitar El Hormiguero i va dir que es venen moltíssim perquè la gent sap que fa bons perfums. Els seus preferits són Muy Mío i l'últim que ha creat, que es diu Inédito, em sembla. A més, va confessar que s'està fent una casa i que hi ha construït una estanteria per posar-los tots. Ho recull el diari Marca.
1: Confirmen que el porc de l'infern que va viure a Catalunya fa 30 milions d'anys.
4: National Geographic ha publicat un article en què explica que gràcies a uns fòssils trobats a Lleida han pogut confirmar que un enorme mamífer va habitar la península molts anys després de la desaparició dels dinosaures. El seu aspecte recorda un porc senglar enorme, mesurava 1,35 metres d'alçada i tenia un crani d'uns 65 centímetres de llarg.
1: I body horror, els tatuatges que semblen verdet real a la teva pell.
3: Sí, anem a pitjor.
1: Jo, perdoneu, però aquesta secció, els titulars que m'escriviu, no els entenc mai. O sigui, no ho sé, igual sóc jo, però...
3: No, només els recollim, vull dir, nosaltres només traslladem els titulars que trobem. Estan fets així. Doncs ara deia que està de moda tatuar-se l'efecte de verdet al cos. Sembla que l'objectiu és provocar fàstic com a mecanisme de supervivència. És a dir, com que durant milers d'anys hem après a allunyar-nos del menjar amb verdet, doncs ara això s'ha traslladat al món dels tatuatges per provocar aquesta alarma de manera automàtica. Ho explica Cultura Inquieta.
1: El verdet vols dir podrit.
3: Sí, com florit.
1: La teva pell florida.
4: Exacte. Els tatuatges així, trossos de braç, de cama, aquí al coll, amb verdet.
1: Perquè... No ho entenc, però em costa. Canalies, qui fa anys avui?
4: Doncs avui felicitem l'actor Miqui Esparvé, que en fa 43, també suma un any més i arriba als 60, l'exprimer ministre britànic David Cameron, i acabem amb el cineasta Guillermo del Toro, que avui en fa 60.
1: I el santoral?
4: Avui és Sant Dionís, Santa Anastàcia i Sant Eleuteri.
1: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
5: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
6: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
7: 9 d'octubre de 1976, 6 exministres franquistes creen un nou moviment polític que es dirà Aliança Popular i que amb els anys es convertirà en el que és ara el PP. Entre els noms més destacats en aquell moment, el català de l'Opus Laureano López Rodó i Manuel Fraguer Ibarne, que en serà el líder. Què demanava Aliança Popular? Respecte per l'obra de Franco? Cap ruptura amb el passat? Només una reforma responsable que es basi en la unitat de la pàtria i en la no legalització de partits comunistes i separatistes. I ara fa 50 anys Catalunya era un formiguer d'actes polítics. Tothom volien escoltar els que haurien de liderar la democràcia. A Granollers, per exemple, 2.000 persones van assistir al míting de l'Esquerra Democràtica de Macià Alavedra, Trias Fargas o Pissunyer. Les seves demandes, el retorn del president Tarradellas i el restabliment de la Generalitat i de l'Estatut de 1932.
8: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació, molt més que disseny, que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. I prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3, molt més que llibertat.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
1: Catalunya Ràdio. Falten 13 minuts per les 8 del matí. Repassem ara els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Primeres mesures a França per intentar satisfer els estudiants i reduir les protestes.
2: Després de més de 20 dies de protestes, es contractaran 3.000 professors substituts, una de les principals exigències. Només ahir va haver-hi mig centenar de detinguts i una cinquantena de policies ferits.
1: Avui en parlarem des de París i reflexionem també de com és que aquí les protestes sobre educació doncs les lideren els alumnes i, en canvi, a Catalunya, els professors. I minut de silenci en record de la Mari Carmen.
10: Els sindicats han convocat per avui un minut de silenci al migdia i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona, també en memòria de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després de ser desnonada. La seva mort es converteix en el principal argument de precampanya. Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrilenya, i Félix Bolaños, ministre de la presidència.
11: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso.
12: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
1: Un govern espanyol que, per cert, va a molts mitjans catalans, però que Catalunya Ràdio doncs, fa dies que no ve. No sé per què, però en fi. Gabriel Rufián assegura que vol ser cap de llista d'Esquerra Republicana a les eleccions del 29 de novembre, però amb algun tipus d'aliança amb el Front Ampli.
2: Esquerra sempre ha estat reticent a aquest tipus de pactes. Mentrestant, el portaveu adjunt del partit, Jordi Albert, proper a Junqueras, ja ha començat a recollir avals per poder-se presentar a les primàries.
1: I se suïcida una noia que havia treballat de moderadora de continguts a Meta, Barcelona.
10: La família francesa demandarà l'empresa matriu de Facebook i Instagram.
1: Aquesta tarda comença l'operació sortida també pel cap de setmana llarg del 12 d'octubre.
2: Es preveu que fins demà al matí sortiran més de 500.000 de vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona, Trànsit i els Mossos desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres.
1: I Mishima anuncia una segona data per al seu concert de Nadal a l'Apolo.
10: Serà el 22 de desembre. Van exaurir la primera data en pocs dies. Les entrades ja estan a la venda.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. A Lleida saludem Pere Joan Álvarez. Bon dia.
13: Hola, bon dia, Ricard.
1: Tarragona, Clara Echevarria, bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: A Barcelona hi tenim Marc Jurado, bon dia.
15: Bon dia.
1: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
16: Hola, bon dia.
1: Comencem aquest recorregut pel país a Lleida. Aquest matí haurem d'estar molt pendents d'una tracturada per la crisi del sector agrari. Pere Joan.
13: Així és, una tracturada que convoca l'organització JARC i que començarà a les 10 del matí a la plaça Cervantes davant la delegació d'Hisenda a Lleida, on es reuniran amb la delegada de l'agència tributària. Els tractors vindran en diverses columnes des de diferents municipis com ara Almenar, Alguaire, Torre-serona o Vallfogona de Balaguer. La tracturada anirà fins a la subdelegació del govern espanyol, on es reuniran també amb el subdelegat José Crespín. Els pagesos surten al carrer per denunciar l'encariment del gasoil agrícola, els fertilitzants, l'electricitat, el gas o l'alimentació animal. Avui protesten els pagesos convocats per JARC. I recordem-ho, dimecres de la setmana que ve, 14 d'octubre, la tractorada que anirà fins a Barcelona la convoca Unió de Pagesos i té el suport de Saja.
1: I més coses, les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers al seu pas per la Conca de Barberà fins a principis del 2027, Clara.
14: Sí, concretament no hi haurà servei entre les Borges Blanques i la Plana Picamoixons. Això és perquè Adif està fent treballs de reparació dels greus danys causats per robatoris de cable de coure de l'estiu. L'actuació, que costarà uns 14 milions d'euros, s'havia d'enllestir en dos mesos, però s'allargarà fins a finals del 2026. Des de l'Ajuntament de Montblanc diuen que això és una mala notícia per la Conca de Barberà. I acabem amb una proposta per aquest cap de setmana. Es tracta de les Jornades Modernistes Reus 1900, que enguany tenen Antoni Gaudí com a eix central. S'han preparat recreacions històriques i altres activitats vinculades al modernisme.
1: I saltem a les comarques de Barcelona, pendents de la seguretat de Manresa.
15: Sí, hi ha convocada, Ricard, una roda de premsa a mig matí per presentar l'increment d'efectius de la Guàrdia Urbana i el reforç de les mesures de seguretat, una convocatòria que arriba, recordem-ho, just 5 setmanes després de l'apunyalament mortal a la capital del Baix. És això en un dia en què el nou director del TNC, Josep Maria Mestres, presentarà a Barcelona les línies prioritàries com a nou responsable artístic del teatre.
1: I acabem a Girona, on destaquem la creació de la primera associació d'expacients d'hospitals de Catalunya que han passat per la UCI, Fèlix.
17: Sí, han explicat al matí de Catalunya Ràdio que ho fan per fer visibles unes seqüeles que pateixen la meitat de les persones que han passat per la unitat de cures intensives, i no només ells, també les famílies. És un procés que sovint comporta l'aparició d'una gran desconeguda fora de l'entorn sanitari. És el que en diuen la síndrome post-UCI, amb un munt de dificultats que es troben quan tornen a casa. Dificultats motores, cognitives, socials o el fet de no poder anar a treballar. Aquesta associació l'engeguen amb pacients de l'Hospital Trueta de Girona després que han vist que no hi havia cap entitat similar a tot el país.
8: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, si encara no heu sortit de casa, abrigueu-vos perquè avui ha baixat i molt la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
16: Bon dia. Tant com de 5 a 10 graus a gairebé tot arreu, excepte els llocs on encara bufa una mica de vent. A gairebé tot arreu tenen aquestes temperatures molt més baixes, de 0 graus ara mateix a Bolvir, a la Cerdanya, 1 grau a Ripoll, 0 graus al Pont de Suert, 4 graus a Sallent, al Bages, 7 a Mollerussa, 12 graus a Sant Feliu de Llobregat. Amb un dia això sí que es presenta assolellat, al migdia recupera una mica la temperatura, màximes entre els 18 a l'interior, 22-23 les més altes a la costa, i amb previsió que aquest vent quedi concentrat cada vegada més als dos extrems de Catalunya. No fluixa del tot, no desapareix del tot, però sí que fluixa. Demà dissabte temps tranquil, es recupera una mica la temperatura i diumenge arriben alguns nuvolets poc importants.
1: I pel que fa al trànsit, retencions als punts habituals d'accés a Barcelona, Clàudia Serra?
18: Sí, destaquem C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot això cap al nus de la Trinitat. També la zona de la B23, Esplugues, d'entrada a la Diagonal. A les rondes hi ha trams amb congestió, sobretot en sentit Llobregat, i fora de Barcelona a l'AP7, un vehicle variat talla un carril a Cerdanyola en sentit sud, també congestió a la mateixa AP7 a l'alçada de Santa Perpètua en sentit sud, C58 de Terrassa en direcció Sabadell i la C60 des de la Roca del Vallès cap a Granollers.
19: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
20: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
21: Avui hem rebut el missatge de Lola Izquierdo, de Cabrera de Mar. Es queixa de com ha funcionat el servei de Rodalies a la línia del Maresme, la R1, aquesta setmana. Posa l'accent en trens que no han passat sense cap anunci previ d'afectació i considera que hi ha hagut desinformació. Des de Rodalies responen que s'ha garantit la mobilitat dels passatgers en els trams afectats pel temporal i que són conscients de les molèsties. També que estan treballant per minimitzar l'impacte als usuaris. La Lola confia que no es repeteixi el que han viscut aquesta setmana.
22: És un desastre que no puguem anar a fer les nostres activitats obligatòries per culpa de que els trens no funcionen i la mobilitat està completament col·lapsada. I realment no fer ús del vehicle privat actualment, si no vius a Barcelona, és absolutament impossible.
20: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio, 636 36 06 09. I ara al matí és el moment de repassar el preu de les despeses quotidianes. Avui ens fixem en la carn de porc, en concret en la llonganissa.
23: L'esclat de la pesta porcina fa gairebé un any continua preocupant les xarcuteries i canceladeries, cosa que, sumat a l'augment dels costos de producció, és un altre dels reptes que ha d'afrontar les carnisseries. Els professionals fan mans i mànigues per no traslladar totalment l'increment de costos als clients. A Osona, la Fossimanya de Tavèrnoles venen la llonganissa 5,45 euros, 36 euros al quilo. Gerard Vila de Cas és el seu representant.
24: Els costos que ens repercuteixen a nosaltres amb energia, amb transport, i és una barbaritat. No sé fins on arribarem. Ens té una miqueta preocupats perquè al final no es pot repercutir tot el que ens apliquen a nosaltres, perquè és que seria impossible, vull dir, no és sostenible.
23: A Manlleu, Osona, la carnisseria Colom Vila ha guanyat aquest any el premi a millor llonganissa tradicional de la Plana de Vic. La venen a 12,50 euros. Cesc Colom n'és el carnisser i assegura que ells no els ha afectat gens la pesta.
25: La llonganissa és el número 1 de top vendes de la nostra botiga. No ens ha afectat en res la crisi porcina. Nosaltres tenim una sèrie de clients molt macos, molt ben parits, que confien molt en nosaltres.
23: I embotits Ubac, a Organyà, a l'Alt Urgell, tenen dos tipus de llonganissa, la de pagès a 14,50 i la de muntanya a 13,50. Van néixer el 1915 i aposten per mantenir les receptes de sempre. El seu director general, en Damià Ubac, ho explicava fa uns dies a Pirineus TV.
26: La nostra llonganissa de muntanya, que és molt coneguda arreu, continuem tenint la mateixa tripa, la mateixa fórmula, la mateixa manera de fer, el mateix temps que li donem, amb un període final de cava. De fet, la tripa és una tripa molt especial, rentada a mà, que ho feia un senyor ja pel meu avi, i llavors aquesta manera de fer no es pot tocar. No es pot tocar, però és un producte molt diferencial.
1: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui divendres, què costa un trasplantament de fetge? Ot Serra, bon dia.
0: Bon dia. A Catalunya l'any passat es van fer més de 200 trasplantaments de fetge. Els tres hospitals preparats per a aquests procediments complexos són l'Hospital Clínic, el de Vall d'Hebron i el de Bellvitge. El cost d'aquest tractament, que paguem amb els nostres impostos, és de 104.000 euros.
3: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: El Matí de Catalunya Ràdio, marxem fins a París. El pròxim divendres, 9 d'octubre, farem el programa des de la capital francesa per celebrar amb Maria del Mar Bonet els 50 anys del seu mític concert a l'Olímpia. Aquest divendres ens acompanyarà des de París Maria del Mar Bonet, el director de l'Orfeó Català, Xavi Puig, l'exjugador del Barça, Lilian Thuram, dos dels nostres col·laboradors, Àngel Llàcer i Pere Estupinyà, i tindrem moltes més sorpreses.
3: Aquest divendres 9 d'octubre, al Matí de Catalunya Ràdio, des de París.
1: No paràs, això, Elisenda Pineda, tindrem moltes més sorpreses. És una manera de no dir res. Bueno, i a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia, Elisenda?
4: Doncs mira, avui ho ha petat la proposta d'una noia que, sota el paraigua de la quinesologia, ens ensenya com triar els aliments del supermercat utilitzant el swing test. Què és el swing test? Escolteu atentament.
5: Va compartir un tip de quinesologia para que puedas usar en el súper y saber qué alimentos te caen bien y cuáles te caen mal. Aquí hay dos tipos de sardina, voy a ver cuál me cae mejor. Luego vas a poner el alimento en tu esternón. Estas sardinas no me caen bien, por más que digan en aceite de oliva. Vamos a probar otras. Estas me caen bien. Así puedes saber qué alimentos son más benéficos para tu cuerpo.
4: Ja ho veus, la propera vegada que anem a la peixateria, Ricard, és molt important que no mirem els ulls del llobarro per saber si és fresc. Ens l'hem de posar sobre l'estèrnum i detectar si ens cau bé o no. El mateix farem amb les galtes de porc, el quilo de mongeta tendra i la ceba de Figueres. I esperar que caigui el meteorit després.
1: Gràcies, Elisenda.
4: A tu, fins ara.

I a aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui és 9 d'octubre, Diada del País Valencià. L'abraçada més forta i tota l'energia va directa cap al sud, cap als nostres veïns i germans valencians que també ens escolten i ens ho fan saber sovint a Catalunya Ràdio. Bon dia, Catalunya. Bon dia, País Valencià.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. A aquesta hora, congestió a les entrades a Barcelona pel nus de la Trinitat, també a la B23, Esplugues d'entrada cap a la Diagonal, trams amb congestió a la Ronda, sobretot en sentit Llobregat, i encara dues carreteres tallades pel temporal. La Ronda Nord entre les Franqueses del Vallès i Canovelles i la BP5002 a Vilanova del Vallès. Pel que fa al transport públic, avui les línies de Rodalies afectades pel temporal ja circulen en tot el seu recorregut corregut amb tren.
1: Nous homenatges avui en record de Mari Carmen Abascal. Els sindicats han convocat un minut de silenci aquest migdia i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona on també es recordarà l'Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després de ser desnonada. Milers de persones van participar ahir en una marxa a Madrid. La mort de Mari Carmen Abascal també capitalitza la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. Tant el PP com el PSOE han fet servir la mort de la dona per atacar-se mútuament i els populars han impedit a Madrid els minuts de silenci en honor seu. Des del PP recorden que la Generalitat tampoc en va fer cap en memòria de l'Olga. La direcció d'Esquerra manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres d'àmbit estatal i territorial. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector junquerista, es podria convertir en l'alternativa si no s'arriba a un acord amb Rufián. Els administradors de finques estan desbordats per gestionar les reparacions de les destrosses que han provocat els intensos aiguats de les últimes setmanes. A Barcelona, moltes comunitats han tingut alguna mena de dany i els terminis s'allarguen perquè es prioritzen les reparacions més urgents. El govern francès anuncia les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants que han sacsejat el país des del començament de curs. S'ha compromès a reforçar immediatament la plantilla de professors substituts, que és un dels problemes més denunciats pels manifestants. El Pentàgon retransmetrà en directe i en públic in situ l'execució per escamot d'afusellament d'un militar que va matar 13 persones en un tiroteig en una base de Texas. El secretari de Defensa diu que vol que sigui públic perquè la gent entengui les conseqüències d'aquests atacs. Carlota Pérez fa història a Sitges i es converteix en la primera dona espanyola que inaugura el Festival de Cinema Fantàstic. Ho ha fet amb Found Alif, una coproducció hispano-nord-americana amb el segell de la directora de Cerdita.
3: Esports.
1: Ricard Isidro, bon dia.
4: Bon dia, Carme. Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, que obre la 8a jornada. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. El Barça, per la seva banda, continua preparant el retorn a la Lliga per enfrontar-se demà al Getafe al Camp Nou amb el dubte de Rafinha. Avui a l'Eurolliga masculina de bàsquet, Barça Zalgiris a 8:45. A la Champions d'handbol jugat ahir, Barça 34, Dinamo de Bucarest 27. I a la Lliga femenina de bàsquet, també jugats ahir, Cadí la Seu 70, Leganés 60, Juni Girona 83, Palma 89.
1: Ambient fresc de tardor amb temperatures normalitzades dominarà el sol amb valors lleugerament per sobre dels 20 graus. El vent de tramuntana i mestral es mantindrà tota la jornada, però baixant d'intensitat. A la tarda s'esperen algunes franges de núvols prims al nord del país.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Castelldefels celebra avui a 11:15 del matí un ple extraordinari per debatre i votar el pressupost municipal per al 2027, així com les ordenances fiscals i els preus públics per al mateix exercici. La proposta del govern municipal preveu mantenir els serveis a les persones i incrementar les partides destinades, entre d'altres, a serveis socials i habitatge. També planteja una nova rebaixa de la quota de l'impost sobre béns immobles, l'IBI. La sessió es podrà seguir en directe a través de Ràdio Castelldefels, al 98 de la FM i dels canals digitals municipals. Aquest diumenge, la platja de Castelldefels acull una de les activitats més destacades de les 37es Jornades de Pau, Solidaritat i Cooperació, al Festival d'Estels per la Pau. La jornada tindrà lloc de 10 del matí a 6 de la tarda al voltant de la plaça de les Palmeres. Enguany, l'Ajuntament assumeix directament l'organització a través del Consell de Pau, Solidaritat i Cooperació. En cas de mal temps, el festival es traslladarà el diumenge 25 d'octubre. Les jornades continuen fins al 18 d'octubre amb activitats per reivindicar la solidaritat i els drets humans. Avui mateix, a les 6 de la tarda, la Masia de Can Roca de Baix acull el taller Violències quotidianes a càrrec de l'entitat local Món sense guerres i sense violència. I repassem ara algunes de les propostes de l'agenda. Els centres cívics continuen amb la programació de tardor i la biblioteca també ofereix activitats per a diferents públics. Podeu consultar-ne els detalls i els horaris a l'agenda municipal. A la programació del Teatre Plaza, aquest cap de setmana arriba una nova edició del Castelldefels Comedy Stars amb l'espectacle Corta el cable rojo, una comèdia que combina música en directe, projeccions i humor, una proposta per als qui busquen una estona de rialles al teatre. També hi ha una cita amb la cultura popular, el Festival de Jotas, organitzat per la Casa d'Aragó de Gavà, Castelldefels i Viladecans amb motiu de la festivitat del Pilar. I per acabar, les famílies tenen una nova oportunitat de participar en les activitats de sensibilització ambiental. Demà, els dissabtes al Baixador proposen Agafem el cabàs sobre la prevenció dels residus i els diumenges a la Pineda se centraran en les papallones a la platja. Totes dues activitats gratuïtes es fan de 11:45 a 13:45 del migdia. Us ho expliquem tot amb més detalls a Ràdio Castelldefels, al 98 de la FM i a radiocastelldefels.org. Molt bon dia i molt bon cap de setmana.
0: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.

Què tal? Molt bon dia, ja som a divendres, són les 8 i 8 del matí i ens atem aquest Castelldefels Desperta quan tot just hem fet també el butlletí de les hores en punt, el primer butlletí de Ràdio Castelldefels de les 8 del matí, amb repàs als dos titulars que ens configuren la jornada, aquesta jornada de divendres, i un repàs també a les propostes de l'agenda d'aquesta tarda i del cap de setmana. Estem en directe des dels estudis de Ràdio Castelldefels, a la plaça Neus Català, amb el company Gerard Carreras, el control tècnic, i jo mateixa, Estefania González, que serà qui us farà companyia fins a les 10 del matí. En aquest programa d'actualitat, 100% actualitat local. Amb una primera hora per davant, on d'aquí uns minuts, ja sabeu, sempre ahir 20 de cada dia, de dilluns a divendres, fem aquesta crònica amb el Servei Català de Trànsit, i al llarg d'aquesta primera hora anirem repassant en detall totes les notícies de Castelldefels. I a la segona hora ens arribaran dues entrevistes, les típiques que tenim els divendres, ja ho sabeu, ens toca parlar de l'agenda cultural del cap de setmana amb l'àrea de cultura i festes i de l'agenda esportiva amb el periodista Cristian Cano, que és el conductor del programa Dilluns Esportiu. El nostre programa dels vespres de dilluns, on s'analitzen tots els partits dels equips locals d'aquest cap de setmana. I avui el que ens farà és portar-nos, òbviament, aquesta prèvia, aquesta agenda dels partits que es disputen aquí a Castelldefels i també de les sortides que fan els nostres equips, cap a on van per disputar les seves competicions. Aquests primers minuts, com venim fent al llarg d'aquesta setmana, repassarem cadascun dels titulars que hem de conèixer de Castelldefels. Ja era també el titular destacat del butlletí de les 8, perquè avui és el tema central, el ple municipal extraordinari, que aprovarà el pressupost municipal, els impostos i les taxes per a l'any vinent, per l'exercici 2027. El govern parla d'uns pressupostos continuistes que garanteixen els serveis a les persones. Serveis que, segons les paraules del consistori, han crescut els darrers anys. El govern municipal anuncia que amb aquests comptes que presentarà a 10:45 del matí al Saló de Plens, reforçarà les partides de serveis socials i habitatge, entre d'altres. I pel que respecta a les ordenances fiscals, que també s'abordaran en aquest ple extraordinari, el govern planteja una rebaixa de la quota de l'IBI. Tots els detalls els podrem seguir en directe aquí a Ràdio Castelldefels, ja que a partir de 10:45 començarà l'emissió en directe. I fins al 30 d'octubre es pot optar al nou procés de selecció de plans d'ocupació per a persones en situació d'atur, prioritàriament veïns i veïnes de Castelldefels. A partir d'aquest procés de selecció es configurarà una nova borsa de treball per fer contractacions d'entre 6 i 12 mesos. Seran contractacions durant el 2027. Entre els perfils que es convoquen hi ha auxiliars administratius i tècnics, personal de neteja, jardineria i manteniment, informadors i auxiliars de serveis. Promoció econòmica en destaca d'aquests plans d'ocupació municipals, que són una gran oportunitat per a reincorporar-se al mercat laboral per a moltes persones, així ens ho indicava la regidora de promoció econòmica, Mar Sicília. Com dèiem, les inscripcions estan obertes fins a finals de mes, fins al divendres 30 d'octubre. El tràmit es pot fer al web municipal castelldefels.org o més informació també de manera presencial a la Guaita o per telèfon. L'ocupació hotelera al Baix Llobregat ha estat aquest estiu del 77%, segons les darreres dades del Consell Comarcal. A Castelldefels, l'índex d'ocupació registrada als hotels és una mica inferior, d'un 75%, mentre creix l'oferta d'apartaments turístics. A
el fet que baixi el nivell d'ocupació hotelera a la nostra ciutat pot respondre, segons les dades de l'informe, al fet que ha crescut l'oferta i hi ha més llits, perquè el nombre d'arribades sí que ha crescut. Per tant, a Castelldefels l'estiu es tanca amb el 75% d'ocupació als hotels, però les arribades creixen un 3% respecte a l'estiu passat. Al magazín Així Som, l'acompanyant a López feia una entrevista a la Lucía López de l'Observatori del Consell Comarcal, que també atribuïa aquesta aparent paradoxa al fet que la ciutat ha crescut l'oferta d'apartaments turístics. I aquest diumenge a la platja Nova Edició, la 13a del Festival d'Estels per la Pau. És un dels actes el més massiu de les jornades de solidaritat, que arriben ja a la seva 37a edició, i que aquests dies reivindiquen la globalització dels drets humans a la nostra ciutat. Aquest era també el segon titular destacat del nostre butlletí de les 8, que, a més, també ja sabeu que l'anem publicant a xarxes, a Instagram. Si no ens seguiu, ja podeu fer la cerca i tenir-nos ben fitxats, perquè aquí és on anem publicant cada matí el butlletí de les 8, amb les notícies, els titulars destacats, els temes centrals de cadascun dels dies i tota l'agenda del que trobem a la ciutat. A més de més continguts, els destacats de l'informatiu i també reels amb petits fragments d'entrevistes que realitzem diàriament a Ràdio Castelldefels. I continuem repassant titulars de l'informatiu, ja que també ens parlaven de l'àrea de salut per part de l'Agència del Medicament, que ha detectat problemes de subministrament d'alguns fàrmacs utilitzats en la teràpia hormonal per tractar els símptomes de la menopausa. S'espera que en unes setmanes s'acabi el desabastiment d'aquest medicament finançat pel sistema públic. Les autoritats del medicament informen que la situació va començar amb un tractament amb estradiol i s'ha estès a alguns altres productes per l'augment de la demanda d'alternatives de teràpia hormonal. Una informació que ens compartia el delegat dels farmacèutics de Castelldefels, Roberto Chacón. També assenyalava com a una de les causes d'aquesta caiguda del subministrament d'alguns productes el fet que aquí els preus són més baixos que a Europa. I això fomenta l'exportació, segons la seva explicació. I des de l'àmbit gastronòmic destaquem que la cuinera Roser Congost i els seus fills, Roser i Josep Lloret, han rebut l'homenatge del món gastronòmic local amb motiu de la incorporació de Castelldefels a la ruta del Xató. Es reconeix així la seva feina dins de l'establiment familiar al restaurant Lloret, a les botigues. I a l'agenda d'aquest divendres destacàvem el butlletí aquest que us comentava de les 8 del matí, doncs dins de les propostes del cap de setmana destacàvem que aquest dissabte torna al cicle Castelldefels Comedy Stars al Teatre Plaça i a la Sala Margarida Xirgo. En aquest cas, la nova temporada comença al Teatre Plaça demà dissabte amb un espectacle d'improvisació i comèdia que és Corta el cable rojo, una funció que començarà a les 7 del vespre de demà, una comèdia que fa 14 anys que es representa a Madrid i que ara arriba al nostre teatre municipal. Les entrades es poden comprar a partir de 12,45 € a entrepolis.com. I continuem repassant més notícies destacades. Ahir, al magazín Així Som, ens vam apropar al Castelldefels Networking Day,
jo mateixa amb el company Miguel Navarro vam anar amb la unitat mòbil de Ràdio Castelldefels per donar cobertura a aquest esdeveniment que reunia a més de 90 persones a l'edifici Lògic. Una

0: Un matí que combinava innovació, contactes professionals i converses de valor en un entorn únic, com és el CIEC on Startup Castelldefels. Avui al Desperta recuperarem aquesta entrevista que feia ahir al cap de promoció econòmica, Santi Amaro, en aquesta cobertura en directe una vegada que havia finalitzat l'acte. Amb una valoració molt, molt positiva d'aquest esdeveniment, però no només per part del cap de promoció econòmica, sinó també de diversos assistents que van valorar molt bona nota aquesta primera jornada Castelldefels Networking Day. I ahir es commemorava a la ciutat el Dia Mundial de la Salut Mental. Al llarg de tot el dia es van realitzar diferents accions, diferents activitats per sensibilitzar i posar sobre la taula aquest aspecte, la salut mental, un àmbit de la salut que encara manté moltes vegades aquest tabú. Des del passat 5 d'octubre i fins al 13 de novembre, sota el lema Fer comunitat, teixir benestar, continuarà també aquest programa d'activitats pensades per promoure el benestar emocional, afavorir els vincles i posar en valor la comunitat com a espai de cura i suport. I amb aquest primer repàs als titulars destacats d'aquest divendres 9 d'octubre, donem ja el tret de sortida al Castelldefels Desperta, primer ara amb la connexió al Servei Català de Trànsit i a continuació aquest repàs en detall de les notícies de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Vinga, molt bon dia, molt bon divendres. Continuem.
1: Castelldefels Desperta.

0: I és moment de mirar com tenim les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Molt bon dia, Adrià Fernández.
1: Hola, molt bon dia. Doncs bé, a hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes, tot i que són les retencions habituals de primera hora del matí de divendres. A la C32 detectem trams de circulació intensa per entrar a Barcelona i la Ronda de Dalt, des de Gavà i Viladecans, i a la C31 al Prat de Llobregat també hi ha els mateixos problemes. També congestions per entrar a Barcelona i al Nus de la Trinitat, des de la C58 i la C33 a Montcada i Reixac. També hi ha retencions d'entrada per la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet, tot i que a la C31 entre Badalona i Montgat ara mateix no detectem congestions destacades. També a la 2 hi ha trams de lentitud entre Pallejà i Cornellà de Llobregat i a la B23 entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat, sobretot en sentit Barcelona. I finalment a les rondes de Barcelona també destacar que hi ha circulació molt intensa en els dos sentits de la marxa. És tot, molt bon dia.
0: Perfecte, Adrià. Gràcies i bon cap de setmana.
1: Igualment, que vagi bé.

0: Castelldefels Desperta.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
0: Castelldefels Desperta.

0: Per aprovar el pressupost de l'Ajuntament de Castelldefels per al 2027, així com les ordenances fiscals i els preus públics per a l'any vinent, començarà a 11:15 del matí amb emissió en directe en aquesta mateixa emissora i també al nostre web, radiocastelldefels.org. El govern municipal anuncia que amb els comptes que presenta demà l'aprovació reforça les partides de serveis socials i habitatge, entre d'altres. En un comunicat, l'Ajuntament parla d'uns pressupostos per a l'exercici 2027 continuistes i que garanteixen els serveis a les persones, serveis que, diu, han crescut els darrers anys. Pel que fa a les ordenances fiscals, el govern planteja una rebaixa de la quota de l'IBI. Tots els detalls al ple municipal extraordinari que començarà a 11:15 del matí amb aquest seguiment en directe al 98FM i a radiocastelldefels.org i la notícia, la peça en detall a l'informatiu de la una amb Xavi Martín.
1: Castelldefels Desperta.

0: I ara el temps amb la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest matí de divendres comença amb un descens marcat de la temperatura, amb ambient més fred en general. Aquesta sensació de fredor fins i tot s'accentua a causa del vent de component nord, que encara bufem alguns cops puntualment molt forts a la zona nord de l'Alt Empordà, també cops molt forts a les comarques del sud del país i a cotes altes i mitjanes del Pirineu. Vent, però, que esperem que vagi afluixant amb el pas de les hores. Un dia, doncs, marcat per aquest ambient més fred arreu del país i també en conjunt per domini de l'ambient assolellat. Només esperem l'arribada d'alguns intervals de núvols alts a partir del final del matí pel nord-oest del país, també mitjans de cara a la tarda, però en conjunt doncs, mantindrem aquest domini del sol durant aquestes properes hores. Això és tot de moment per part nostra.

0: Castelldefels Desperta.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: I continuem amb el bloc de l'àrea Empresa i Treball. Veníem d'aquesta notícia sobre els plans d'ocupació, que es poden presentar sol·licituds al nou procés de selecció fins al 30 d'octubre. I parlem ara de l'èxit del Castelldefels Networking Day, aquesta jornada que es va celebrar ahir a l'edifici Lògic del CIEC On Startup de Castelldefels, on es van ajuntar més de 90 persones en aquesta jornada que incloïa reunions diverses i el descobriment de l'ús de la intel·ligència artificial i la realitat virtual orientades a empreses i persones emprenedores. Es tractava d'una jornada, la seva primera edició, que organitzava el Centre de Suport de l'Economia de Castelldefels, la Guaita. Des de Ràdio Castelldefels ens vam apropar, vam poder parlar amb el cap de promoció econòmica, Santi Amaro. Recuperem aquesta entrevista que duiem a terme ahir al magazín de la companya Anna López. Estem a l'edifici Lògic de Castelldefels, on aquest matí empreses, professionals i persones emprenedores han participat en una nova jornada de networking organitzada per la Guaita. Una jornada que va néixer amb un centenar de places disponibles, però que ha acabat superant aquesta previsió amb 120 persones inscrites. I més enllà de posar en contacte diferents perfils professionals, el Castelldefels Networking Day també ha mostrat aplicacions concretes de la intel·ligència artificial i la realitat virtual al món empresarial. Per conèixer com s'ha desenvolupat aquesta jornada i quina resposta ha tingut entre el teixit empresarial de Castelldefels, parlem ara amb Santi Amaro, cap de la secció de promoció econòmica de l'Ajuntament de Castelldefels. Santi, molt bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia.
0: Pregunta ara obligada. Estem justament amb persones al voltant que encara estan fent networking, encara es respira aquest increment del teixit empresarial de persones que volen connectar, que estan fent negoci, i com ha funcionat aquesta jornada?
1: Doncs efectivament, estem aquí des de les 9 del matí i bueno, la idea és, per part de l'Ajuntament, de la Regidoria de Promoció Econòmica i Foment de l'Ocupació, doncs generar un espai, com a mínim un espai a l'any, per tal de que puguin venir les empreses de Castelldefels a donar-se a conèixer, a fer contactes i amb l'objectiu d'establir contactes client-proveïdor en una jornada, doncs, de matí, com la que hem fet avui, en un espai tan icònic i tan representant per nosaltres com és el CIEC On Startup, l'espai, doncs, per crear empresa, oportunitats laborals i start-ups.
0: Quin tipus de perfil s'han apropat? Hi ha de diversos. Hem pogut parlar nosaltres també amb empreses d'aquí de Castelldefels amb una valoració molt positiva de la jornada. Vosaltres des de la Guaita com ho valoreu? També amb aquesta mirada els diferents perfils que s'han beneficiat de la jornada organitzada.
1: Doncs mira, finalment han sigut una norantena, unes 90 persones les que han vingut a participar, a formar part d'aquest dia. Les empreses, aproximadament, és un 60% empreses de Castelldefels, un 40% empreses de fora de Castelldefels, hi ha moltes que han vingut de Barcelona i també de municipis propers. Són multisectorial, aquí hi ha des d'una fotògrafa, empreses que es dediquen a dissenyar i a programar software, per exemple. Per tant, vull dir, la idea és que donar a cobertura, un ventall ampli d'empreses i de sectors que en principi el que necessiten tots és dedicar-se un dia a fer acció comercial. L'acció comercial és una acció que, independentment del sector de l'empresa en la qual estàs operant, és necessari per poder, doncs, donar a conèixer el teu projecte i, per què no, doncs, generar aquestes relacions de client-proveïdor.
0: I com ha funcionat aquest format plantejat amb el format agenda? Ja venien les persones que s'havien inscrit, ja venien amb unes entrevistes concertades. Això, per cert, ja havíem comentat en altres ocasions, Santi, que ho havíeu implementat en una jornada anterior, que tenia un altre objectiu, centrat en persones que busquen feina, i ara s'ha centrat en dinamitzar el teixit comercial empresarial de Castelldefels. Com ha funcionat l'agenda?
1: Sí, doncs la metodologia és molt similar. En aquell cas era, doncs, per persones que venien a buscar empreses i ser contractats. En aquest cas és una metodologia similar, i el que passa és que aquí, en comptes de buscar feina, doncs la gent ve a fer negoci, entre cometes, no? Qualsevol empresa que s'ha apuntat per venir avui aquí tenia una agenda prèvia. O sigui, en la preinscripció els demanaven que ens diguessin quins sectors o amb quines empreses volien veure, no? Quines necessitats tenien de connectar. Aleshores, internament hem fet una feina amb una empresa externa que ens ha ajudat, doncs, a fer matchings. Si jo soc una empresa del sector, doncs, jo que sé, de la publicitat, doncs, si necessito especialment trobar empreses que són del sector de la construcció, doncs, genero una agenda de visites d'un quart d'hora per veure'm amb empreses d'aquest sector que a mi m'interessen. No? La idea és que cadascú que ha vingut avui tenia com a mínim entre 3 i 6 entrevistes de qualitat, entre cometes, i un temps d'entre 10 minuts i 20 minuts per fer-la. Després, a més, hem generat uns espais que són genèrics, que també ens han servit, diguem, per fer una mica de networking de manera informal. No? Hem començat per escalfar motors la jornada amb una petita conferència sobre intel·ligència artificial aplicada al món de la petita mitjana empresa. Hem fet el networking, després hem fet dues sessions en les quals hem pogut presentar dos avanços tecnològics que tenen a veure amb la realitat virtual, sobretot aplicada al món de la construcció, i també un chat que hem improvisat aquí amb els telèfons mòbils, al qual tu podies trucar, dir quina empresa eres i que et digués aquest chat amb quines altres empreses podries connectar.
0: Doncs molt interessant, i a més estic pensant que justament quan hem arribat a fer la cobertura d'aquest acte ja ens trobàvem a l'accés de l'edifici lògic que teníeu informació d'una programació d'una següent jornada, unes següents jornades. Ens pots avançar una mica?
1: Sí, mira, es tracta de les jornades ON. Les jornades ON són les jornades d'innovació de Castelldefels, que les venim programant des de fa... Aquesta seria la novena edició. Són jornades que pivoten al voltant d'algun tema que té a veure amb la innovació empresarial. Aleshores, enguany són els dies 20 i 21 d'octubre, les fem al castell, de Castelldefels, aprofitant també un lloc emblemàtic de la ciutat, gairebé el més important, el que dona nom a la ciutat, i el dia 20 i 21 fem aquestes jornades on. Aquestes jornades també estan obertes a la participació de qualsevol tipus d'empresa, autònom o projecte empresarial de la ciutat que tingui interès en dues qüestions. Una d'elles és la transformació digital, de la qual parlarem el dia 21, amb una conferència que donarà l'Alfons Cornellà, que és una persona referent en temes de transformació digital, i el dia 20 parlarem sobre noves formes d'emprenedoria, és un tema que tractem molt últimament aquí en el CIECON Startup, i parlarem de les startups, d'aquesta nova forma de crear empreses. Vindrà el Tom Horsey, que és un conferenciant bastant reconegut en el món de les empreses, ha creat diverses startups, és inversor, i vindrà a explicar-nos quins errors i quins encerts ha comès ell i quines accions se'ls recomana a les noves generacions, diguem, d'empreses, i també farem una taula rodona amb diversos espais de cocreació empresarial que hi ha per la demarcació de Barcelona.
0: Perfecte, Santi, doncs venim a parlar d'aquesta jornada, però marxem amb encara més cites en el nostre futur ja molt pròxim, perquè a finals de mes tindrem aquestes jornades, i tenim un altre esdeveniment també en marxa. Em comentaves la nit de l'empresa?
1: Sí, això és la primera vegada que ho fem i és important, diguem, fer-li ressò. És el dia 22 d'octubre, a l'hotel BCN Events farem la primera nit de l'empresa. És una trobada empresarial adreçada única i exclusivament a les empreses, autònoms i comerciants de la ciutat, i la idea és fer una trobada d'empreses d'aquí de Castelldefels. Aprofitarem aquest espai, aquesta trobada, aquesta primera trobada, per donar certa importància als projectes que estem impulsant des d'aquí, amb l'impuls de l'Ajuntament, des del CIECON Startup, i farem, en el marc d'aquesta jornada, donarem els premis, els primers premis de l'acceleradora ON Startup. Comptarem amb la presència de 6 projectes finalistes que faran un speech, explicaran en 4 minuts quin és el seu projecte. Hi ha un jurat que prèviament ha fet una criba dels projectes presentats, i d'entre els 6 finalistes presentaran allà el seu projecte. I allà se sabrà quins són els guanyadors i les mencions d'aquest projecte.
0: Perfecte. Santi Amaro, cap de promoció econòmica de l'Ajuntament, moltes gràcies per atendre'ns, felicitats per aquesta jornada, i ens trobem a les següents per seguir donant cobertura des de Ràdio Castelldefels. Molt bon dia.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Castelldefels desperta.
3: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine, i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Castelldefels Desperta.

0: I estem arribant al final de la primera hora, encara ens queda la segona, que no marxem, encara hi ha desperta per estona. Us recordo també que la segona hora serà quan tindrem les seccions d'agenda cultural del cap de setmana i agenda esportiva. Però aquesta primera hora l'acabarem posant el focus en l'ocupació hotelera al Baix Llobregat, ja que aquest passat estiu, va créixer fins al 77%, segons les dades facilitades pel Consell Comarcal. A la nostra ciutat, a Castelldefels, l'índex d'ocupació registrada als hotels és una mica inferior d'un 75%, però ja veureu que des de l'Observatori del Consell Comarcal ens expliquen aquests motius. Ara escoltem en primer lloc a la Lucía López.
1: Hem observat a la comarca una ocupació hotelera del 77%. A la ciutat de Castelldefels aquesta ocupació ha estat inferior a la comarcal, ha estat un 75%, sent el mes de juliol amb major ocupació, amb un 84% de l'ocupació, i a més aquest mes ha registrat un destacat increment de més de 5 punts percentuals. I per remarcar és l'agost, que de passar un 81% de l'ocupació a Castelldefels en el 2025, ha suposat un 70% d'aquest estiu. Algunes hipòtesis. Hem pogut veure, jo he mirat què passava amb els apartaments i l'evolució de l'ocupació en els apartaments turístics, al contrari dels hotels, ha augmentat. I tot i que la taxa d'ocupació encara ha estat inferior a la dels hotels, però sí que s'observa un major dinamisme que en l'ocupació hotelera.
0: El fet que baixi el nivell d'ocupació hotelera a Castelldefels pot respondre, indica l'informe, al fet que ha crescut l'oferta i hi ha més llits, perquè el nombre d'arribades sí que ha crescut.
1: Agost continua sent el mes que concentra més arribades, és a dir, més turistes, que han concentrat més de 32.000 turistes, suposen més del 40% del total de turistes a l'estiu a Castelldefels. I aquestes arribades creixen un 3%, era el que et comentava. Tot i que pot ser que la taxa d'ocupació baixi, no significa que baixi el nombre de turistes, sinó que possiblement les places en oferta han crescut i per això t'ha fet baixar la taxa d'ocupació. I en quant al perfil de turista, també hi ha un predomini del turista internacional aquest estiu, lleugerament superior a la mitjana comarcal, passem al 58% dels turistes a Castelldefels aquest estiu han sigut internacional, tot i que també disminueix de manera significativa respecte a l'any anterior, perquè eren del 62%. Les motivacions, mateix que la comarca, les vacances són les majoritàries i negocis és el segon motiu d'estada.
0: A Castelldefels l'estiu es tanca amb el 75% d'ocupació als hotels, però les arribades creixen un 3% respecte a l'estiu passat. L'Observatori Comarcal atribueix aquesta aparent paradoxa al fet que a la ciutat ha crescut l'oferta d'apartaments turístics.
2: Castelldefels desperta.

0: Dos darrers minuts abans del canvi d'hora i amb aquesta previsió que a la segona hora del Desperta entrarem en detall amb l'àrea de cultura i festes sobre l'agenda cultural d'aquest cap de setmana i amb el periodista Cristian Cano sobre l'agenda esportiva. Ja sabeu que Cristian és el conductor del programa de Ràdio Castelldefels els dilluns esportius, que s'emet als vespres del dilluns, òbviament, com diu el seu nom, i ens porta els resultats del cap de setmana. Avui el que farà és portar-nos aquesta prèvia a tota l'agenda dels partits, la programació de les competicions que es disputin a la ciutat i fora, per part dels nostres equips locals. En aquesta primera hora hem repassat de manera extensa vàries de les notícies que configuren el context informatiu. Hem parlat del ple municipal extraordinari que començarà a 11:15 del matí i que podreu seguir en directe en aquesta mateixa emissora. Us recordo que el govern municipal ha anunciat que presenta uns comptes a aprovació que reforcen les partides de serveis socials i habitatge, entre d'altres. També s'abordaran les ordenances fiscals i en aquest cas el govern planteja una rebaixa de la quota de l'IBI. Segons paraules de l'Ajuntament, segons el seu comunicat, parlant d'uns pressupostos per a l'exercici 2027 continuistes i que garanteixen els serveis a les persones, serveis que han crescut els darrers anys, segons indiquen en aquest comunicat. Hem parlat també de l'àrea d'empresa i treball amb aquests plans d'ocupació que estan en marxa al procés de selecció fins al 30 d'octubre i hem fet aquest repàs a la jornada Networking Day que es celebrava ahir a l'edifici Lògic, al CIEC ON Startup, amb aquesta entrevista al cap de promoció econòmica, Santi Amaro, i també aquestes entrevistes que hem ja realitzat per talls, on hem pogut escoltar el Bruno, Isabel i Jordi, tres persones participants en aquesta jornada que ens feien una valoració molt positiva. I amb això arribem a la segona hora del Desperta.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
2: En punt les 9 del matí. Primer titular pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Aquesta hora, en general, comença a millorar el trànsit després de les retencions de primera hora, però encara hi ha punts complicats. El principal a la Ronda Litoral, a l'alçada de Montjuïc, en sentit Besòs, on un camió variat talla el carril dret i provoca retencions des de Mercabarna. Un altre a la B23, Esplugues, d'entrada cap a la Diagonal i fora de Barcelona. Retencions també a la C-17, a l'alçada de Canovelles, en sentit Barcelona.
2: Nous homenatges avui en record de Mari Carmen Abascal. Els sindicats han convocat un minut de silenci aquest migdia i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona on també es recordarà l'Olga Matute. És la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després de ser desnonada. La mort de Mari Carmen Abascal capitalitza la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. Tant el PP com el PSOE han fet servir la mort de la dona per atacar-se mútuament i els populars han impedit a Madrid els minuts de silenci en honor seu. La direcció d'Esquerra manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres d'àmbit estatal i territorial. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector junquerista, es podria convertir en l'alternativa si no s'arriba a un acord amb Rufián. La proximitat de les cites electorals marca també la celebració avui de la Diada del 9 d'octubre al País Valencià, amb el record inesborrable de la tragèdia de la Dana. El lideratge del president valencià, Juan Fran Pérez Llorca, es qüestiona des de les mateixes files del seu partit, el Partit Popular. El govern francès anuncia les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants que han sacsejat el país des del començament de curs. S'ha compromès a reforçar immediatament la plantilla de professors substituts, que és un dels problemes més denunciats pels manifestants. Els administradors de finques estan desbordats per gestionar les reparacions de les destrosses que han provocat els intensos aiguats de les últimes setmanes. A Barcelona, moltes comunitats han tingut alguna mena de dany i els terminis s'allarguen perquè es prioritzen les reparacions més urgents. Carlota Pérez de Fa Història Sitges es converteix en la primera dona espanyola que inaugura el Festival de Cinema Fantàstic. Ho ha fet amb Found Dry Alif, una producció hispano-nord-americana amb el segell de la directora de Cerdita.
4: Esports.
2: Ricard Isidro, bon dia.
5: Bon dia, Carme. Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, que obre la vuitena jornada. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. El Barça, per la seva banda, continua preparant el retorn a la Lliga per afrontar-se demà al Getafe al Camp Nou, amb el dubte de Rafinha. A l'agenda esportiva d'avui divendres, a l'Eurolliga masculina de bàsquet, a 8:45, Barça-Zalgiris. A la Champions d'handbol, jugat ahir, Barça 34, Dinamo de Bucarest 27. A la Lliga femenina de bàsquet, Cadira-Seu 70, Leganés 60, i Unigirona 83, Palma 89.
2: Pel que fa al temps, ambient fresc de tardor amb temperatures normalitzades dominarà el sol amb valors lleugerament per sobre dels 20 graus. El vent de tramuntana i mestral es mantindran tota la jornada, però baixant d'intensitat. A la tarda s'esperen algunes franges de núvols prims al nord del país.
4: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Molt bon dia de nou, són les 9 i 5 i encetem aquesta segona hora del Castelldefels Desperta. Acabàvem la primera meitat del programa fent un repàs a tot allò que havíem abordat. Us recordo que a la nostra pàgina web radiocastelldefels.org ja podeu recuperar sota demanda l'emissió prèvia, si arribeu ara i us heu perdut aquestes notícies on parlàvem del ple municipal, parlàvem de l'àrea d'empresa i treball, el ple municipal, ja que estic, doncs faig una mica d'incís de nou, un ple municipal extraordinari que aprovarà el pressupost municipal, els impostos i les taxes per a l'exercici del 2027. I des de l'àrea d'empresa i treball teníem dues notícies destacades. Per una banda, el nou procés de selecció de plans d'ocupació que està obert fins al 30 d'octubre per a persones en situació d'atur, prioritàriament que siguin de Castelldefels. Amb aquest procés es crearà una nova borsa de treball per fer contractacions durant el 2027. I, per altra banda, l'altra notícia d'aquesta àrea era la jornada Networking Day que es va celebrar ahir al CIEC On Startup, a l'edifici Lògic, a Can Rabadà. I ens vam apropar amb la unitat mòbil per conversar, per veure, fer un balanç de com havia anat aquesta jornada, per veure el... Jo, quan vaig arribar ahir, li parlava amb el cap de promoció econòmica i li deia quin xup-xup més empresarial que tenim aquí. Perquè hi havia moltes persones, havia finalitzat la jornada i encara hi havia moltes persones, hi havia molt de dinamisme empresarial, moltes converses que estaven generant, estaven creant vincles entre empreses de Castelldefels i també empreses que van venir de Barcelona, del Baix Llobregat, de manera general també. Pel que fa a les inscripcions, es van superar, hi havia una previsió d'oferir 100 places, es van inscriure 120 persones i ja sabem que sempre les inscripcions, després l'assistència també varia. En aquest cas, doncs, l'assistència va ser molt positiva perquè es va arribar gairebé a aquestes 100 places que s'oferien, 90 i escaig persones que van assistir i ens destacava el cap de promoció econòmica sobre aquesta jornada. Hem pogut escoltar l'entrevista que li feia a Santi Amaro i també les opinions i la valoració amb aquesta nota final, amb una mitjana d'un 9, que ens donaven diverses persones que havien assistit ahir a aquesta jornada. Vam parlar amb empreses que estan aquí a Castelldefels i també amb una de les persones participants al programa d'acceleradora, l'acceleradora que ofereixen des de la Guaita, que ja sabeu que aquest passat setembre encetava la segona edició. I des de l'acceleradora, un ciutadà d'aquí de Castelldefels que té en marxa un projecte de creació d'una nova empresa a la ciutat, també va decidir assistir i li feia la consulta en quin moment estarà mateix el teu projecte, el treball que estàs fent per crear aquesta startup, i justament m'indicava que estava en el moment idoni per a aquest tipus de jornada, perquè el que necessitava era tenir reunions, conèixer persones que li poguessin ajudar amb el negoci.

0: I també hem parlat, a part de tot aquest repàs a la jornada d'ahir des de l'àrea d'Empresa i Treball, hem parlat de l'ocupació hotelera al Baix Llobregat del 77%, segons les dades del Consell Comarcal aquest passat estiu. A Castelldefels l'índex ha estat una mica inferior d'un 75%, però el que sí que creix és l'oferta d'apartaments turístics i han crescut les arribades a la ciutat. I amb aquest repàs, ara ja tret de sortida a la segona hora, que tindrem aquestes seccions d'agenda cultural i agenda esportiva. De fet, ja està entrant a la ràdio la tècnica Mireia Soler, tècnica de l'àrea de Cultura i Festes, i amb ella començarem d'aquí uns instants aquest repàs a totes les propostes que no ens podem perdre aquest cap de setmana a la nostra ciutat.
1: Castelldefels desperta.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: La cara B, Roots. Wow, wow, wow, wow, wow, Rap Cosmic Seeds. Good night, everybody.
7: Thank you for that lovely tune, that funky music.
6: Os espero cada viernes, Radio Castelldefels, de 10 a 11. La cara B.
8: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
9: Todo sesión. Ei, que no te flasen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo sesión. 98.0. Todo sesión.

0: Encetem aquesta secció de, com ja ens deia el nom de la secció, de plans de ciutat, plans culturals que tenim aquest cap de setmana a Castelldefels. I ja tinc amb mi a la tècnica de l'àrea Cultura i Festes, Mireia Soler. Molt bon dia, Mireia.
1: Bon dia.
0: Doncs gràcies per estar un divendres més amb nosaltres i portar-nos tota aquesta informació d'actes, de propostes, que, per cert, en tenim una per dia. Ja aquest mateix divendres, aquest vespre, tenim una primera proposta, veritat?
1: Sí, exacte. Aquest divendres, a la plaça de l'Església, a les 19 hores, hi ha el Festival de Jotes Aragoneses, que és gratuït, o sigui, tothom que estigui per la plaça pot venir. És el tercer any consecutiu que es fa, crec, i va tenir molt bona acceptació cada cop més, o sigui que aquest any posarem més cadires.
0: Ja tenim aquesta previsió.
1: Sí, sí.
0: I exactament, què podem esperar d'un festival de jotes? Qui organitza aquest tipus d'activitats?
1: El club de... O sigui, és que exactament l'entitat d'Aragó.
0: La Casa d'Aragó.
1: Exacte, això. La Casa d'Aragó organitza amb la col·laboració de l'Ajuntament. Ve lligat amb la festivitat del 12 d'octubre, del proper dilluns, llavors per això es fa aquest divendres. I doncs és veritat que es va començar així com una proposta d'ells, però com et dic, l'any passat va tenir molt bona acceptació i van faltar cadires, llavors esperem que no plogui i que surti igual de bé que l'any passat.
0: Molt bé, aquesta és la primera proposta que tenim per aquest vespre ja de divendres 9 d'octubre, com ens deies, a les 7 de la tarda a la plaça de l'Església, un acte obert, i demà comença una nova temporada, torna al Castelldefels Comedy Stars, al Teatre Plaza, amb quina proposta?
1: Amb Corta el Cable Rojo, que és un espectacle que porta molts anys a Madrid i Barcelona triomfant, i l'hem volgut apropar a la nostra ciutat. Els actors venen de Madrid, o sigui que tindrem la Gran Via aquí a Castelldefels. És un monòleg d'improvisació i també amb participació del públic, o sigui que qui tingui ganes de passar una bona estona, encara queden algunes entrades.
0: Just una pregunta, perquè jo no tenia la informació del que comentaves, de que venen de Madrid i que ja porta anys, i ara estava mirant i el company de l'informatiu aquí té la informació que porten 14 anys representant aquesta funció a Madrid.
1: Sí,
0: o sigui,
1: sí,
0: això,
1: sí.
0: Ja, això és un clar indicador de que demà hem d'anar, així que jo m'apunto al pla. Això perfecte per demà a la tarda.
1: Sí, exacte. Queden algunes entrades, o sigui, que qui tingui ganes de riure una estona, a Entràpolis estan la venda d'entrades.
0: I deia Mireia que això suposa una nova temporada, una nova edició del Castelldefels Comedy Stars. Ens situes una mica per si algú encara no havia escoltat sobre aquest cicle. És la tercera edició?
1: Sí,
0: sí, veritat? Més o menys fa 3 anys, jo diria que ja... O sigui, que encetem ara aquest tercer any.
1: Exacte. Encetem el cicle de Comedy Stars i també la nova temporada del segon semestre, tot junt, avui, o sigui, demà comencem aquesta nova temporada, i doncs, com diu, Comedy Stars, comèdia, riure, el que volem és això, no? Llavors, sempre intentem que a les temporades hi hagi, per lo menys, algun monòleg per riure, amb algun humorista conegut, que després, properament al novembre, ve el Santi Rodríguez, actor d'Aïda i de diferents... amb el seu monòleg, Nos damos un viaje, i comencem amb Corta el Cable Rojo. També tenim aquest cicle el 30 d'octubre, amb motiu de Halloween, un impro show que serà, es diu Impro Horror Show. Llavors, en aquesta temporada són aquests tres que formen aquest cicle Comedy Stars.
0: M'ho esteu posant difícil, perquè veient aquests espectacles i veient també, m'avanço, a finals de novembre aquí a la pàgina web de l'Ajuntament indiquen que es farà el No me toques el cuento, que jo això he vist moltíssima publicitat a Instagram, es feia aquest espectacle a Barcelona, crec, si no m'equivoco,
1: sí.
0: I m'havia cridat molt l'atenció, o sigui que tot això molt fàcil per la ciutadania de Castelldefels de no haver-nos de desplaçar, o sigui, comencem demà ja amb una funció amb llarga trajectòria de Madrid, que ens portem fins aquí, i amb aquestes altres propostes, Impro Horror Show, Nos vamos de viaje, No me toques el cuento, aquí jo crec que quasi gairebé cada setmana tindrem propostes al Teatre Plaza, i amb aquestes d'humor apuntadíssimes dins del nostre calendari.
1: Aprofito per dir que la No me toques el cuento està dins de les jornades d'igualtat, de la no violència, de la dona i de la nena, i seran gratuïtes. Llavors, esteu atentes perquè, és, com tu dius, és una, un espectacle molt divertit i que també et fa pensar, no? Llavors, a principis de novembre crec que s'obrirà perquè tu puguis fer la reserva i llavors doncs, hem d'estar atents per això.
0: Ah, fixa't, primícia, no tenia, no havíem comentat això prèviament, ho he vist així sobre la marxa a la pàgina web. Clar, és veritat que posa que serà el 20 de novembre i el 25 de novembre és el Dia Internacional contra les Violències Masclistes, o sigui que ja veig que s'han marcat amb aquest motiu i estarem pendents a principis de novembre, apuntadíssim també, per veure si podem aconseguir aquestes entrades
1: exacte,
0: gratuïtes.
1: Exacte, seran gratuïtes, sí, el Departament d'Igualtat ho ha organitzat així i llavors li hem volgut també nosaltres col·laborar en aquest sentit, no? I ho hem emmarcat dins del cicle.
0: Uh-huh. Perfecte. I amb això no podem passar el diumenge encara perquè hem de destacar que aquesta nova temporada al Teatre Plaza torna a portar Premi Gastronòmic.
1: Exacte. Ho tornem a recordar que tenim un acord amb el Gremi d'Hostaleria, llavors en els llibrets i a la pàgina web de Castelldefels hi ha els diferents locals, restaurants i bars que col·laboren. Llavors, amb la teva entrada aquell dia, com normalment són a les 7-8, surts i pots anar a sopar i hi ha un descompte. Diferents establiments han posat el seu

0: Perfecte. I com sempre també el vostre Instagram, Castelldefels Cultura. Aquí també es troba tota, totíssima la informació.
1: També, també.
0: Molt bé. Amb això ara ja sí que passem al Festival Flamenco que tenim aquest diumenge, 10 d'octubre.
1: El 10 i 11 d'octubre.
0: Oh, 10 i 11. Ai, és veritat. Posa sí. 10/11 i he pensat 10 novembre. Jo ja m'he situat que estàvem a novembre.
1: No, no, no. De... Els dos dies a la plaça de la Democràcia... L'Hermandat, l'entitat Hermandat Cristo de la Paz, doncs fa aquest típic festival de flamenco, que qui tingui ganes d'escoltar una mica de flamenco o veure ballar, doncs a la plaça de la Democràcia.
0: Doncs que estava pensant que interessant, quin mix de cultures aquí a Castelldefels, perquè aquest divendres tenim la vigília del Dia del Pilar i amb aquestes jotes aragoneses, i després dissabte i diumenge també podem gaudir d'Andalusia, que arriba aquí també per commemorar, per celebrar, des de l'Hermandat Cristo de la Paz amb aquest flamenco, així que una varietat molt, molt curiosa, no? I que ens configura Castelldefels de manera molt diversa.
1: Totalment, i aprofito pues, doncs, per donar les gràcies a aquestes entitats que formen, gràcies a elles es fan aquests actes i fem un teixit cultural, no?, entre tots.
0: Perfecte, doncs Mireia Soler, tècnica de l'àrea de Cultura i Festes, moltíssimes gràcies per un divendres més on si hem arribat, com em passava a mi per exemple, que no tenia encara els plans configurats del cap de setmana, ja acabem la secció i ja tenim claríssim, no només aquest cap de setmana, sinó encara a més dies vista, perquè ja ens has ofert moltíssima varietat. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I que vagi molt bé el cap de setmana, fins al divendres de la setmana vinent.
1: Molt bé, gràcies.
2: Plans de ciutat pel cap de setmana.

0: Castelldefels Desperta.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
3: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.
0: Castelldefels Desperta.

I com just hem fet aquest repàs a l'agenda cultural del cap de setmana, no ens podem deixar també aquest gran acte de sempre tan d'èxit com és el Festival d'Estels per la Pau. Aquest diumenge a la platja és la 13a edició ja i s'emmarca, ja sabeu, dins de la 37a edició de les Jornades de Solidaritat. Unes jornades que tindrem a la ciutat fins al 18 d'octubre. A més, amb aquesta previsió de si hi hagués mal temps el diumenge, doncs des del Festival d'Estels per la Pau ja comuniquen també que aniran fent seguiment i si fos necessari s'ajornaria, però sí que es realitzaria el 25 d'octubre. O sigui que en principi tenim la cita aquest diumenge 11 i en cas contrari, a través dels canals oficials de l'Ajuntament, podrem veure que, doncs, si s'ha de fer el 25 o no. Per part de Ràdio Castelldefels, el company Xavi Martín parlava amb l'àrea de solidaritat sobre aquesta iniciativa que arriba enguany a la seva 13a edició. Fins al

0: El 18 d'octubre, Castelldefels celebra la 37a edició de les Jornades de Solidaritat. És tot un seguit d'activitats sota el lema «La solidaritat és la globalització necessària». Són unes jornades que reivindiquen la globalització dels drets humans i inclouen el Festival d'Estels per la Pau. En parlem amb el co-coordinador d'Estels per la Pau, Claudio Labanchi. Què tal? Bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Claudio, què és Estels per la Pau?
1: Mira, Estels per la Pau és un festival que s'organitza a Castelldefels des de l'any 2017, penso jo, sí, ho vam inaugurar el 2017. I és una crida per la pau, una crida de les famílies, dels nens, de, bueno, és una crida familiar, perquè aquest món, al final, pues, mira, pensem que, que el tema d'Ucrània, el tema de Palestina o temes de les guerres és molt recent, però és una cosa que porta moltíssims anys i portem moltíssims anys amb persones que pensen que és la manera de solucionar els conflictes, no? I nosaltres, pues, des d'una ONG i ara des de l'Ajuntament, o sigui, aquest esdeveniment ara mateix és un esdeveniment de l'Ajuntament i que l'organitza el Consell de Pau i Solidaritat, és un esdeveniment ciutadà com una crida per la pau al món.
0: Què hi trobarem a la platja? Quines activitats hi ha preparades?
1: Tenim diverses activitats, o sigui, activitats de vol familiar, és a dir, tindrem tallers perquè els pares, mares i fills i filles puguin aprendre a muntar un estel i a volar aquest estel. Tindran un espai a la sorra per dedicar-se a volar i aprendre a volar. Vindran associacions, entre cometes, professional d'estels des de Barcelona, que portaran estels gegants, estels acrobàtiques i, de totes formes, bueno, no sé si has vingut alguna vegada, però pops gegants, són estels gegants que bueno, al cel es veuen d'una forma impressionant, no? Això tot a la sorra. Penso que tindrem un dia excepcional amb un bon vent, i veurem un espectacle al cel meravellós, no? També a la plaça tindrem activitats de les associacions culturals de Castelldefels, tallers de les entitats de cooperació i solidaritat de l'Ajuntament, que estem lligats al Consell. Cada entitat farà una mostra del seu treball al Tercer Món o per la Pau. I ja després, a l'hora de dinar, tindrem una paella que podrem, bueno, gaudir tots a la plaça amb una associació que organitza aquesta paella, no?
0: Com es diu tradicionalment, no cridarem al mal temps, però sí que en alguna ocasió ha passat els darrers anys i aquesta està sent una tardor especialment plujosa. Què teniu previst?
1: De fet, jo ja porto 15 dies mirant els partes meteorològics i, òbviament, molt nerviós perquè hem tingut unes pluies i unes tormentes espectaculars. I bueno, pues, penso avui en dia que tindrem un dia assolellat amb un vent bastant bo per volar estels. Això no puc confirmar-ho, no? perquè això sempre canvia, no? Però si el dia al final plou o és un dia que no podem volar els estels, hem pensat i tenim preparat aturar-ho i organitzar-ho en 15 dies més endavant. És a dir, el següent cap de setmana no, a l'altre.
0: Claudio Labanchi, que al costat del Consell de Pau i Solidaritat coordinen aquest Festival d'Estels per la Pau. Moltes gràcies, Claudio.
1: Gràcies a vosaltres i esteu convidats.
2: Estàvem escoltant aquest fragment de l'entrevista del company Xavi Martín amb els coordinadors del Festival Estels per la Pau. Amb aquesta previsió, ho estava just mirant jo també, i per aquest diumenge hi ha una bona previsió, i en principi no haurien d'arribar noves precipitacions a Castelldefels, però tot i així, ja s'han plantejat un escenari B, un pla B, en el cas que fos necessari de cara al 25 d'octubre. Però tot apunta que aquest diumenge, dia 11, sí, efectivament, 11 d'octubre, tindrem aquest festival emmarcat dins de les 37es Jornades de Pau, Solidaritat i Cooperació, que, a més d'aquest acte, que és un dels actes centrals, un dels actes als que més persones s'apropen a fer volar els seus estels per la pau, doncs les jornades també inclouen una exposició de les entitats i ONGs que formen part del Consell Municipal de Pau i Solidaritat. Aquesta exposició ja es pot visitar a la Sala Margarida Xirgu fins al 18 d'octubre, que és el darrer dia de les 37es Jornades de Pau, Solidaritat i Cooperació. La mostra dona a conèixer la feina que fan aquestes entitats en àmbits com la cooperació, la solidaritat i la defensa dels drets humans. La tècnica municipal Carme Ferrer és la cap de l'àrea d'Educació i Solidaritat.
3: Doncs es tracta d'una exposició on podem presentar diferents moments, diferents mitjançant fotografies concretes i fetes amb molt de carinyo, i es tracten de compartir els projectes i programes que les entitats que tenim aquí a Castelldefels i que participen en el Consell de Pau i Solidaritat, Consell Municipal, doncs poden representar tímidament, mitjançant una foto, però amb molt de detalls, com ja es fa amb aquest art de la fotografia, doncs el seu esperit i el seu saber fer.
2: I a més, dins d'aquestes jornades tenim diverses propostes que encara han d'arribar a la ciutat. Ja hem viscut, per exemple, aquestes xerrades també dins del cicle Ciutats Defensores pels Drets Humans. Ens visitaven dues dones activistes que, a més, també intervenien aquí a Ràdio Castelldefels. Ahir en parlàvem, per exemple, d'aquesta conversa amb la Hannah Lemma, que és una d'aquestes dones convidades a parlar sobre la seva defensa dels drets humans i específicament sobre la seva lluita i visibilització dels drets de les dones a Etiòpia. I més activitats. Aquesta tarda, a les 6, a la Masia de Can Roca de Baix, l'entitat local Mont Sense Guerres i Sense Violència ens oferirà el taller Violències Quotidianes. També les jornades inclouen cinema, amb una projecció de la pel·lícula The Legend of the Vagabond Queen of Lagos. Aquesta ens arribarà, aquesta pel·lícula, el dijous 15 d'octubre a les 7 a la Sala Margarida Xirgu, amb entrada gratuïta fins a completar l'aforament de la sala. També tindrem això, ara estem ja repassant la setmana vinent, el dijous tenim cinema, el divendres 16 d'octubre a les 6 a la Sala Margarida Xirgu, tindrem l'Hora del Conte Solidari, amb la seva cita fidel també a aquestes jornades i la lectura de Rondalles de Pau i Amistat, a càrrec d'Irènia Jocs de Pau. I la setmana vinent encara ens arribaran més propostes, com és un recital de poesia, música i dansa, una jornada solidària per a infants i famílies a l'Escola Felisa Bastida i un final de jornades el diumenge 18 d'octubre amb l'espectacle de titelles Ginkgo, l'arbre de la pau. Però tot això ja ho anirem repassant durant la setmana vinent, també aquí al Desperta i a la resta de programació de Ràdio Castelldefels. Ara el focus, com us deia, és un any més en aquest festival d'estat Estels per la Pau, que és una de les activitats més destacades de les jornades. Aquest diumenge, 11 d'octubre, a partir de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda, a la platja, a l'alçada de la plaça de les Palmeres.
4: Castelldefels Desperta.

0: El cicle Castelldefels Comedy Stars torna aquest dissabte amb Corta el cable rojo, un espectacle d'improvisació i comèdia, una funció al Teatre Plaza que començarà a les 7 del vespre. Corta el cable rojo és una comèdia que fa 14 anys que es representa a Madrid i que ara arriba al Teatre Municipal.
1: Estoy a punto de morir.
2: ¡Socorro! ¡Mi camello ha muerto! ¡Ahora está aplastando a mi mujer y a mi hijo recién nacido! ¡Yo no tenía ni camello!
0: La funció, protagonitzada per tres actors, destaca per l'enginy, l'humor i uns números musicals.

0: I ara un repàs a la previsió del temps per aquest divendres i cap de setmana amb la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Hola, molt bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest matí de divendres comença amb un descens marcat de la temperatura, amb ambient més fred en general. Aquesta sensació de fredor fins i tot s'accentua a causa del vent de component nord, que encara bufem alguns cops puntualment molt forts a la zona nord de l'Alt Empordà, també cops molt forts a les comarques del sud del país i a cotes altes i mitjanes del Pirineu. Vent, però, que esperem que vagi afluixant amb el pas de les hores. Un dia, doncs, marcat per aquest ambient més fred arreu del país i també en conjunt per domini de l'ambient assolellat. Només esperem l'arribada d'alguns intervals de núvols alts a partir del final del matí pel nord-oest del país, també mitjans de cara a la tarda, però en conjunt doncs, mantindrem aquest domini del sol durant aquestes properes hores. Això és tot de moment per part nostra.

0: I ara una notícia relacionada amb l'àrea de la salut. En concret, parlarem de problemes de subministrament d'alguns fàrmacs utilitzats en la teràpia hormonal per tractar els símptomes de la menopausa. L'Agència del Medicament ha detectat i reportat aquesta incidència amb el subministrament. S'espera, això sí, que en unes setmanes acabi aquest desabastiment del medicament finançat pel sistema públic. Les autoritats del medicament informen que la situació va començar amb un tractament amb estradiol i s'ha estès a alguns altres productes per l'augment de la demanda d'alternatives de teràpia hormonal. Roberto Chacón és el delegat dels farmacèutics de Castelldefels.
1: Bueno, esto ha generado bastante ruido porque tiene mucho alcance, pero vamos, que nos lleva pasando continuamente desde hace ya bastantes años y con un montón de cosas. Y cuando es una cosa que tiene sustituto o similar o genérico, pues ningún problema. Pero como en este caso de la menopausia, que había un producto y hace ya meses que no nos llega, pues es un problema gordo. Y sin quitarle hierro al tema de la menopausia, que es un problema gordísimo, pero es que hay otras cosas que si no te las tomas, te mueres.
0: El delegat dels farmacèutics, Roberto Chacón, assenyalava com a una de les causes de la caiguda del subministrament d'alguns d'aquests productes el fet que aquí els preus són més baixos que a Europa. D'aquesta manera, diu, es fomenta l'exportació.
1: És un tema complicat perquè hi ha diverses causes, exportació, medicament en Espanya, me parece que es el segundo más barato de Europa. Entonces, ¿qué ocurre? Que se crean aquí muchas empresas que se dedican a exportar medicamento a otros países de Europa. Porque si una cosa que aquí vale 3 regulado, en Alemania vale 17, pues claro, entonces nos desabastecen a nosotros y tenemos problemas para surtir a la población.
0: L'Agència del Medicament preveu l'arribada de noves unitats d'alguns dels medicaments de teràpia hormonal, amb estradiol, actualment finançats pel sistema públic a mitjans d'aquest octubre, per recuperar la normalitat a partir del novembre.
2: Castelldefels desperta.
0: I ara una notícia gastronòmica, perquè la cuinera Roser Congost i els seus fills, Roser i Josep Lloret, rebien l'homenatge del món gastronòmic local amb motiu de la incorporació de Castelldefels a la ruta del Xató. Es reconeix així la feina d'aquest establiment familiar, el restaurant Lloret, a les botigues, a l'hora de preservar aquest plat.
3: Roser Congost i Roser Lloret són les cuineres del restaurant Lloret de Castelldefels. Aquest divendres 2 d'octubre passat van ser homenatjades totes dues a l'acte de presentació de la incorporació de Castelldefels a la ruta del Xató, en reconeixement a la contribució a conservar aquesta tradició gastronòmica. Avui ens acompanya el germà de la Roser, filla, en Josep. Bon dia a tothom, Josep.
4: Bon dia.
3: Roser. Bon dia a tothom. Què significa per vosaltres? Començo per vostè.
4: Oi, un agraïment molt maco.
3: Sí.
4: Després de tants anys de treballar, que et facin homenatge així, no té preu, de veritat.
3: Perquè el que importa a la vostra feina és el dia a dia, que tothom satisfet, però esclar, casos així excepcionals també agrada.
4: Oi sí. Jo, de veritat, junt amb els meus fills vam estar molt contents, de veritat.
3: La qüestió que es relacioni amb el Xató és per quina raó és? Expliqueu-nos amb la vostra...
4: Segons va dir el Jordi, era de la veia del meu home, la madrona Bruguera.
3: Per tant, estem parlant de 3 generacions, és
4: sí,
3: això?
4: Sí.
3: I des d'aleshores, quin és el secret per si centrem en el Xató?
4: Bueno, jo crec que és amb la picada. Jo crec que cada un té la seva manera de fer-la. Un hi posa més avellanes, l'altre hi posa menys ametlles, en fi, hi ha la variació aquesta. I també de la classe del pebrot que hi posin.
3: Perquè hi ha l'anyora?
4: L'anyora.
3: I és la que es fa servir a Castelldefels?
4: Que és la que es fa servir, normalment, en general.
3: Roser, també voldria saber, Roser, filla, la teva impressió sobre aquests reconeixements de què parlàvem.
5: Bueno, doncs estic també molt contenta perquè, esclar, són moltes generacions que portem treballant aquí a la cuina, fent cuina tradicional... I bueno, és una mica de la història d'aquí de Castelldefels també que s'ha pogut reconèixer i posar en marxa. Que fins ara doncs, bueno, estava la paella i teníem poqueta cosa i ara veig que van traient receptes per anar pues, guardant la tradició dels nostres avantpassats que et cuinaven amb estrès que no hi ha ara.
3: Josep, la mateixa opinió.
6: Estem pues, molt agraïts amb el Jordi Tresserres, a l'Ajuntament, al Gremi d'Hostaleria per aquest reconeixement. I bueno, pues, la història nostra ve des dels meus besavis, que el meu besavi pues, treballava pel Conde Güell, que era masover, i la meva besàvia pues, feia com de cuinera pel servei del Conde Güell. I llavors, pues, clar, bueno, pues, dedicava... I han trobat pues, una recepta seva amb la qual pues, explicava pues, com feia el xató en aquella època. Clar, en aquella època tampoc no era tan fàcil com ara, perquè ara pues, tens de tot, vas al súper i ho trobes tot. Llavors, pues, clar, tampoc a l'hivern pues, potser era quan era més fàcil, perquè l'escarola és una cosa d'hivern, ara n'hi ha sempre. I bueno, pues, no sé, a poc nosaltres vam anar continuant a la masia, fent com de merendero, després vam tindre un xiringuito entre carretera i via, i ara pues, tenim el que és el restaurant Lloret, i bueno, pues, ara més o menys, pues, vull dir que en principi pues, agraïts per aquesta consideració que ha tingut amb nosaltres, i bueno, pues, en principi moltes gràcies.
3: En Jordi Tresserres, que és el coordinador de la capitalitat gastronòmica de Castelldefels, parla de l'escarola. La bona és la del Parc Agrari, és la d'aquí, la del Prat.
4: La del Cabell d'Àngel.
3: Cabell d'Àngel és una especialitat.
4: És molt primeta, és molt fineta. Ells en diuen de perruqueta. Uh-huh. Ells en diuen perruqueta, però és normalment, o sigui, cada puesto en diuen la seva manera, Cabell d'Àngel, que és més fineta, fineta, blanca, perquè quan creix se tapa i llavors queda més blanca.
3: Quan parlem del xató, de seguida ens ve la idea de principalment de Vilanova o de Sitges. És així. A Castelldefels l'hem de reivindicar, per tant, l'hem de posar a la taula. Bueno, vosaltres ja ho feu, de fet.
6: En principi bueno, estem contents perquè gràcies a la reunió que vam tindre l'altre dia al Gremi de l'Hostaleria, pues, bueno, s'ha aconseguit que Castelldefels pues, es posi dintre de la ruta del xató de Vilanova, Sitges, Castelldefels i em sembla que també és Cunit o Vilafranca. Vull dir, ja és una cosa important que es reconeixin tot també la zona de Castelldefels com també ruta de xató.
3: Uh-huh. Parlava, Roser, vostè de la picada. Què més hi posem? Què més hi posem al xató?
4: Home, estem d'escalivar els alls escalivats. La nyora s'ha d'escaldar, perquè llavors amb el gabinet anar la traient a mica a mica, treure-li el fruit que té dintre. Les avellanes, ametlles, hi ha molta cosa, perquè els alls s'han d'escalivar i pelats posats dintre, perquè facin pasta, els alls pelats. I vinagre, oli, i tens d'anar-ho remenant, ben remenat, i la veritat, amb el morter, normalment, però ara hi ha el Turmix, que es fa més de pressa.
3: Ajuda el Turmix.
5: La meva besàvia posava unes anxoes picades a dins.
3: A l'hora de fer sí. La sal.
5: Sí. Sí, era el truquet que feia servir ella.
4: El secret es posava unes anxoves picades dintre, i així uh-huh. Donaven el sabor de boníssim. Perquè l'anxova té un gust molt poc.
3: Sí, la salabró de l'anxova, de la conserva. Sí.
4: Els alls eren escalivats, que ja no donaven picor. I no, estava molt... Aquesta picada són molt fina i molt bona.
3: Ja tenim no? L'escarola, la perruqueta, tenim la salsa, no sé si en dieu romesco, també, sí. Què més hi posem?
4: Bacallà.
3: Bacallà, esqueixat.
4: I atún. Olives negres. I poca cosa més. Si s'hi va posar una anxova, se posa, però com que les anxoves també van molt cares, amb la de la picada fa l'efecte.
3: Roser, moltes gràcies.
5: Vosaltres també.
3: Josep,
5: vosaltres,
6: moltes gràcies. Tant.
3: Gràcies.
2: Castelldefels desperta. Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. con las secciones Biografía Rocopó, la historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia, desde Radio Castelldefels.
7: La cara B, Roots. Wow, wow, wow, wow, wow, Rap Cosmic Seeds. Good night, everybody.
8: Thank you for that lovely tune, that funky music.
7: Os espero cada viernes, Radio Castelldefels, de 10 a 11. La cara B, Roots.

0: Arribem a la recta final d'aquest Desperta de divendres. En aquesta segona hora hem pogut fer la secció d'agenda cultural del cap de setmana amb l'àrea de Cultura i Festes, en concret la tècnica Mireia Soler, que s'apropa tots els divendres per compartir-nos les propostes que hem de tenir ben apuntades al nostre calendari, com és, per exemple, el Festival de Jotas Aragoneses que tenim aquesta tarda a la plaça de l'Església. Demà tenim una proposta del Comedy Stars, aquest cicle del Teatre Plaça i la Sala Margarida Xirgu, també han set aquesta temporada de tardor amb diferents propostes sobre la taula, però ara posem la mirada a aquesta de demà a les 7 a Corta el Cable Rojo, que també hem parlat al llarg d'aquesta segona hora. Hem recuperat alguns talls d'aquesta proposta que ens arriba des de Madrid, 14 anys que ja porta fent-se aquesta representació d'improvisació teatral, d'humor, a la Gran Via de Madrid, i demà podrem viure aquí a Castelldefels. I més propostes també, com és el Festival Flamenco que tenim dissabte i diumenge per la Hermandat Cristo de la Paz. I, a més, hem fet el repàs exhaustiu d'això ja des de la primera hora, des de les 8 del matí, amb el primer butlletí informatiu de Ràdio Castelldefels, on us recordo que els destacats han estat aquest ple extraordinari per debatre i votar el pressupost municipal per al 2027. Començarà ja d'aquí 40 minuts, tindrem l'inici d'aquest ple al Saló de Plens, on parlaran del pressupost, per una banda, i també les ordenances fiscals i els preus públics per a l'exercici 2027. I l'altre titular que destacàvem de cara a l'agenda del cap de setmana són aquestes 37è jornades de pau, solidaritat i cooperació i el Festival d'Estels per la Pau, que és una de les activitats més aclamades, que arriba aquest diumenge a la platja de Castelldefels a partir de les 10 a l'alçada de la plaça de les Palmeres. I hem continuat a partir d'aquests titulars destacats a tota aquesta agenda. Hem anat repassant de manera exhaustiva totes les notícies que ens configuren el context informatiu de Castelldefels i acabarem també recordant una de les notícies que us destacàvem aquests dies anteriors al Desperta, on de fet el company Xavi Martín s'apropava al Parc del Castell i feia una cobertura. Això crec que, si no m'equivoco, devia ser el dimarts, em sembla que fèiem aquesta cobertura. Espera, ara mateix ho miro, això no hi ha cap problema, ho mirem de manera conjunta, perquè aquesta setmana hem tingut, va ser el dimecres, el dimarts de fet es va apropar a la plaça Joan 23 per les campanyes d'asfaltatge, que la darrera actuació havia estat en aquesta plaça i en Bisbe Urquinaona, i parlava amb el cap de la unitat de via pública i el tècnic de campanyes d'asfaltatge sobre totes aquestes renovacions i millores a l'asfalt. El dimecres es feia aquesta unitat mòbil, aquesta connexió a la Porta del Castell, que de seguida recuperarem uns talls sobre com avancen aquestes obres d'instal·lació d'una nova tanca perimetral. I ahir la unitat mòbil es desplaçava al CEM Can Roca i jo mateixa podia parlar amb el monitor de gent gran Efrem Guasquer i amb persones participants en les activitats que es desenvolupen des de la setmana passada cada matí en el marc del programa Salut i Diversió. Totes aquestes entrevistes i tots els continguts sabeu que els podeu recuperar a radiocastelldefels.org. Ara nosaltres mateixos us recordem sobre aquestes tasques d'instal·lació de la nova tanca perimetral del Parc del Castell, que està previst que finalitzin al novembre. Així ens va informar la tècnica municipal responsable de Medi Ambient i Espais Verds, Marian Sardà.
1: Això va ser a petició de l'Ajuntament, especialment de l'àrea de governació, però amb col·laboració, evidentment, amb l'àrea de Medi Ambient i Espais Verds, per garantir i millorar la seguretat d'aquest espai. És cert que en moltes ciutats del món d'Europa els parcs emblemàtics o històrics es tanquen, perquè és una manera de donar seguretat a les instal·lacions pròpiament i també als usuaris. Aquest parc nostre té molts desnivells, hi ha molts amagatalls, diguéssim, vegetació que pot generar en certs moments inseguretat. Inclús també pels que fan la vigilància no és fàcil. No poden fer una seguretat passiva patrullant, per exemple, la policia, perquè hi ha diferents cotes. I és una manera de preservar i millorar aquest entorn sense alterar els valors paisatgístics del propi parc i la vegetació. Aquesta feina l'està fent l'àrea metropolitana, de fet, perquè el Parc del Castell és un parc metropolità. Està a la nostra ciutat, és nostra, però ens ho manté l'àrea metropolitana.
0: Ara mateix, les tasques d'instal·lació de la tanca perimetral al Parc del Castell avancen al ritme previst i tot apunta que al novembre hauran finalitzat.
1: No queda gaire, perquè també hi ha hagut, com això és una obra, no pròpiament és una obra, és un subministrament i col·locació, tota la part de subministrament, quan han de fer un cop, els hi adjudiquen, acaba el novembre. Va començar, diguéssim, abril, van haver una sèrie d'endarreriments per el tema de subministrament de materials i tal, però al novembre hauria d'acabar aquesta obra. També és veritat que les pluges, ja sabeu que a vegades es complica una mica, però va avançant relativament bé de temps. O sigui que al novembre això hauria d'estar acabat. En qualsevol cas, també com són portes que podríem, si hi hagués un petit retard, doncs podries continuar l'obra, si fa alguna tanca que calgués esperar algun subministrament, es podria fer. Però la previsió és que acabem al novembre, l'àrea metropolitana té aquesta previsió.
0: Aquesta nova tanca perimetral permetrà delimitar millor l'espai i controlar-ne els accessos fora de l'horari d'obertura, reduint també possibles situacions de risc o conductes incíviques. Una actuació que forma part d'un ampli projecte de millora de l'entorn del castell, que també inclou, per exemple, la renovació de l'enllumenat. La nova tanca té uns 900 metres de longitud i 8 portes d'accés, i a les parts nobles és d'acer corten, un material resistent integrat amb les rampes que comencen a l'antiga Casa de la Cultura.
2: Castelldefels desperta.
0: Amb aquesta darrera informació ja arriba el moment d'acomiadar-nos. Ja sabeu que podeu recuperar tot aquest Castelldefels Desperta de divendres 9 d'octubre a radiocastelldefels.org. Com sempre, ha estat un plaer acompanyar-vos al llarg d'aquestes dues horetes. Gerard Carreras, el control tècnic, i jo mateixa, Estefania González, petant la xerrada, però de manera informativa, sempre amb tota l'actualitat local que cal conèixer. I més un divendres, amb aquesta mirada també a l'agenda, plans de ciutat, tot allò que podrem gaudir al llarg d'un cap de setmana que en principi apunten les previsions que serà favorable pel que respecta a la climatologia. Us desitgem molt bon divendres, molt bon cap de setmana. Acabarem aquesta emissió ara amb una peça musical i de seguida tornem amb el butlletí de les 10 en punt i l'actualitat informativa amb nous titulars destacats a Castelldefels. Molt bon cap de setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 10. Nous homenatges avui en record de Mari Carmen Abascal. Els sindicats han convocat un minut de silenci aquest migdia i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona on també es recordarà l'Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després de ser desnonada. Milers de persones van participar ahir en una marxa a Madrid. La mort de Mari Carmen Abascal també capitalitza la precampanya per a les eleccions del 29 de novembre. Tant el PP com el PSOE han fet servir la mort de la dona per atacar-se mútuament i els populars han impedit a Madrid els minuts de silenci en honor seu. Des del PP recorden que la Generalitat tampoc en va fer cap en memòria de l'Olga. La direcció d'Esquerra Republicana manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres d'àmbit estatal i territorial. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector juncarista, es podria convertir en l'alternativa per liderar la llista si no s'arriba a un acord amb Rufián. El Pentàgon retransmetrà en directe i en públic in situ l'execució per escamot d'afusellament d'un militar que va matar 13 persones en un tiroteig en una base de Texas. El secretari de Defensa diu que vol que sigui públic perquè la gent entengui les conseqüències d'actes com aquests. Els trens amb passatgers no passaran entre les Borges Blanques i la plana de Picamoixons a les línies R13 i R14 fins a principis de l'any que ve. Els treballs derivats dels efectes de robatoris de coure a l'estiu tenien una previsió d'execució de 2 mesos. El govern francès anuncia les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants que han sacsejat el país des del començament de curs. S'ha compromès a reforçar immediatament la plantilla de professors substituts, un dels problemes més denunciats pels manifestants. Els laboristes mantenen l'escó de l'exprimer ministre britànic Keir Starmer i derroten el líder del partit verd, Zach Polanski, que no aconsegueix entrar al Parlament per consolidar el ressorgiment dels ecologistes al Regne Unit. Carlota Pareda fa història a Sitges i es converteix en la primera dona espanyola que inaugura el Festival de Cinema Fantàstic. Ho ha fet amb Found Alive, una coproducció hispano-nord-americana amb el segell de la directora de Cerdita.
2: Esports.
3: Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, que obre la 8a jornada. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. El Barça, per la seva banda, continua preparant el retorn a la Lliga per enfrontar-se demà al Getafe al Camp Nou, amb el dubte de Rafinha. I a l'agenda esportiva d'avui divendres a l'Eurolliga masculina de bàsquet, a 8:45, Barça, Alguiris, a la Lliga Sobal, el Granollers visita la Ciutat Real a 8:45 del vespre en partit de la 5a jornada.
1: El vent de nord perdrà molta força al llarg del dia, però no acabarà de desaparèixer. Domini del sol amb només alguns núvols prims passatgers i temperatures que, en general, pujaran poc per sobre dels 20 graus. Temps estable per als pròxims dies, amb més contrast tèrmic entre el dia i la nit.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem l'actualitat informativa local. La Biblioteca Ramon Fernández Jurado ofereix fins al 30 d'octubre el programa d'activitats Tastant el món del llibre, tot un conjunt de propostes on es farà una reflexió sobre el món dels llibres des d'una mirada transversal. El programa inclou xerrades, tallers, sortides, sessions de cinema i rutes literàries, entre altres propostes. Les activitats que encara estan per arribar inclouen tallers de postals literàries aquest mateix divendres 9 d'octubre, d'escriptura creativa el 14 i 21 d'octubre o, per exemple, una visita a una impremta. Això serà el dijous 15 d'octubre. Èxit del Castelldefels Networking Day. El Centre de Suport a l'Economia de Castelldefels, La Guaita, organitzava ahir dijous 8 d'octubre aquesta primera edició d'una jornada de networking pensada per posar en contacte empreses, indústries i professionals de Castelldefels, de Barcelona i del Baix Llobregat. La jornada ha comptat amb més de 90 persones participants i ha inclòs reunions diverses i les persones assistents han descobert les aplicacions reals de la intel·ligència artificial i la realitat virtual, orientades a automatitzar processos, captar clients, reduir costos i millorar la productivitat. I des de l'àrea d'esports, l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana amb una doble jornada de Lliga dels sèniors del Castelldefels Hockey Club. El municipal de la Via Fèrria, el sènior femení, rep el Sanse Complutense, això serà el dissabte, i el Pozuelo Hockey Club el diumenge, mentre el masculí, el sènior masculí del Castelldefels Hockey Club, ho fa amb la Gara 1935, partit el dissabte, i la de Rimes amb un partit el diumenge. Per altra banda, la Unió Esportiva Castelldefels juga dissabte a Canyars amb l'Atlètic Sant Just. Els sèniors del Club Bàsquet Castelldefels i el Club Bàsquet Joventut Castelldefels tenen nova jornada de Lliga i el Canal Olímpic acull també el Campionat de Catalunya Cable, Wakeboard i Wakeskate. I amb aquest repàs a l'actualitat informativa i a l'actualitat dels esports de Castelldefels, ens acomiadem d'aquest butlletí. Tornarem amb més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels. Fins ara!
0: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Castelldefels, així som.

0: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels retransmet el ple municipal des de l'Ajuntament de la ciutat. Donem pas al Saló de Plens.
3: Doncs molt bon dia a tothom. Començaríem aquest ple extraordinari, tant de pressupostos com d'ordenances. Em sembla que hi ha un acord de Junta de Portaveus per debatre els dos punts conjuntament i després farien la votació per separat. Per tant, la senyora Corona, la regidora d'Hisenda, doncs el primer punt que seria l'aprovació del pressupost general de la corporació per l'any vinent i també l'altre punt que seria la presentació també de l'ordenança general d'inspecció. Si vol fer la presentació de dos punts.
4: Sí, molt bon dia. Llavors ara faig l'explicació dels dos punts continuats. Sí. Doncs com he dit, molt bon dia. Tornem un any més a passar conjuntament pressupostos i ordenances, que això ja ho hem parlat moltes vegades, ens ajuda molt a entendre com funciona aquest Ajuntament i a valorar d'on surten els ingressos i on van a parar les despeses. Des de principi de legislatura, aquest equip de govern ha tingut unes directrius molt clares i va ser això, és que els pressupostos sempre han estat molt continuistes perquè hem vist que a més funcionava i podíem assolir totes les tasques que teníem previstes i per tant és cert, perquè sé que m'ho diran, que és un pressupost continuista per això, perquè funciona i funciona molt bé. Està basat sempre, com cada any, amb una extrema prudència tant als ingressos com a les despeses i fruit d'això és que aquest any, per exemple, tenim una previsió de tancament de l'any d'aprox quasi 15 milions més d'ingressos que de despeses, amb la qual sí que és veritat que continuem sent molt, molt prudents perquè ja ho dic jo, cada any ens estimem més i després els ingressos són més dels previstos i les despeses són menys, gastar més és fàcil, però tirar cap enrere sempre és molt difícil. Com sempre, ja sabeu que hi ha línies bàsiques per aquest equip de govern, que és la neteja, és la seguretat i és el garantir i millorar en la mida del possible els serveis que es presten a la ciutadania i tot això, per descomptat, tenint sempre present l'estabilitat financera. Aquest any tenim un pressupost, incloses les inversions, de 112.568.932. D'aquests 112 milions, 4 milions i mig, una mica 4.514.000, corresponen a les inversions noves per aquest any. El que sí que m'agradaria, crec que hi ha algunes sèries que sí que val la pena parlar d'elles una mica més a fons, perquè sí que veureu que hi ha diferències importants, perquè són temes que s'han d'assolir i hem cregut convenient. Aviam un segon aquí. Per exemple, a governació sí que veiem que hi ha una pujada important, sabem tots que s'està incrementant la plantilla de policia, tal com he dit, la seguretat és un tema per nosaltres molt important perquè així ens ho mostra la ciutadania, els resultats que cada any ens aporta la policia local és que la seguretat està millorant molt i per això continuem apostant per aquesta àrea. A més, això ja ho vam parlar a la comissió, em sembla que també o amb la reunió que vam tindre. Aquest any posarem en marxa la bomba de l'ACA i sembla que no, allò és una cosa molt valuosa i també ens suposarà un increment de despesa, bueno, perquè no ens la robi ni hi hagi cap acte de vandalisme ni tot això. En comerç també veurem una pujada important, al final s'està apostant molt per comerç local. Està donant resultats perquè hi ha moltes noves obertures i s'incrementa el pressupost en comerç. En esports, hi havia una partida d'uns 350.000 que corresponien a conserge, s'ha tret d'aquí, i ara després us explicaré a quina partida ha anat. Per tant, encara que sembli que la pujada és mínima, si traiem aquests 350.000 que ja no estan esports, la pujada en aquesta àrea és d'uns 375.000. amb despesa ordinària. A platges també hi ha un increment, bueno, una mica important percentualment, perquè s'incrementarà el tema de salvament, que això sabem que les licitacions cada any pugen. I el que sí que és molt important, a serveis socials, es fa un increment i un esforç molt important aquest any, passem de 4 milions a 4 milions 700, que possiblement serà més, perquè ja ho vam veure en l'informe d'intervenció, hi ha subvencions que hem de rebre, que no les hem pogut ficar com a ingressos, perquè no sabem les quantitats exactes, creiem que estaran entorn als 800.000, però no podem ficar, llavors en el moment que entrin aquests cèntims es farà una generació de crèdit i s'incrementarà també al pressupost de l'àrea, amb la qual serà molt més gran encara que aquests 4.100.000, però que és que no podem pressupostar més. I a vivenda també tenim una pujada important, tant amb el capítol d'inversions com a la despesa ordinària. S'han incrementat 200.000 a la despesa ordinària per crear unes subvencions d'ajuda al lloguer, que s'està treballant ara, i hi ha 1 milió en inversions per un conveni per garantir el pagament de lloguers. Jo crec que això són el més important en quant a despesa. L'esforç més gran, ja dic, és les tres àrees principals i especialment serveis socials i vivenda. Llavors, en quant a ordenances,

0: Com heu pogut, com l'han pogut veure en l'informe que consta en l'expedient, realment hi ha molts canvis de redactat per intentar adaptar-nos a la Diputació, a l'RGT. Al final es tracta de quan més assimilat tinguem la redacció és més fàcil treballar per tots. Ja dic, són temes de redactat. El que sí que hi ha un canvi molt important és una altra vegada, per tercer any consecutiu, tornem a baixar a l'IBI, en aquesta ocasió amb un 4,60%. Això és molt important perquè, tal com recordem, el primer any es va demanar un esforç als ciutadans per tal d'equilibrar les comptes de l'Ajuntament. A partir del següent any es va baixar un 3,01 i aquest any un 4,60%. Amb la qual cosa, si sumem tota aquesta rebaixa acumulada d'aquests anys, que estem per sota de tal com estava l'IBI quan vam arribar, amb un 2,35% per sota. I tot això sense tindre en compte la inflació, que jo crec que és una dada important que sempre hem de mirar. Si tenim en compte la inflació acumulada d'aquests anys, estaríem per sota un 15,5%. La resta... Ah, sí, també hi ha una cosa a l'ordenança fiscal número 3, en l'ICIO, hi ha una frase que deia que tenia unes bonificacions quan es feia habitatge de protecció oficial quan era per iniciativa pública. S'ha tret aquesta frase perquè inclús si un privat vol fer aquest tipus de construcció també es pugui beneficiar d'aquesta bonificació, amb la qual cosa es pretén... una mica fomentar que el privat també pugui fer ús. En l'ICIO també hi ha un canvi, només afecta a l'autoliquidació provisional, però ens hem acollit a les taules que publica el Col·legi d'Arquitectes perquè entenem que és més senzill també perquè fa l'autoliquidació i per nosaltres comprovar. De totes formes, ja dic que és provisional i al final es paga sobre el valor real de l'obra. A l'ordenança fiscal 14, que era allò que es pagava a partir de com un ròtol senyalitzador d'un hotel, o de, això avui dia ja és obsoleto, l'únic que fa és generar ruïdo visual i com que ja no es fa servir, simplement s'elimina i sense més. També es tracta de no tindre unes ordenances carregades de coses que no es fan servir i fer-lo més ferragós potser del que toca. A la zona blava i zona verda, a Can Bou el que s'ha fet és que abans de l'1 d'abril fins al 30 de setembre es pagava i l'altra setmana no, perquè només es farà a l'estiu, perquè s'entén que entre setmana tampoc no puja tanta gent, que el problema que tenen és que puja la gent que va a la platja per cá i entre setmana no es dona, amb la qual cosa serà lliure. Igual passarà a la zona verda. I també s'arregla, hem tingut moltes queixes de gent que encara pagava en metàl·lic la zona blava quan era 0,95, 1,5, doncs que sempre hi havia problemes de canvi tal, amb l'únic que fem ara és arrodonir-ho per realment... El preu varia poquíssim, és un 0,5%, però per tal d'afavorir que el que vulgui pagar en metàl·lic doncs ho pugui fer. A l'ordenança fiscal 18, que és la tassa d'escombraries, no varia res, l'únic que es fa és que quedi ja implementat i desglossat la part variable i la part fixa, perquè entenem que és més comprensible i ajudarà millor a que tothom que ho consulti pugui veure realment quina és la part que es pot estalviar si fa servir ús de les minideixalleries. Ah, també tenim un canvi a les convocatòries de personal. Abans teníem una bonificació del 50% quan eren persones a l'atur, ara hem afegit persones a l'atur, persones amb necessitats especials i famílies nombroses, i hem augmentat la bonificació del 50 al 75% també per afavorir que l'accés a tot tipus de proves de places que surten d'aquest ajuntament doncs sigui més accessible per aquest tipus de col·lectius. I l'ordenança 25, també desapareix perquè és una cosa que ja no fèiem servir. I ja està, en tema d'ordenances jo crec que l'important és el tema de l'IBI, que ens preocupava molt. Al final és el principal impost que paguen els ciutadans del municipi i que sens dubte ens afecta a tots, i entenem que és una molt bona notícia que estigui per sota de tal com ens ho vam trobar. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies. Ara obrirem un primer torn. Paraules. Senyora Borque.
2: Hola, bon dia a tothom. Bé, abans d'entrar a valorar les xifres i les prioritats d'aquest pressupost, des d'Esquerra Republicana volem fer una reflexió sobre les formes, perquè les formes en política també són importants. La senyora Corona, i de fet ens hagués agradat que ho hagués fet abans, ens va comentar la possibilitat d'arribar a un acord que permetés com a mínim la nostra abstenció. I nosaltres sempre hem defensat el diàleg i la negociació, però per negociar cal voluntat, temps i informació, no paraules buides. I aquí tenim el primer problema. Hem rebut la documentació en menys de 10 dies abans del ple. Menys de 10 dies per analitzar un pressupost de més de 112 milions d'euros, comparar partides, detectar mancances i formular propostes. A més, com ja és habitual, hem hagut de reclamar una vegada més la informació detallada i imprescindible per fer una anàlisi rigorosa, informació que la vam rebre farà just una setmana. I encara hi ha una altra contradicció. Les esmenes dels grups municipals han de passar pels informes tècnics d'intervenció. Per tant, com podem presentar nosaltres propostes serioses, quantificar-les i tramitar-les si pràcticament no tenim temps material per fer-ho? No demanem cap privilegi, demanem les eines i els temps necessaris per exercir la nostra responsabilitat com a representants de la ciutadania. Per això, abans de demanar-nos responsabilitat en el sentit del nostre vot, caldria que el govern garantís un procés pressupostari transparent, participatiu i amb temps suficient. Dit això, i malgrat aquestes dificultats, hem analitzat els pressupostos i volem entrar en el seu contingut. Perquè avui no debatem només números, debatem les prioritats del govern per al 2027 i què rebran els veïns i veïnes de Castelldefels a canvi dels recursos públics. I des d'Esquerra Republicana creiem que un pressupost s'ha de valorar per tres qüestions fonamentals. Quines prioritats s'estableix, quins canvis respecte de l'any anterior i quins resultats concrets aporta a la ciutadania. Respecte dels ingressos, els hem analitzat perquè un pressupost no només reflecteix les prioritats d'un govern en allò que gasten, sinó també en com obté els recursos i en què decideix destinar-los. I aquest Ajuntament preveu ingressar 112 milions d'euros durant el període de 2027. Però com? Perquè les decisions fiscals d'un govern no es poden valorar només per les rebaixes que anuncia al final del mandat, sinó també pels increments que ha aplicat i que la ciutadania ha hagut d'assumir durant els 4 anys. En primer lloc, només amb els seus titulars, ja comencen confonent a la gent. Allò de que porten 3 anys baixant l'IBI és una fal·làcia que no es creuen ni vostès. S'han passat tot el mandat cobrant un IBI que van incrementar de cop un 8,8% el 2024. Això és un engany. I a més ens van dir que hi havia un forat, que vostès van trobar un forat econòmic, però que, ves per on, els ha permès gastar milions extres, per exemple, en festes i festetes. I després s'han passat els 3 últims anys dient que redueixen allò que van apujar vostès mateixos. Potser perquè li veuen les orelles al llop i no sabem si la suma de PP i Vox els hi donarà per un govern nou. Per tant, PP i Som no han baixat els impostos, els han retornat una mica per sota d'allà on estaven. I així li passen la pilota al següent govern. Però hi ha una altra decisió fiscal que ens considerem encara més significativa. El primer any de mandat també van incrementar aproximadament un 20% els preus públics de diversos serveis municipals. Parlem de serveis que utilitzen les famílies a diari i que tenen una incidència directa en la vida quotidiana, com les escoles bressol, les escoles de dansa, els equipaments esportius municipals, el teatre i altres activitats educatives, culturals i esportives. I aquí hi ha una diferència fonamental respecte de l'IBI. Mentre l'IBI, que també afavoreix la baixada de l'IBI a les persones que més tenen, s'ha anat reduint, l'increment dels preus públics s'han mantingut. També en aquest pressupost del 2027. És a dir, les famílies que fan ús d'aquests serveis continuen suportant uns preus que van augmentar de manera significativa a l'inici de mandat. I nosaltres ens preguntem, per què s'ha revisat a la baixa l'IBI però no s'ha aplicat el mateix criteri als preus públics dels serveis municipals? Perquè una família que porta el seu fill o filla a una escola bressol, que participa en activitats culturals o que utilitza un equipament esportiu municipal ha de continuar assumint aquest increment? perquè la política fiscal també és política social i els preus públics poden condicionar l'accés de les famílies als serveis educatius, culturals, esportius. Des d'Esquerra Republicana defensem que els serveis públics no s'han de valorar per la seva rendibilitat. L'Ajuntament no és una empresa particular de l'IBEX, sinó que té una funció social i comunitària. En resum, només entre IBI i preus públics vostès van escanyant l'economia de totes les llars de Castelldefels durant 3 anys i asfixiant a les famílies amb els preus públics per després sortir amb un titular per dir que baixen els impostos. Realment, a nosaltres ens preocupa aquesta manca d'empatia cap a la ciutadania i com pretenen mantenir d'alguna manera aquest engany. Però també trobem algunes qüestions que ens preocupen. Sobre la previsió d'ingressos per multes de trànsit, el govern passa de 4,3 milions al 2024 a 6,5 al 2027. 2,3 milions d'euros en el mandat representa pràcticament un 50% d'increment de recaptació. I no qüestionem la necessitat de garantir la seguretat viària ni la utilitat dels controls de velocitat, però si ho comparem amb les despeses que vostès destinen a prevenció i sensibilització, queda clar que vostès únicament busquen recaptar i sembla que com més infraccions, millor. La segona qüestió és l'increment dels ingressos vinculats a l'activitat urbanística. L'import sobre construccions, instal·lacions i obres augmenta un 66% i passen d'1,5 milions d'euros al 2024 a 2,5 al 2027, un milió d'euros més. El govern justifica part d'aquest increment amb la futura posada en marxa de la inspecció tributària, però si vostès són els que diuen que no es construirà per culpa de les regulacions d'habitatge... En fi, hi ha una tercera qüestió que ens sembla especialment rellevant, que és l'habitatge. El mateix informe econòmic financer assenyala que caldria disposar d'un registre municipal d'immobles permanentment desocupats per poder aplicar els recàrrecs de l'IBI que ja preveu l'ordenança municipal. A què estan esperant? No creuen que van a passos de tortuga per identificar aquests pisos buits? Tot i que per vostès únicament són diners, però per nosaltres la identificació d'aquests pisos és posar-los al mercat per a la gent que necessita un habitatge en aquesta ciutat. Quin retorn està rebent la ciutadania de Castelldefels pels impostos, les taxes i els preus públics que paga? Nosaltres creiem que un govern no pot presentar com un gran èxit fiscal haver retornat l'IBI al nivell més o menys inicial del mandat i al mateix temps deixar consolidats increments importants en el cost d'accés a diversos serveis municipals. Perquè una fiscalitat justa no consisteix només en abaixar un impost, consisteix en mirar el conjunt de les càrregues que assumeixen les famílies i garantir que ningú no queda exclòs del servei públic per motius econòmics. I aquesta és la valoració que fem de la política d'ingressos d'aquest govern. Cal mirar tot el mandat, no només l'últim pressupost. Una vegada més es confon la ciutadania. Des d'Esquerra Republicana defensem un ajuntament solvent, amb una fiscalitat justa i amb capacitat per donar resposta a les necessitats de la ciutat. Perquè el més important no és quan recapta un ajuntament, sinó què fa amb els recursos que la ciutadania posa a les seves mans. L'endeutament. Parlem ara de l'endeutament municipal. El deute consolidat a finals del 2026 és de 46 milions d'euros, equivalent al 42,5% dels ingressos corrents. Però com afecta això al pressupost 2027 i futurs? El seu llegat del deute? Van començar el mandat retornant 3 milions d'euros l'any de deute i acabem el seu mandat retornant més de 5 milions l'any. És a dir, novament un 66% més de sortida de diners per retornar els seus préstecs, sense comptar gairebé 1,2 milions d'interessos. El 6% del pressupost destinat al finançament mentre tenen un romanent de 12 milions d'euros generat per beneficis constants any rere any. El pressupost del 2027 preveu contractar 4,5 milions d'euros de nous préstecs i destinar més de 5,1 milions a amortitzacions, a més dels interessos. Volem conèixer l'evolució real del deute durant tot el mandat i quin retorn han tingut aquestes operacions per a la ciutat. Vostès s'endeuten cada any quan tenen resultats positius cada any i actualment, com deien, hi ha 12 milions de romanent. Mirin, els hi van deixar un deute del 25%, que és el que realment vostès es van trobar quan van entrar, i el deixaran més o menys el doble. Però nosaltres volem anar més enllà de les ràtios financeres. La pregunta és què aconsegueix Castelldefels amb la seva capacitat d'endeutament, perquè el pressupost 2027 només preveu 2,7 milions d'euros d'inversions reals, i davant d'aquesta xifra volem preguntar al govern quines inversions considera estratègiques i quines millores concretes es materialitzen als barris. No qüestionem endeutar-se per invertir. El que demanem és que cada euro de deute estigui justificat per una actuació necessària necessària, viable i amb un retorn clar per a la ciutat. Per això reclamem una explicació detallada de les inversions que es finançaran amb els nous préstecs, del seu calendari d'execució i de l'evolució prevista del deute durant els pròxims anys, perquè la solvència financera és important, però també ho és la capacitat de transformar els recursos disponibles en millores reals per Castelldefels. I si parlem de la inversió, el que hem dit abans, l'any 2026 en el suplà d'inversions superaven 12 milions d'euros. Hi havia 6,7 milions a infraestructures i espais verds, 2,5 equipaments, 700.000 a voreres i calçades, 950.000 a verd i placetes. En el pressupost consolidat se'ns presenta pel 2027 2 milions i mig, una mica més, d'euros d'inversió reals. I aquí la nostra pregunta al govern és molt concreta. Quina és l'estratègia inversora per l'any 2027? Gràcies.
1: Gràcies, senyora López.
3: Gràcies. Bueno, doncs avui ens porten, com estem parlant, no?, les dues cares d'una mateixa realitat, d'on traiem els diners, les ordenances fiscals i en què ens els gastem, els pressupostos. I com que estem encara en la fase final del mandat, doncs nosaltres creiem que no calia només doncs, avaluar aquest pressupost, sinó avaluar què és el que ha suposat el pas del PP i Som per la vida de les nostres veïnes des del 2023. Doncs bé, nosaltres venim a desenmascarar un model de foto, fum, llums, festes, aparador, per lluïment del nostre alcalde que deixa, que dona l'esquena a les necessitats reals dels veïns i les veïnes de Castelldefels. I això ho veiem molt clarament amb la manca de mesures i la falta d'inversió, ni un sol euro, en fer alguna cosa per facilitar l'accés a l'habitatge. Comencem per això, perquè realment doncs, el problema més important de la gent de Castelldefels. Aquesta ferida està oberta a la nostra ciutat. Perquè per poder fer esport, per poder gaudir dels parcs, per poder anar al teatre, primer s'ha de tenir un sostre on viure sense l'angoixa de pensar on estaràs el mes que ve. I quina és la resposta del govern? Doncs la fredor dels números i l'esquena girada. Saben quina és la xifra de la vergonya? Que en només dos mesos teníem prevista el desnonament de 31 famílies. 31 famílies expulsades de casa seva a Castelldefels. Menys mal dels decrets de Mari Carmen. Una dona que els dona nom perquè va ser desnonada als 87 anys i finalment va morir a l'hospital després de viure tot aquell malson. I això, òbviament, no són números d'un expedient. Són veïnes i veïns de la nostra ciutat, com l'altre dia vam veure al ple. La Loli, que porta vivint des del 89 a casa seva. El Carlos, amb 70 anys i una pensió de 700 euros. O el Jamal, amb 3 fills petits i un nadó d'11 mesos, que no sabien on podrien dormir l'endemà. Aquestes famílies han fet tots els tràmits, tot el que se'ls ha demanat a la mesa d'emergència, han demanat una alternativa habitacional, però no se li ha aportat. Només es troben amb la policia a la porta. Mentrestant, mentre els fons voltors estan fent negoci amb les nostres vides, què està fent l'Ajuntament? Doncs bueno, sabem que fa un any aproximadament es van detectar possiblement 1.115 pisos buits a la ciutat. Quants n'han revisat després de quasi un any? Només 19, només 19. Tenim eines fiscals per plantar cara a aquesta situació. Hem d'aplicar un recàrrec de l'IBI de fins al 150% als pisos buits de grans tenidors. Per què no ho fan? Doncs perquè tenir un pis tancat a Castelldefels, per què tenir un pis tancat a Castelldefels pot sortir tan barat? Final, els pisos turístics. Que buiden els barris de veïns, que fan a pujar els lloguers fins als 1.400 euros de mitjana a la nostra ciutat, nosaltres proposem gravar-los amb un 150% de l'IBI també i pujar la seva taxa de residus al màxim. L'habitatge és un dret, no pot ser la gallina d'ous d'or per fons d'inversió. I per si no hi hagués prou, la regidora ho comentava, en matèria d'habitatge protegit, on s'haurien de posar els esforços és per facilitar l'accés a aquells que ho tenen més difícil, especialment doncs, els nostres joves. Avui en dia, optar a la compra d'un pis és pràcticament una missió impossible per la gran majoria. La primera opció i la necessitat real de la gent és el lloguer. Per això, bonificar les promocions d'HPO orientades a la venda no respon a les urgències de la ciutadania. El nostre model és clar, les bonificacions fiscals, aquestes de fins al 95%, s'han de destinar exclusivament a promoure l'habitatge protegit de lloguer assequible i públic permanent, que és on realment hi ha el coll d'ampolla i la necessitat vital de les nostres famílies i del jovent a Castelldefels. Seguim, llavors, respecte a la crisi climàtica. Quin és el model que ens estan deixant? Una autèntica jungla d'asfalt. L'emergència climàtica ja no és l'amenaça del futur, és una realitat que vivim avui amb les onades del calor tan llargues, les sequeres extremes, els episodis de pluges torrencials... I davant d'això, què fa aquest govern? En lloc de preparar la ciutat, continuen enganxats a un model urbanístic del segle passat, més asfalt, més formigó i menys verd. A Castelldefels necessitem, amb urgència, un canvi de rumb cap a una ciutat refugi més verda, saludable i respirable. Què vol dir això? Més verd i menys ciment. Cal treure asfalt d'espais. Cal recuperar sòl permeable que absorbeixi l'aigua de la pluja. Cal crear refugis climàtics reals a tots els barris. Protegir l'arbrat i l'ombra natural a les nostres places i carrers. També cal tenir patis escolars com a refugis climàtics i oberts. No podem tenir els nostres infants jugant a 40 graus a l'estiu. Cal transformar els patis de les escoles públiques en espais verds, d'ombra, renaturalitzats i els edificis han d'estar degudament climatitzats. Respecte a la mobilitat sostenible, moure's per Castelldefels de manera sostenible continua sent una cursa d'obstacles. On està la millora en transport públic urbà? On està la xarxa de carrils bicis segurs i connectats entre la muntanya, el centre i els barris i la platja? Vostès ho fien tot al vehicle privat i a l'asfalt. Seguim. Anem a fer una mica de pedagogia fiscal, perquè el que estan fent amb les ordenances és una autèntica trampa per les butxaques de les nostres veïnes. Vostès ara surten dient que rebaixen l'IBI per al 2027, com ho porten fent uns anys, no? Quin titular més bonic, queda fantàstic. Però la gent no se la pot enganyar tan fàcilment. La jugada del PP ha sigut clara. En el primer pressupost del mandat del 2024 puja en l'IBI fins a quasi un 9%, com deia la companya, havent-se presentat dient que farien tot el contrari, i des de llavors fan una rebaixada cosmètica per dir que baixen els impostos, per quedar-nos pràcticament igual que al principi del mandat. A qui volen enganyar? Però és que, a més, cal explicar molt bé quina és la diferència entre el que és un impost progressiu, com és l'IBI, i el que suposen per les nostres butxaques les taxes i els preus públics. L'IBI el paga qui més té, qui té una propietat de més valor, una casa més gran, i paga menys qui té un pis més humil en un barri treballador. Quan el govern rebaixa l'IBI de forma generalitzada, a qui està afavorint principalment és a les grans propietats i els grans patrimonis de la ciutat. Per parlar amb dades concretes, un pis de 78 metres d'una família treballadora pagarà 7 euros menys que el 2023. En canvi, un gran xalet amb terreny residencial s'estalviarà 35 euros. Bueno, i què ha fet aquest govern en aquest mandat? Presumeix de baixar aquest impost que cobra més els més rics i menys els més pobres i dispara les taxes i els preus públics que paguem totes per igual. Al pressupost del 24, com deia la companya, van aplicar una pujada del 20% de taxes i preus públics. Entrades al teatre, zona blava i verda, quota de l'escola Bressol, de l'escola de dansa... Que això ho paga exactament un multimilionari de Bellamar o una persona que cobra la pensió mínima o un jove amb el sou precari. Això vol dir que una família humil al centre està pagant avui dia 350 euros més a l'any d'Escola Bressol, per exemple, o 208 euros més en quotes al poliesportiu municipal. I això no és només una mala gestió, és una redistribució al revés, de les butxaques de la classe treballadora cap als privilegiats que tenen més. Seguim. Neteja i recollida selectiva. Si anem a aquesta pàgina, ens trobarem que ens van vendre, a cop de propaganda, fotos, la grandíssima inversió en camions i maquinària de neteja. En aquest sentit, el govern és cert que ha renovat i fins i tot ha augmentat la flota de camions. Però amb quin criteri? A quin cost? Amb quins criteris mediambientals? Estan apostant per vehicles dièsel en plena escalada de preus, en plena emergència climàtica i amb el combustible que més contamina de tots. I respecte al reciclatge, què esteu fent? Les dades oficials de la comarca ho diuen clarament. Estem estancats en un 44,7% de recollida selectiva des del 2022. Si aquest percentatge creix, es reduirà l'import per la taxa de recollida que paguem tots i totes. Si tots reciclem més, estalviem. Comencin per aplicar la recollida selectiva porta a porta de residus a zones de més difícil accés, a persones vulnerables, com nosaltres estem demanant des de l'inici del mandat i com també reclamen algunes de les associacions de veïns. Recordem d'on venim. Del 2016 al 2019 vam passar d'un 26% a un 41% el 2019 amb la municipalització del servei amb l'Encandela López al capdavant. I des de llavors una minsa millora que repercuteix directament a les factures de totes. A Castelldefels suspenem clarament l'objectiu europeu del 55% de reciclatge i ens quedem a la cua. A anys llum de municipis veïns com Corbera o Santa Coloma de Cervelló que superen el 70% o el 80% gràcies a models valents de recollida de residus. En definitiva, quin és el resultat de la seva incapacitat per implantar un model modern i eficient? Que com que no reciclem prou, paguem desenes de milers d'euros en penalitzacions per abocar i incinerar residus. I qui paga aquesta factura? De la seva mala gestió, els veïns i les veïnes, a la seva factura, sent valents i aplicant models de recollida actuals com els contenidors intel·ligents o el porta a porta als veïns, es podria millorar aquest percentatge de manera real. Seguim amb altres qüestions i altres àrees. Les partides que sostenen la vida quotidiana dels nostres barris es queden sota mínims. Serveis socials. Vostès s'hi dediquen al mínim per complir el tràmit. Les persones que necessiten atenció social, ajut per la dependència o suport en situacions de vulnerabilitat no surten bé a les seves fotos de postureig municipal. I en lloc de cuidar a les treballadores de serveis socials i del SAT, que fan miracles en les condicions precàries, les deixen sense recursos que necessiten per fer bé la seva feina. Sabem que tots els compromisos adoptats amb les treballadores i treballadors per garantir les condicions més dignes i segures de la seva feina continuen encara sense aplicar-se. Educació. Recordem que van regularitzar aquelles vetlladores de les escoles bressol com la sentència va dictar, però ara cal fer el pas que falta. Exigim que aquestes vetlladores tinguin una jornada laboral completa i que les nostres escoles públiques tinguin patis ombrejats i aules adequades i climatitzades. En quant a la cooperació i pau i solidaritat, la partida es manté en el 0,44% dels ingressos propis, molt distant del compromís global del 0,7%. Esports. Les subvencions per a les entitats esportives segueixen congelades en mínims comparats amb altres municipis. I la resposta de Movem de com augmentar aquests ingressos de manera justa segueix en un calaix. I les instal·lacions, sí, cert, felicitats per les actuacions a Can Vinadeu a Can Roca, però la meitat dels diners invertits per aquests llums i focs artificials d'un equipament, l'antic tennis de Castelldefels, que encara no sabem com serà ni quan podrem tenir el nostre servei, l'esplai cau a trossos sense cap expectativa d'inversió. I respecte a la cultura, vostès han aplicat el 155 a l'àrea de cultura, intervenint la política cultural d'aquesta ciutat per expandir el model de pa i circ, l'espectacle i l'entreteniment en comptes d'una agenda cultural de qualitat. I les úniques apostes innovadores amb cert atractiu cultural com el Festival Viudança o el Nous Talents estan absolutament infrafinanciades i infrafinanciades. Segueixo. Respecte a comerç local i turisme massificat. L'altre dia vam compartir la nit del comerç amb els botiguers, restauradors, comerciants de la nostra ciutat. La gent que s'aixeca ben d'hora, que fa esforços titànics per pujar la persiana i que manté vius els nostres carrers. I a més dels acudits que es van poder sentir en aquella gala, la pregunta política és: estem donant suport real des de l'Ajuntament? La resposta és no. Mentre el petit comerç agonitza davant les grans superfícies, vostès planegen regalar un solar públic al centre Arcadi Balaguer per encabir el 12è supermercat de gran superfície. I paral·lelament ho aposten tot a la carta del turisme de masses. A veure si queda clar. Ningú discuteix que Castelldefels sigui una ciutat turística, però quan el turisme ni es regula ni es controla, genera unes externalitats negatives devastadores, que ho estem veient. Encariment salvatge de l'habitatge, proliferació de part-hotels que buiden els barris mentre vostès es neguen a fer una moratòria de llicències temporal per posar ordre a l'arribada massiva de turistes i visitants, que porten feina precària i de mala qualitat, soroll, saturació i que fan impracticable la vida veïnal. Si continuem així, fiant-ho tot al monocultiu turístic i sense cap política d'habitatge, Castelldefels serà un aparador de ciment per als fons d'inversió, però haurà perdut per sempre la seva ànima de poble i de comunitat. Finalment, per concloure, els senyors de l'equip de govern els voldria dir una cosa. Aquests comptes no són neutrals ni són efímers. Tenim un damunt de la taula dos models de ciutat absolutament contraposats. El seu, que ja hem repassat, abocat a la venda del nostre poble, als grans fons d'inversió, al turisme massiu, donant l'esquena a les nostres veïnes i veïns que necessiten d'un govern que els protegeixi. I el nostre, Movem en Comú Podem, apostem per un model de gestió municipal que reverteixi en els ingressos municipals en inversions i millores pels serveis adreçats a tothom, a totes les veïnes i veïns, que impactin en la seva vida quotidiana, en la vida quotidiana de la majoria social d'aquesta ciutat. Un model de gestió que actuï de fre contra els grans fons d'inversió i els grans tenidors que sobrevolen la nostra ciutat com a voltors, que aposti pel petit comerç sense obrir la porta del darrere a les grans superfícies comercials. Necessitem un govern que aposti per incrementar dràsticament el parc públic d'habitatge, com es va fer a Viena, començant pels 100 pisos que es podrien fer a l'entorn d'Arcadi Balaguer i aprofitant al màxim la compra de pisos per tanteig i retracte. Aquest que presenten no és un pressupost per la majoria social de Castelldefels. Això és una redistribució fiscal al revés, una estafa en majúscules, on s'alleugeren els grans patrimonis i l'especulació a costa d'ofegar a taxes fixes a qui viu del seu treball. Per tant, per dignitat, per defensa del dret a l'habitatge i per protegir els nostres serveis públics i el nostre entorn, des de Movem en Comú Podem hi votarem rotundament en contra. Gràcies.
1: Gracias, señora López.
4: Buenos días. Bueno, hoy debatimos ya el presupuesto y las ordenanzas fiscales del 2027, las últimas de esta legislatura. Y después de analizar las cifras, vemos que son continuistas, no hay un cambio, no hay políticas valientes para solucionar problemas tan graves como el acceso a la vivienda o que afronte el cambio climático. Es la línea que ustedes llevan siguiendo durante estos años y por eso hay una cuestión que atraviesa todo el presupuesto, la diferencia entre lo que se anuncia y lo que realmente dicen los números. Porque un presupuesto no solamente lista de ingresos y gastos, es sobre todo una declaración de prioridades. Y cuando miramos este presupuesto encontramos algunas decisiones que creemos que también necesitan una explicación. Son algunas preguntas que quizá nos puedan contestar. Empezaré por algunas partidas, como por ejemplo el mantenimiento de la vía pública y material de brigada, que vemos que se reducen en 72.000 euros, 10.000 euros menos en material y 62.000 menos en vía pública. Pero vemos que una de esas partidas se va a SAC. La pregunta es, si esta reducción supone que vamos a tener una pareja de vía pública menos en las calles. También nos preocupa la reducción de 520.000 euros en limpieza viaria, ya que en el presupuesto pasado hicieron lo mismo, para cuadrarlo, sabiendo que después utilizarían una modificación de crédito, porque, claro, el dinero falta. Y acaba de decir usted que es una línea maestra del presupuesto, pero falta más de medio millón de euros para poderla dotar. Y en educación, quizá esto sí que tiene una explicación, porque es mucho dinero lo que vemos que falta, que son 250.000 euros. Hablamos de partidas tan importantes que parece que se recortan de las escuelas Bressol, que es el servicio del comedor, el apoyo educativo, la dinámica educativa, el plan educativo de entorno, el servicio local de transición a la escuela de trabajo o la ciudad inclusiva. Nos parece una reducción suficiente importante como para que el Gobierno nos explique exactamente qué es lo que ha pasado, que entiendo que debe haber alguna explicación razonable. También bajan 13.000 euros en la partida destinada al control de plagas, pero es que después de los episodios de ratas y cucarachas que hemos sufrido este verano, no sé, queremos saber por qué. También preguntamos por la reducción de 15.000 euros en subvenciones para libros de texto. Y, en cambio, vemos incrementos en otros ámbitos, como siempre. Subvenciones vinculadas al turismo. El gremio de hostelería vuelve a aumentar en 35.000 euros más la subvención. Porque parece que no hay ninguna política fuera de la gastronomía y nosotros creemos que Castelldefels es mucho más y que se merece mucho más porque también tenemos historia. Entonces, aquí creemos que tenemos que poner las cifras encima de la mesa, porque es que esta partida se lleva mucho dinero. Hablamos de 100.000 euros para la muestra de cuina, cuando antes eran 60.000, 120.000 euros para la mesa de turismo y ahora 35.000 euros que era del DELIS pasan otra vez a subvenciones para el gremio de hostelería, para una entidad. Y vemos que las entidades, por ejemplo, deportivas, se quedan congeladas. Entonces, la verdad, no cuestionamos que el turismo sea importante para Castelldefels, lo que cuestionamos es el equilibrio de las prioridades. Porque mientras algunas partidas aumentan, como esta, vemos también reducciones o congelaciones en ámbitos como la cooperación, la cultura, en el caso de la biblioteca y las actividades de danza, o la gent gran, que es un colectivo que cada año crece más y cada año también piden más actividades, o igualdad. En servicios sociales entendemos, esto quizás me pueda también explicar, que este aumento se debe al contrato programa, que esta vez sí lo ponen, no como el año pasado que lo quitaron esperando la subvención, aparte de lo que la modificación esta que nos comenta que vendrá de 800.000 euros pues, previsiblemente. En inmigración y nueva ciudadanía también vemos reducciones en las partidas destinadas a actividades interculturales, a pesar de que en este pleno se aprobó una moción para poner en valor la diversidad cultural de nuestra ciudad. Pero, en cambio, son dos partidas, dos de 4.800 euros cada una, que también desaparecen para esta, en concreto, actividad. Y cuando hablamos de vivienda, pues la situación es todavía evidente. 0 euros de inversión específica en vivienda. Pero es que en estos 4 años han aprobado 400 millones de euros en presupuesto. 400. Y ni un solo euro, 400. Empecemos a sumar cada presupuesto y serán alrededor de 400 millones de euros. Pero más allá del convenio este de Habitat 3, no hay nada más en política de vivienda. Y es una ciudad donde el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de muchas familias, especialmente de los jóvenes. O sea, que no vale decir que es competencia de otras administraciones, porque precisamente la Generalitat se lo ha puesto fácil. Y referente a las inversiones, una pregunta. Hay 900.000 euros que es para adquisición de patrimonio. Nos gustaría saber si ya saben qué es lo que se va a adquirir con este dinero. Y una duda que nos surge es porque estas inversiones no van a cargo del rumanén y tienen que ir a cargo de un crédito. Si tenemos tanto rumanén, ¿por qué no esperan y lo hacen a cargo de rumanén? Bueno, y si pasamos a los ingresos, también encontramos cuestiones que queremos poner encima de la mesa. En primer lugar, hay que reconocer las aportaciones de otras administraciones, que aumentan en más de 3 millones de euros. Castelldefels recibirá aproximadamente 34.700 millones de euros procedentes de Estalo, Generalitat, área metropolitana, cerca de un 33% del presupuesto consolidado. Es decir, una parte importante del crecimiento de los ingresos no procede del municipio, sino de mayores aportaciones a otras administraciones. Y eso también hay que decirlo. Pero el resto de ingresos sí que nos genera cierta preocupación. Seguimos teniendo los precios públicos y tasas que suponen un coste muy importante para familias, como ya se ha recalcado aquí por los compañeros. Pero no han tocado servicios básicos como las escuelas Bressol, que es importante para las familias, o el acceso al deporte, que los precios del CEM son muy caros para una familia. No vemos una reducción general de esos costes y encontramos, además, previsiones de ingresos que no parecen especialmente optimistas. Por ejemplo, las multas de tráfico son muy optimistas. La previsión de recaudación alcanza 6,5 millones de euros, prácticamente el doble que teníamos nosotros en 2022. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Es realista esta previsión? Porque el propio histórico indica que aproximadamente un 35% de las multas no se acaba cobrando. Por tanto, presupuestar una cantidad tan elevada requiere una explicación. Y, por cierto, hay que recordarles que cuando nosotros instalamos 2 radares, nos tacharon de afán de recaudatorio. Y ahora 5. ¿Esto cómo lo llaman? Seguridad ciudadana. Antes no. Por cierto, hay que recordarles esto. Y también nos llama la atención el incremento del ICIO. Se prevé aumentar un 43% vinculado a una mayor inspección. Entonces, queremos saber qué hay detrás de esta previsión. ¿Existe ya un plan de inspección? ¿Se prevé contratar más personal? Porque si sí, también hay que explicar en términos de gasto. Y sobre la ecotaxa, porque ya teniendo un histórico no hacen una previsión real de los ingresos. El presupuesto no se está ajustando a la realidad. Pero es que hacen lo mismo con los suministros de gas y electricidad. Dejan exactamente lo mismo que el año pasado, a sabiendo que esta cifra es insuficiente, porque todos los inicios son de aumentos de invierno. Y, por lo tanto, están maquillando las cifras. Y el gran ingreso viene por la zona azul y verde, 7 millones. Esperemos que no tenga que rectificar más horarios por las quejas de los vecinos. Y la retirada de vehículos en 400.000 euros. Van a comprar otra grúa, se contratará más personal. También nos gustaría saber cómo van a hacer este aumento de 400.000 euros. Y nos preocupa que los gastos financieros hayan aumentado un 39,80% como consecuencia de los préstamos que se van disponiendo. Y aquí llegamos a una cuestión fundamental, la deuda. La situación financiera. Hoy tenemos una deuda consolidada que se sitúa alrededor del 42,5%. No decimos que esa deuda no llega, por lo tanto, al 110, que es el máximo, pero tiene una deuda viva cerca de 46 millones. Cuando nosotros lo dejamos en 16 millones de euros, dejando cuentas saneadas después de 8 años de gobierno, manteniendo inversión pública y reduciendo endeudamiento. Y hoy nos encontramos una deuda considerablemente superior. Además aumenta en 1,8 millones de euros el gasto destinado a la devolución de préstamos, lo que genera una mayor tensión en tesorería. Por tanto, tenemos que preguntarnos, ¿dónde está realmente el margen? Porque si aumentan los gastos financieros, aumenta la devolución de préstamos y al mismo tiempo se mantienen determinados ingresos mediante tasas, precios públicos y sanciones, no podemos presentar el presupuesto simplemente como un presupuesto de reducción de impuestos. Y ahí llegamos al IBI. Y aquí llegamos a lo que probablemente sea la estrella de este presupuesto, el IBI. Este año ustedes proponen bajar el 4,15%. Y quiero ser clara, nosotros no vamos a negar que existe esa bajada. Lógicamente es un 4,15%. Pero una cosa es bajar un impuesto y otra muy diferente es afirmar que este Gobierno ha estado bajando los impuestos durante todo el mandato. Porque para hablar de impuestos hay que mirar toda la evolución. Cuando nosotros dejamos el Gobierno en junio de 2023, el IBI estaba en el tipo del 0,42. 2024 lo decidió elevarlo al 0,46, es decir, un 8,8% más. Después llegaron las rebajas. 3% en 2025, 3% en 2026 y ahora un 4,15% en 2027. Por tanto, sí, ahora se baja, pero primero se subió. Y después de estas sucesivas rebajas, el tipo vuelve prácticamente al nivel que había cuando nosotros dejamos el Gobierno. Por eso creemos que hay que ser rigurosos con el dato. No se puede presentar únicamente la bajada de 2027 sin explicar la subida del 2024, porque los datos de Indescat nos plantean otra pregunta. Y aquí es donde creemos que el debate se vuelve todavía más interesante. Los datos de Indescat sobre Castelldefels muestran que en 2023 había 43.244 recibos de IBI. En 2025 había 43.092, es decir, hay menos recibos. ¿La veis imposible?

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Ràdio Castelldefels.org.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: Aquí comença una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. És la que correspon aquest divendres, 9 d'octubre. Per començar, presentem els principals arguments informatius del dia. El pressupost de l'Ajuntament de Castelldefels per a l'any vinent serà de 112 milions d'euros, dels quals 4,5 es destinaran a inversions. El pressupost ordinari creix un 14,9 respecte a 2026. I és que fa uns minuts el ple municipal extraordinari d'aquest divendres ha aprovat els pressupostos municipals i les ordenances fiscals per a 2027. Ho ha fet amb els vots favorables dels grups del govern, Partit Popular i Som. L'oposició, que formen Socialistes, Movem i Esquerra, ha votat en contra. A Castelldefels, la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental ha posat el focus en la importància de cuidar el benestar emocional, trencar estigmes i reforçar les xarxes de suport. L'edifici Lògic ha acollit aquest dijous una nova jornada de networking adreçada a empreses i emprenedors. Ha reunit més d'un centenar de professionals inscrits. L'agenda cultural del cap de setmana completarà una edició que avui fem possible Gerard Carreras al control tècnic, Anna López, Estefania González, Miguel Navarro, Sebas Andrade, que han fet tasques de producció i qui us parla, Xavi Martín. Comencem.
2: Primero votaríamos el presupuesto de la corporación para el año 2027. ¿Votos a favor? ¿Votos contrarios? Queda aprobado con el voto favorable del Partido Popular y Som y el voto contrario del Partido Socialista, de Esquerra Republicana y de Moverme en Comú Podem. Pasaríamos ahora al siguiente punto, que sería la aprobación de la modificación de la Ordenanza General de Gestión, Inspección, Recaptació d'Ingressos, de Drets Públics Municipals, Ordenanzas Fiscales, de Preus Públics para el ejercicio 2027. ¿Votos a favor? ¿Votos contraris? Pues queda aprobado con el voto favorable del Partido Popular y Som y el voto contrario del Partido Socialista, de Esquerra Republicana y de Movem en Comú Podem.
1: Ja ho han sentit. El pressupost de l'Ajuntament de Castelldefels l'ha aprovat el ple municipal extraordinari d'aquest divendres, fa tan sols uns minuts. El pressupost ordinari serà de 112 milions d'euros, dels quals 4,5 es destinaran a inversions. El pressupost ordinari ha crescut, creix un 14,9 respecte a 2026. Per part del govern ha estat la regidora d'Hisenda, Cristina Corona, qui ha presentat la proposta de pressupost com a continuista i prudent.
3: És cert, perquè sé que m'ho diran, que és un pressupost continuista per això, perquè funciona i funciona molt bé. Està basat sempre, com cada any, en una extrema prudència, tant als ingressos com a les despeses, i fruit d'això és que aquest any, per exemple, tenim una previsió de tancament de l'any d'aprox quasi 15 milions més d'ingressos que de despeses, amb la qual sí que és veritat que continuem sent molt, molt prudents. Com sempre, ja sabeu que hi ha línies bàsiques per aquest equip de govern, que és la neteja, és la seguretat i és el garantir i millorar en la mida del possible els serveis que es presten a la ciutadania, i tot això, per descomptat, tenint sempre present l'estabilitat financera. Aquest any tenim un pressupost, incloses les inversions, de 112.568.932. D'aquests 112 milions, 4,5 milions, una mica 4.514.000, corresponen a les inversions noves per aquest any.
1: A les files de l'oposició, Eva López, del PSC, ha criticat les línies mestres del pressupost municipal.
4: Y después de analizar las cifras, vemos que son continuistas. No hay un cambio, no hay políticas valientes para solucionar problemas tan graves como el acceso a la vivienda o que afronte el cambio climático. Es la línea que ustedes llevan siguiendo durante estos años y por eso hay una cuestión que atraviesa todo el presupuesto. La diferencia entre lo que se anuncia y lo que realmente dicen los números. Porque un presupuesto no solamente una lista de ingresos y gastos, es sobre todo una declaración de prioridades. Y cuando miramos este presupuesto encontramos algunas decisiones que creemos que también necesitan una explicación. Menys recursos también veiem en algunas áreas que para nosotros son esenciales, cap inversión habitatge, això ho hem dit, casi 400 millones en estos años de presupuestos y 0 euros. La veritat és que congelació en algunes àrees que són importants, com també l'hem dit, que una seria la gent gran, la deuta molt superior a la que van deixar i van trobar vostès, Previsió d'ingressos i despeses que no són reals, ja li dic per què, el tema de les multes, el tema de la inspecció, sobretot el tema de la despesa d'aigua i gas, que sabem que no és real. I després dir-li que nosaltres tenim visions diferents de la ciutat, com és lògic i és palès durant tots aquests anys. Nosaltres pensem que el futur de Castelldefels té que afrontar polítiques valentes, com els reptes que tenim per davant, el canvi climàtic, és una evidència, i el tema de l'habitatge, que en cap moment vostès estan posant per davant de les seves polítiques. En fi, que com saben, amb tots els discursos que hem tingut, doncs no podem donar suport a aquest pressupost ni a aquestes ordenances. Gràcies.
1: També des de les files de l'oposició, Movem ha criticat el model de ciutat que reflecteix aquests comptes, aquest pressupost. Sílvia López.
5: Els senyors de l'equip de govern els voldria dir una cosa. Aquests comptes no són neutrals ni són efímers. Tenim un damunt de la taula dos models de ciutat absolutament contraposats. El seu, que ja hem repassat, abocat a la venda del nostre poble, als grans fons d'inversió, al turisme massiu, donant l'esquena a les nostres veïnes i veïns que necessiten d'un govern que els protegeixi. I el nostre, Movem en Comú Podem, apostem per un model de gestió municipal que reverteixi en els ingressos municipals en inversions i millores pels serveis adreçats a tothom, a totes les veïnes i veïns, que impactin en la seva vida quotidiana, en la vida quotidiana de la majoria social d'aquesta ciutat. Un model de gestió que actuï de fre contra els grans fons d'inversió i els grans tenidors que sobrevolen la nostra ciutat com a voltors, que aposti pel petit comerç sense obrir la porta del darrere a les grans superfícies comercials. Necessitem un govern que aposti per incrementar dràsticament el parc públic d'habitatge, com es va fer a Viena, començant pels 100 pisos que es podrien fer a l'entorn d'Arcadi Balaguer i aprofitant al màxim la compra de pisos per tanteig i retracte. Aquest que presenten no és un pressupost per la majoria social de Castelldefels. Això és una redistribució fiscal al revés, una estafa en majúscules, on s'alleugeren els grans patrimonis i l'especulació a costa d'ofegar a taxes fixes a qui viu del seu treball. Per tant, per dignitat, per defensa del dret a l'habitatge i per protegir els nostres serveis públics i el nostre entorn, des de Movem en Comú Podem hi votarem rotundament en contra.
1: En termes semblants s'ha expressat Esquerra Republicana de Catalunya. Ho ha fet la regidora Rita Borque.
6: Des de l'arribada de l'actual govern l'any 2023, hem observat una configuració de l'estructura directiva i de coordinació considerable. Veiem com la despesa en personal significa molt, el percentatge és molt alt dintre del conjunt del pressupost total. Per això ens agradaria també preguntar, realment és necessària aquesta estructura? Realment no es podria destinar més diners a aquests serveis que directament han de servir a les necessitats de la ciutadania? Bé, nosaltres votarem no a aquests pressupostos, doncs precisament per això, perquè creiem que és un pressupost poc ambiciós i que cobreix poc les necessitats de les regidories que directament serveixen a la nostra ciutadania.
1: El ple l'ha tancat l'alcalde, el debat l'ha tancat l'alcalde, Manuel Reyes, que ha parlat del pressupost aprovat i ha fet balanç d'aquest mandat, tenint en compte que aquest pressupost és el darrer abans de les properes eleccions.
7: ¿Dónde hemos puesto el dinero de nuestros vecinos? Pues mire, en estos 4 años pues hemos incrementado un 14% la partida de la Gent Gran. Y tanto que no se preocupa la gente mayor. Y tanto. Señor Cerpa lo sabe perfectamente, que reclama cada año más presupuesto, un 14% más para la Gent Gran. En la seguridad, hemos incrementado un 76%. Hay 33 agentes de policía nuevos en Castelldefels. Y por tercer año consecutivo siguen bajando los delitos en Castelldefels gracias al esfuerzo que hace esta ciudad. Hemos también puesto más dinero en la promoción económica, lo que equivale a más empleo y a más empresa. Un 6% más acumulado en este periodo. O en comercio, el comercio tan importante de proximidad que tiene Castelldefels. Incremento en este mandato del 20% en comercio.
1: Això pel que fa al pressupost s'ha debatut al costat de les ordenances. I pel que fa a aquestes ordenances fiscals per a 2027, la regidora Cristina Corona, del Partit Popular, ha destacat una nova rebaixa de l'impost sobre béns immobles, l'IBI.
3: Hi ha un canvi, bueno, molt, molt important, és una altra vegada, per tercer any consecutiu, tornem a baixar a l'IBI, en aquesta ocasió amb un 4,60%. Això és molt important perquè, tal com recordem, el primer any es va demanar un esforç als ciutadans per tal d'equilibrar les comptes de l'Ajuntament, a partir del següent any es va baixar un 3,01 i aquest any un 4,60%, amb la qual cosa, si sumem tota aquesta rebaixa acumulada d'aquests anys, que estem per sota de tal com estava l'IBI quan vam arribar, amb un 2,35% per sota. I tot això sense tindre en compte la inflació, que jo crec que és una dada important que sempre hem de mirar. Si tenim en compte la inflació acumulada d'aquests anys, estaríem per sota un 15,5%.
1: La proposta d'ordenances fiscals, taxes i preus públics que ha presentat el govern i que finalment s'ha aprovat inclou també modificacions a les bonificacions per habitatges de protecció oficial i també en el sistema d'autoliquidació de les obres.
3: També hi ha una cosa a l'ordenança fiscal número 3, en l'ICIO, hi ha una frase que deia que tenia unes bonificacions quan es feia habitatge de protecció oficial quan era per iniciativa pública. S'ha tret aquesta frase perquè inclús si un privat vol fer aquest tipus de construcció també es pugui beneficiar d'aquesta bonificació, amb la qual cosa es pretén, bueno, una mica fomentar que el privat també pugui fer ús.
1: Un altre dels canvis afecta les zones d'estacionament regulat amb modificacions als horaris a Can Bou i un canvi en l'arrodoniment dels preus a les zones blava i verda. Cristina Corona.
3: A la zona blava i zona verda, a Can Bou el que s'ha fet és que abans de l'1 d'abril fins al 30 de setembre es pagava i l'altra setmana no, perquè només es farà a l'estiu, perquè s'entén que entre setmana tampoc no puja tanta gent, que el problema que tenen és que puja la gent que va a la platja per cá i entre setmana no es dona, amb la qual cosa serà lliure. Igual passarà a la zona verda. I també s'arregla que han tingut moltes queixes de gent que encara pagava en metàl·lic la zona blava quan era 0,95, 1,5, doncs que sempre hi havia problemes de canvi i tal, amb l'únic que fem ara és arrodonir-ho per, realment el preu varia poquíssim, és un 0,5%, però per tal d'afavorir que, bueno, el que vulgui pagar en metàl·lic doncs ho pugui fer.
1: Pel que fa a la taxa de residus, el govern proposa, finalment s'ha aprovat, recordin, desglossar-ne els conceptes.
3: A l'ordenança fiscal 18, que és la taxa d'escombraries, no varia res, l'únic que es fa és que quedi ja implementat i desglossant la part variable i la part fixa, perquè, bueno, entenem que és més comprensible i ajudarà millor a que tothom que ho consulti pugui veure realment quina és la part que es pot estalviar si fa servir ús de les minideixalleries.
1: Finalment, en aquesta exposició de la regidora d'Hisenda per part del govern, s'exposava que les ordenances preveuen ara ampliar les bonificacions per determinats col·lectius en les convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament.
3: Les convocatòries de personal, abans teníem una bonificació del 50% quan eren persones a l'atur, ara hem afegit persones a l'atur, persones amb necessitats especials i famílies nombroses i hem augmentat la bonificació del 50% al 75% també per afavorir, bueno, que l'accés a tot tipus de proves de places que surten d'aquest ajuntament doncs sigui més accessible per aquest tipus de col·lectius.
1: Aquests són els arguments del govern i ara escoltarem els de l'oposició. Per exemple, Rita Borque, d'Esquerra Republicana, es referia així com sentirem aquesta rebaixa de l'IBI.
6: Les decisions fiscals d'un govern no es poden valorar només per les rebaixes que anuncia al final del mandat, sinó també pels increments que ha aplicat i que la ciutadania ha hagut d'assumir durant els 4 anys. En primer lloc, només amb els seus titulars comencen confonent a la gent. Allò de que porten 3 anys baixant l'IBI és una fal·làcia que no es creuen ni vostès. S'han passat tot el mandat cobrant un IBI que van incrementar de cop un 8,8% el 2024. Això és un engany. I a més ens van dir que hi havia un forat, que vostès van trobar un forat econòmic, però que, ves per on, els ha permès gastar milions extres, per exemple, en festes i festetes. I després s'han passat els 3 últims anys dient que redueixen allò que van a pujar vostès mateixos. Per tant, PP i Som no han baixat els impostos, els han retornat una mica per sota d'allà on estaven. I així li passen la pilota al següent govern.
1: Per la seva banda, Sílvia López, de Movem en Comú Podem, ha posat el focus en l'impacte de l'impost sobre les famílies amb menys recursos. Ha qüestionat també l'abast real de la rebaixa en comparació amb la situació de les rendes més altes.
5: Però és que, a més, cal explicar molt bé quina és la diferència entre el que és un impost progressiu, com és l'IBI, i el que suposen per les nostres butxaques les taxes i els preus públics. L'IBI el paga qui més té, qui té una propietat de més valor, una casa més gran. I paga menys qui té un pis més humil en un barri treballador. Quan el govern rebaixa l'IBI de forma generalitzada, a qui està afavorint principalment és a les grans propietats i als grans patrimonis de la ciutat.
1: Escoltem ara el Partit dels Socialistes. Eva López també ha expressat dubtes sobre aquesta baixada anunciada pel govern municipal que formen Partit Popular i Som. López ha plantejat diverses demandes de cara a 2027.
4: Por eso tampoco creemos que sea suficiente decir que ha subido el nivel de vida o que ha aumentado los valores. La inflación y el coste de la vida son una cosa y el tipo impositivo que decide este ayuntamiento es otra. O sea, lo que le pedimos para el 2027. Si ustedes anuncian una bajada del IBI del 4,15%, queremos saber cuántos recibos prevén tener en 2027, cuál será la base liquidable total, cuál será la cuota íntegra prevista, cuánto esperan recaudar realmente una vez aplicadas las bonificaciones y, sobre todo, cuánto de la evolución de los ingresos del IBI procede del tipo impositivo y cuánto procede de las nuevas construcciones, modificaciones catastrales, altas, bajas o cambios en el padrón. Porque solo con esa información podemos saber si estamos realmente ante una reducción de la presión fiscal o ante una reducción del tipo. Y esto es importante porque los ciudadanos no viven de impuestos como porcentajes aislados, lo pagan todo el año.
1: Esquerra Republicana s'ha sumat a aquestes crítiques. A més, ha denunciat que mentre es posa l'accent en la rebaixa de l'IBI es mantinguin increments en els preus públics de diferents serveis municipals.
6: Hi ha una altra decisió fiscal que ens considerem encara més significativa. El primer any de mandat també van incrementar aproximadament un 20% els preus públics de diversos serveis municipals. Parlem de serveis que utilitzen les famílies a diari i que tenen una incidència directa en la vida quotidiana, com les escoles bressol, les escoles de dansa, els equipaments esportius municipals, el teatre i altres activitats educatives, culturals i esportives. I aquí hi ha una diferència fonamental respecte de l'IBI. Mentre l'IBI, que també afavoreix la baixada de l'IBI a les persones que més tenen, s'ha anat reduint, l'increment dels preus públics s'han mantingut també en aquest pressupost del 2027. És a dir, les famílies que fan ús d'aquests serveis continuen suportant uns preus que van augmentar de manera significativa a l'inici de mandat.
1: Movem en Comú Podem ha estat crític, especialment en àmbits com l'habitatge, l'educació, els serveis socials i la cultura. Ha criticat la política del govern municipal.
5: Al pressupost del 24, com deia la companya, van aplicar una pujada del 20% de taxes i preus públics. Entrades al teatre, zona blava i verda, quota de l'escola bressol, de l'escola de dansa... Això ho paga exactament un multimilionari de Bellamar o una persona que cobra la pensió mínima o un jove amb el sou precari. Això vol dir que una família humil al centre està pagant avui dia 350 euros més a l'any d'escola bressol, per exemple, o 208 euros més en quotes al poliesportiu municipal.
1: Era la portaveu de Movem, Sílvia López. Pel que fa al Partit dels Socialistes, la regidora Eva López ha qüestionat les previsions d'ingressos municipals per a l'any 27.
4: Seguimos teniendo los precios públicos y tasas que suponen un coste muy importante para familias, como ya se ha recalcado aquí por los compañeros. Pero no han tocado servicios básicos como las escuelas bressol, que es importante para las familias, o el acceso al deporte, que los precios del CEM son muy caros para una familia. No vemos una reducción general de esos costes y encontramos además previsiones de ingresos que no parecen especialmente optimistas. Por ejemplo, las multas de tráfico son muy optimistas. La previsión de recaudación alcanza 6 millones y medio de euros, prácticamente el doble que teníamos nosotros en 2022. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Es realista esta previsión? Porque el propio histórico indica que aproximadamente un 35% de las multas no se acaba cobrando.
1: Per tancar el debat, també sobre fiscalitat, l'alcalde Manuel Reyes ha defensat la gestió del govern municipal i ha posat en context els increments aplicats l'any 24.
7: El gobierno municipal tiene una cosa que se llama cuestión de confianza, que la puede utilizar cuando está en minoría para aprobar presupuestos. Y en otros municipios se ha realizado. Aquí no se quiso hacer. Y, por tanto, condenó a Castelldefels a no tener presupuesto en 2023. Miento. a prorrogar las cuentas del año 22 en el 23. Y eso es lo que teníamos, un gran decalaje, porque no se hizo bien el trabajo a nivel de gestión política. Por tanto, no teníamos cuentas y aquí llegamos con un presupuesto totalmente desfasadísimo, con esos 12 millones de diferencia entre ingresos y gastos, y hubo que hacer esfuerzos, todos. No solo en el capítulo de ingresos, que hubo que tocar los impuestos, como aquí se ha dicho, hubo que tocar el IBI en un 8,8%, pero también tocamos el gasto. Redujimos los sueldos de los concejales. Yo no sé cuántos ayuntamientos, porque yo vi todo lo que pasaba en los municipios de alrededor. En Castelldefels subimos el IBI el 8,8%, pero es que Gavà, Viladecans, Sant Boi, El Prat, lo subieron muchísimo más, por no hablar de Sabadell, que casi lo dobló.
1: El pressupost per a 2027, també les ordenances fiscals, han quedat aprovades fa uns minuts al ple extraordinari que s'ha celebrat al Saló de Plens, a l'Ajuntament. Ho ha estat amb els vots favorables del Partit Popular i Som i els vots contraris del Partit Socialista, Esquerra Republicana i Movem en Comú Podem. A Castelldefels, la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental posa el focus en la importància de cuidar el benestar emocional

0: Ho fan perquè tenen por de ser jutjades o rebutjades. Això és l'estigma. L'estigma no desapareix només amb una campanya. També desapareix amb el coneixement. Quan coneixem les persones, deixem de veure només l'etiqueta. Hem de poder parlar de salut mental amb normalitat. Demanar ajuda no és un signe de debilitat. Demanar ajuda és cuidar-se. També hem d'aprendre a cuidar les persones que cuiden els altres. Les famílies, les persones, cuidadors, professionals i les entitats també necessiten suport. Cuidar qui cuida és cuidar tota la comunitat.
1: L'edifici Lògic ha acollit aquest dijous una nova jornada de networking adreçada a empreses i emprenedors que ha reunit més d'un centenar de professionals inscrits. Durant tot el matí, les persones participants han presentat els seus projectes i serveis que han donat a conèixer a possibles clients. El tècnic municipal Santi Amaro, que és cap de l'àrea de promoció econòmica, ha atès la unitat mòbil de Ràdio Castelldefels desplaçada a cobrir aquesta jornada.
2: La idea és per part de l'Ajuntament, la Regidoria de Promoció Econòmica i Foment de l'Ocupació, doncs generar un espai, com a mínim un espai a l'any, per tal de que puguin venir les empreses de Castelldefels a donar-se a conèixer, a fer contactes i amb l'objectiu d'establir contactes client-proveïdor en una jornada doncs, de matí, com la que hem fet avui, en un espai tan icònic i tan representant per nosaltres com és el CIECON Startup, l'espai doncs, per crear empresa, oportunitats laborals i start-ups.
1: Aquesta sessió va combinar, com dèiem, reunions professionals amb demostracions i experiències immersives. Estefania González, desplaçada a l'edifici Lògic, va copsar les impressions d'alguns participants que van posar nota a aquestes jornades.
3: Yo te diría un 9, ya, un 9, 9 y medio, muy interesante.
4: Y yo diría, sí, un 9, 10, sin duda, sí, sí.
5: Jo crec que un 8 és més que just. Jo crec que sí, he fet bastants contactes, he conegut a molta gent, gent empresària, que podem tenir sinergies amb alguns més que altres i, bueno, i al final es tracta de tot això, sí.
1: Continuen les 37è jornades de Pau, Solidaritat i Cooperació. Inclouen una exposició de les entitats i ONGs que es pot visitar a la sala Margarida Xirgo fins al 18 d'octubre. La tècnica municipal Carme Ferrer és la cap d'àrea d'Educació i Solidaritat.
6: Doncs es tracta d'una exposició on podem presentar diferents moments, diferents mitjançant fotografies concretes i fetes amb molt de carinyo, i es tracten de compartir els projectes i programes que les entitats que tenim aquí a Castelldefels i que participen en el Consell de Pau i Solidaritat, Consell Municipal, doncs poden representar tímidament, mitjançant una foto, però amb molt de detalls, com ja es fa amb aquest art de la fotografia, doncs el seu esperit i el seu saber fer.
1: Dèiem que les jornades es desenvolupen fins al 18 d'octubre, un programa que inclou, com ha passat els darrers 13 anys, el Festival d'Estels per la Pau, aquest diumenge a la platja. Claudio Lavanchi és el coordinador del festival.
7: Tenim diverses activitats, o sigui, activitats de vol familiars, és a dir, tindrem tallers perquè els pares, mares i fills i filles puguin aprendre a muntar un estel i a volar aquest estel. Tindran un espai a la sorra per dedicar-se a volar i aprendre a volar. Vindran associacions, entre cometes, professionals d'estels des de Barcelona, que portaran estels gegants, estels acrobàtiques, també a la plaça. Tindrem activitats de les associacions culturals de Castelldefels. Cada entitat farà una mostra del seu treball al Tercer Món o per la Pau. I ja després, a l'hora de dinar, tindrem una paella que podrem, bueno, gaudir tots a la plaça amb una associació que organitza aquesta paella, no?
1: El cicle Castelldefels Comedy Stars torna aquest dissabte amb Corta el Cable Rojo, un espectacle d'improvisació i comèdia. La funció al Teatre Plaza començarà a les 7 del vespre. Corta el Cable Rojo és una comèdia que fa 14 anys que es representa a Madrid i que ara arriba al Teatre

0: Dissabte a les 7 al Teatre Plaza Corta el Cable Rojo. Les entrades a partir de 12,45 € es poden aconseguir al web entrapolis.com.
1: Si pudieras cambiar algo del mundo o de tu vida, cualquier cosa del mundo o de tu vida, pues no me gusta la gente que mastica con la boca abierta, no sé. Cualquier cosa, Juan, ¿qué cambiarías si pudieras del mundo o de tu vida?
2: Que nos riamos más.
1: Que nos riamos más. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan. Un aplauso a Juan.
0: I ara un altre punt d'agenda abans d'acabar, perquè Castelldefels acull avui, aquest vespre, el Festival de Jotes Aragoneses. Juan Ávila és secretari de la Casa Regional, la Casa d'Aragó, de Gavà, Castelldefels i Viladecans.
3: Pues un macrofestival de jotes pràcticamente idéntico al del Dia del Pilar y que, puestos en contacto hace un par de años con el Ayuntamiento, decidimos hacerlo antes de las fiestas con el fin de abarcar más público. De hecho, es que anteriormente lo habíamos hecho cuando hacíamos Nietzsche a la plaza, también lo habíamos actuado, pero se dejó de hacer con pandemia y con distintas cosas. Y ahora lo hemos recuperado ya el año pasado, y la verdad es que fue un éxito el año pasado. Faltaron sillas, faltaron de todo, o sea, pero muy bien, la verdad es que muy bien, muy contentos de cómo acabó y esperamos que este año sea aún mejor.
0: Avui el Festival de Jotes, diumenge Estels per la Pau, són activitats a l'aire lliure. De moment, avui divendres, tenim sol i una mica més de fred. Totes les dades les tenen el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
4: Hola, molt bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest divendres comença amb un descens marcat de la temperatura, amb ambient més fred en general. Aquesta sensació de fredor fins i tot s'accentua a causa del vent de component nord, que encara bufa amb alguns cops puntualment molt forts a la zona nord de l'Alt Empordà, també cops molt forts a les comarques del sud del país i a cotes altes i mitjanes del Pirineu. Vent, però, que esperem que vagi afluixant amb el pas de les hores. Un dia, doncs, marcat per aquest ambient més fred arreu del país i també en conjunt per domini de l'ambient assolellat. Només esperem l'arribada d'alguns intervals de núvols alts a partir del final del matí pel nord-oest del país, també mitjans de cara a la tarda, però en conjunt doncs, mantindrem aquest domini del sol durant aquestes properes hores. Això és tot de moment per part nostra.
0: Arribem al final de l'informatiu d'aquest divendres 9 d'octubre. Encara tenim un minut per repassar el principal perquè és un titular del dia. El pressupost de l'Ajuntament de Castelldefels per a l'any vinent serà de 112 milions d'euros, dels quals 4,5 es destinaran a inversions. El pressupost ordinari creix un 14,9% respecte a 2026. Fa uns minuts, el ple municipal extraordinari d'aquest divendres ha aprovat els pressupostos municipals i les ordenances fiscals per a 2027. Ho ha fet amb els vots favorables dels grups del govern, Partit Popular i Som. L'oposició, que formen PSC, Movem i Esquerra, hi ha votat en contra. Ha estat el principal argument informatiu d'aquest programa, aquest programa, l'informatiu d'aquest divendres 9 d'octubre. Gerard Carreras ha estat el control tècnic, Ana López, Estefania González, Miguel Navarro, Sebas Andrade han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres. Tornem dimarts. Bon cap de setmana.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Radio Castelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.

0: a fons.
1: Les pluges torrencials d'aquesta tardor han tornat a posar sobre la taula el risc d'inundacions. Al Baix Llobregat han reobert el debat sobre el futur urbanístic de la zona, si és que mai s'havia tancat. A Gavà, el projecte del Pla de Ponent preveu la construcció de milers d'habitatges en un entorn amb rieres i espais naturals. La plataforma Aturem el Pla de Ponent alerta de l'impacte ambiental i dels riscos hidrològics, mentre que l'Ajuntament de Gavà defensa que ja ha previst actuacions per reduir aquest perill o aquest risc d'inundacions. Avui en parlem de tot plegat amb Ramon Sanahuja, que és membre de la plataforma Aturem el Pla de Ponent, veí de Castelldefels, per conèixer com afectarà la nostra ciutat aquest projecte urbanístic al municipi de Gavà, just al límit entre tots dos municipis. Ramon, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, gràcies per convidar-nos i poder donar la nostra opinió aquí.
1: Sí, la vostra opinió, que s'ha anat repetint aquestes últimes setmanes a causa d'aquestes pluges torrencials. Què ens diuen? Què ens diu aquest episodi sobre el risc real d'inundacions en el nostre entorn?
2: Val, primer de tot, jo no sóc hidròleg, no sóc geòleg, però sí que he llegit els informes que han fet diferents experts, no? I intentaré traduir això en un llenguatge que la gent ho entengui, no? Aviam, el Pla de Ponent, com sabeu, és un pla que preveu la construcció de 4.800 habitatges entre Gavà i Castelldefels, i que per fer això ocupa una zona que fins ara era una zona verge, bàsicament ocupada per boscos, per una riera, la Riera dels Canyars, i per zones agrícoles, on hi havia camps que fins fa 4 dies estaven cultivats, no? Camps que recurrentment, quan la riera es desbordava, ocupava, era la zona de flux preferent de les inundacions, no? Aleshores, la urbanització el que implica és asfaltar, urbanitzar tota aquesta zona, que són més de 100 hectàrees, on també es construeixen uns aproximadament 5 quilòmetres de vials, entre carrers, vials, etc. No? Què vol dir això? Això vol dir que s'altera la topografia actual, s'altera, diguem-ne, la capacitat d'impermeabilització i de poder xuclar l'aigua d'infiltració de tota aquesta zona, i per tant, tota l'aigua que ara es filtrava haurà de sortir per algun lloc, no? Bé, a més a més, els darrers anys els experts observen un canvi en la climatologia. Això no se'ns escapa, que hi ha episodis més extrems amb pluges més torrencials i el risc de poder caure pluges molt, molt exagerades, tipus la dànega de València que vam veure fa un parell d'anys amb 700 litres per metre quadrat. No? A més, hi ha un altre tema que no es parla, però és que el nivell del mar està pujant. Llavors la Riera dels Canyars desemboca al mar i la pendent que hi ha des de la zona del Pla de Ponent fins a l'aigua és menor. Què vol dir això? Això vol dir que hi ha un risc de que hi hagi una pluja molt, molt gran i que, diguem-ne, l'actual curs del riu, de la riera, a partir de les intervencions i de la impermeabilització, no sigui capaç de drenar suficient i causi inundacions aigües avall o al costat. Això és a dir, en el nucli de Castelldefels, però sobretot també aigües avall, a la zona agrícola i a les zones de Gavamar, a les zones, diguem-ne, més cap avall, tocant el mar de Castelldefels, no? Això, els nostres experts, hi ha un expert, un geòleg, que potser algun oient coneix, el Josep Maria Mallarac, que l'hem contractat perquè ens doni un cop de mà, ha analitzat tots els estudis que ha fet a l'Ajuntament, ha analitzat tots els estudis que han fet diferents empreses, no? I ha trobat mancances importants, en els càlculs que s'han fet. L'Ajuntament de Gavà diu que tranquils, que no hi ha risc, que ara s'estan construint unes basses de laminació, bàsicament són uns forats a terra amb una capacitat d'absorció de molta quantitat d'aigua per mitigar el risc d'inundació en el cas que plogui molt. I efectivament, les basses de laminació tenen aquesta funció. El que passa és que els nostres experts han fet els càlculs i creuen que són totalment insuficients, i a més planificades a l'any 2005, amb uns càlculs de l'any 2005 que eren dels anys 80, 90 i més enrere, que són diferents als que tenim ara, no? Bàsicament, la situació és aquesta, no? Nosaltres defensem que la millor forma de prevenció del risc d'inundació és no urbanitzar en zona inundable, i la Riera dels Canyars és una zona inundable, això l'ACA ho diu, i estableix que és una zona inundable. Hi ha una llei, que és la Llei d'Urbanisme de Catalunya, que hi ha un article que diu que no s'ha d'urbanitzar en zona inundable, que passa és que el planejament ve de l'any 76, previ a la llei, i bueno, pues l'han donat, i actualment l'Agència Catalana de l'Aigua, que és qui té l'última paraula, doncs ha emès un informe previ que autoritza la construcció de les dues bases de laminació, que és el que s'està fent ara, les obres que estem veient, però que encara no autoritza la construcció i la del pla, del pla urbanístic. Això encara no. Està pendent de nous estudis, està pendent de noves mesures de mitigació, com hi ha dos que ja diuen i que no s'han fet, que són l'eixamplament del pont de la Riera sota la C-245 i sota la ferrovia. Això a dia d'avui l'ACA diu, si no es fan, s'eixamplen aquests ponts, això pot ser un tap en cas de pluja extrema, i si es vol urbanitzar s'han d'eixamplar els ponts. A dia d'avui no s'han fet.
1: Per entendre'n, seria el pas que va al tanatori?
2: No. De la Riera.
1: Els passos de la Riera.
2: A la Riera, que són molt més estrets. De la Llera de la Riera, val? Quan anem cap a Gavà per la C-245, que fa aquella pujadeta on està el radar, una mica més endavant, fa la pujadeta aquella.
1: Aquell doncs, és el curs.
2: Aquell és el curs, just, de la Riera, i allà aquell pont s'ha d'eixamplar. Aquest i el que hi ha 30 metres més a la dreta, que és el del ferrocarril. Clar, això són inversions importants que no s'han fet. I a més, l'ACA està pendent de nous estudis d'inundabilitat que li ha de passar la Junta de Propietaris de Gavà, i que és el propi Ajuntament i Cronos, que han pagat doncs, estudis per veure quin és el risc d'inundabilitat. Ara faré servir una paraula tècnica que no m'agrada, perquè és el que se'n diu els períodes de retorn, que és la probabilitat de que en un període de 500 anys hi hagi un gran aiguat de 700 litros, no? O de més litros. Llavors, bueno, es fa aquesta hipòtesi, què passaria si plouen tants litres, no? Cap a on aniria l'aigua, quines zones ocuparia i què s'hauria de fer, no? En cas doncs, de que s'inundés, perquè no s'inundés. No? Bàsicament, l'ACA pues, agafarà aquests estudis i dirà, bueno, aviam si introdueix modificacions en el pla, no? Nosaltres, repeteixo, la nostra idea força és que s'aturi, que no s'urbanitzi, que allò sempre ha estat una zona de flux on s'ha inundat de forma natural perquè la riera doncs, de tant en tant es desborda i és la millor forma de prevenir el risc d'inundació. Perquè si no es fa, potser en 2, 3, 4, 5, 10 anys no passa res. I dius, ah, mira, no era tan greu, però un dia passarà. I estarem aquí al centre del poble i la zona de Castelldefels Mar molt inundats i dirà, i com és que estem tan inundats? No? Doncs segurament serà per culpa d'aquesta urbanització. No?
1: Si fem una mica de memòria, probablement no són casos comparables, a més han transcorregut, si no 30, 20 anys segur. Aquí, a Castelldefels, hi ha un barri que es diu Canyars, precisament, quan es va urbanitzar va haver també un moviment per mirar de doncs, això fer veure que també era curs de la Riera.
2: Sí, és que a més el barri de Canyars està en una situació, sobretot la part on està, perquè ens entengueu, l'escola als Pins, cap a aquesta zona allà, doncs el carrer Abanavieja.
1: Abanavieja, avinguda Abanavieja.
2: Val? Aquella zona és zona inundable, perquè just al curs del riu, de la Riera, quan arriba en aquella zona fa una curva estranya i se'n va en paral·lel cap a Gavà i després torna a fer una altra curva. Val? Aquell curs ha estat alterat artificialment. Val? Històricament, allò, l'aigua sempre tira recta cap al mar. Val? Què va passar? En el segle XVII-XVIII hi ha evidències històriques doncs, que els pagesos volien cultivar aquella zona i van desviar artificialment al curs del riu. No? El que passa és que els hi va costar molts anys perquè es desbordava cada dos per tres. No? I llavors al final van posar arbres, van fer unes orbes on estan les barbacoes aquelles famoses i diguem-ne que van aconseguir fer la corba i desviar el riu i poder cultivar la zona. Però ells eren perfectament conscients que allò s'inundava permanentment o cada dos per tres s'inundava. No? I per això no van edificar. De fet, aquella zona no ha estat edificada fins molt recentment. No? Llavors, clar, a la mesura que anem edificant i ens anem aprovant, anem fent més petit a la possibilitat de que el riu surti, doncs el risc d'inundació doncs creix. No?
1: Uh-huh. El professor Mallarac, que ens deies que us assessora, aquestes darreres setmanes, de fet fa bastant de temps que hi insisteix, proposa a la població que consulti els mapes d'inundabilitat, perquè moltes vegades no som exactament conscients fins que ens hi trobem, no? Però sobretot pel que fa a promocions noves, que s'ha de consultar aquests mapes. Oi?
2: Correcte, és que estem a temps. Fins i tot hi ha llocs a Catalunya que es proposa desconstruir a les cases d'Alcanar, em sembla que era, perquè estan al mig de la llera i hi han cases, no? Diuen, bueno, hem de desconstruir. Nosaltres estem atents de no construir i de preservar aquest espai, a part dels valors naturals, que és un altre tema importantíssim, no? Però per una cosa tangible com és el risc d'inundació, que a més això ens pot tocar les butxaques de la gent de Castelldefels, perquè si vivim en zona inundable, les primes de risc de les assegurances de les cases poden pujar de preu. Les assegurances no són tontes i saben que ells sí que fan els riscos correctament. No? Aleshores, tu aniràs assegurant la casa i diràs, ah, però si això està en zona inundable, prima més cara. Home, però per què? No? És a dir, jo crec que ho hem de mirar amb molta cura. L'Ajuntament de Castelldefels s'ha posicionat en contra, públicament.
1: Sí, això volia demanar, aquest posicionament, com l'interpreta la plataforma. Bé, nosaltres... i quina efectivitat pot tenir, perquè realment el que fa l'Ajuntament de Castelldefels és adreçar-se a Gavà i exposar.
2: Aviam, el posicionament públic és molt positiu, perquè diguem-ne que ja no som una colla de replegats d'una associació ecologista, no, hi ha una institució, que és l'Ajuntament de Castelldefels, que és respectada, que mostra preocupació. Val? Llavors, genuïnament, la institució, l'Ajuntament, l'alcalde, ha mostrat preocupació. Per què no ha vist els estudis? Quan va adreçar els estudis, va demanar estudis a l'Ajuntament de Gavà, doncs no va rebre cap estudi concret. Va rebre una carta dient que, bueno, que tranquil, que no patíssim. No? Aleshores, l'Ajuntament també s'ha adreçat a l'Agència Catalana de l'Aigua demanant més o menys garanties, doncs, de que si s'urbanitza això no afectarà, no empitjorarà la situació respecte a la situació actual, no? Que això és un principi fonamental, no? O sigui, faig algo que no empitjori, no? L'ACA li ha dit que tranquils, que ha demanat més estudis a Gavà, que farà coses de prevenció perquè no empitjori la situació. Però, repeteixo, l'ACA a dia d'avui no ha donat el permís definitiu perquè puguin construir.
1: Parlàvem de posicionaments públics, com és aquest cas el de l'Ajuntament de Castelldefels. Des del punt de vista judicial, hi hauria algun recorregut? Fiscalia de Medi Ambient? Quines accions legals pot emprendre la plataforma?
2: Nosaltres tenim actualment dos contenciosos administratius en marxa contra el Pla de Ponent. Val? Un per nul·litat de ple dret del projecte d'urbanització, en el qual doncs, els peritatges del Mallarac, diguem-ne, és un dels elements. N'hi ha més, hi ha altres. No? Per exemple, doncs, el Pla de Ponent connecta dues zones xarxa Natura 2000, la zona del Delta i la zona del Garraf. Hi ha lleis europees que diuen que els connectors entre zones xarxa Natura 2000 s'han de respectar i s'han de mantenir. L'urbanització del Pla de Ponent implica carregar-se el connector natural. No? Llavors aquest és un altre argument. Hi ha bastants més. No?
1: Sí, avui ens fixem en els hidrològics, però realment sí,
2: hi ha molts més. Aleshores, aquest contenciós està en marxa, està ara fent proves, demanant informes, el jutge doncs, està estudiant. És un contenciós que ja porta 4 anys, la justícia, doncs, ja saben com és. No? Entre altres, nosaltres hem aportat el peritatge del Josep Maria Mallarac, pel tema específic d'inundabilitat.
1: Pel que fa, com deies, a la inundabilitat, que és probablement el que seria més a l'ordre del dia com a un dels efectes que provocaria, doncs, la construcció final, si s'arriba a fer, del Pla de Ponent. Però hi ha d'altres arguments, dèiem. Hi ha l'urbanístic, seria la continuïtat urbana entre Castelldefels i Gavà. N'hi ha de, que tenen a veure, com deies, amb la biodiversitat, la vegetació, la fragmentació d'espais naturals. Són molts.
2: A part que
1: és un lloc bonic.
2: Hem d'anar a arguments jurídics. Llavors, per exemple, hi ha el tema de l'afectació a boscos, el tema d'edificació en pendents. No es pot urbanitzar en determinades pendents. Hi ha una part que es proposa a la segona fase que té pendents. Bueno, hi ha tota una sèrie d'arguments jurídics que nosaltres creiem que tenen recorregut. No? La prova és que està acceptat en el contenciós i estan allà fent argumentacions les dues parts. La part contrària, que són els promotors, l'Ajuntament de Gavà i Cronos, també fan els seus informes, van aportant, llavors hi ha una batalla titànica, jurídica, i algun dia esperem que el jutge decideixi alguna cosa, no? I espero que sigui a favor de la nostra part. Clar.
1: I altres qüestions, a part de les naturals, que també argumentava l'Ajuntament de Castelldefels, tenen a veure, per exemple, amb els serveis, no? Amb una població que es multiplicarà, per exemple, amb la mobilitat.
2: Clar, aquest és un argument més polític, diria jo, no tan jurídic, però potser també, que és que tot el pla urbanístic està dintre del terme municipal de Gavà. Però la major part de la construcció urbana estarà enganxada al barri de Canyars, que pertany a Castelldefels. És a dir, la gent, de fet, es proposen dos barris i dos noms de barris, que és Canyars Sud i Canyars Nord. Són els noms dels barris que proposen. Hi haurà Canyars, Canyars Sud i Canyars Nord. Canyars Sud i Canyars Nord seran de Gavà, Canyars sense cap adjectiu, de Castelldefels. Clar, tot això estarà enganxat. La pregunta és, on faran vida la gent que vagi a viure allà? Els 5, 10, 10.000 persones que vagin a viure allà. No? A Gavà, el terme municipal de Gavà, el nucli urbà, els hi quedarà lluny. Els hi quedarà molt més a prop que Castelldefels. On es connectaran amb l'autopista? Vale? On circularan amb els cotxes? On aniran a comprar, on aniran a l'escola, on aniran al centre cívic o a la biblioteca, vindran aquí, amb aquesta biblioteca, els hi queda molt més a prop. No? Clar, hi ha uns efectes en la demanda de serveis cap a Castelldefels. Podem estar creant les botigues 2 per Castelldefels. La demanda de serveis, en canvi, no, els impostos anirien tots per acabar. No? Per tant, jo crec que hi ha una legítima preocupació política sobre l'impacte en el municipi. No? Perquè, clar, com que això ho ha fet l'Ajuntament de Gavà, a la seva pola, sense cap mena de consulta amb el municipi veí, doncs creiem que és un argument també molt important. No?
1: La crisi climàtica ens està passant per sobre, però coincideix, o en fi, sembla que seria el destí de la humanitat, amb la crisi de l'habitatge. Què diries a una persona que et defensés, Ramon? Sí. La plataforma té evidentment les seves reivindicacions, però fa falta habitatge i el Pla de Ponent és una sortida per la zona?
2: Clar que fa falta habitatge, i la majoria de la gent, o la gent com a plataforma Aturem el Pla de Ponent, defensem que hi hagi habitatge públic assequible per la gent que ho necessiti, per la gent jove, per qui ho necessiti. Fa falta, no n'hi ha, ni a Castelldefels ni a Gavà. Val? Gavà té un avantatge respecte a Castelldefels molt important, i és que és un municipi molt gran, molt, molt gran. Castelldefels està ja esgotat, el seu terme municipal, no es pot construir pràcticament enlloc, algun petit espai, però poc. En canvi, Gavà té oportunitats de creixement urbanístic enormes. Nosaltres defensem el dret d'accés a l'habitatge, però també defensem el dret d'accés a la natura, i el dret a no empitjorar les condicions de risc d'inundació. Per tant, creiem que les dues coses són compatibles. I és més, darrere del Pla de Ponent denuncien que hi ha una operació especulativa d'un fons que es diu Cronos, que es forraran, només que algú faci números, 4.000 habitatges a 450.000 euros, feu els números, són milers de milions, val? Centenars de milions. Aleshores, és la... L'Ajuntament de Gavà diu, sí, hi haurà habitatge, habitatge social, habitatge protegit. No detalla quan ni com, val? Però això és l'excusa pels altres de fer el negoci. O sigui, és que és molt pervers, utilitzen la necessitat d'accés a habitatge social per a garantir un negoci a la gent de Cronos. Per nosaltres és molt, molt greu. Es podria fer, per exemple, l'habitatge social a la promoció que hi ha actualment en marxa a la zona de la Roca. L'antiga fàbrica Roca desapareix i allà s'hi farà habitatge. 3.000 habitatges. Bueno, doncs fem allà l'habitatge social assequible. Allà no ens carreguem ni un arbre. No posem en risc d'inundació perquè ja està urbanitzat. És a dir, no sé si m'explico, no?
1: Sí.
2: Clar que estem a favor de l'habitatge social, però no com a coartada per especular, que és el de Cronos, no?
1: En definitiva, tota la vida és política, encabat, i ara som a les portes d'unes eleccions municipals. No sé si la plataforma tindrà algun posicionament davant dels partits.
2: Sí, nosaltres ja ho vam fer l'altra vegada, interpel·larem a tots els partits quina és la seva posició respecte al Pla de Ponent, més o menys la sabem, val? I aleshores... Bueno, demanarem el recolzament a aquells partits que es posicionin clarament en contra. Llavors, a dia d'avui, la situació és els comuns estan en contra, Esquerra Republicana està en contra, Junts per Cat, a la campanya passada, va dir que estava en contra, però el regidor que hi ha, que és l'Isidre Casas, està a favor i està dintre de l'equip de govern i es mostra a favor, per tant, Junts per Cat, a dia d'avui, està a favor. El PSC és promotor. El PP té una posició estranya, un regidor diu que sí i un altre regidor diu que no. Val?
1: Estem parlant de
2: Gavà,
1: eh?
2: De Gavà. Sí, estic parlant de Gavà. Sí. No? I aquesta és una mica el mapa que hi ha actualment de posicionaments. No? Nosaltres, aquesta és una altra forma d'aturar-ho, no? És la justícia, l'altra és que hi hagi una majoria, diguem-ne, en l'Ajuntament de Gavà, en contra del Pla de Ponent, amb un alcalde que estigui en contra, i que digui, bueno, aturem màquines i veiem a veure què podem fer. No? Nosaltres estaríem a favor d'aquesta majoria.
1: Uh-huh. Per acabar, Ramon, tinc entès que el dia 24 organitzeu, no sé si és una visita o un acte reivindicatiu.
2: Fem una jornada de lluita, que començarà a les 9:30. Hem quedat a les barbacoes del Sentiu, i llavors, bueno, farem grups i farem accions reivindicatives a la zona de les basses, on s'estan construint les basses, i després, bueno, explicarem una mica també la gent que entengui diguem-ne el drama que se'ns ve si finalment això es tira endavant, no? Perquè serà un drama.
1: Uh-huh. Anirem seguint, ens quedem amb aquesta consideració. Avui hem tingut Ramon Sanahuja, membre de la plataforma Aturem el Pla de Ponent, veí de Castelldefels. Un últim minut, com resumim la posició i les passes en un futur més immediat?
2: Doncs nosaltres seguim lluitant a nivell jurídic, seguim lluitant, fent pressió també a nivell polític per aquest canvi en l'Ajuntament de Gavà, seguim lluitant al carrer, i per això convido a qui vulgui venir el dia 24 doncs a conèixer-ho de prop, tot això. I aquesta és la... I també a nivell de comunicació, i per això estem aquí, perquè la gent conegui la situació.
1: Informativament ha estat molt interessant saber o conèixer el posicionament de Aturem el Pla de Ponent, de la plataforma, especialment en aquests dies també que la realitat hidrològica, la crisi climàtica, doncs ens està fent veure totes aquestes acumulacions d'aigua i aquests problemes d'inundabilitat en general a Catalunya, també a casa nostra. Ramon Sanahuja, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Avui la plataforma Aturem el Pla de Ponent a fons.
0: A fons.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels. Les esquerres esgoten els terminis per superar la seva divisió abans de les eleccions generals. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Pugna pel control de la llista d'Esquerra Republicana, encara amb la incògnita de si l'encapçalarà o no Gabriel Rufián. Pressió del PSOE a Sumar i a Podem per tal que vagin junts en una sola llista. I dubtes a la CUP sobre si acudir o no a la cita, a les eleccions generals. Aquesta és la fotografia de l'Esquerra 5 dies després de la convocatòria d'eleccions, Joan Bota.
2: La situació d'Esquerra és la més candent i s'ha de resoldre aquest cap de setmana. Rufián insisteix a confluir amb altres formacions progressistes i el partit, que ho descarta, es prepara per si la disputa acaba amb trencadissa. Mentrestant, el PSOE adverteix del perill de la dispersió del vot a la seva esquerra i planteja una candidatura unitària progressista al Senat.
0: Connectem amb el Parlament i amb el Congrés. Marta Corbalán i Tània Tàpia.
3: Esquerra Republicana té poc més de 48 hores per convèncer Gabriel Rufián. Les negociacions entre el partit i l'actual portaveu al Congrés continuen obertes. Si aquestes converses no descarrilen i Rufián es queda, podria ser designat candidat directament amb l'aval d'un terç de la direcció del partit sense haver de recollir avals de la militància. Aquest diumenge se sabrà el desenllaç.
4: Mentrestant, l'espai a l'esquerra del PSOE, que es dirà Front Ampli, té una setmana per decidir si Podem s'integra o no a la coalició, que encara no té un lideratge clar. Els partits negocien i tothom es vol reservar places de sortida a les llistes de Madrid i Barcelona, però el PSOE els demana un acord i consens, que vagin junts en una única papereta per tenir opcions de reeditar el govern de coalició. Òscar Puente, ministre a la SER.
5: La verdad, me gustaría hacer un llamamiento con la que está cayendo y con los riesgos que hay y con los problemas que hay que afrontar. Por favor, pónganse de acuerdo.
0: En aquest context preelectoral, aquest migdia, molts centres de treball i d'estudis han fet minuts de silenci en record de Mari Carmen Abascal i també d'Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet del Llobregat, que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin.
2: En paral·lel, el sindicat de llogateres ha fet públic que marxa de l'acampada per l'habitatge de Plaça Catalunya per concentrar-se en els preparatius de la vaga general de l'11 de novembre. El Banc d'Espanya adverteix avui que la inflació es mantindrà alta el que queda d'any i tot el 2027.
0: La família de l'exmoderadora de Meta, que es va suïcidar la setmana passada, demandarà al cap de la companyia, Mark Zuckerberg, per homicidi imprudent.
2: Vincula la seva mort al contingut extrem que va haver de veure entre el 2022 i el 2025, sentiu l'advocat de la família, Roberto Castro, a aquesta emissora.
6: Pel torn de nit hi havia una psicòloga, i el mío eren 200 moderadors. I el mío estàs veient com li tallen el cap a un nadó. El moderador es trenca i necessita un psicòleg, necessita alguna cosa, necessita assistència.
0: Tot això a les portes demà del Dia Mundial de la Salut Mental. Atenció a les xifres que ha fet públiques avui el govern.
2: Les visites a urgències per aquest motiu han augmentat un 50% en 5 anys. Als CAPs la xifra directament s'ha doblat al mateix període.
0: I avui també és notícia un nom propi.
7: To award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai.
0: Com sentiu, Navi Pillai és la Premi Nobel de la Pau 2026.
2: El Comitè Nobel Noruec l'ha reconegut per la seva feina en favor de la pau i el dret internacional. Entre altres, ha estat alta comissionada de les Nacions Unides pels Drets Humans i membre del Tribunal Penal Internacional.
0: I al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem com els administradors de finques estan desbordats per l'allau d'incidències que han provocat les pluges torrencials dels últims dies.
2: Això allargarà els terminis per resoldre incidències i reclamacions a les asseguradores. Avui és el primer dia des de dissabte passat que no hi ha activada cap alerta de pluja.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. David Ubach, bon dia.
8: Bon dia.
0: Aquest cap de setmana torna la Lliga de Futbol de Primera Divisió després de l'aturada de seleccions més llarga que es recorda.
8: I el Barça rebrà demà el Getafe i l'Espanyol obre aquest vespre mateix la jornada. Hansi Flick ha confirmat que Rafinha serà baixa demà. I encara més, també dimarts contra el Galatasaray a la Lliga de Campions. El tècnic del Barça ha obert les portes en aquest sentit a Gabriel Jesús per ser titular. L'Espanyol, mentrestant, visita a les 9, com dèiem, el CUE de primera, un Màlaga que encara ha de guanyar el seu primer partit. Els blanquiblaus recuperen Puado 9 mesos després. Mourinho ha defensat la vida extraesportiva d'Mbappé demà a Madrid-Vilareal. I al Camp Nou avui han viscut el comiat de Pedro, Pedrito, que penja les botes als 39 anys amb la fita d'haver marcat en les 6 competicions en el Barça del sextet, el de Pep Guardiola.
0: moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora, molta gent comença un pont de 3 dies. Es nota això a les carreteres o no, Mariluz García?
9: Doncs, de moment, amb retencions habituals d'aquesta hora d'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat i a les rondes, en trams intermitents en tots dos sentits de la marxa. Fora de Barcelona, aturats a la P7, sobretot entre Sant Cugat del Vallès i Barberà, direcció Girona. Llarga cua també a la C-17 entre l'Ametlla del Vallès i Granollers, sentit Barcelona per obres. S'espera que en les pròximes hores sortiran de l'àrea de Barcelona 570.000 vehicles per aquest pont del 12 d'octubre.
0: Doncs són 3 dies de festa. El Joan Bota no vol que diguem pont, diu que vols que diguem un cap de setmana llarg. Per tant, molta gent pendent de la previsió meteorològica.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
11: Bon dia.
0: Aquest cap de setmana llarg, quin temps tindrem?
11: Doncs mira, fa una estona deies que estàvem pendents de la previsió meteorològica, però curiosament estarem tranquils, no estarem pendents del radar.
0: Després d'on venim, bé.
11: Sí. Sí, portem 8 dies de pluges i d'aiguats, més 2 dies de setembre, som gairebé 10 dies controlant minut a minut la situació meteorològica. Ara no, ara tenim calma. Això sí, vent moderat a fort de tramuntana a l'Empordà, a l'Empordà sobretot, a algun sector del Pirineu, i també cap a la Vall de l'Ebre, que es pot mantenir demà i la nit de dissabte a diumenge, però ja no tant. Avui hem arribat a fregar el 100 per hora a la muntanya de Portbou, o també alguna ràfaga que ha arribat a 74 per hora de mestral a l'Hospitalet de la Infant, 64 a Palafrugell. Tarda de sol, núvols prims al nord del país, i aquesta és la novetat. No pronostiquem ni pluja, ni tempesta, ni cap aiguat, que bona falta fa. Dissabte i diumenge també amb sol, algun núvol prim, els núvols podien incrementar-se al migdia a la tarda diumenge, quedar un cel enterbolit, la temperatura remuntarà, notarem que demà al matí farà fresca o fred, però no tant com avui, en general, i el Pirineu, que és on més fred ha fet, és on més puja la temperatura demà de 4 a 7 graus més. De tota manera, encara al matí serà sota zero. I dilluns tampoc ve canvi de temps. De fet, sembla que no plouria els propers 7 o 8 dies.
0: Molt bé, doncs després del que tenim, ara 7 dies de sequera, entre cometes. Gràcies.
11: Cal respirar, sí, tenia molta humitat. Sí. Convé.
0: Gràcies, Dani, bon dia.
11: Fins ara, bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. Esquerra, Sumar i la CUP intenten a contrarrellotge aclarir les seves candidatures per les eleccions del 29 de novembre. Els republicans tenen 48 hores per convèncer Gabriel Rufián per tal que torni a repetir com a cap de llista a Madrid. Ara mateix les negociacions entre la direcció del partit i l'actual portaveu al Congrés continuen obertes a aquesta hora, Marta Corbalán.
3: La direcció del partit no llança la tovallola i dona per fet que Rufián tornarà a encapçalar la llista dels republicans a les eleccions del 29 de novembre. Aquest diumenge acaba el termini que s'ha marcat Esquerra perquè els candidats presentin els avals de la militància per poder-se presentar. De totes maneres, hi ha una via més directa per ser designat cap de cartell sense haver de recollir avals. Si s'arriba a un acord, Rufián podria ser proclamat amb el suport d'un terç dels membres de l'executiva nacional, que és un òrgan format pels principals dirigents d'Esquerra. Després de dies de silenci, Rufián va deixar clar ahir a les xarxes socials que ell vol representar Esquerra Republicana, però demana unes mínimes condicions. Per exemple, tenir un equip de confiança al seu voltant, tenint en compte que les relacions amb l'actual grup parlamentari estan trencades, i tenir també més incidència per decidir l'estratègia política a Madrid. El que el partit rebutja de totes és fer un front de les esquerres per tot l'estat com volia Rufián. En cas que hi hagués una trencadissa, Esquerra ja té un pla B. El diputat del Parlament, Jordi Albert, es dibuixa com a possible alternativa. De moment, ell està recollint avals per anar almenys en un dels llocs de sortida de la candidatura al Congrés.
0: Bé, doncs al marge d'aquesta decisió de Gabriel Rufián, també si decideix o no acostar-se a l'esquerra del PSOE, la nova coalició, anomenada Front Ampli, té una setmana per decidir si concorre juntament amb Podem i 2 setmanes per trobar un lideratge. Els socialistes els demanen pressa i els pressionen perquè deixin de banda els egos i tanquin una candidatura única per tenir opcions de reeditar el govern de coalició progressista. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
12: Bon dia, el rellotge no s'atura i l'urgència obliga les esquerres a definir com es presentaran a les eleccions del 29 de novembre.
4: novembre. El que fins ara eren negociacions discretes han saltat pels aires aquesta setmana, després que Més Madrid situés Ada Colau com a candidata per liderar el Front Ampli. I ja ha començat l'estira i arronsa per decidir qui copa les llistes de Madrid i Barcelona. Un dels partits de la coalició, Moviment Sumar, ha demanat discreció, generositat i cooperació a la resta de l'espai i alhora confirma que la seva cara visible serà Verónica Barbero. Encara pendent de resoldre si Podem entrar en l'equació, qui s'ha sumat a la pressió és també el PSOE. El ministre Òscar Puente els demana que vagin a la una en una papereta única, ho ha dit a la SER.
5: Por favor, pónganse de acuerdo, porque lo que viene es suficientemente grave y suficientemente serio como para que se dejen al lado egos, circumstàncies de menys importància.
4: Fons del PSOE, per la seva banda, també exploren una aliança amb aquest espai per fer llistes conjuntes al Senat, on el PP té ara majoria absoluta. Mentrestant, els populars ja han posat condicions per als debats electorals, només accepten un cara a cara i un debat a cadenes privades amb unes dates ja fixades i a Televisió Espanyola només una entrevista de Núñez Feijóo. El PSOE els ha replicat, que diu que seran a tots els debats i recrimina al PP que vulgui imposar la seva agenda.
0: I a Catalunya, la CUP ha de decidir també demà si torna o no a fer llista per les generals. Una part destacada del partit pressiona per presentar candidatura, sabent que serà molt difícil obtenir representació a l'exil al Robert.
12: Sí, segons fonts dels anticapitalistes, porten mesos debatent-ho internament sense arribar a una conclusió àmpliament compartida. Els partidaris de concórrer-hi, com el corrent Poble Lliure, consideren necessària una proposta per canalitzar, diuen, el moment actual de malestar per qüestions com l'habitatge i l'amenaça de l'extrema dreta. En canvi, els detractors, com l'organització Endavant, creuen que l'espai polític no està prou fort com per destinar recursos a una campanya d'última hora. Els copaires es troben demà al matí per decidir el desenllaç i no descarten acabar la reunió amb una votació interna si les posicions continuen enrocades. I és que veus de la CUP també alerten dels riscos de sortir del focus mediàtic a 8 mesos de les municipals, que reconeixen que és l'autèntica prioritat del partit. La formació busca recuperar múscul electoral, entre d'altres, erigint-se com l'antítesi d'Aliança Catalana, tant en clau socioeconòmica com nacional. Non Casadevall, líder del partit, i Su Moreno, portaveu.
13: L'extrema dreta avança i intenta apropiar-se de la catalanitat per convertir-la en una eina de divisió i d'exclusió. Doncs els hi direm molt clar, no els hi regalarem la nostra catalanitat.
14: Que l'independentisme és antifeixista.
12: Els objectius de la CUP en clau municipal són retenir l'alcaldia de Girona i tornar a entrar a l'Ajuntament de Barcelona 8 anys després.
0: I amb els partits d'esquerra en ple debat intern, avui el president espanyol Pedro Sánchez es planteja indultar l'exfiscal general de l'Estat Álvaro García Ortiz, condemnat per revelació de secrets pel cas de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Ho ha dit a El Diario Punés.
15: Estamos estudiando ahora mismo todas las leyes, todas las medidas que nos han quedado pendientes para ver la actividad de poder aprobarlas bien en diputación permanente o bien por parte del gobierno de España.
16: No lo descarta.
15: No lo descarto.
0: I sobre el futur judicial dels socialistes, l'Audiència Nacional rebutja, per ara, imputar el PSOE en el conegut com a cas Leire, la suposada trama per fer descarrilar casos judicials que afecten els socialistes. El tribunal ha refusat la petició del PP perquè considera que encara no hi ha cap principi de prova que demostri que el Partit Socialista participava en la suposada organització delictiva, Pilar García.
17: El jutge instructor Santiago Pedraz ha fet cas de la Fiscalia, que hi veu indicis de delicte, però que demana recopilar més informació abans de decidir si inclou el PSOE com a investigat, com ara la declaració del seu ex número 3, Santos Cerdán, el presumpte líder de la trama. El PP va demanar dimarts que el jutge cités el PSOE com a investigat, 24 hores després de l'anunci de l'avançament electoral. Pel cap de campanya dels populars, Miguel Tellado, una imputació estaria més que justificada.
18: Hicimos bien cuando decidimos pedir la imputación del Partido Socialista. Anticorrupción ya ve también indicios para proceder con ella en un futuro no muy lejano. Hablamos de todo un partido con todos sus recursos operando como si fuese una cloaca mafiosa.
0: I mentrestant al carrer, nova jornada de mobilitzacions per l'habitatge. A les 12 del migdia, molts centres de treball i d'estudi han fet un minut de silenci per la mort de Mari Carmen Abascal, que ha encès el moviment per l'habitatge, i també per l'Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet, que el mes de setembre es va suïcidar després que la desnonessin. A la tarda, el sindicat de llogateres ha convocat una nova manifestació al centre de Barcelona, Núria Hart.
16: Sí, hi ha sindicats que s'han queixat perquè el minut de silenci s'ha convocat amb menys de 24 hores de marge. Tot i així, hi ha hagut seguiment, per exemple, al metro de Barcelona, que ha aturat el servei a les 12. També han fet el minut de silenci els treballadors de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona a la plaça Sant Jaume. S'hi han sumat l'alcalde Jaume Collboni, la consellera d'Economia Alicia Romero i els delegats sindicals de Comissions Obreres i la UGT.
19: És la història de polítiques d'habitatge subordinades als mercats i a concebre pisos i cases com un actiu d'especulació.
20: Que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització.
16: Per aquesta tarda a les 7, el sindicat de llogateres ha convocat una manifestació a la plaça Universitat de Barcelona i ha anunciat que deixa l'acampada de la plaça Catalunya per centrar-se en la vaga general de l'11 de novembre.
0: I precisament sobre la crisi de vivenda, el Banc d'Espanya insisteix que hi ha falta d'habitatges i manté el càlcul que de cara a l'any 2028 faltarà 1 milió de pisos. L'organisme ho recull en un nou informe sobre la marxa de l'economia espanyola que pronostica més creixement, però també una inflació més elevada, Jordi Canal.
21: Segons l'organisme, la guerra de l'Orient Mitjà continuarà tenint un impacte negatiu en els preus, sobretot els de l'energia, però que es traslladarà als serveis i al cistell de la compra. La inflació tancarà l'any en el 3,9%, 3 dècimes per sobre del que es preveia en l'informe del mes de juny. La situació es mantindrà l'any que ve. Hi haurà una petita moderació, però l'alça de preus continuarà sent elevada, del 3,7%. Amb tot, el Banc d'Espanya afirma que l'economia de l'Estat manté un dinamisme notable i revisa a l'alça les previsions de creixement. Calcula que l'increment del PIB arribarà al 2,6% aquest any, 3 dècimes més del previst fins ara, i que l'any que ve ho farà el 2,2%, 5 dècimes més.
0: Tot això avui, que és 9 d'octubre, és la Diada del País Valencià, la primera festivitat amb Juanfran Pérez Llorca a la Generalitat Valenciana, i amb el dubte de si el seu partit, el PP, apostarà per ell o no com a cap de cartell a les eleccions valencianes del mes de maig. La Diada també es barreja amb les protestes per l'habitatge a València, Marta Garcia.
22: I que ha suposat canvis en la programació, com per exemple la Mascleta, que enguany no s'ha disparat, i més presència policial. Una quarantena de furgons han acordonat l'acampada des de primera hora del matí, i això ha fet que escenes habituals, com esta.
23: Som valencians! Som catalans!
24: Som espanyols!
25: Arriba el país catalans!
22: S'hagin tornat a viure, sí, però més des de la distància. Una policia advertida després d'una manifestació de l'extrema dreta que ahir va acabar fent fallida. Hugo, portaveu de l'acampada, als micròfons de Catalunya Ràdio.
26: Un poco más tranquilos que ayer estamos. Ahora tenemos a la policía acordonando la zona, vigilando. Entonces, en principio podremos pasar la procesión con normalidad y sin ninguna agresión. Quizá no esperábamos tantos, pero estábamos avisados ya de que nos protegerían.
22: El dia arranca amb un matí institucional amb l'entrega de les distincions de la Generalitat a diverses personalitats, amb la processó cívica i amb el discurs del president. Un Pérez Llorca en una situació com a mínim peculiar. A 7 mesos de les eleccions a la Generalitat encara no està confirmat com a candidat.
27: Els valencianes i els valencians esperen solucions, no esperen soroll. Ese és el llegat que defineix la comunitat valenciana. Orgullosa de parlar en valencià o en castellà en llibertat. Este poble que no vol ser més que ningú, però que no accepta ser menys que ningú. Valencians sense complexos, no la sucursal de ningú. Espanyols sense dubtes i europeus sense reserves.
22: I esta vesprada es fa la manifestació reivindicativa convocada per Acció Cultural del País Valencià.
0: Passant 3 minuts d'un quart de 3. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
28: Catalunya migdia.
29: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
30: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
31: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
30: Entrades ja a la venda.
32: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
33: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb els preus imbatibles, com el del raïm a granel Origen Espanya a un preu imbatible d'€1,95 al quilo, o la costella de porc Origen Espanya a un preu imbatible de €4,79 al quilo. Fins al 12 d'octubre, a Carrefour.
34: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
1: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
2: Aquí el tens.
1: Ja?
3: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
0: Catalunya migdia. Passant 20 minuts de les dues. En els últims 4 anys ha augmentat prop d'un 50% el nombre de persones que acudeix als serveis d'urgències dels hospitals catalans per un problema de salut mental. Si ens fixem en el que busquen ajuda a les urgències de l'atenció primària, aquesta xifra s'ha doblat des de l'any 2021. Són dades que ha fet públiques el govern avui, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental i en el marc d'un acte institucional que s'ha fet al Palau de la Generalitat. Mònica Mas, bon dia.
4: Bon dia. Més de 500.000 de persones van passar per l'atenció primària l'any passat amb un diagnòstic de salut mental i més de 19.000 pacients van haver d'ingressar a un hospital per trastorns d'aquest tipus. Segons dades del Departament de Salut, l'any passat es van receptar un 29% més d'antidepressius respecte a fa 4 anys. Pel que fa als ansiolítics, se'n van dispensar 38 dosis diàries per cada 100.000 habitants. Per aquest motiu, durant l'acte institucional per la salut mental, s'ha remarcat la importància d'abordar aquest problema des de tots els àmbits de la vida de les persones, com l'habitatge o les ajudes a la dependència. El president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que això és un repte de govern i que cal mirar més enllà de l'atenció sanitària.
5: Tenir cura de la persona de manera integral, cuidar-la abans d'arribar a l'ingrés hospitalari. Evitar sempre que es pugui la medicalització, però tampoc deixar ningú sol si cal atenció especialitzada. Si parlem d'un repte de país, d'una necessitat que afecta el conjunt de la societat i que, per tant, requereix una resposta de país, cal, per tant, enfortir el Pacte Nacional de Salut Mental.
4: Eliminar l'estigma de la salut mental i parlar-ne més és un altre dels objectius del govern.
0: I l'advocat de l'exmoderadora de Meta, que es va suïcidar diumenge passat a França, demandarà penalment el fundador de Meta, Mark Zuckerberg. Creu que darrere la mort hi hauria un delicte d'homicidi imprudent. La dona havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre els anys 2022 i 2025, descartant vídeos de violència, d'abusos i de suïcidis en directe a Miquel Jarque.
6: A més, estava en tràmits per sumar-se a una demanda laboral de 700 moderadors contra aquesta empresa per l'estrès posttraumàtic que els va comportar el visionat d'imatges. L'anunci l'ha fet Roberto Castro, del bufet Basset, en declaracions d'aquesta emissora.
7: En el cas dels moderadors en general, estem parlant d'un delicte contra els drets dels treballadors. En el cas de la Inés Mendoza, també, però en el seu cas se li afegeix un delicte d'homicidi imprudent. La mare vol reclamar responsabilitats al més alt nivell. Nosaltres estem estudiant que la querella sigui contra el senyor Zuckerberg.
6: Castro subratlla que treballaven pràcticament sense suport psicològic.
7: Pel torn de nit hi havia una psicòloga i al millor eren 200 moderadors. I al millor estàs veient com li tallen el cap a un nadó. El moderador es trenca i necessita un psicòleg, necessita alguna cosa, necessita assistència. I quasi que la màxima assistència que tenien era el company que estava al costat. També moderant en aquell moment.
6: Segons l'advocat, ni Meta ni la seva empresa subcontractada a Barcelona advertien els aspirants a moderadors de la duresa dels continguts a què estarien exposats.
0: La jutgessa

0: Amb la concessió d'aquest Premi Nobel de la Pau d'enguany, el Comitè Nobel Noruec vol recordar al món que l'estat de dret, tant nacional com internacional, és la base del sistema que hem establert per garantir la pau i resoldre els conflictes de manera no violenta. La pau requereix justícia.
1: Pillay ha conegut la notícia en una reunió de juristes internacionals al Tribunal de Nuremberg a Alemanya, on ha dedicat el premi a tots els supervivents de crims internacionals. Ha recordat que als 85 anys continua activa en el Tribunal de l'ONU per a Myanmar i ha destacat el treball per denunciar els crims a Gaza.
2: Vull dir que em sembla molt adequat, ja que sóc entre bons amics i col·legues i tots defensem els drets humans, que l'última cosa que hagi fet sigui la presentació de l'informe sobre Gaza, en què qualifiquem el que està passant allà de genocidi.
1: Doncs justament les felicitacions de l'ONU, la Unió Europea o el govern sud-africà contrasten a la reacció d'Israel. El ministre d'Afers Estrangers diu que s'ha premiat l'odi, les mentides i la demonització del poble israelià.
3: L'exèrcit dels Estats Units vol difondre en directe una execució per part d'un escamot d'afusellament en una base de Texas a principis del mes de desembre. L'home, un musulmà d'origen palestí, està condemnat per la mort de 13 militars fa 17 anys. La mesura, anunciada pel secretari de Defensa com a mètode exemplificador, planteja dubtes ètics i legals que han criticat l'oposició demòcrata i també les Nacions Unides. Washington, Oriol Serra, bon dia.
4: Bon dia. Les sortides de to de Pete Hegseth sembla que no tenen límit. Si la setmana passada el secretari de Defensa parlava d'implantar capelles a totes les casernes dels Estats Units i de netejar l'exèrcit de transsexuals, aquesta ha anunciat que des del Pentàgon s'asseguraran que tothom pugui veure l'execució d'un ex-psiquiatre de l'exèrcit, autor de la matança del 2009 a la caserna de Fort Hood, a Texas, que va costar la vida a 13 persones. La massacre va tenir motivacions islamistes. L'aplicació de la pena capital contra Nidal Malik Hassan està prevista pel 3 de desembre amb el mètode de l'afusellament, cosa que no passava dins l'exèrcit nord-americà des del final de la Segona Guerra Mundial. Hegseth, que s'autoanomena secretari de guerra, ho ha dit ni més ni menys durant una conversa amb un influenciador d'extrema dreta.
5: S'enfrontarà a un escamot d'execució tal com cal i ens assegurarem que la gent ho pugui veure, que sigui públic, perquè cal que la gent entengui que aquesta és la conseqüència greu d'aquest tipus d'actes.
4: L'anunci de Hegseth ha provocat un gran enrenou als Estats Units, on, segons les enquestes vigents, la immensa majoria de la societat rebutja la idea que les execucions siguin públiques, un fet que equipararia els Estats Units amb països com l'Iran, Corea del Nord o l'Afganistan. Ara per ara, els experts observatoris de la pena de mort en aquest país veuen poc probable que l'execució s'acabi transmetent per internet i molt menys per televisió.
3: A França, gairebé 150 instituts continuen tancats avui, l'endemà que el govern francès anunciés una primera mesura per calmar les protestes dels estudiants. Des d'un liceu, el ministre d'Educació, Edouard Geffré, ha anunciat aquest matí que el 96% dels centres estan oberts. En alguns llocs, però, la mobilització ha baixat d'intensitat, Albert Manyà.
6: Alguns estudiants ho justifiquen per reservar forces per dimarts que ve, quan hi ha una altra manifestació convocada. Però deixen clar que la promesa d'ahir de desplegar immediatament 3.000 professors substituts està molt per sota de les expectatives, com ha dit el principal sindicat. Les forces de l'ordre han desbloquejat la facultat de SAS, plena de brossa, un símbol de la implicació dels universitaris en el moviment, conscients de les dificultats que ells també van patir, com ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Jean-Florentin Liebev, estudiant de màster d'Hispàniques a la Universitat de la Sorbona.
7: Ara estic estudiant en la universitat, però els problemes que ells criden,
8: protesta.
7: En els carrers són problemes que ja existien fa anys, quan jo també estudiava en el secundari.
6: Les Nacions Unides s'han mostrat amoïnades pels incidents en les protestes i demanen que no hi hagi un ús desproporcionat de la força per part de la policia. Fins ara s'han detingut més de 6.800 persones, el 86% de les quals menors, segons el Ministeri de Justícia.
3: D'aquí a 2 minuts seran 2 quarts. Fem una pausa i de seguida encara parlem dels efectes de les pluges.
9: Catalunya migdia.
8: Els dies 9, 10 i 11 d'octubre celebrem les Jornades Europees de Patrimoni. Més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya, amb concerts, passejades i visites a monuments, museus i jaciments. Una oportunitat única per viure i conèixer la riquesa del patrimoni cultural català.
9: Consulta l'agenda a Patrimoni.

0: www.gencat.cat/jep. Catalunya migdia.
1: Un minut i seran dos quarts. Ens ho deia el Dani Ramírez quan començàvem aquest Catalunya migdia. Després de 6 dies consecutius activada, avui ja no hi ha cap alerta per pluja a Catalunya. Tot i això, els bombers de la Generalitat continuen treballant per recuperar la normalitat en les zones afectades per les inundacions d'aquests últims dies. També es manté a Granollers el dispositiu de recerca d'un menor de 12 anys i participen 9 dotacions terrestres. Des de l'inici de l'episodi de pluja dissabte, han mort 3 persones i els bombers han atès més de 4.000 avisos. Els administradors de finques estan desbordats de feina per gestionar totes les reparacions de les destrosses dels aiguats en l'última setmana. A Barcelona, sense anar més lluny, hi ha molts edificis encara amb desperfectes i els terminis per solucionar-los s'estan allargant en Alfonso.
2: Pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua són algunes de les destrosses principals als edificis. La vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, explica que van de bòlit.
3: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
2: Les que s'acostumen a fer càrrec de les indemnitzacions són les assegurances, però en cas d'inundacions se n'encarrega el consorci, que també arrossega feina endarrerida. Ho explica l'assessor jurídic del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, Carlos Solís.
4: En aquest moment s'estan gestionant sinistres extraordinaris anteriors, com per exemple el terratrèmol de Granada, on s'han registrat més de 60.000 reclamacions, pot fer que el consorci tingui més dificultats per gestionar aquest sinistre.
2: I recorden que per demanar indemnitzacions cal conservar factures de les reparacions, pressupostos o fotografies.
1: I encara sobre les pluges, Unió de Pagesos demana ajudes i accions urgents per reparar els danys provocats pels aiguats en desenes de finques de les Terres de l'Ebre. Mentrestant, a Alcanar, al Montsià, continuen aplicant accions urbanístiques per evitar inundacions com les de l'any passat. Tarragona, Manel Sastre.
5: Bon dia. Ha patit sobretot els cultius d'oliva, molt castigats ja per la sequera, i el d'arròs. Ara el sindicat agrari reclama ajudes urgents per un sector que fa anys que està al límit. Carlos Sanz és el coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
6: Han passat d'una sequera extrema de 4 mesos sense ploure, han passat a tindre uns aiguats de 300 litres per metro quadrat. A part de, com veieu aquí al voltant, les destrosses de molts barranquets i moltes finques, aiguats, preus, fauna, no me'n sortim.
5: El canal Montsià, ara que fa un any d'unes altres devastadores inundacions, han executat ja moltes millores per evitar que repeteixin. El desembre s'obrirà el trànsit al nou pont del carrer Sant Josep. Encara falta, però, executar el projecte de millora de drenatge d'aquest carrer amb una inversió de més de 5 milions d'euros, unes obres que podrien estar acabades d'aquí un any.
1: A Lleida, durant tot el matí, hem estat seguint una protesta d'un centenar de tractors que ha bloquejat bona part del centre de la ciutat. Els ha convocat el sindicat agrari JARC. Denuncien, sobretot, l'augment dels costos per produir aliments i reclamen solucions per fer viable la seva activitat. Ho ha seguit en concret el Pere Joan Álvarez. Pere Joan, quin recorregut ha fet la manifestació?
7: Doncs la tracturada ha sortit del davant de la delegació d'Hisenda, on han fet arribar les seves reivindicacions fiscals, i ha arribat a la subdelegació del govern espanyol, on ha entregat un manifest. Els pagesos denuncien que si no se'ls ajuda no poden fer front als elevats costos de producció com els carburants, els fertilitzants o les energies. Això és el que ha encopsat entre alguns dels manifestants.
8: Com sembrarem el preu que tindrem que pagar la llavor, el preu que tindrem que pagar els adobs, los herbicides, los insecticides?
9: Nosaltres, el nostre sector de la fruita, depenent molt de la mà d'obra, ens volen tornar a pujar i nosaltres cada vegada ens costa més poder subsistir.
10: El gasoil està impagable i és que no podem viure, perquè no podem treballar a costos que és que no el podem pagar-los.
7: La tractura ha bloquejat durant unes 4 hores al centre de Lleida en una manifestació sense incidents, però això sí, molt sorollosa. Un sector que, recordem-ho, continua en lluita i que dimecres de la setmana que ve torna a sortir als carrers amb una tractura de Barcelona convocada per la Unió de Pagesos amb el suport de Saja.
1: I els Mossos d'Esquadra han intervingut 8.000 quilos d'haixix en una nau a Cabanes, a l'Alt Empordà, valorats al mercat negre en 16 milions d'euros. La policia vigilava la nau des de feia setmanes. Girona, Fèlix Martín.
11: Sí, realment ha estat un cop policial contra el narcotràfic a Catalunya, i és que si aquest any els Mossos d'Esquadra han comissat 14.900 quilos d'haixix, 8.000 són d'aquest operatiu. Aquesta droga l'han trobat repartida en paquets. Estava amagada entre la càrrega d'un tràiler. una càrrega legal amb palets de grans saques plenes de picadura de cautxú. A dins dels sacs hi havia la droga. El camió estava, per la seva banda, dins la nau de cabanes i quan hi van entrar els Mossos hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el mes de juny quan ja van enxampar a Viladecans una furgoneta també amb 2.400 quilos de xix. Estirant del fil, van arribar fins a aquesta nau industrial de l'Alt Empordà. A principis de mes hi va arribar el camió de gran tonatge, n'estaven fent seguiment, i això va desencadenar l'operatiu que avui han fet públic.
1: Passant 4 minuts a 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
0: Catalunya migdia.
12: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
13: Per què ens cal avui desencadenar el present?
12: Atura't, pregunta't i reflexiona.
13: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
12: Ajuntament de Barcelona.
14: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
15: Podríem tenir son.
16: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
17: Mare, literalment.
15: Oh, poques ganes de treballar.
18: És que tinc molta feina.
16: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
15: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalías.
19: Som pura cafeïna.
1: Catalunya migdia. Passen 5 minuts a 2 quarts... La plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més destacats d'un mitjà públic europeu. El projecte que s'ha presentat aquest matí a Barcelona preveu implementar 18 canals fins al juny de l'any que ve per tal d'ampliar audiències i reforçar la presència del català en aquesta plataforma. Barcelona, Montse Pujol.
20: 3CAT renova la seva aposta per YouTube amb un nou model de producció i distribució audiovisual per ampliar l'abast de continguts a totes les plataformes. L'estratègia vol connectar amb audiències diverses, construir comunitats digitals al voltant d'interessos compartits i reforçar la presència del català. Sentim la presidenta de 3CAT, Rosa Romà.
21: També creiem que el paper de 3CAT és un paper fonamental per a una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món. I, per tant, necessitem ser allà on hi ha també aquest consum i hem de competir a la mateixa alçada que estan competint els continguts d'altres mitjans de comunicació, d'altres creadors de continguts amb altres llengües.
20: I Vicky Cazalla, que és responsable d'Aliances Estratègiques de Mitjans a YouTube, s'ha felicitat per la feina conjunta.
22: El ambicioso giro digital que habéis iniciado, pues desde el relanzamiento de 3CAT a lo largo de los últimos meses, es una realidad ya totalmente espectacular. De pasar de 8 canales a una veintena de canales en YouTube.
20: De manera progressiva i fins al juny del 2027 s'implementarà una nova oferta de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils.
1: I ara, premis. Sento les Aquesta que sentim, la cantant Sílvia Pérez Cruz, però també l'actor Oriol Pla o el director escènic Àlex Uller, són 3 dels guardonats amb els Premis Nacionals de Cultura que s'han entregat aquest migdia al Museu Pau Casals del Vendrell. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba, bon dia.
23: Hola, bon dia. La resta de premiats són l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el grup d'arquitectura sonora Cabo San Roque, la dramaturga Victòria Spunsberg i l'editorial Jande, que publica autors que venen de la immigració. Així l'ha rebut la cantant de Palafrugell, Sílvia Pérez Cruz.
24: Gràcies per donar-me aquest premi aquí a casa. És com un bon plat d'escudella. Amb aquest món tan terrible, la música m'ajuda a recordar els valors que m'agraden, a recordar el col·lectiu, vivim un moment molt individualista.
23: Oriol Pla, que va guanyar un Emmy Internacional d'Interpretació, ha reivindicat la importància de la cultura de base i de l'espai públic. Ell s'ha mostrat sorprès pel premi.
25: Una miqueta com un error, com un accident. Vols dir sí, però passat aquest tràngol, doncs em fa molt feliç.
23: També l'escriptor de 28 anys, Pol Guasch, Paraules, que ha estat contundent en defensa de la inversió pública en la cultura.
2: Les biblioteques públiques i l'educació pública fa molts anys que s'estan desmantellant, que s'estan destruint.
23: Àlex Uller, de la Fura dels Baus, s'ha mostrat molt agraït i ha parlat de la satisfacció de donar oportunitats als més joves. També s'han reivindicat la diversitat d'orígens com a tresor per part de Victòria Spunsberg i de les joves fundadores de Jande, Diana Rahmouni i Aissa Tambalo. El president Illa ha defensat la cultura en temps agitats com a refugi per no caure en la deshumanització i ha dit que la cultura a Catalunya viu un bon moment amb projectes de gran ambició.
1: I ara, cinema.
3: Do you have an interest in social media?
4: Not even a little bit. Look, I'm an investigative reporter, and that guy...
1: De les pel·lícules que arriben avui a les sales de cinema destaquen El precio de la red, que és la seqüela de La xarxa social, la pel·lícula que narrava el naixement de Facebook. També el documental NASA, o l'última pel·lícula de Nicholas Winding Refn, que ha presentat al Festival de Sitges. Anem cap allà, Marc Garriga.
6: El precio de la red relata com una treballadora de Facebook va revelar a través del Wall Street Journal una sèrie de documents comprometedors que confirmaven que el seu algoritme tenia efectes en la salut mental juvenil, la polarització política i la desinformació. Dirigeix Aaron Sorkin, creador de sèries com El ala oeste de la Casa Blanca, que s'ofega en tecnicismes i li treu passió als personatges. Tot i així, interessant. Pel que fa a NASA, és un reportatge periodístic amb escàs valor cinematogràfic, però enorme valor informatiu, perquè recull el testimoni de soldats i agents secrets israelians explicant com es perpetra l'aniquilació d'un poble. També arriba en El árbol muy muy lejano, una encantadora cinta d'aventures fantàstiques per a un públic familiar, Escape Room 2, amb Joel Joan, divertida i simpàtica, Ceniza en la boca, una impactant pel·lícula sobre immigració amb Barcelona de fons, i la violenta Su propio infierno, de Nicola Winding Refn, que l'ha defensat així en declaracions a Catalunya Ràdio.
17: L'art és un acte de violència. L'art ha de violar per inspirar-te. Necessita penetrar la teva ment i el teu cos per proporcionar-te una experiència, que és el propòsit de la creativitat. I a més, la violència és la necessitat més primitiva de l'ésser humà.
6: Inhuman. Malgrat això, el director de la magnífica Drive aquí il·lumina amb llums de neó la buidor més absoluta.
1: De seguida els esports, abans però teatre. Perquè Josep Maria Mestres assumeix el càrrec de director artístic del TNC amb el compromís de reforçar la llengua i la cultura catalanes i l'anunci de la creació d'una nova companyia nacional. Barcelona, Marta Vives.
18: Mestres afronta la nova responsabilitat amb un gran coneixement de la casa, com ell mateix l'ha definit.
26: Per les parets, per la gent que les habita, pels espectacles que hi he vist i pels que hi he fet, el TNC m'hi trobo com a casa.
18: Ho fa col·locant la llengua al centre de la institució.
26: Soc molt conscient que les nostres han estat una llengua i una cultura minoritzades i que encara hi ha qui les mira amb una certa condescendència. Revertir aquesta mirada ha de ser una de les tasques primordials del Teatre Nacional de Catalunya.
18: I amb una aposta decidida per crear la companyia del TNC, que estarà formada per 12 intèrprets professionals menors de 35 anys, contractats durant dues temporades de manera estable.
26: La creació i funcionament de la companyia del Teatre Nacional de Catalunya s'ha d'entendre com una peça estructural del projecte artístic.
18: La nova companyia serà una realitat el 2028.
1: D'aquí a 18 minuts seran les 3, anem als esports. Tres caps de setmana després de l'última jornada de Lliga, torna la primera divisió de futbol després de la llarga aturada de seleccions. I ho fa amb el Barça més afectat pel virus FIFA del que inicialment semblava. El principal damnificat, Ramon Salmurri, és Rafinha.
27: És molt greu el que ha explicat avui Òscar Hansi Flick, perquè en Rafinha hi ha lesió, es perdrà els propers dos partits i és a la mateixa zona on la temporada passada va patir tres lesions.
28: The picture shows something and it's not a big injury, but
29: la ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir tres lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
28: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
27: Flick ha explicat que aquesta posició de davant de centre la suplirà Gabriel Jesús, que està especialment satisfet amb el seu rendiment. Que Joan Garcia està a punt per tornar a recuperar la titularitat. Que Frenkie de Jong no l'espera fins al partit contra el Betis. És a dir, ara el Barça juga dissabte contra el Getafe, dimarts contra el Galatasaray i el proper partit és ja dissabte contra el Betis. Doncs aleshores serà quan Frenkie, si tot va bé, tornarà a la convocatòria. I queda clar que Lamine, sense dir-ho explícitament, serà titular. Ha lluat molt la tasca de Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, en la gestió dels futbolistes blaugranes, però Lamine va ser titular en els 4 partits de la selecció espanyola. Va jugar 280 minuts, va ser el futbolista del Barça amb més minuts, però és veritat que el va alliberar pràcticament d'un partit sencer. Queda clar, pel que diu Hansi Flick, ara l'escoltaràs, que Lamine apunta titular.
0: Hem
29: d'entendre que és diferent parlar de jugadors com Rodri que fer-ho de Lamine o Cubarsí. Són joves i recuperen molt ràpid. A Lamine li encanta jugar a futbol. Si ha de ser canviat a falta de 20 minuts o mitja hora, potser no està content, però per ell és perfecte. En períodes on s'entrena molt poc, seguir jugant t'ajuda a mantenir aquest nivell. Ara té la confiança, però la seva actitud és impressionant. Serà el millor jugador del món si no ho és ja.
0: But also his attitude is amazing he will be the best player in the world if he's not now.
1: Doncs, efectivament, sense dir-ho en totes les lletres, se li ha entès tot a Hansi Flick i Lamine fa pinta que serà titular demà contra el Getafe. Encara sobre el Barça, Salmo, ahir vam saber que el club blaugrana s'ha garantit la continuïtat del jugador revelació als plans de Hansi Flick aquesta temporada.
27: Sí, amplia el seu contracte per 2 temporades més. És un dels 3 anuncis que Deco va fer davant l'assemblea. Rafinha, Marc Bernal i Xavi Aspar, doncs tanca la renovació de Xavi Aspar fins al 2030 i també va acompanyada, evidentment, d'una millora contractual i també d'una millora de la clàusula de rescisió per protegir-se també de les ofertes que pugui tenir el Barça d'un jugador que fins ara era futbolista del planter i que aquesta temporada està destacant el primer equip.
1: Doncs bones notícies des dels despatxos del Barça, aquesta renovació de Xavi Aspar. Per cert, encara sobre el Barça. Aquesta setmana, Pedro Rodríguez, Pedrito, va anunciar la seva retirada del futbol. I avui, a l'Auditori 1899 del Barça, s'ha acomiadat del món del futbol de la mà de moltíssimes llegendes blaugranes, Joan Fitó.
5: Acompanyat per tota la seva família i també per alguns excompanys il·lustres, com Xavi Hernández, Sergio Busquets o Carles Puyol, també hi eren Joan Laporta o Deco. Tot plegat per dir adéu a un dels protagonistes del Barça màgic de Pep Guardiola. Pedro ho va guanyar tot amb el Barça, va ser clau en la majoria de títols aconseguits, però diu que ara ja en té prou.
7: Ahora que me he retirado quiero disfrutar mucho más de mi familia, que he estado tantos años sin poder ver, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? Estar cerca de ellos, verlos crecer. Y bueno, esa es la parte difícil de nuestro trabajo y bueno, eso es un principio lo que me gustaría hacer y luego pues ya obviamente seguramente alguna cosa ligada con el fútbol, veremos si puedo ser entrenador o agente o estar simplemente para jugar algún partido de leyendas.
5: En aquest acte de comiat, Xavi ha explicat que quan va ser l'entrenador del Barça va intentar que Pedro tornés al club, va intentar fitxar-lo, també present, com dèiem, Joan Laporta, el president del club blaugrana, ha dit que demà, contra el Getafe al Camp Nou, Pedro farà el servei d'honor, un gest del Barça per acomiadar un futbolista que va vestir 321 vegades la samarreta blaugrana, que va fer 99 gols i va guanyar 20 títols.
1: Dèiem que aquest cap de setmana torna a la Lliga, demà amb aquest Barça-Getafe, però avui obre la 8a jornada de Lliga després d'aquesta llarga aturada de seleccions i ho fa en partit de l'Espanyol. Aquest vespre, a les 9, els blanquiblaus visiten el CUE, el Màlaga, que encara no sap què és guanyar en el seu retorn a primera, Sergi Andreu.
8: L'Espanyol visita un estadi que li ha estat favorable en els últims anys. No ha perdut cap de les últimes 7 visites. De fet, són 6 victòries i un empat. L'última derrota perica a la Rosaleda és del 2011, amb Pochettino. De totes maneres, de poc serveixen les dades i els precedents si l'Espanyol no millora considerablement aquesta nit el joc i la imatge dels últims 2 partits. Encara no podrà disposar el 100% de Puado, que ha entrat a la convocatòria després de 9 mesos del seu últim partit. Manolo, el tècnic, no se'n refia gens ni mica d'un equip que és cuer, sense victòries encara, i que només ha estat capaç de marcar 3 gols en 7 partits de Lliga.
9: Jo intento no analitzar els rivals com si va primer o si va l'últim. Si veus el Màlaga fa moltes coses bé, és un equip ofensiu que és atrevit i que competeix bé. De fet, l'últim partit a Getafe no mereix perdre, per dir alguna cosa, i acaba perdent. Ha tingut partits que ha merescut més del que té, però bueno, és un equip que fa les coses bé. No és un equip que els hagin golejat, per dir alguna cosa, i sabem que el partit serà exigent.
8: Per cert, el Màlaga no podrà jugar l'ex-perico José Salinas per la clàusula de la por. Sí que ho farà en principi Calero, que a priori està previst que debuti avui amb el conjunt andalús. Extraesportivament, baixen remogudes les aigües a Màlaga després que un jutjat de la ciutat ha decidit mantenir la presó incondicional per un dels fills del xeic qatarià Abdullah Al Thani, per la seva gestió al capdavant del club de futbol.
1: L'Espanyol, doncs, que juga avui aquest vespre, el Barça juga demà, també el Madrid, que rep al Bernabéu el Villarreal. A Mourinho, l'aturada de seleccions se li ha fet molt llarga per diverses polèmiques que, segons ell, han creat els periodistes. Montse Raya, algunes sobre Kylian Mbappé.
10: Sí, fa uns dies es va veure Francesc sortint d'una discoteca a París quan es recuperava de la lesió al genoll i també van aparèixer imatges seves en bici pels Alps suïssos just uns dies després que Mourinho digués que era molt arriscat que els jugadors anessin en bici o a esquiar. Mourinho hi treu ferro a tot plegat.
11: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
10: Mbappé demà serà titular perquè, segons Mourinho, no ha fallat al Madrid i assegura que quan un jugador no compleixi amb les seves obligacions, el deixarà a casa. Pel que fa als xiulets del Bernabéu a Vinícius pel seu baix rendiment, a Mourinho diu que se li trenca el cor.
11: Obviamente no está neste Vinícius, que es un jugador de otro mundo. Me hace mal al corazón que la gente, probablemente también influenciada por muchos de vosotros, que no lo está ayudando. Y es un chico que merece ser ayudado.
10: Fede Valverde es dubta per a aquest Madrid-Villarreal de demà.
1: Tot això que hem explicat a la primera divisió. A la segona, el Sabadell obre demà la novena jornada i el Girona la tanca dilluns, Eduard Solà.
12: Demà, Ceuta-Sabadell a les dues del migdia i dilluns Tenerife-Girona a les 9 hora d'aquí. El Girona ha recuperat avui tots els internacionals amb la incorporació del colombià Esprilla, que ja s'ha entrenat aquest matí. D'altra banda, avui hem pogut sentir un dels capitans, Porto, que en el podcast Orgull Gironí que publica el club, diu que després dels problemes que hi va haver a la pretemporada amb els jugadors que volien marxar, ara estan més units que mai. Porto diu que hi ha línies vermelles que no es poden creuar, però que el que va passar els han fortit.
13: No quiero entrar en detalles ni nada, pero quizá ha habido momentos en los que hay una línea roja donde no se puede sobrepasar. Pero también dicen que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y creo que este verano, pues tan ajetreado y con tanta información, desinformación, con tanto revuelo, nos ha hecho desde el primer momento hacer más piña, ¿no? De los que queríamos estar, de la gente que venía que quería estar, de los que se han quedado también. El estar más unidos, el ser más familia, ¿no?
12: El Sabadell, mentrestant, continua en ruta per terra, mar i aire cap a Ceuta, on juga demà. Pendents de l'afectació del virus, que hi ha al vestidor, els sabadellencs es van entrenar ahir a Cádiz i avui han d'arribar a Ceuta.
1: D'aquí a 9 minuts seran les 3. I després de la publicitat...
14: Els Alguiris té un bon equip. Fa temps que mantenen una estructura sòlida i no baixen el nivell.
1: Kevin Panther, alertant dels perills dels Alguiris a l'Eurolliga de bàsquet.
15: Catalunya migdia.
16: El cinema fantàstic torna a Sitges.
19: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
16: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
19: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
16: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
21: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
22: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
21: Entrades a auditori.cat.
30: 81-352-469-C de casa. El tens gravat al cap i saps que mai no l'oblidaràs. Però saps també que pots resoldre les teves reclamacions de consum gratuïtament i sense anar a judici? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el DNI. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
31: 9 lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres. Què deu ser, una fira de cotxes?
32: Expo Ocasió, home.
31: Que clar, Expo Ocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Ocasió.
33: Torna Expo Ocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
34: Com et dius?
35: Ferran Adrià.
34: Quina és la teva experiència com a cuiner?
35: Has estat a alguna escola?
34: Has tingut algun mestre?
35: Això és una altra lliga.
34: Això són dos estrelles Michelin.
36: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
37: Estàs posant a tots al límit.
38: Andreu tots mal. Ah!
36: Gènesi.
39: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
40: Som 3CAT.
0: Catalunya Ràdio.
2: Som
0: 3CAT.
1: D'aquí a 7 minuts seran les 3. L'Eurolliga de bàsquet torna al Palau Blaugrana. Després de la doble jornada a domicili la setmana passada, el Barça juga el segon partit europeu a casa i el rival és tot un clàssic d'aquesta competició, Ernest Macià.
3: Doncs sí, és el Žalgiris de Kaunas, un equip que lluitarà per ser un dels 6, 7, 8 millors de la competició. Per tant, és rival directe del Barça, un Barça que ahir us comentàvem que recupera a Tosin Ebwoma, un aler pivot britànic que el Barça va fitxar per reforçar el joc interior i que s'espera bastant d'ell. Josh Nebo, un pivot que també podria tornar avui mateix. I tot això en un context favorable pel Barça, perquè si guanya aconseguirà la tercera victòria en 4 partits i perquè li esperen 4 partits seguits a casa, començant per avui el partit dels Žalgiris de Kaunas. Aquest és Alexander Sekulić.
4: Playing at home, especially after this. Jugar a casa, sobretot després de 3 partits a fora i en viatges llunyans, ha estat molt dur físicament pels jugadors. Ara hem d'afrontar els 4 propers partits sense pràcticament temps per entrenar.
5: For the next couple of weeks where we're not going to be able to practice.
3: Bé, de la jornada d'Eurolliga destaca ja la primera victòria del Madrid en 4 partits, que el València els ha guanyat tots 4, que ahir va guanyar Àlex Mombrum la Virtus i que Xavi Pascual va perdre quasi 20 punts a casa.
1: La transmissió d'aquest Barça és Žalgiris, que la farem a Catalunya Ràdio a través de l'app i el web i també a través del 3CAT. I encara en bàsquet, els dos equips catalans de la Lliga Femenina van jugar ahir els seus partits de la segona jornada. Mentre l'Uni Girona no aixeca cap, el Cadí La Seu va sumar la primera victòria, Eduard.
12: L'Uni Girona va encaixar la segona derrota en 2 partits de la Lliga Femenina i encara no ha guanyat cap dels 4 partits oficials d'aquesta temporada. La final de la Lliga Catalana, la prèvia de l'Eurolliga i els 2 partits de la Lliga Femenina. Ahir 83-89 davant el Mallorca-Palma i el tècnic Roberto Iñiguez, que va criticar la falta de rebot. I la jugadora Caral Casas diu que a poc van millorant, però que no n'hi ha prou.
6: Vull ser positiva i pensar que, bueno, hem estat allà, no? Estem agafant cada vegada potser més confiança i hem estat allà, però hem d'acabar de fer aquest pas. És veritat que quan vens d'encadenar una mica derrotes o males sensacions, sí, podem dir, és difícil, no?, sortir una mica del pou, entre cometes, que no estem al pou. Però, bueno, mica en mica hem de començar a treure-ho.
12: I mentrestant, victòria ahir del Cadí a la Seu, 70-60 davant el Leganés, de la primera victòria a la Lliga Femenina. Diumenge, tercera jornada, amb el Girona Jairis i el Mallorca Palma a la Seu.
1: En motos, Marc Márquez ha sortit avui a disputar els primers entrenaments del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP amb la sana intenció de reconciliar-se amb una pista que li porta molt mals records, Damià Aguilar.
7: Perquè l'any passat s'hi va lesionar i encara li dura i perquè els darrers 4 anys no ha acabat cap cursa llarga i ha tingut abandonaments i altres lesions, com una diplòpia. Al matí, hora local, era segon. A la tarda era cinquè, a prop dels rivals Bezzecchi i Martín, que han estat segon i tercer, respectivament.
15: First of all, my mood is another one. But it's true that, that yeah, the feeling is better.
17: D'entrada, la meva actitud és diferent, i aquest és el punt de partida. Les sensacions són bones i sóc més consistent. L'any passat ja vaig entendre el que necessito aquí. En ritme de cursa sóc consistent, però en volta ràpida pateixo i cal millorar. Necessito trobar 2 dècimes en algun punt per veure si podem optar a lluitar pel podi.
7: Les dècimes les busca el campió en la zona ràpida del circuit, que no s'ajusta precisament ni al seu pilotatge ni a la configuració de la seva Ducati. Queda demostrat que la moto a batre és l'April, que a mans de Raúl Fernández ha fet rècord de pista. Àlex Márquez també passa el tall, mentre que els altres catalans, Rins, Viñales i Aleix Espargaró, hauran de fer repesca.
1: I atenció a la història que us expliquem ara, perquè no és gaire habitual que un pilot de Fórmula 1 es desplaci d'un circuit a un altre en bicicleta. I això és el que ha fet el finlandès Valtteri Bottas. Ha pedalat durant 4 dies des de Malàisia, on va córrer diumenge passat, fins a Singapur, on ho fa aquest cap de setmana. Eudald Serra.
18: Han estat 350 quilòmetres de recorregut des de dilluns fins ahir dijous amb una bicicleta de gravel, adaptada per circular per l'asfalt i també per camins de terra, durant els quals Valtteri Bottas ha cobert la distància que hi ha entre Malàisia i Singapur, una experiència que diu que repetiria.
20: M'alegro molt d'haver-ho fet perquè he pogut veure gairebé tota Malàisia en pocs dies. I a més, la part més salvatge del país, la selva, les plantacions. La millor part va ser segurament pedalar de nit. En una de les jornades vaig rodar durant 2 hores de nit amb només un llum i sentint tots aquells sons. Envoltat de selva, et preguntes què hi deu haver a prop.
18: I és que Valtteri Bottas és un gran aficionat al ciclisme i a la modalitat de gravel, i més d'un cop se l'ha pogut veure per Girona fent alguna ruta. És clar que l'afició li ve en bona part de la seva parella, l'australiana Tiffany Cromwell, que és ciclista professional i que, a més d'haver participat al Giro, al Tour o a la Vuelta d'aquest any, també va ser olímpica als Jocs de Tòquio, on va ser la millor de les representants del seu país. Per cert, que aquest matí ja s'han disputat els primers entrenaments lliures del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1 i Bottas ha estat 22è i últim al circuit de Marina Bay en una sessió liderada per George Russell. Potser ha pagat els esforços d'aquests últims dies.
1: Avui comença a Tarragona una nova edició dels Jocs Special Olympics, la gran cita esportiva i inclusiva pels esportistes amb discapacitat intel·lectual, Carles Vila.
0: Hi participen 1.600 esportistes de Catalunya, altres comunitats de l'Estat i 7 països europeus. La competició que es disputa al Tarraco Arena comença avui i s'acabarà el dia 12 d'octubre. Pepa Muñoz és una de les responsables de l'organització.
2: Ens espera competició esportiva, perquè de vegades ens pensem que les persones amb discapacitat intel·lectual, bueno, fan com patxangues. No, aquí hi ha competició, competició de la bona, i això és molt important, que s'entenga i que es reconega. I després també doncs, viurem connexió amb la ciutadania, que ja ho estem veient ara en la torxa. Per nosaltres és molt important este vincle amb la ciutadania, que la ciutadania siga conscient que els esportistes amb discapacitat intel·lectual són això, grans esportistes, i que tenen dret a gaudir de l'esport doncs, d'una manera inclusiva.
0: En total hi haurà 61 clubs catalans, 11 de les comunitats autònomes i de 7 països europeus, com dèiem, en aquesta 13a edició de l'Special Olympics.
1: I es queda una mica més de 30 segons per arribar a les 3. Què més podem afegir-hi?
8: Doncs que en les últimes hores hem tingut una campiona del món a l'esport català, és la judoka lleidatana Ai Tsunoda, que va guanyar ahir el Mundial de Bakú a l'Azerbaidjan en la categoria de fins a 70 quilos. Aquest vespre, a les 8 hora catalana, semifinal del Mundial d'hoquei patins al Paraguai. La selecció espanyola amb 7 catalanes s'enfronta a Portugal per un lloc a la final i el cap de setmana estarà farcit de prèvies de waterpolo europeu amb diversos equips catalans.
1: Gràcies, David Ubach. Pràcticament les 3. Són les 3.
9: Catalunya migdia.
1: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb tots els dubtes i les carpetes pendents que arrossega l'esquerra de cara a les eleccions generals el dia 29 de novembre amb l'amenaça eterna de divisió interna. També hem repassat la figura de Navi Pillay, Premi Nobel de la Pau 2026. I ens hem fixat en l'augment de les visites a urgències per problemes de salut mental. Han augmentat un 50% en els últims 5 anys. Als CAPs, la xifra directament ha doblat en el mateix període. Tot això ho hem repassat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
4: Doncs mira, ara mateix ja tenim en marxa el dispositiu especial del Servei Català de Trànsit i dels Mossos d'Esquadra pel cap de setmana llarga del Pilar. Fins demà s'espera que surtin de l'àrea de Barcelona 570.000 vehicles. Es desplegaran més d'un miler de controls. Sapiguem com tenim ara mateix la circulació. Equip viari, Marlut Garcia.
10: Doncs amb diverses complicacions provocades per incidències. Hi ha uns 12 quilòmetres de cua a la B23 i la P7 del Papiol a Cerdanyola del Vallès en direcció Girona perquè hi ha un accident que talla dos carrils. Una llarga cua també a la ronda de dalt entre Horta i Pedralbes, direcció Llobregat, també va a causa d'una topada. També una retenció destacable en sentit Besòs des de l'Hospitalet i fins a Canyelles. La ronda litoral de Fòrum a Montjuïc en direcció Llobregat per un vehicle avariat. I llarga cua a la C-17 entre l'Ametlla del Vallès i Granollers, sentit Barcelona per obres.
4: La Fiscalia reclama al Tribunal Suprem que aixequi la suspensió cautelar del dret de vot dels nacionalitzats per la coneguda com a Llei de Nets. Segons ha avançat el diari El País, el Ministeri Públic manté la seva posició i reclama que els descendents d'exiliats per la Guerra Civil que han obtingut el passaport espanyol puguin participar a les eleccions de finals de novembre. El Tribunal va donar temps fins ahir a les parts per pronunciar-s'hi. Els magistrats ho han de resoldre els pròxims dies. I els Mossos d'Esquadra han detingut la cinquena i la sisena persona relacionades amb l'agressió amb arma de foc a dos agents de la Guàrdia Civil de Paisà l'1 d'octubre a Terrassa. Es tracta d'un menor d'edat i d'un home major d'edat que, després de saber que tenien un ordre de detenció, s'han presentat a la comissaria de Granollers. Segons els investigadors, tots dos apareixen al vídeo que va gravar un veí en el moment de l'atac.
1: Passant 2 minuts de les 3.
33: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
1: Des d'ara fins les 4 amb la Isabel García Pagans, sos directora de La Vanguardia. Bona tarda.
11: Molt bona tarda.
1: El Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques de la revista Mongòlia. Bona tarda.
13: Què tal? Bona tarda.
1: I de seguida, la Mònica Sabata, consultora en projectes institucionals. Dic de seguida, dependrà d'aquestes cues que ens estava explicant ara la Marilu García, perquè tenim a la Mònica Sabata enganxada en aquestes cues, per tant, tan bon punt pugui, doncs, s'incorporarà a la tertúlia del Catalunya Migdia. Abans, com sempre... Ja sabeu que els divendres qui engega la tertúlia és l'Empar Moliner. Empar, bona tarda.
14: Bona tarda.
1: Tot bé?
14: Tot estupendament.
1: No, deixa'm fer un avís a la població, perquè la notícia del dia no és res,
14: és
1: no és res del que hem explicat al Catalunya Migdia. No. No hi ha res
14: equiparable.
1: Té a veure
14: amb Marilús.
1: No, té a veure amb tu.
14: Sí,
1: jo crec que Catalunya no està preparada pel que pot passar
14: encara
1: a partir d'avui.
14: No,
1: a partir d'avui.
14: Encara no.
1: Ja sabeu, els oients, que al Catalunya Migdia hem seguit atentament els periples, les aventures i desventures, especialment d'Empar Moliner, intentant treure's el carnet de conduir.
14: Sí.
1: Ha arribat el dia.
14: Hem culminat.
1: Tens el carnet?
14: Encara no.
1: Però has aprovat.
14: Sí. M'ha dit el senyor.
13: Però felicitats.
14: Quina passada, quina il·lusió.
1: Dues coses. Una, els miracles existeixen? Perquè,
14: No. Mira.
16: El que necessitem és que ens diguis quina és la teva àrea d'acció.
14: No, exactament.
1: Per no passar.
14: Exactament.
16: I després,
14: Creu de Sant Jordi pel meu professor d'autoescola.
1: Home,
14: Creu
1: perdona,
14: de
1: Creu de Sant Jordi...
14: Per Gil Bavià.
1: Gil Bavià,
14: Creu de Sant Jordi.
1: El que deu haver aguantat aquest bon home, perquè clar...
14: No, jo crec que es pot retirar ja.
16: Amb els diners que has pagat.
14: No, perquè a més hem rigut... No, amb els diners que hem pagat no perquè hem fet les pràctiques normals, no perquè ha tingut paciència, però hem rigut molt. Perquè jo no me'n recordo dels llocs per on es passa. Diu, tu en recordes de la rotonda del Lidl? Dic, no. Diu, però si vam passar ahir. Ja, Gil, però jo no sé com hem arribat a la rotonda del Lidl, que es veu que és una rotonda maleïda. Però avui ho he fet niquelat, nens.
1: Sí, niquelat. Avui, el moment culminant ha estat
14: aquest matí,
1: avui mateix, eh?
14: Aquest matí.
1: Allà per on l'has fet?
14: Des de pistes, això que se'n diu pistes.
1: Molt bé, sí.
14: Pistes. Hi ha tots els anyells estan allà esperant. Des de pistes per Manresa. I on hem anat? A Sant Joan de Vilatorrada, potser. Que Sant Joan de Vilatorrada té la cosa, ja me'n recordaré per tota la vida, que els ressalts es fan en primera.
1: Ah.
14: És una cosa que passa a Sant Joan de Vilatorrada.
1: Molt bé.
14: Estic molt feliç i molt contenta, perquè jo pensava que avui arribaria aquí dient-vos aquell autobús, no l'he vist, ha sortit de cop, he tornat a suspendre, no sé d'on ha sortit, i aquell senyor m'ha començat a cridar, i jo m'he posat burra, això. I no ha passat això. No ha passat això. Ha sigut molt bonic.
1: Molt bé, escolta'm, penso una cosa, que ara els autobusos poden seguir sortint sense voler, vull dir que vigila.
14: Sens dubte, no? I admet, ara, posant-nos seriosos, dic, tu et treus el carnet, no ho tenies previst, això és divertit. La vida de vegades et dona coses que no et tocaven en una hora, i això fa que això sigui encara més divertit tot. Tu, hi ha un moment que comprens, aquestes normes que aquestes persones han posat aquí no són per fotre'm.
1: No.
14: No, és al
1: gràcies
14: revés.
1: A aquestes normes hi ha milers de persones que condueixen cada dia i no hi ha accidents, o no n'hi ha gaires d'accidents, gràcies
14: a
1: aquestes normes. Si no hi haguessin normes, allò seria la selva. No. És que no és per tranquil·litzar.
14: Aquestes normes són, per exemple... Quan tu veus un pas de vianants, això que passen aquestes persones...
1: Ah, sí, sí.
14: Un vianant.
1: Has de parar, eh?
14: Has de parar si passa un vianant, que si no... La fluidez de la circulació, et diuen. Hi ha unes herbes. Unes herbes que et posen abans del pas de vianants. I jo em deu pensar, aquestes herbes... No, doncs aquestes herbes són perquè tu no vegis el vianant i hagis d'anar a poc a poc. I llavors tot té un sentit. És meravellós. M'encanta el trànsit. A
1: molt
14: favor.
1: Bé.
14: Visca.
16: No has fet pràctiques per Barcelona, clar, si t'havies d'accedir...
14: No, per fer pràctiques per Barcelona compraré un altre paquet quan me'l pugui permetre, però no penso venir.
1: Molt bé.
14: No penso venir. O sigui, Marilús García ja m'ha espantat avui.
1: Clar, aquestes cues són habituals, especialment els divendres.
14: Seguiran anant amb tren, que mola.
1: Molt bé. En tot cas, avisem, especial, per tant, si no tens previst arribar a Barcelona,
14: els
1: conductors de la zona del Bages. Jo gairebé demano això.
14: On és alerta?
1: És alerta a la zona del Bages, perquè hi ha un cotxe amb una L molt grossa que pot ser Empar Moliner fent de les seves.
14: Ara que m'esperin les botigues de vehicles d'ocasió baratos.
11: Ara vinc.
1: Perquè més en compraràs diversos, eh? Perquè si els vas estavellant no hauràs d'anar canviant, eh?
14: No, no els estavellaré, perquè... No, no, que m'ho ha dit el senyor. Diu, que juega usted a videojuegos? Lo ha hecho muy bien.
1: Veus? Molt bé. Escolta,
14: però és que la... No juego a videojuegos porque me mareo.
1: Oh, muy bien, gracias a en Gil, que és el meu professor.
16: L'assegurança està pujant mentre estem a la tertúlia, diguéssim.
14: És veritat, això és veritat, és veritat, és veritat.
1: Molt bé, escolta'm, felicitats.
14: Gràcies, Gil, això m'agrada. Hi haurà un pernil.
1: O dos.
14: Un pernil juralet.
1: Molt bé, molt bé. A banda d'això, que déu-n'hi-do.
14: Aviam, als Estats Units, ho haureu llegit avui, ho haureu sentit també aquí a Catalunya Ràdio, retransmetran en directe l'afusellament a un pres. Això no passava... això de fusellar un pres des de la Segona Guerra Mundial. Es diu Nidal Malik Hassan, que és un nom que us dona una pista de com ho petarà d'audiència, aquest programa. És un senyor que va assassinar 13 persones a la base de Fort Hood, una base militar, com a protesta per la guerra de l'Afganistan, que és igual, per què ho fes, és igual, és un assassí. Han dit, el psiquiatre de l'exèrcit dels Estats Units ha dit, ens assegurarem que sigui públic perquè la gent ha d'entendre les conseqüències. Efectivament, les entenem molt bé. La gent ha d'entendre això i ha d'entendre també que serà un format curt, serà un estil reel, que pot funcionar molt bé. Jo crec que serà un gran programa. O sigui que si algú el vol patrocinar, doncs tindrà audiència. Però sobretot, i això és una recomanació que donem des dels mitjans de comunicació, això de l'entreteniment, que no disparin tots al mateix lloc i que no facin allò que es feia abans, quan s'afusellava la gent, que és que posaven tot de bales falses menys una. No. Heu d'agafar bales per tothom i que no tirin tots al mateix lloc, que un tiri a l'orella, que un tiri al fetge, una mica perquè hi hagi una mica de sang, perquè si no el programa serà molt curtet. Jo també faria que no fossin trets mortals primers, sinó que el senyor es dessagnés allà mateix. De tota manera, i pel bé de l'espectacle, jo qüestiono el sistema. Per exemple, trobo molt més bo el sistema de l'enemic, que també escarmenta. Els pengen en una grua i els deixen allà durant dies. Però, clar, com que és l'enemic, i si no... Proposo un mètode molt més tradicional que crec que serà del gust de Donald Trump com a pare dels Estats Units. La crucifixió. Llavors, pots posar una GoPro allà on s'hi solia escriure INRI, i li poses una GoPro que vagis veient l'agonia de l'ésser i esperar que l'agonia duri. Són dies i dies i dies i dies, una càmera com la del Temps, de TV3, però el tens allà el senyor, doncs, agonitzant. Jo crec que és el més similar a pa i circ que ens poden oferir, que seria crucifixió i hamburguesa. I llavors, un debat al plató amb cares conegudes, famosos, i en Hassan encara, amb una finestreta, de cos present. Jo penso que és un programa que ho pot petar.
1: Doncs aquesta és la proposta que fan per alinear els programadors televisius. Més enllà de la broma i de la ironia, òbviament, clar, fa uns dies al Catalunya Migdia trucàvem amb l'Oriol Serra, el nostre corresponsal, per explicar com a una reclusa que havien de fer la pena de mort li havien arribat a administrar dues vegades la injecció, en teoria letal, que no ho va ser tant. Continua viva aquesta dona, manillada però viva en un hospital, i ara retransmetran en directe un afusellament. No sé què us sembla, perquè si m'ho diuen fa algun temps que estaríem donant aquesta notícia en ple segle XXI, em semblaria absolutament fora de temps.
13: Així és, no? I per això és especialment apropiat el sarcasme que ha utilitzat l'Empar, no? per subratllar aquesta cosa tan incomprensible i increïble i que alhora mostra fins a quin punt, diguem... Hi ha gent molt optimista que creu que la història és anar sempre cap endavant, fins i tot... Si es mira els que creuen que sempre es va cap endavant, fins i tot en aquests casos doncs hi ha entremig molts retrocessos i després es tornen endavant, però hi ha molts retrocessos. I ara estem clarament, penso, en un moment d'aquests retrocessos en què coses que es donaven per superades doncs no ho són i tornen amb aquesta força, no només als Estats Units. Als Estats Units hi ha el líder mundial d'aquest retrocés, però després hi ha molta gent. I per tant, drets i coses i actituds i convencions que donaven per segurs que ja estàvem en una fase de progrés, que això estava consolidat, doncs aquest element, aquest fet, ens torna a posar de manifest que no és així i que, per tant, no es pot abaixar mai els braços de donar per fet drets o qüestions relacionades amb la dignitat humana que donaven per fets.
16: És que aquest tipus de notícies et fan pensar fins i tot en si s'ha modificat la definició de democràcia, no? O sigui, aquest tipus de comportaments, per molt que el psicòleg, com deia l'Empar digués, no? És que la gent ha de ser conscient dels efectes dels seus actes. No té res a veure amb un estat democràtic. I pensant, quan hem vist la notícia aquest matí, pensaves en quin lloc se situa als Estats Units a l'hora, no?, de defensar aquest tipus d'actuació. I són els pitjors règims que hi ha al planeta, i fins i tot ens podríem pensar que és que els únics que fan retransmissions en directes d'execucions és Estat Islàmic.
1: Els únics estats on hi ha execucions públiques, allò, retransmeses o seguides popularment, és Iran i Afganistan.
16: Sí, però són públiques, sí. Però vull dir, el fet de la retransmissió, sí. La voluntat, sí, de retransmetre una cosa... Bueno, és tot de l'esnable, diguéssim, eh? Però la voluntat de fer la retransmissió és que t'equipara amb...
14: Estat Islàmic els va posar un micròfon als últims degollats. Un micròfon de com aquests que ens posem a la tele, tan simpàtics, pel bé de la transmissió.
13: T'equipara, però a més amb l'afegitó, l'Empar ho deia de manera sarcàstica, però veient el marc que està dibuixant el Trump als Estats Units, segur que hi haurà gent fent negoci amb aquest acte, les televisions, els anunciants, i per tant, era sarcasme, però, i per tant, això és pitjor que Afganistan.
16: Que han passat de no voler ensenyar els taüts dels soldats morts en guerra, que va passar durant la guerra d'Afganistan,
13: sí,
16: que,
13: no, eren els seus.
16: Que no volien ensenyar els taüts dels soldats morts, o que no es volia, per exemple, retransmetre la imatge de les persones que van caure de les torres a l'11S. Ara hem passat a fer la retransmissió en directe de les execucions.
13: Però de les execucions dels enemics,
16: sí,
13: perquè són, al final, quasi sempre seran, en aquest cas ja pel nom que has dit, gent racialitzada,
1: En aquest cas, però, era un psiquiatre de l'exèrcit americà, passa que és veritat que és d'ascendència palestina i que sembla que va matar 13 persones en una base militar, però en tot cas era un membre de l'exèrcit dels Estats Units.
14: I per això l'afusellen, perquè és un
1: i després militar. És evident que el principal responsable és el règim o el govern que decideix això. Però després també la responsabilitat de les plataformes. És a dir, en unes plataformes en què si a la foto del teu fill se li veu una mica més de l'espatlla o del pit, no te la deixen penjar, perquè sembla que sigui nuesa, i que, per tant, o que si et penges una fotografia a la platja en què es veu una noia que se li veu una mica més del pit del que seria normal, ja no te la deixen penjar, perquè això pot ofendre a l'espectador. En canvi, es pot retransmetre un afusellament, això no ofèn l'espectador?
13: És una mostra d'hipocresia extrema que òbviament, va molt més enllà, no? Perquè aquestes mateixes plataformes, aquests dies ho hem vist amb aquest suïcidi de la treballadora de Meta, no? Que en parlarem. Però vull dir que és realment el conjunt d'hipocresia i d'actituds que s'escapen de les ments, de lo que era la democràcia liberal convencional, doncs em temo que això està molt superat i, lamentablement, sense que veiem fins on s'arribarà, perquè em temo que no estem al final encara d'aquesta regressió que parlàvem, sinó que estem en plena ofensiva.
1: És un quart de 4 de la tarda. Els companys de la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga en parlaran llargament sobre aquesta execució, insisteixo, s'ha anunciat que es retransmetrà en directe, televisivament, el mes de desembre, amb voluntat exemplificadora, és a dir, perquè la gent que ho vegi, no ho repeteixo, sàpigui quines són les conseqüències d'actuar segons com. Però vaja, és absolutament una regressió a èpoques passades que semblaven que estaven ja fora de l'agenda i que, en canvi, ara tornen coses que semblava que no podien tornar mai més. Insisteixo, els companys de la tarda hi tornaran a partir de les 4. Empar Moliner, gràcies, bona tarda.
14: Gràcies a vosaltres.
1: Passa gairebé 2 minuts d'un quart de 4. Fem una pausa i de seguida entrem en matèria.
11: Catalunya migdia.
19: El futur serà verd o no serà? A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
21: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
11: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net. Sí.
22: És una central ja de nova generació.
19: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri. A l'API web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3CAT. Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat. Valors en futur.
3: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
5: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà. Per les festes en família i els viatges amb les amigues. Per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
33: Catalunya migdia.
6: L'Eurolliga de bàsquet va a 100. El Barça de bàsquet fa 100 anys i es vol fer sentir a Europa. I a Catalunya Ràdio t'ho continuem explicant en directe. Amb l'equip encapçalat per Ernest Macià.
12: Joel Parra l'enfonsa.
6: La Lloberes.
23: Bloc directe sempre central.
6: I Joan Pitó. L'any del centenari, l'Eurolliga juga a Catalunya Ràdio. Aquest divendres a partir d'un quart de nou del vespre, Barça-Salguiris en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Fem que Europa ens escolti.
24: Ja fa unes quantes temporades que cada dissabte i diumenge intentem explicar què passa al món a través de testimonis que ens atrapen.
25: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
24: Però encara ens queden moltes històries per descobrir.
26: Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
24: Perquè les preguntes mai són tan importants com les respostes. Com el vas aprendre, tu, aquella època, el català?
27: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe posava sempre Catalunya Ràdio, la veritat.
6: El suplement.
24: Com sempre, a Catalunya Ràdio.
28: Com que em veig, em riu.
24: Ara ens agafa un atac de riure a tots, oi?
6: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
33: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
33: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
1: Passant 20 minuts de les 3 de la tarda, som al Catalunya Migdia amb la Isabel García Pagán, amb el Pere Rossinyol i d'aquí uns minuts confiem que arribi la Mònica Sabata, perquè la tenim atrapada en l'abús, després la trucarem, perquè em fa l'efecte que, a més, ha sortit de casa fa molta estona i s'ha trobat enxampada amb aquest embolic de trànsit que hi ha ara mateix al voltant de la ciutat de Barcelona i, a més, ja m'avanço a un dels arguments que tindrà la Mònica, i és que viu a la Garriga, és R3, i la R3 de Rodalies, que és l'alternativa en transport públic, no seria el millor transport ara mateix, que està embolicada amb trams tallats i obres. Recta final, en tot cas, de la precampanya electoral i de conèixer el cens electoral, que s'ha de saber la setmana que ve, i també les llistes. I ara mateix, i podríem dir que és gairebé un clàssic, hi ha embolic a l'esquerra. A més, en diferents partits. Esquerra Republicana manté les negociacions amb Gabriel Rufián perquè torni a encapçalar el partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Insisteix que aquesta és la seva aposta, la del partit, una situació que ha de quedar resolta diumenge a les 6 de la tarda, que és quan s'acaba el termini del partit per presentar-se com a candidat. En un missatge a les xarxes, Gabriel Rufián va reiterar ahir al vespre que ell vol representar Esquerra, però que el partit també ho ha de voler, donant a entendre que la direcció d'Esquerra no ho té tan clar com ell. El cap de llista republicà, però, posa unes condicions que ell anomena mínimes, que passarien per poder influir en els noms de la resta de candidats a la llista i que Esquerra s'ha d'obrir, ha dit, a altres forces d'àmbit estatal. Justament la direcció d'Esquerra sempre s'ha negat a aquesta segona circumstància. Davant d'aquesta incertesa, el diputat al Parlament de Catalunya, d'Esquerra, Jordi Albert, es proposa com a alternativa i, tot i que oficialment s'ha postulat per formar part de la llista com a representant del Baix Llobregat, alguns han interpretat el moviment com un pla alternatiu per si finalment Gabriel Rufián rebutgés acabar encarcelant la llista d'Esquerra. No sé com ho veieu, però aquesta situació s'allarga i hauria d'acabar. La lògica diu que Gabriel Rufián hauria de repetir, però...
16: És la sensació com si Esquerra Republicana estigués negociant una coalició amb GR, amb Gabriel Rufián. I no és una coalició. Gabriel Rufián era el candidat d'Esquerra Republicana a partit. És militant del partit i, per tant, la negociació de les condicions, ja sabem que la confecció de les llistes és un engranatge complex perquè no només has de contentar el cap de llista, sinó que, a més, has de contentar el partit en totes les seves, en tot el territori, has de contactar les seccions del partit, o sigui, que si la sectorial d'habitatge, la sectorial d'economia, i vull dir que és un engranatge molt complex. I la sensació que acabes tenint és que Gabriel Rufián es pensa que és un ente autònom i que negocia una coalició amb un partit que és Esquerra Republicana. I, a més, pretén que es negociï més coalició amb altres partits. Vull dir que no em sembla una situació molt ajustada a la realitat, malgrat és evident que Gabriel Rufián té una acceptació popular molt gran, i ho veiem a totes les enquestes, fins i tot més alta que el mateix Oriol Junqueras entre el votant d'Esquerra Republicana, però no sé si té molt sentit, perquè si no és candidat d'Esquerra, de qui serà candidat? Que és una pregunta que no respon. I si és candidat d'Esquerra, després de tot aquesta performance que portem fa dies veient, com es presenta, no? Com puja a un escenari o a fer un míting a demanar el vot per unes sigles que ell mateix no considera que siguin suficients per fer la feina que vol fer Esquerra Republicana al Congrés. I després ja tots són moviments, no? d'Esquerra.

0: Calàbria des de la seu d'Esquerra Republicana a la feina del grup parlamentari de Madrid.
1: Sí, és exactament com diu la Isabel, complementaria només dient que aquí, òbviament, hi ha una disjuntiva estratègica entre la que manté Gabriel Rufián, que té una línia estratègica diferent de l'oficial d'Esquerra Republicana, òbviament, i diferent del que és la tradició històrica de quasi 100 anys d'Esquerra Republicana, que és uns vincles més enllà de Catalunya i més estructurals, més importants. Gabriel Rufián ho diu arran, diguem, del moment excepcional, però és aliè a la tradició d'Esquerra Republicana, i per tant és una diferenciació estratègica molt legítima que fa molt temps que s'anuncia i que el que sobta és que no s'hagi pogut abordar, que s'hagi anat deixant podrir. És veritat que no comptaven amb l'avançament electoral, però l'avançament electoral sempre ha estat una possibilitat sobre la taula des del minut 1 de la legislatura, i per tant sobta que s'hagi arribat sense, no sé si una conversa o alguns elements clarificadors abans d'arribar a aquest punt. Arribat a aquest punt, jo diria, potser em puc equivocar moltíssim i Gabriel Rufián pot encapçalar alguna altra candidatura o fer alguna altra cosa, però crec que arribat en aquest punt no hi ha cap altra sortida que Gabriel Rufián encapçali la llista d'Esquerra Republicana, però deixant unes ferides que difícilment, o que són molt complicades de resoldre o de cicatritzar en els propers el curt termini. Per tant, s'han fumut en un embolic, jo crec que per no adreçar en una conversa alhora, a temps, una legítima disjuntiva estratègica.
0: Però és que la trencadissa es podia haver produït abans, diguéssim, però...
1: Trencadissa no s'ha produït...
0: Dic trencadissa emocional, fins i tot, no? Perquè Gabriel Rufián sempre... Vull dir, perdoneu, però és que Oriol Junqueras el 2023 va proclamar candidat a Gabriel Rufián sense esperar-se que el partit obrís el reglament per fer les llistes. O sigui, es va pujar a l'escenari la nit de les eleccions municipals del 2023 i abans que estiguessin convocades les eleccions generals va dir que Gabriel Rufián seria el candidat d'Esquerra Republicana a les properes eleccions. I en aquest cas hem hagut d'esperar, no? Esperarem a que es compleixi el termini fixat a saber si serà candidat o no serà candidat, que en qualsevol cas ell no ha de recollir avals, és el que serà candidat proposat per l'executiva, però en quines condicions? Vull dir, és que és evident que Gabriel Rufián en aquest moment és el millor candidat que pot presentar Esquerra Republicana, però no sap, igual comença la legislatura, però tampoc no sabem si l'acabarà amb Esquerra Republicana. Jo crec que anem més en aquest camí que cap a una reconciliació entre les dues parts.
2: Dèiem que l'embolic és a tota l'esquerra, perquè és veritat que Esquerra Republicana ara mateix no té candidat. Voldria que fos Gabriel Rufián i estan negociant, veurem si arriben a aquest acord o no. Però a banda d'aquesta decisió també s'està configurant l'espai a l'esquerra del PSOE, l'anomenat Front Ampli. Ara mateix no té líder, falten 51 dies per a les eleccions, tampoc no és clar si Podem s'hi acabarà integrant o no en aquesta mateixa llista de Front Ampli. Sí que sorgeixen noms que es proposen per liderar llistes com Ada Colau dels Comuns, com Mònica García, de Més Madrid. El PSOE, per boca avui, per exemple, del ministre Òscar Puente, els ha demanat que es posin d'acord i que tanquin una candidatura única.
3: Por favor, pónganse de acuerdo, porque lo que viene es suficientemente grave y suficientemente serio como para que se dejen al lado egos, circunstancias de menos importancia...
2: No dista molt del que va passar a les últimes eleccions. Cada vegada que hi ha hagut una cita en les urnes, a l'esquerra del PSOE hi ha embolic per saber si van amb una llista, amb dues, amb un nom, amb un altre. Tampoc no hi ha un líder clar després de la marxa de Yolanda Díaz.
1: En realitat és el mateix debat, del Rufián. Sí. Això que hem escoltat de l'Òscar Puente ho hagués pogut dir el Rufián, perquè estan apel·lant al mateix tipus d'emergència i en els mateixos actors. I és veritat que això és una tradició típica de l'esquerra, no d'ara, sinó de tota la vida, no? Però a les últimes eleccions, malgrat que es va tancar en fals, el PSOE va aconseguir, el govern progressista va aconseguir renovar, únic, sobretot, gràcies a que aquest espai es va ordenar i va anar amb una candidatura única, perquè en aquell moment Podem, tot i que no estaven en bona situació o en bones relacions amb la resta dels que després va ser Sumar, però van fer una candidatura única, que és l'única possibilitat que té l'esquerra d'intentar repetir el govern progressista. És molt difícil, però només té aquesta possibilitat. Pel propi sistema electoral espanyol, que sabem que és molt important qui queda tercer a les províncies, no? Perquè hi ha moltes províncies per la llei d'Ohm i pel repartiment entre províncies, que la resta se la solen portar al tercer partit, clarament

0: El tercer partit en aquests moments és Vox, que està molt disparat per sobre de qualsevol intenció de vot de tots aquests elements, fins i tot si van junts de l'esquerra al PSOE, però que l'única possibilitat de rascar per aquí i de competir amb Vox i, per tant, de tenir possibilitats de repetir el govern progressista és si tot aquest espai s'ordena. Per tant, això crec que ho sap absolutament tothom i anar més disgregats en aquestes eleccions tenint en compte tots aquests elements és un autèntic, seria un autèntic suïcidi.
1: És que tornem a la... bueno, deia el Pere que és el mateix debat de Gabriel Rufián, però és que després de tot aquest desori de uns que volen ser, altres que no volen, altres que són, no?, incompatibilitat de caràcters, és amb quina és la il·lusió, diguéssim, que genera una candidatura d'aquest tipus, més enllà de s'ha de tapar l'emergència que suposa o que suposa un govern que inclogui l'extrema dreta dintre del govern, no només donant-li suport, sinó dintre del govern. Haurien de fer uns resultats excepcionals tant el PSOE com aquesta esquerra, però costa de veure que aquesta esquerra, fins i tot ordenant-se, podria treure un resultat modest o per sobreviure al Congrés, però és costa de veure que sigui un resultat excepcional o que respongui a una mobilització excepcional. La sensació és que Pedro Sánchez ha acabat amb tot el que hi havia a la seva esquerra i el que hi ha, les engrunes que queden, són molt difícils que serveixin per tornar a reconstruir res, com a mínim, i això és una cosa que diem molt sovint, com a mínim amb els protagonistes actuals, però és que els que venen del passat, com Ada Colau, tampoc no venen lliures d'impugnació.
0: Però al mateix temps, tot i sent veritat això, si hi ha un clima unitari, això dibuixa un escenari, i a partir d'aquí pots aconseguir il·lusionar, perquè, a més, amb un marc, diguem, electoral de relat de què aniran aquestes eleccions, en què s'han introduït contrapronòstic i per tot això que ha passat amb la Mari Carmen, l'element de l'habitatge com un eix central, doncs en aquí tens, si t'uneixes, una certa possibilitat de que aquesta mateixa acte d'unir-te et doni una embranzida, que tinguis partit, que hi hagi partit. Si no, amb tota seguretat no hi ha partit. Llavors, és veritat que és molt complicat, però tot passa per poder disputar el partit. Després, segurament vas perdent en el descans, ho tens molt complicat, però mentre hi ha vida i esperança, o el partit encara s'ha de jugar els 90 minuts, en fi, hi ha tota mena de tòpics que perquè puguis posar-los, diguem, sobre la taula i veure si poden passar, la premissa és que hi hagi una candidatura unitària en què hi siguin tots, i si no, ja està, ja s'ha acabat el partit.
2: I per acabar-ho de complicar encara més, a nivell català, us hem explicat fa una hora que demà la CUP decidirà si es presenta o no a les eleccions generals del mes de novembre. El partit fa mesos que ho debat i encara hi ha molts dubtes. Un dels temors, si no es presenten, és sortir del focus mediàtic quan falten 8 mesos per les municipals, unes eleccions que són la seva autèntica prioritat i que es faran el maig del 2027. Per tant, demà també tindrem la decisió sobre si la CUP entra o no entra en el còmput electoral, no sé com ho veieu.
1: Bueno, no seria la primera vegada i és evident que si estem parlant d'un front ampli a nivell estatal, que la CUP es presenti a Catalunya, també va en contra de la idea d'incorporar nous partits que té Gabriel Rufián quan demana que Esquerra Republicana s'obri a incorporar nous partits. O sigui, obrir una altra vegada la porta a que la CUP vagi a les eleccions també dificultar, no?, i fa més voluble el vot de les esquerres a Catalunya. I recordem que el resultat que hi hagi a Catalunya serà clau, tant pel PSOE com pel PP. I les esquerres, doncs, no sé, aquí en comptes de sumar estan fragmentant.
0: Sí, totes aquestes esquerres tenen programes molt diferents i, per tant, és superlegítim que totes pensin que porten coses que no porten les altres. I a més, és que és veritat, no tenen res a veure la CUP amb altres esquerres de caire espanyol o el que sigui, no? Però en aquestes eleccions, si totes comparteixen que és un marc antifeixista, que ho diuen totes, jo, amb independència del que jo pensi, i que, per tant, són excepcionals, un escenari en què a Catalunya hi hagi les paperetes d'Esquerra Republicana, el PSC, el Frente Amplio, Podem i la CUP, és el que dèiem abans, un suïcidi.
2: Passant 4 minuts de 3:45 de la tarda, som al Catalunya Migdia, i fa una estona us dèiem que hi havia molt d'embolic de trànsit. Connectem amb l'equip viari de Catalunya Ràdio. Marilut García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Quina situació tenim ara mateix a la xarxa viària catalana?
3: Doncs l'AP7 afectada per un parell d'incidències. Hi havia un accident a l'altura de Sant Cugat en sentit nord, aquest ja retirat de la calçada, però encara queda una mica de retenció, i ara on s'ha fet més cua és en sentit contrari. Hi ha retencions de Cerdanyola al Papiol en direcció Barcelona-Tarragona perquè hi ha també un altre accident. També per darrere també hi ha més cua entre Santa Perpètua i Barberà, igualment també en sentit sud. La C58 i la C33 força carregades d'entrada a Barcelona des de Montcada, i les que estan molt complicades són les dues rondes de Barcelona per diverses incidències. Hi ha cua a la Ronda de Dalt pràcticament des del Nus de Trinitat i fins a Pedralbes en direcció Llobregat a causa d'un accident, també en sentit contrari una llarga retenció des de l'Hospitalet i fins a Canyelles, i a la Ronda Litoral encara aturats des de Sant Adrià i fins a Montjuïc, una retenció també força llarga, també perquè hi ha aquí un vehicle avariat. I també una llarga cua a l'extrem sud de la Gran Via, des de l'Hospitalet a l'altura de Bellvitge i fins pràcticament plaça Espanya en direcció d'entrada a Barcelona. A la C-17 una retenció també destacable des de l'Ametlla del Vallès i fins a Granollers, en sentit sud, en direcció Barcelona, perquè s'hi estan fent unes obres.
2: Pel que dius, hi ha embolic a les rondes i després, sobretot, d'entrada a Barcelona, no pas de sortida.
3: Sí, sí,
2: no?
3: Sí, d'entrada...
2: Perquè un pensaria que a les portes de 3 dies de festa hi ha més gent que vol sortir de Barcelona i, en canvi, el que et trobes és més problemes per entrar a Barcelona que no pas per sortir.
3: Sí, perquè sempre l'operació especial de trànsit comença a les 3 de la tarda, però sí que és veritat que és pràcticament l'hora de dinar o l'hora de sortir de molta gent treballadora o que estudia, i aleshores passa més a les primeres hores que els conductors entren a Barcelona o a l'àrea metropolitana, diguem-ne, per tornar a casa, i és més ja cap a mitja tarda quan ja més comencen a sortir. I ara també l'AP7, perquè hi ha hagut aquest parell d'incidències.
2: Marilut García, gràcies, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: I ara podem connectar amb una damnificada de tot aquest embolic. Mònica Sabata, bona tarda.
4: Bones tardes.
2: Havies d'estar al programa a les 3 de la tarda.
4: Sí.
2: Arribes 3:35.
4: Sí.
2: No pas perquè hagis vingut allò amb
4: caminant,
2: el temps just.
4: Caminant, podria haver vingut gairebé.
2: O perquè hagis sortit tard de casa o t'hagis sortit,
4: no, sortit
2: un imprevist.
4: No, sortit més d'hora que mai.
2: A quina hora has sortit de casa?
4: A la 1:20. He passat 2 hores i quart per fer 35 quilòmetres. Un país on passes 2 hores i quart per fer 35 quilòmetres no pot anar bé de cap mena de les maneres.
2: I algú pot pensar, no he agafat el cotxe, agafa transport públic, però
4: no
2: quina alternativa de transport públic tenies des de la Garriga?
4: Perquè
2: l'R3 està en obres i tallada, per tant,
4: sí.
2: Malament. I un autobús no t'hagués portat més ràpid perquè el mateix embús l'ha de passar l'autobús.
4: No, perquè hi ha el mateix embús. T'has
2: posat molt nerviosa, el cotxe?
4: Home, és que a mi em neguiteja molt arribar tard. Llavors començo a taladrar a l'Eli, dir-li...
2: L'Eli és l'Elisenda Sol, la nostra
4: a més, clar, quan passa això, poses el navegador. I el navegador et continua dient que passis per allà. Però tu, que et saps les rutes del Vallès Oriental, m'he fet el Vallès Oriental sencer per escapar-me de la C-17, on hi ha obres, perquè hi ha unes esllavissades i estan fent obres i no sé què i no sé quantos. Però és que això no pot anar bé de cap mena de les maneres, perquè... Una cosa és que jo em posi nerviosa, diguem-ne, que em preocupa arribar tard als llocs. I no m'agrada. I els que som autònoms hem de fer una gestió del temps bona, diguem-ne. Però és impresentable. Em sap molt de greu.
2: No, escolta'm.
4: És molt impresentable. No. I un havia de pensar que les cues eren de sortida de Barcelona.
2: Sí, no? Li preguntava a la Marilu García, de dir, no, en teoria, divendres a la tarda, a les portes de 3 dies de festa... penses que hi ha problemes per sortir, però no, ella mateixa explicava que els problemes són per entrar a la ciutat de Barcelona.
4: Segurament ara les trobaré de sortida.
2: Però és doble.
4: T'estan esperant. M'ho prenc en filosofia, però de veritat, i vas rumiant i penses, és que això no... Si algú que se dedica a les infraestructures en aquest país ens està sentint... que s'ho rumien dues vegades, perquè això no pot anar bé. És a dir, o vius a Barcelona amb totes les dificultats que implica viure a Barcelona, habitatge, tot allò que expliquem en aquestes tertúlies, o sembla que estiguis al final del món. I no estem al final del món, estem només al Vallès Oriental. I ara vull pensar en què els hi passa als que estan al Ripollès. O...
2: No sé si et... Si
4: m'ha de consolar, això,
2: si
4: que diràs.
2: Consola. No sé. A veure, espera't un moment. Clar, ha estat dir-ho en antena i llavors... Montse Mir, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: La Montse Mir és companya dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. On estàs, Montse, ara?
5: Ara estic entrant a Barcelona. O sigui, he deixat la cua de la C-17 i ara replegaré les de Barcelona.
2: Molt bé. A quina hora has sortit de casa? Tu vens d'Aigua Freda.
5: D'Aigua Freda he sortit a les 2:20.
2: No, has anat més ràpid que la Mònica, segons cop, fa una hora i quart. Però, per tant, la situació molt complicada. És molt diferent de qualsevol altre dia o més o menys és el que et trobes cada divendres, potser?
5: Els divendres sempre és complicat, pel que explicava abans la Mari Luz, que hi ha molta gent que surt de treballar de molts polígons del Vallès i encara no surt de l'àrea metropolitana, sinó que hi entra. El que passa que avui a la C-17 hi ha una gent que estan treballant, uns obrers, perquè va caure, diguem-ne, sorra, fang, el dia dels aiguats. I llavors això ha provocat que hagin tallat un carril de la C-17 i un altre carril, és a dir, hi ha un moment en què són dos els carrils tallats, i llavors allò és, doncs, avançar a pas de tortuga, per dir-ho d'alguna manera.
2: Mònica Sabata, Montse Mir, Marc Güell, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
2: Un altre company dels Serveis Informatius de Catalunya Ràdio. On ets, Marc?
6: Doncs mira, acabo de deixar les cues de la C-17, passo per Parets del Vallès, sí, encara la C-17.
2: Encara et queda un trosset. A quina hora has sortit, tu, d'on vens?
6: Ja vinc de Vic i he sortit ja fa una mica més d'una hora.
2: I te'n queda ben bé gairebé una altra, no?, d'hora?
6: Mira, segons el navegador, 50 minuts encara. El problema és que els navegadors a la C-17 et desvien dins de Granollers, amb el problema que a Granollers encara hi ha molts problemes de les pluges d'aquests dies, i et trobes amb carrers tallats, i en fi, també es fan moltes cues a dins de Granollers.
4: Recomano sortir per l'estació de Granollers-Canovelles i agafar el polígon fins al tros del Coll d'Alemanya, en aquests casos.
6: Doncs,
4: però ja t'ho has passat, això,
6: Sí, sí, sí.
2: Ja no li serveix aquesta,
4: ja no li serveix,
2: però
4: per
2: una altra vegada guarda-te-la aquesta,
6: el
2: Marc.
6: El proper dia, que segur que n'hi haurà, em servirà segur.
2: Molt bé, doncs escolta'm, molts ànims al Marc Ruiz i a la Marc Güell i a Montse Mir, que estan tots dos atrapats en aquestes cues. Ànims, paciència, no correu, vull dir, ara no vulgueu recuperar el temps perdut. Ànims a tots dos.
6: Fins ara,
2: el Marc Güell i la Montse Mir.
7: 9-3-2-0-1... La vostra trucada no es pot efectuar.
2: 9-3-2-0-1-7-4-7-4, si hi ha més gent que està atrapada en aquests embussos. 93-2-0-1-7-4-7-4. En tinc més, perquè encara hi ha més gent que va enviant missatges, a veure si podem anar a contactar.
1: Tots els serveis informatius?
2: No, de Catalunya Ràdio ja no.
1: Ah, vigila, perquè...
2: No, sí, no. M'hi hauré de quedar fent més
1: a
2: hores.
1: Si
2: sí, cap problema, escolta'm.
8: Que és el desplegament que has muntat, no?
2: En un moment. Però són companys que estan escoltant la ràdio, senten el que explica la Mònica i diuen, escolta'm, la situació... però encara puc tenir més. Txell Ortiz, bona tarda.
9: Hola, bona tarda, Òscar.
2: Companya dels Serveis Informatius de TV3, però que... On ets ara, Txell?
9: Mira, avui he sortit a 3:15 de la tele, justament, perquè tinc un metge, i encara sóc a la sortida 7, a la ronda de dalt. El navegador em diu que em queda mitja hora i molt probablement no arribaré a la cita perquè faré tard. Quan arribi al CAP, a veure si encara em poden atendre, o no ho sé, o reprogramar-me la visita, però he sortit amb temps pensant que ja em trobaria trànsit, però això d'avui és infernal.
2: Perquè, a més, no es podia preveure tenint 3 dies de festa, molta gent, perquè, clar, l'embolic...
9: No, justament he sortit abans pensant que ja estàvem nosaltres mateixos anunciant que avui podia ser un dia complicat d'operació sortida. I quan vaig a mirar, i quan he mirat ja portava una hora de retenció. Dic, doncs he de marxar ja perquè si no, no arribaré. Però aquí ara es va acumulant tot. Ara ja porto una hora al cotxe, però ara ja trigaré una hora i mitja en arribar segons el navegador. Però això va dient ja un 4:15, 4:20, no sé.
2: Molts ànims, Txell, no vull entretenir-te més, que si vas conduint, molts ànims. Gràcies, molts ànims i molta paciència, i que et puguin reprogramar, o com a mínim que et puguin atendre, ni que sigui més tard avui al CAP i que no t'hagin de reprogramar un altre dia. Gràcies, Txell Ortiz, companya de TV3. 93-201-7474, 93-201-7474, perquè em fa l'efecte que tenim més oients que estan atrapats en aquest embolic, en aquest macroembús que hi ha ara mateix al voltant de la ciutat de Barcelona. Uns de sortida, altres d'entrada, o travessar la ciutat a través de les rondes. No sé si t'ha servit com a consol.
4: lamento que ells encara estiguin enganxats. Jo ja me n'he escapat. Ara m'hi tornaré a posar.
2: I comences a mentalitzar-te de la tornada, no?
4: Sí, sí. Molt bé. I estic per demanar un plegatín a Catalunya Ràdio i així segur que el proper cop això no passa.
2: Gairebé 3:15. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
7: Catalunya migdia.
10: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
11: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
10: Entrades a auditori.cat.
12: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil. Cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
13: Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
14: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
15: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com.
16: Nou Lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou Lletres, que deu ser una fira de cotxe.
17: Expocasió, home.
16: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
18: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
19: Ai, que ràpid passen les coses bones.
20: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
19: O els 10 dies Nissan.
20: Com?
19: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
21: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
22: Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Ja disponible a Nintendo Switch i a totes les plataformes de joc. No podràs parar de jugar.
7: Catalunya migdia.
23: Sóc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
24: Increïble!
23: Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
25: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
26: Hola, sóc l'Elisenda Carot. Si tens un problema i el vols solucionar, deixa el missatge després de sentir el senyal.
27: Carot, tu que t'agrada esbrinar tantes coses, tu saps per què ens vestim amb un look mariner a l'estiu?
28: A què es dedica exactament una directora de càsting?
29: Escolta, per què algunes farmàcies tenen la creu verda i d'altres vermella?
30: Si vosaltres teniu un problema, nosaltres tenim la solució.
31: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució. Per aprofundir en tota mena de temes.
30: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
31: Buscarem la solució.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
30: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
30: Som 3CAT.
2: 12 minuts i seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Isabel García Pagán, el Pere Rossinyol i la Mònica Sabata, que ara sí que la tenim aquí. He demanat al 932017474, gent que estigui atrapada en l'embús. Lluís, bona tarda.
32: I bona tarda, Òscar.
2: On estàs, Lluís?
32: Doncs mira, a punt de sortir a la Vall-llòria, però, cony, m'ho heu pintat tan negre que dic, escolta, tinc que anar cap a Rubí, dic, aviam, però em passo.
2: És a dir, tu encara no has iniciat el camí, eh? Encara, i et veus a venir el drama.
32: El vostre assessorament. Però ara amb els anuncis he sentit el programa de la Crònica i potser m'he equivocat del programa, on t'havia de trucar.
2: Potser la solució, però la solució, com que el fan al migdia a la una, no t'hagués solucionat ara el problema.
32: No.
2: Si has d'anar amb cotxe, que em fa l'efecte que sí,
32: cotxe, sí.
2: Molts ànims, i no sé, la Mònica ha evitat la C-17, però està la cosa complicada.
4: Rubí, la Vall-llòria, Rubí i la C-17.
32: T'has d'agafar la C-17 per nassos.
2: No, clar, sí, l'autopista.
0: Escolta la ràdio, més EGM...
32: I la PTX s'ha passat Cerdanyola. Des d'aquí dalt, des de Sant Celoni.
2: Doncs escolta, molts ànims i molta paciència si has d'agafar el cotxe. Gràcies per trucar-nos.
32: Bueno, doncs vinga, ara m'apunto a la reflexió, eh? Aquest país no pot funcionar així.
2: Mira, doncs això segur que molts ho firmen. Gràcies, Lluís.
32: Vinga, una abraçada.
2: També tenim al telèfon l'Ester. Ester, bona tarda.
33: Hola, bona tarda.
2: On estàs?
1: Aviam, jo he sortit de Barcelona, de la Torre Glòries, que avui fèiem una presentació, a les 2:42 minuts. Ara ho mirava el tiquet del pàrquing.
2: Sí.
1: Són les 4 i ara estic a la B23, he aconseguit arribar a la B23 per anar a casa meva. I he estat, no sé, una hora i mitja més per creuar Barcelona. El carrer Aragó col·lapsat, el carrer Aribau col·lapsat, el carrer Casanova col·lapsat, la Diagonal horrorós fins a la B23, i ara per fi la B23 en direcció sortida de Barcelona va bé fins al Papiol, perquè aquí començo a trobar caravana un altre cop, però d'entrada és un drama. O sigui, d'entrada, el carril que va cap a la Ronda de Dalt, vull dir que no l'agafi ningú, perquè està absolutament parat des de Sant Feliu. Vull dir que... terrible.
2: Exacte, i l'Estena ens afegeix que ja no només és l'entrada o la sortida o les rondes, també l'interior de la ciutat de Barcelona. Vull dir que l'embús és majúscul. Esther, ànims, i gràcies, i bona tarda.
1: Vinga, gràcies a vosaltres, adéu.
2: Doncs són alguns exemples de trucades. Però bé, molta paciència als que esteu al cotxe, i si esteu escoltant la ràdio, doncs mira, intentem fer-vos companyia una estona, i això, no vulgueu ara recuperar el temps que no heu pogut aconseguir, perquè això encara podria ser més perillós, però vaja, màxima solidaritat amb tots.
4: El nostre escalf.
2: Exacte, sí. Potser té a veure amb això, amb tots aquests embolics, però els últims 4 anys ha augmentat prop d'un 50% el nombre de persones que acudeix als serveis d'urgències dels hospitals catalans per un problema de salut mental. Si ens ho mirem per anys, 573.000 persones van passar per l'atenció primària l'any passat amb el diagnòstic de problemes de salut mental, i més de 19.000 van tenir un ingrés hospitalari per trastorns d'aquest tipus. Avui s'ha fet un acte institucional per la salut mental, perquè demà és el Dia Mundial. S'ha fet evident la importància d'abordar aquest problema des de tots els àmbits de la vida de les persones, com ara l'habitatge, les ajudes a la dependència... Vaja, que cada vegada és un problema que tenim més entre nosaltres.
0: Sí, hi ha la doble cosa, no? Segurament cada vegada ho tenim més entre nosaltres, i alhora es va normalitzant mica a mica com un problema habitual, que abans simplement es negava en un percentatge molt gran, i semblava que el que creia o buscava respostes en els seus problemes de salut mental era, diguem, un boig, no? I per tant... jo crec que són les dues coses. Efectivament, anem amb societats que cada vegada tenim menys certeses i més incerteses, i tot el contrari, més incerteses i més pors, i això genera, inevitablement, problemes de salut mental, i alhora es reconeixen i, per tant, s'aborden, i hi ha cada vegada més gent que sap que ha de poder-se tractar, i tant de bo la sanitat pública sigui capaç d'entomar-ho, perquè diria que, com que abans no es reconeixia, ja no la sanitat pública, la societat, doncs aquí tenim un dèficit molt gran i que és molt important accelerar molt, perquè és un tema central.
4: Jo difereixo una mica del Pere. Crec que els problemes de salut mental hi eren, igualment.
0: No es reconeixien.
4: Però crec que no els hi paràvem atenció.
0: Sí, sí.
4: I crec que no hi havia la sensibilització que potser intentem dir que hi ha ara sobre la salut mental, o que els mitjans se'n fan més ressò, no? Crec que és evident que la soledat no desitjada és un mal dels nostres temps. Crec que les xarxes, els telèfons, les pantalles, etc, estan aïllant els nostres joves. Crec que els problemes de l'habitatge, ho hem vist, no?, en els darrers dies, un parell de suïcidis, doncs, per culpa de desnonaments. Crec que l'estrès que es provoca en les empreses, doncs, segurament també influeix molt. I crec que està molt bé que des de les administracions i des dels mitjans i des de tot arreu on calgui ens en fem ressò, però el que manquen són recursos. És a dir, quan parles amb famílies que tenen joves amb problemes de salut mental que ja són majors d'edat, el problema és enorme. És enorme perquè fins que són menors d'edat, si ho requereixen, malgrat hi ha poques places, poden tenir una plaça en algun centre, quan són majors d'edat és el drama absolut, perquè no hi ha centres, perquè no hi ha atenció i perquè no hi ha qui els aculli. I el mateix passa, doncs, amb tants d'altres col·lectius, no? Però en tot cas, crec que si realment som una societat que està sensibilitzada pels temes de salut mental, s'hi ha de posar recursos, això segur, i s'hi ha de posar solucions que vagin més enllà de la solució química, no? Que és anar-se al metge i dir no em trobo bé, em costa funcionar, etc, etc. Cadascú ho explica com vol o com pot. I, per tant, s'han de posar recursos que permetin que aquest malestar en salut mental que tenen les persones doncs es puguin resoldre més enllà de solucions immediates, perquè els problemes de salut mental no són mai de solució immediata. I en aquest costat, i al costat d'això, hi ha una altra qüestió que crec que també cal parar-li atenció, que és que s'està veient com aquest 14% de baixes i d'absentisme laboral que es produeix en les empreses, que el Col·legi d'Economistes ha calculat en el 14%, moltes vegades són persones que se'n van al metge i al·leguen problemes de salut mental perquè saben que fàcilment o que potser fàcilment se'ls hi pot donar una baixa. Jo crec que aquest també és un tema que hem de vetllar. És a dir, utilitzar la salut mental com a excusa, com hi ha algunes persones que l'excusen, i sé que estic dient una cosa poc simpàtica de dir, diguem-ne, però utilitzar la salut mental com a excusa per absentar-se del teu lloc de feina em sembla vergonyós en el sentit del respecte cap a les persones que realment tenen un problema de salut mental. I, per tant, crec que als professionals de la salut també se'ls hauria de donar recursos perquè realment en els CAPs es puguin detectar el que són problemes de salut mental i el que no ho són. Perquè ja entenc que els professionals de la salut al CAP tenen molta dificultat perquè tampoc tenen especialistes en salut mental fixes allà cada dia. Jo crec que és un tema molt complicat. Benvinguda sigui la sensibilització que sembla que tenim en temes de salut mental a casa nostra en els darrers temps, però crec que queda molt, molt camí per recórrer.
3: Sí, és evident que s'ha superat l'estigma, ha augmentat la sensibilització, però l'augment d'aquesta sensibilització no es correspon amb els mitjans que es tenen per treballar sobre el terreny. En les dues vessants que comentava la Mònica, és evident que si hi ha més mitjans, tu també no només pots atendre a les persones que necessiten aquesta atenció especialitzada en salut mental, sinó que també és més fàcil de detectar aquells que se n'aprofiten d'aquesta sensibilització. I sí que és veritat que la manca de recursos no s'ha de confondre la manca de recursos amb les solucions fàcils per tapar-los, que és allò que estem veient últimament, no?, de gent que fa servir el ChatGPT per intentar pal·liar els seus problemes, que són evidentment de salut mental i no d'una soledat de no em trobo bé avui, diguéssim.
0: Jo crec que l'estigma no s'ha superat del tot encara, no? Crec que
3: no, però hem avançat moltíssim.
0: Per fer, s'ha avançat molt, però encara hi ha molta gent que creu que no és el mateix que està malalt, diguem, no? O sigui, que són coses que es podrien, que no caldrien al metge, no? I en canvi, realment, o sigui, penso que hi ha encara molt camí a fer també per superar l'estigma, no només per tot l'altre que s'ha dit i que és correcte, sinó també per superar l'estigma.
2: D'aquí a 2 minuts seran les 4 de la tarda, d'aquí a 2 minuts doncs donarem el testimoni, passarem el relleu a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga. Garriga, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
2: Què tal?
5: Doncs escoltant-vos, avui amb aquest enrenou, no sé si inesperat, a les carreteres, que tenim molta gent atrapada.
2: A mi em va sorprès, és a dir, era esperable que un divendres abans de 3 dies de festa hi hauria embolic, a mi em va sorprès que hi hagi més embolic d'entrada a la ciutat de Barcelona, sí, que no pas de sortida.
5: Això bé, sí
2: que
5: de sortida una mica també, perquè nosaltres estem enviant l'Aleix Figueres a una ubicació catalana i han hagut de pensar la sortida perquè han vist que igual feien tard.
2: Una ubicació catalana, ho has deixat així.
5: Ja
2: ho he vist.
5: Mira, et diré el lloc.
2: Hi ha un interès per amagar el lloc on
5: te va. No, perquè a més et preguntaré si tu hi aniries.
2: A veure.
5: Horrorland. Seria molt divertit anar-hi amb tu.
2: Escolta'm.
5: Que no tinc, mutes per res.
2: Escolta'm. Hi he anat.
5: No fotis.
2: Ei, et diré més. Amb gent de la ràdio.
5: No, és que ja veig aquí un dels inclits.
2: És que hi ha algú que ha estat amb mi a Horrorland.
5: I es va espantar.
2: Però no en la ubicació actual.
5: M'han dit que l'Òscar era de gel.
2: Sí, sí. Sí, sí. Vam fer una sortida d'aquestes de fer equip amb la tarda de Catalunya Ràdio.
5: Team building.
2: Sí, l'època amb la Carot i Servidora, sí, sí.
5: Mira, sí, doncs ara m'estan retraient que no ho hem fet.
2: Ah, mira. És una idea que et deixo. Pues
3: quin lloc per anar a fer equip, perdoneu, eh?
5: Vam riure molt. Volia de matar de l'ensurt algú.
2: Vam riure molt.
0: Ja era l'època aquella que et podeu fer perruca.
5: Ah, clar, aquella foto de la perruca.
2: Sí, clar, clar, és aquella època, sí, sí, aquella foto, sí, sí. Però sí, és aquella època.
5: Si fem la sortida, et convidarem, Òscar.
2: Home, ja saps que vosaltres, vinc, ara ja et dic, no dono poc joc amb aquests llocs.
5: Doncs ara ens hi posem, anirem a Ojo Rerán i t'explicarem quin jugador del Barça era i el concert d'Oques Grasses i se sabia totes les cançons.
2: Ah,
5: totes,
2: molt bé, molt
5: totes,
2: bé, molt
5: les
2: bé.
5: Va cantar totes.
2: Perfecte, doncs escolta'm...
5: No era Frenkie de Jong.
2: No, no, ja, no feia pinta, no hagués apostat per ell. Doncs de seguida la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga i companyia, els blocs informatius del 3Cat Info, nosaltres ho deixem aquí, acomiado la Isabel García Pagán, el Pere Rossinyol i la Mònica Sabata, gràcies a tots tres, fins a
3: pròxim. Gràcies, bona tarda.
2: Nosaltres tornem dimarts a partir de les dues en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bon cap de setmana a tothom.
6: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
8: Emissió del ple extraordinari on s'han aprovat el pressupost general de la Corporació de l'Ajuntament de Castelldefels per l'exercici de l'any 2027 i també la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Drets Municipals de les Ordenances Fiscals i l'Ordenança de Preus Públics per l'exercici 2027.
9: Ràdio Castelldefels retransmet el ple municipal des de l'Ajuntament de la ciutat. Donem pas al Saló de Plens.
10: Doncs molt bon dia a tothom. Començaríem aquest ple extraordinari, tant de pressupostos com d'ordenances. Em sembla que hi ha un acord de Junta de Portaveus per debatre els dos punts conjuntament i després farien la votació per separat. Per tant, la senyora Corona, la regidora d'Hisenda, doncs el primer punt que seria l'aprovació del pressupost general de la corporació per l'any vinent i també l'altre punt que seria la presentació també de l'ordenança general d'inspecció. Si vol fer la presentació de dos punts.
11: Sí, molt bon dia. Llavors ara faig l'explicació dels dos punts continuats. Sí. Doncs com he dit, molt bon dia. Tornem un any més a passar conjuntament pressupostos i ordenances, que això ja ho hem parlat moltes vegades, ens ajuda molt a entendre com funciona aquest ajuntament i a valorar d'on surten els ingressos i on van a parar les despeses. Des de principi de legislatura, aquest equip de govern ha tingut unes directrius molt clares i va ser això, és que els pressupostos sempre han estat molt continuistes perquè hem vist que a més funcionava i podíem assolir totes les tasques que teníem previstes i per tant és cert, perquè sé que m'ho diran, que és un pressupost continuista per això, perquè funciona i funciona molt bé. Està basat sempre, com cada any, en una extrema prudència, tant als ingressos com a les despeses, i fruit d'això és que aquest any, per exemple, tenim una previsió de tancament de l'any d'aprox quasi 15 milions més d'ingressos que de despeses, amb la qual sí que és veritat que continuem sent molt, molt prudents, perquè ja ho dic jo, cada any ens estimem més i després els ingressos són més dels previstos i les despeses són menys. Gastar més és fàcil, però tirar cap enrere sempre és molt difícil. Com sempre, ja sabeu que hi ha línies bàsiques per aquest equip de govern, que és la neteja, és la seguretat i és el garantir i millorar en la mida del possible els serveis que es presten a la ciutadania. I tot això, per descomptat, tenint sempre present l'estabilitat financera. Aquest any tenim un pressupost, incloses les inversions, de 112.568.932. D'aquests 112 milions, 4 milions i mig, una mica 4.514.000, corresponen a les inversions noves per aquest any. El que sí que m'agradaria, crec que hi ha algunes sèries que sí que val la pena parlar d'elles una mica més a fons, perquè sí que veureu que hi ha diferències importants, perquè són temes que s'han d'assolir i hem cregut convenient. Aviam un segon aquí. Per exemple, a governació sí que veiem que hi ha una pujada important. Sabem tots que s'està incrementant la plantilla de policia. Tal com he dit, la seguretat és un tema per nosaltres molt important, perquè així ens ho mostra la ciutadania. Els resultats
12: que cada any ens aporta la policia local és que la seguretat està millorant molt i per això continuem apostant per aquesta àrea. A més, això ja ho vam parlar a la comissió, em sembla que també o amb la reunió que vam tindre, aquest any posarem en marxa la bomba de l'ACA i sembla que no, allò és una cosa molt valuosa i també ens suposarà un increment de despesa, bueno, perquè no ens la robi ni hi hagi cap acte de vandalisme ni tot això. En comerç també veurem una pujada important, al final s'està apostant molt per comerç local, està donant resultats perquè hi ha moltes noves obertures i s'incrementa el pressupost en comerç. En esports hi havia una partida d'uns 350.000 que corresponien a conserges, s'ha tret d'aquí i ara després us explicaré a quina partida ha anat. Per tant, encara que sembli que la pujada és mínima, si traiem aquests 350.000 que ja no estan esports, la pujada en aquesta àrea és d'uns 375.000. amb despesa ordinària, eh? A platges també hi ha un increment, bueno, una mica important percentualment, perquè s'incrementarà el tema de salvament, que això sabem que les licitacions cada any pugen. I el que sí que és molt important, a serveis socials, es fa un increment i un esforç molt important aquest any, passem de 4 milions a 4 milions 700, que possiblement seran més, perquè ja ho vam veure en l'informe d'intervenció, hi ha subvencions que hem de rebre, que no les hem pogut ficar com a ingressos, perquè no sabem les quantitats exactes, creiem que estaran entorn als 800.000, però no podem ficar, llavors en el moment que entrin aquests cèntims es farà una generació de crèdit i s'incrementarà també a la... al pressupost de l'àrea, amb la qual serà molt més gran encara que aquests 4.700.000, però que és que no podem pressupostar més. I a vivenda també tenim una pujada important, tant amb el capítol d'inversions com a la despesa ordinària. S'han incrementat 200.000 a la despesa ordinària per crear unes subvencions d'ajuda al lloguer, que s'està treballant ara, i hi ha 1 milió en inversions per un conveni per garantir el pagament de lloguers. Jo crec que això són el més important en quant a despesa. L'esforç més gran, ja dic, és les tres àrees principals i especialment serveis socials i vivenda. Llavors, en quant a ordenances...

0: Com han pogut veure en l'informe que consta en l'expedient, realment hi ha molts canvis de redactat per intentar adaptar-nos a la Diputació, a l'RGT. Al final es tracta de quan més assimilat tinguem la redacció és més fàcil treballar per tots. Ja dic, són temes de redactat. El que sí que hi ha un canvi molt important és una altra vegada, per tercer any consecutiu, tornem a baixar a l'IBI, en aquesta ocasió amb un 4,60%. Això és molt important perquè, tal com recordem, el primer any es va demanar un esforç als ciutadans per tal d'equilibrar les comptes de l'Ajuntament. A partir del següent any es va baixar un 3,01, i aquest any un 4,60%. Amb la qual cosa, si sumem tota aquesta rebaixa acumulada d'aquests anys, que estem per sota de tal com estava l'IBI quan vam arribar, amb un 2,35% per sota. I tot això sense tindre en compte la inflació, que jo crec que és una dada important que sempre hem de mirar. Si tenim en compte la inflació acumulada d'aquests anys, estaríem per sota un 15,5%. La resta... Ah, sí, també hi ha una cosa a l'ordenança fiscal número 3, en l'ICIO, hi ha una frase que deia que tenia unes bonificacions quan es feia habitatge de protecció oficial quan era per iniciativa pública. S'ha tret aquesta frase perquè inclús si un privat vol fer aquest tipus de construcció també es pugui beneficiar d'aquesta bonificació, amb la qual cosa es pretén... una mica fomentar que el privat també pugui fer ús. En l'ICIO també hi ha un canvi, només afecta a l'autoliquidació provisional, però ens hem acollit a les taules que publica el Col·legi d'Arquitectes perquè entenem que és més senzill també perquè fa l'autoliquidació i per nosaltres comprovar. De totes formes, ja dic que és provisional i al final es paga sobre el valor real de l'obra. A l'ordenança fiscal 14, que era allò que es pagava per tindre com un ròtol senyalitzador d'un hotel, o això avui dia ja és obsoleto, l'únic que fa és generar ruïdo visual i com que ja no es fa servir, simplement s'elimina i sense més. També es tracta de no tindre unes ordenances carregades de coses que no es fan servir i fer-lo més ferragós potser del que toca. A la zona blava i zona verda, a Can Bou, el que s'ha fet és que abans de l'1 d'abril fins al 30 de setembre es pagava i l'altra setmana no, perquè només es farà a l'estiu, perquè s'entén que entre setmana tampoc no puja tanta gent, que el problema que tenen és que puja la gent que va a la platja per cá i entre setmana no es dona, amb la qual cosa serà lliure. Igual passarà a la zona verda. I també s'arregla, havien tingut moltes queixes de gent que encara pagava en metàl·lic la zona blava quan era 0,95, 1,5, doncs, que sempre hi havia problemes de canvi i tal, amb l'únic que fem ara és arrodonir-ho per realment... El preu varia poquíssim, és un 0,5%, però per tal d'afavorir que el que vulgui pagar en metàl·lic doncs ho pugui fer. A l'ordenança fiscal 18, que és la tassa d'escombraries, no varia res, l'únic que es fa és que quedi ja implementat i desglossat la part variable i la part fixa, perquè entenem que és més comprensible i ajudarà millor que tothom que ho consulti pugui veure realment quina és la part que es pot estalviar si fa servir ús de les minideixalleries. Ah, també tenim un canvi a les convocatòries de personal. Abans teníem una bonificació del 50% quan eren persones a l'atur, ara hem afegit persones a l'atur, persones amb necessitats especials i famílies nombroses, i hem augmentat la bonificació del 50 al 75% també per afavorir que l'accés a tot tipus de proves de places que surten d'aquest ajuntament doncs sigui més accessible per aquest tipus de col·lectius. I l'ordenança 25, també desapareix perquè és una cosa que ja no fèiem servir. I ja està, en tema d'ordenances jo crec que l'important és el tema de l'IBI, que ens preocupava molt. Al final és el principal impost que paguen els ciutadans del municipi i que sens dubte ens afecta a tots, i entenem que és una molt bona notícia que estigui per sota de tal com ens ho vam trobar. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies. Ara obriríem un primer torn. Paraules. Senyora Borque.
2: Hola, bon dia a tothom. Bé, abans d'entrar a valorar les xifres i les prioritats d'aquest pressupost, des d'Esquerra Republicana volem fer una reflexió sobre les formes, perquè les formes en política també són importants. La senyora Corona, i de fet ens hagués agradat que ho hagués fet abans, ens va comentar la possibilitat d'arribar a un acord que permetés com a mínim la nostra abstenció. I nosaltres sempre hem defensat el diàleg i la negociació, però per negociar cal voluntat, temps i informació, no paraules buides. I aquí tenim el primer problema. Hem rebut la documentació en menys de 10 dies abans del ple. Menys de 10 dies per analitzar un pressupost de més de 112 milions d'euros, comparar partides, detectar mancances i formular propostes. A més, com ja és habitual, hem hagut de reclamar una vegada més la informació detallada i imprescindible per fer una anàlisi rigorosa, informació que la vam rebre farà just una setmana. I encara hi ha una altra contradicció. Les esmenes dels grups municipals han de passar pels informes tècnics d'intervenció. Per tant, com podem presentar nosaltres propostes serioses, quantificar-les i tramitar-les si pràcticament no tenim temps material per fer-ho? No demanem cap privilegi, demanem les eines i els temps necessaris per exercir la nostra responsabilitat com a representants de la ciutadania. Per això, abans de demanar-nos responsabilitat en el sentit del nostre vot, caldria que el govern garantís un procés pressupostari transparent, participatiu i amb temps suficient. Dit això, i malgrat aquestes dificultats, hem analitzat els pressupostos i volem entrar en el seu contingut. Perquè avui no debatem només números, debatem les prioritats del govern per al 2027 i què rebran els veïns i veïnes de Castelldefels a canvi dels recursos públics. I des d'Esquerra Republicana creiem que un pressupost s'ha de valorar per tres qüestions fonamentals. Quines prioritats s'estableix, quins canvis respecte de l'any anterior i quins resultats concrets aporta a la ciutadania. Respecte dels ingressos, els hem analitzat perquè un pressupost no només reflecteix les prioritats d'un govern en allò que gasten, sinó també en com obté els recursos i en què decideix destinar-los. I aquest Ajuntament preveu ingressar 112 milions d'euros durant el període de 2027. Però com? Perquè les decisions fiscals d'un govern no es poden valorar només per les rebaixes que anuncia al final del mandat, sinó també pels increments que ha aplicat i que la ciutadania ha hagut d'assumir durant els 4 anys. En primer lloc, només amb els seus titulars, comencen confonent a la gent. Allò de que porten 3 anys baixant l'IBI és una fal·làcia que no es creuen ni vostès. S'han passat tot el mandat cobrant un IBI que van incrementar de cop un 8,8% el 2024. Això és un engany. I a més ens van dir que hi havia un forat, que vostès van trobar un forat econòmic, però que, ves per on, els ha permès gastar milions extres, per exemple, en festes i festetes. I després s'han passat els 3 últims anys dient que redueixen allò que van apujar vostès mateixos. Potser perquè li veuen les orelles al llop i no sabem si la suma de PP i Vox els hi donarà per un govern nou. Per tant, PP i Som no han baixat els impostos, els han retornat una mica per sota d'allà on estaven. I així li passen la pilota al següent govern. Però hi ha una altra decisió fiscal que ens considerem encara més significativa. El primer any de mandat també van incrementar aproximadament un 20% els preus públics de diversos serveis municipals. Parlem de serveis que utilitzen les famílies a diari i que tenen una incidència directa en la vida quotidiana, com les escoles bressol, les escoles de dansa, els equipaments esportius municipals, el teatre i altres activitats educatives, culturals i esportives. I aquí hi ha una diferència fonamental respecte de l'IBI. Mentre l'IBI, que també afavoreix la baixada de l'IBI a les persones que més tenen, s'ha anat reduint, l'increment dels preus públics s'han mantingut. També en aquest pressupost del 2027. És a dir, les famílies que fan ús d'aquests serveis continuen suportant uns preus que van augmentar de manera significativa a l'inici de mandat. I nosaltres ens preguntem per què s'ha revisat a la baixa l'IBI però no s'ha aplicat el mateix criteri als preus públics dels serveis municipals? Perquè una família que porta el seu fill o filla a una escola bressol, que participa en activitats culturals o que utilitza un equipament esportiu municipal ha de continuar assumint aquest increment? perquè la política fiscal també és política social i els preus públics poden condicionar l'accés de les famílies als serveis educatius, culturals, esportius. Des d'Esquerra Republicana defensem que els serveis públics no s'han de valorar per la seva rendibilitat. L'Ajuntament no és una empresa particular de l'IBEX, sinó que té una funció social i comunitària. En resum, només entre IBI i preus públics vostès van escanyant l'economia de totes les llars de Castelldefels durant 3 anys i asfixiant a les famílies amb els preus públics per després sortir amb un titular per dir que baixen els impostos. Realment, a nosaltres ens preocupa aquesta manca d'empatia cap a la ciutadania i com pretenen mantenir d'alguna manera aquest engany. Però també trobem algunes qüestions que ens preocupen. Sobre la previsió d'ingressos per multes de trànsit, el govern passa de 4,3 milions al 2024 a 6,5 al 2027. 2,3 milions d'euros en el mandat representa pràcticament un 50% d'increment de recaptació. I no qüestionem la necessitat de garantir la seguretat viària ni la utilitat dels controls de velocitat, però si ho comparem amb les despeses que vostès destinen a prevenció i sensibilització, queda clar que vostès únicament busquen recaptar i sembla que com més infraccions, millor. La segona qüestió és l'increment dels ingressos vinculats a l'activitat urbanística. L'import sobre construccions, instal·lacions i obres augmenta un 66% i passen d'1,5 milions d'euros al 2024 a 2,5 al 2027, un milió d'euros més. El govern justifica part d'aquest increment amb la futura posada en marxa de la inspecció tributària, però si vostès són els que diuen que no es construirà per culpa de les regulacions d'habitatge. En fi, hi ha una tercera qüestió que ens sembla especialment rellevant, que és l'habitatge. El mateix informe econòmic financer assenyala que caldria disposar d'un registre municipal d'immobles permanentment desocupats per poder aplicar els recàrrecs de l'IBI que ja preveu l'ordenança municipal. A què estan esperant? No creuen que van a passos de tortuga per identificar aquests pisos buits? Tot i que per vostès únicament són diners, però per nosaltres la identificació d'aquests pisos és posar-los al mercat per a la gent que necessita un habitatge en aquesta ciutat. Quin retorn està rebent la ciutadania de Castelldefels pels impostos, les taxes i els preus públics que paga? Nosaltres creiem que un govern no pot presentar com un gran èxit fiscal haver retornat l'IBI al nivell més o menys inicial del mandat i al mateix temps deixar consolidats increments importants en el cost d'accés a diversos serveis municipals. Perquè una fiscalitat justa no consisteix només en abaixar un impost, consisteix en mirar el conjunt de les càrregues que assumeixen les famílies i garantir que ningú no queda exclòs del servei públic per motius econòmics. I aquesta és la valoració que fem de la política d'ingressos d'aquest govern. Cal mirar tot el mandat, no només l'últim pressupost. Una vegada més es confon la ciutadania. Des d'Esquerra Republicana defensem un ajuntament solvent, amb una fiscalitat justa i amb capacitat per donar resposta a les necessitats de la ciutat. Perquè el més important no és quan recapta un ajuntament, sinó què fa amb els recursos que la ciutadania posa a les seves mans. L'endeutament. Parlem ara de l'endeutament municipal. El deute consolidat a finals del 2026 és de 46 milions d'euros, equivalent al 42,5% dels ingressos corrents. Però com afecta això al pressupost 2027 i futurs? El seu llegat del deute? Van començar el mandat retornant 3 milions d'euros l'any de deute i acabem el seu mandat retornant més de 5 milions l'any. És a dir, novament un 66% més de sortida de diners per retornar els seus préstecs, sense comptar gairebé 1,2 milions d'interessos. El 6% del pressupost destinat al finançament mentre tenen un romanent de 12 milions d'euros generat per beneficis constants any rere any. El pressupost del 2027 preveu contractar 4,5 milions d'euros de nous préstecs i destinar més de 5,1 milions a amortitzacions, a més dels interessos. Volem conèixer l'evolució real del deute durant tot el mandat i quin retorn han tingut aquestes operacions per a la ciutat. Vostès s'endeuten cada any quan tenen resultats positius cada any i actualment, com deien, hi ha 12 milions de romanent. Mirin, els hi van deixar un deute del 25%, que és el que realment vostès es van trobar quan van entrar, i el deixaran més o menys el doble. Però nosaltres volem anar més enllà de les ràtios financeres. La pregunta és què aconsegueix Castelldefels amb la seva capacitat d'endeutament, perquè el pressupost 2027 només preveu 2,7 milions d'euros d'inversions reals, i davant d'aquesta xifra volem preguntar al govern quines inversions considera estratègiques i quines millores concretes es materialitzen als barris. No qüestionem endeutar-se per invertir. El que demanem és que cada euro de deute estigui justificat per una actuació necessària necessària, viable i amb un retorn clar per a la ciutat. Per això reclamem una explicació detallada de les inversions que es finançaran amb els nous préstecs, del seu calendari d'execució i de l'evolució prevista del deute durant els pròxims anys, perquè la solvència financera és important, però també ho és la capacitat de transformar els recursos disponibles en millores reals per Castelldefels. I si parlem de la inversió, el que hem dit abans, l'any 2026 en el suplà d'inversions superaven 12 milions d'euros. Hi havia 6,7 milions a infraestructures i espais verds, 2,5 equipaments, 700.000 a voreres i calçades, 950.000 a verd i placetes. En el pressupost consolidat se'ns presenta pel 2027 2 milions i mig, una mica més, d'euros d'inversió reals. I aquí la nostra pregunta al govern és molt concreta. Quina és l'estratègia inversora per l'any 2027? Gràcies.
1: Gràcies, senyora López.
3: Gràcies. Bueno, doncs avui ens porten, com estem parlant, no?, les dues cares d'una mateixa realitat, d'on traiem els diners, les ordenances fiscals i en què ens els gastem, els pressupostos. I com que estem encara en la fase final del mandat, doncs nosaltres creiem que no calia només doncs, avaluar aquest pressupost, sinó avaluar què és el que ha suposat el pas del PP i Som per la vida de les nostres veïnes des del 2023. Doncs bé, nosaltres venim a desemmascarar un model de foto, fum, llums, festes, aparador, per lluïment del nostre alcalde que deixa, que dona l'esquena a les necessitats reals dels veïns i les veïnes de Castelldefels. I això ho veiem molt clarament amb la manca de mesures i la falta d'inversió, ni un sol euro, en fer alguna cosa per facilitar l'accés a l'habitatge. Comencem per això, perquè realment doncs, el problema més important de la gent de Castelldefels. Aquesta ferida està oberta a la nostra ciutat. Perquè per poder fer esport, per poder gaudir dels parcs, per poder anar al teatre, primer s'ha de tenir un sostre on viure sense l'angoixa de pensar on estaràs el mes que ve. I quina és la resposta del govern? Doncs la fredor dels números i l'esquena girada. Saben quina és la xifra de la vergonya? Que en només dos mesos teníem prevista el desnonament de 31 famílies. 31 famílies expulsades de casa seva a Castelldefels. Menys mal dels decrets

negoci amb les nostres vides, què està fent l'Ajuntament? Doncs bueno, sabem que fa un any aproximadament es van detectar possiblement 1.115 pisos buits a la ciutat. Quants n'han revisat després de quasi un any? Només 19, només 19. Tenim eines fiscals per plantar cara a aquesta situació. Hem d'aplicar un recàrrec de l'IBI de fins al 150% als pisos buits de grans tenidors. Per què no ho fan? Doncs perquè tenir un pis tancat a Castelldefels, perdó, per què tenir un pis tancat a Castelldefels pot sortir tan barat? Final, els pisos turístics que buiden els barris de veïns, que fan a pujar els lloguers fins als 1.400 euros de mitjana a la nostra ciutat, nosaltres proposem gravar-los amb un 150% de l'IBI també i pujar la seva taxa de residus al màxim. L'habitatge és un dret, no pot ser la gallina d'ous d'or per fons d'inversió. I per si no hi hagués prou, la regidora ho comentava, en matèria d'habitatge protegit, on s'haurien de posar els esforços és per facilitar l'accés a aquells que ho tenen més difícil, especialment doncs, els nostres joves. Avui en dia, optar a la compra d'un pis és pràcticament una missió impossible per la gran majoria. La primera opció i la necessitat real de la gent és el lloguer. Per això, bonificar les promocions d'HPO orientades a la venda no respon a les urgències de la ciutadania. El nostre model és clar, les bonificacions fiscals, aquestes de fins al 95%, s'han de destinar exclusivament a promoure l'habitatge protegit de lloguer assequible i públic permanent, que és on realment hi ha el coll d'ampolla i la necessitat vital de les nostres famílies i del jovent a Castelldefels. Seguim, llavors, respecte a la crisi climàtica. Quin és el model que ens estan deixant? Una autèntica jungla d'asfalt. L'emergència climàtica ja no és l'amenaça del futur, és una realitat que vivim avui amb les onades del calor tan llargues, les sequeres extremes, els episodis de pluges torrencials. I davant d'això, què fa aquest govern? En lloc de preparar la ciutat, continuen enganxats a un model urbanístic del segle passat, més asfalt, més formigó i menys verd. A Castelldefels necessitem amb urgència un canvi de rumb cap a una ciutat refugi més verda, saludable i respirable. Què vol dir això? Més verd i menys ciment. Cal treure asfalt d'espais. Cal recuperar sòl permeable que absorbeixi l'aigua de la pluja. Cal crear refugis climàtics reals a tots els barris. Protegir l'arbrat i l'ombra natural a les nostres places i carrers. També cal tenir patis escolars com a refugis climàtics i oberts. No podem tenir els nostres infants jugant a 40 graus a l'estiu. Cal transformar els patis de les escoles públiques en espais verds, d'ombra, renaturalitzats i els edificis han d'estar degudament climatitzats. Respecte a la mobilitat sostenible, moure's per Castelldefels de manera sostenible continua sent una cursa d'obstacles. On està la millora en transport públic urbà? On està la xarxa de carrils bicis segurs i connectats entre la muntanya, el centre i els barris i la platja? Vostès ho fien tot al vehicle privat i a l'asfalt. Seguim. Anem a fer una mica de pedagogia fiscal, perquè el que estan fent amb les ordenances és una autèntica trampa per les butxaques de les nostres veïnes. Vostès ara surten dient que rebaixen l'IBI per al 2027, com ho porten fent uns anys, no? Quin titular més bonic, queda fantàstic. Però la gent no se la pot enganyar tan fàcilment. La jugada del PP ha sigut clara. En el primer pressupost del mandat del 2024 puja en l'IBI fins a quasi un 9%, com deia la companya, havent-se presentat dient que farien tot el contrari, i des de llavors fan una rebaixada cosmètica per dir que baixen els impostos, per quedar-nos pràcticament igual que al principi del mandat. A qui volen enganyar? Però és que, a més, cal explicar molt bé quina és la diferència entre el que és un impost progressiu, com és l'IBI, i el que suposen per les nostres butxaques les taxes i els preus públics. L'IBI el paga qui més té, qui té una propietat de més valor, una casa més gran, i paga menys qui té un pis més humil en un barri treballador. Quan el govern rebaixa l'IBI de forma generalitzada, a qui està afavorint principalment és a les grans propietats i els grans patrimonis de la ciutat. Per parlar amb dades concretes, un pis de 78 metres d'una família treballadora pagarà 7 euros menys que el 2023. En canvi, un gran xalet amb terreny residencial s'estalviarà 35 euros. Bueno, i què ha fet aquest govern en aquest mandat? Presumeix de baixar aquest impost que cobra més els més rics i menys els més pobres i dispara les taxes i els preus públics que paguem totes per igual. El pressupost del 24, com deia la

menys atenció als infants, quina justificació té i com pensen abordar-la des del govern. Perquè la inclusió educativa no es garanteix només escrivint una quantitat al pressupost, es garanteix amb professionals, amb temps d'atenció i amb recursos adequats. Vam presentar una moció en el darrer ple on quedaven clares les necessitats del nostre alumnat i el reforç que requereixen els nostres professionals de l'educació. I això s'ha de tenir en compte a l'hora de fer un pressupost. El problema d'aquest pressupost d'educació no és la xifra, és el model de prioritats que reflecteix. I parlem de cultura, que vostè ha estat parlant de cultura. Per nosaltres considerem que aquest àmbit, les xifres, ens permeten veure també quines són les prioritats. I quan comparem els pressupostos del 2026 i del 2027, hi trobem una situació que realment ens preocupa. La despesa ordinària de cultura es manté exactament amb 585.000 euros, ni un euro més. En canvi, la despesa de personal sí que té un increment de quasi 200.000 euros. És a dir, el pressupost global de cultura creix, però els recursos ordinaris per desenvolupar les polítiques culturals no augmenten. I això ens sembla una decisió política discutible. Però encara és més preocupant quan analitzem el detall. La programació estable de música passa de 45.000 euros a 35.000 euros, un 22% menys. La programació estable de teatre passa de 70.000 a 50.000. I les actuacions culturals al carrer passen de 40.000 a 25.000. Per nosaltres, la veritat, això és greu. La cultura també és un pilar del benestar, una eina de cohesió social. Expliquin a què es veu, per què s'ha disminuït aquestes partides. Perquè una ciutat culturalment viva necessita continuïtat, diversitat i capacitat per arribar a públics diferents. I és cert que hi ha més espectadors al teatre, però la cultura ha d'arribar a tothom i ha de ser de qualitat per a tothom. I especialment les actuacions al carrer, que són molt importants perquè democratitza l'espai, democratitza l'accés a la cultura i permet que la cultura surti dels equipaments i arribi als barris. També ens preocupa la biblioteca Ramon Fernández Jurado. La seva partida de funcionament passa de 72.000 euros a 65.000 euros. Són 7.000 euros menys, una reducció del 9,7%. PP i SOM acabaran el mandat amb un 20% més de pressupost i amb una biblioteca amb un 10% més d'infradotació. I volem saber per què. Per què han disminuït les necessitats de la biblioteca? Al contrari, si hi ha més visitants, es preveu que s'oferiran menys activitats? Hi haurà menys recursos per a la dinamització cultural i el foment de la lectura? Les subvencions a entitats culturals i festes certament és cert que han augmentat. Han augmentat aquest any perquè l'any 2026 es van reduir. I això ho sabem de primera mà, aquelles persones que formem part d'entitats culturals. I la partida de Sant Jordi és cert que s'ha augmentat de 10.000 a 15.000, potser perquè estem en precampanya, no ho sé, això ens ho preguntem, la veritat. Per això, tot això no elimina les següents preguntes. Quin model de cultura defensem? Un model basat principalment en activitats puntuals o celebracions o un model que garanteix una programació estable, diversa, accessible i distribuïda pel conjunt de la ciutat? Per nosaltres, les dues coses són compatibles. El que qüestionem és que som una despesa ordinària congelada, el govern decideixi reduir recursos de música, de teatre, de biblioteca i de cultura. En quant a festes, és cert que el pressupost inicial preveu 153.000 euros destinat a festes populars. I nosaltres ens preguntem, hi ha algun ciutadà o ciutadana de Castelldefels que es cregui que les festes han costat 153.000 euros a l'any? On són els diners de festa? Estan amagats en alguna partida de logística municipal o a SAC? O on estan aquests diners? Perquè nosaltres vam fer una pregunta de transparència per saber el cost de les festes de nova creació i la resposta és que eren més de 153.000 euros. A on estan aquests diners de les festes? Ens agradaria saber-ho. I alhora, en el pressupost del 2027, es destinen 650.000 euros, menys o menys, a despesa ordinària de turisme. És una quantitat superior als 353.000 euros de despesa de gent gran o als 400.000 euros de salut o als 200.000 euros d'igualtat. I mentre el turisme manté la seva dotació respecte al 2026, gent gran, per exemple, perd 60.000 euros. A més, dins de turisme, l'aportació nominativa, com deia la nostra companya, al gremi d'hostaleria puja un 70%, de 50.000 a 85.000.
mentre el 2026 han retallat subvencions culturals, com els deia abans,

0: es puja aquesta subvenció nominativa. I en quant a igualtat, la veritat és que la despesa ordinària està congelada. Ens alegrem que augmentin, perquè és un tema, una pregunta que volíem fer, que augmentin les hores d'atenció a la ciutadania, perquè creiem que les persones, dones maltractades, les persones LGTBIQ+, necessiten d'aquesta atenció directa. Però també creiem que igualtat va perdre la seva cap de servei, que no s'ha tornat a restituir, ha perdut la seva entitat pròpia com a regidoria i al mateix temps estem veient que desmantellaran l'espai Montserrat Roig. Això també ens preocupa. Ens preocupa que Salut també es congeli la despesa ordinària quan la sensibilització és molt important en Salut i un deure de l'Ajuntament i com en Pau i Solidaritat, per exemple, el compromís del 0,7% en cooperació internacional tampoc s'assolirà aquest any. Bé, ja he anomenat el tema de la gent gran. També ens preocupa que no s'aposti i que no sigui més ambiciós, en aquesta regidoria. I per acabar, des d'Esquerra Republicana és cert que defensem un ajuntament fort, solvent, no neguem que les xifres siguin positives, però nosaltres voldríem un ajuntament més ambiciós per cobrir les necessitats d'una població de 70.000 habitants. Des de l'arribada de l'actual govern l'any 2023, hem observat una configuració de l'estructura directiva i de coordinació considerable. Veiem com la despesa en personal significa molt, el percentatge és molt alt dintre del conjunt del pressupost total. Per això ens agradaria també preguntar, realment és necessària aquesta estructura? Realment no es podria destinar més diners a aquests serveis que directament han de servir a les necessitats de la ciutadania? Bé, nosaltres votarem no a aquests pressupostos, doncs precisament per això, perquè creiem que és un pressupost poc ambiciós i que cobreix poc les necessitats de les regidories que directament serveixen a la nostra ciutadania. Gràcies.
1: Gràcies, senyora López.
2: Sí, gràcies. Senyora Corona, no es preocupi perquè nosaltres l'any que ve, quan governem, sí que li passarem els excels i a tot, amb temps, i els podrà revisar amb molta cura. També, com deia la companya, no amagarem les partides de festes i aquestes despeses en altres partides, perquè, com deia, doncs, no es correspon la realitat amb el que veiem cada dia a Castelldefels. Després, tampoc li parlaré amb condescendència ni retorçaré les seves frases. Jo no faré això, perquè no és la meva forma de fer política. El que sí que faré és respondre doncs, algunes de les coses que ha dit. En habitatge, no, jo no he dit que l'Ajuntament desnona, ja ho tinc clar, que l'Ajuntament no desnona. El que també tinc clar és que l'Ajuntament té l'obligació d'oferir una alternativa habitacional quan la gent és desnonada. Això sí que ho sé. I això és el que l'Ajuntament de Castelldefels no està fent. Em comparava abans Castelldefels amb el Prat. Sap vostè quants habitatges té el Prat d'habitatge públic? Ja ho sé, ho sap. Sap que té una empresa especial per això, sap que té una cooperativa... Bueno, aquesta és la forma de combatre l'augment dels preus que hi ha ara mateix. Nosaltres no estem demanant, efectivament, al govern de Castelldefels que aturi la pujada dels preus de l'habitatge a tot el país. No. Això no és el que nosaltres estem demanant. El que estem demanant és que facin alguna cosa per ajudar la gent de Castelldefels que es veu en aquesta situació, de sortir de casa, de no poder viure a Castelldefels. El que estem demanant és que facin una miqueta d'inversió en aquest àmbit. Perquè, per exemple, bueno, és que igual no té molt clar que és un impost progressiu, però l'impost progressiu precisament és el que cobra més, el que més té, i menys el que menys té. I després, amb les polítiques públiques, el que fa és que el que menys té pugui beneficiar-se d'aquestes ajudes i d'aquestes polítiques. Per això nosaltres el que diem és que aquests 400.000 euros que vostès no rebran aquest any per la rebaixa de l'IBI, el podrien aprofitar per fer inversió en pisos de tanteig i retracte. Per exemple, que vostès també aquest any han posat una limitació de que no es poden gastar més de 150.000 euros en cap pis de tanteig i retracte. Una limitació que s'han posat vostès mateixos. Bueno, doncs a lo millor a Castelldefels cal fer més inversió i cal tenir alternatives habitacionals per quan la gent es vegi a casa, al carrer, perquè la seguretat òbviament està al carrer, òbviament està en tenir carrers il·luminats, però també està en què no t'hagin de fer fora de casa el mes que ve, o que puguis arribar a final de mes. Això també és seguretat, i aquesta seguretat és la que vostès no estan oferint a les famílies de Castelldefels. Després, respecte al canvi climàtic, no. Efectivament, nosaltres tampoc els demanem que aturin les pluges torrencials. El que sí que demanem és que, efectivament, com Castelldefels està en una situació topogràfica molt específica, facin inversió en que en l'adaptació a aquest canvi climàtic que tenim a sobre, que és real, que el tenim aquí. Vostès poden treure asfalt, com deia, i fer zones perquè l'aigua xucli i que no s'inundin els carrers del centre cada cop que plou. Això sí que ho poden fer vostès. No dic que parin les pluges, dic que inverteixin en l'adaptació de la nostra ciutat al canvi climàtic i a les pluges torrencials. Això és el que estem demanant. Respecte a educació, com deia la companya, jo no sé quins números han fet vostès, jo no sé quina realitat estan contemplant, però les famílies ens diuen que els matins no tenen vetlladores, que hi ha professores o personal educatiu a les aules d'una persona amb 13 nens petits. Això jo crec que no es pot suportar. I abans no era així perquè tenien aquest servei. Respecte als esports, no diem que no s'hagi augmentat, diem que cal augmentar-ho més, que nosaltres teníem la proposta preparada, perquè els bars de les instal·lacions que estan a les instal·lacions, els seus beneficis reverteixin a totes les entitats de la ciutat, i això és el que vostès no estan fent. No estan fent, tenen aquest projecte en un calaix. Quan totes les entitats de la ciutat podrien veure un benefici en els diners que poden gastar-se en donar vida a la nostra ciutat, vostès aquest projecte el tenen en un calaix. Això ens estàvem referint. Respecte a Pau i Solidaritat, no m'ha dit res. Tenim aquesta partida congelada. No hem arribat al 0,7, que és aquest acord global històric que es va fer fa uns anys, i crec que Castelldefels, amb el seu ADN solidari, d'acollida, que té persones treballant a les entitats de forma incansable, es mereix que arribem a aquest 0,7% d'ingressos propis. Perquè, clar, què és el que fan aquestes entitats? Molts cops el que fan és cultura de pau. El que fan és educar i sensibilitzar a la nostra població en quina és la situació en la que estem. Perquè estic segura de que vostè també està molt preocupada pels discursos d'odi que es veuen als carrers en contra de la migració i en contra de persones que venen d'un altre país per buscar una vida millor. Doncs, precisament, les activitats de sensibilització que fan les entitats d'aquesta ciutat, en aquest sentit, són les que ens poden curar de que tinguem molts més problemes en el futur. Gràcies.
3: Emissió del ple extraordinari on s'han aprovat el pressupost general de la Corporació de l'Ajuntament de Castelldefels per l'exercici de l'any 2027 i també la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Drets Municipals de les Ordenances Fiscals i l'Ordenança de Preus Públics per a l'exercici 2027.
4: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Emissió del ple extraordinari on s'han aprovat el pressupost general de la Corporació de l'Ajuntament de Castelldefels per l'exercici de l'any 2027 i també la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Drets Municipals de les Ordenances Fiscals i l'Ordenança de Preus Públics per l'exercici 2027.
1: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
0: Així som.
2: Així som.
0: El magazín de ràdio Castelldefels.

0: Així som. Així som.
1: Així som.
2: I get a rush.
0: El magazine.
2: I get a rush.
0: De Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
4: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.
0: Així som, el magazín de Ràdio Castelldefels.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: Aquí comença una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. És la que correspon aquest divendres, 9 d'octubre. Per començar, presentem els principals arguments informatius del dia. El pressupost de l'Ajuntament de Castelldefels per a l'any vinent serà de 112 milions d'euros, dels quals 4,5 es destinaran a inversions. El pressupost ordinari creix un 14,9 respecte a 2026. I és que fa uns minuts el ple municipal extraordinari d'aquest divendres ha aprovat els pressupostos municipals i les ordenances fiscals per a 2027. Ho ha fet amb els vots favorables dels grups del govern, Partit Popular i Som. L'oposició, que formen Socialistes, Movem i Esquerra, ha votat en contra. A Castelldefels, la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental ha posat el focus en la importància de cuidar el benestar emocional, trencar estigmes i reforçar les xarxes de suport. L'edifici Lògic ha acollit aquest dijous una nova jornada de networking adreçada a empreses i emprenedors. Ha reunit més d'un centenar de professionals inscrits. L'agenda cultural del cap de setmana completarà una edició que avui fem possible Gerard Carreras al control tècnic, Anna López, Estefania González, Miguel Navarro, Sebas Andrade, que han fet tasques de producció, i qui us parla, Xavi Martín. Comencem.
2: Primero votaríamos el presupuesto de la corporación para el año 2027. ¿Votos a favor? ¿Votos contrarios? Queda aprobado con el voto favorable del Partido Popular y Som y el voto contrario del Partido Socialista, de Esquerra Republicana y de Movem en Comú Podem. Pasaríamos ahora al siguiente punto, que sería la aprobación de la modificación de la Ordenanza General de Gestión, Inspección, Recaptación de Ingresos, de Drets Públics Municipals, Ordenanzas Fiscales, de Preus Públics para el ejercicio 2027. ¿Votos a favor? ¿Votos contraris? Pues queda aprobado con el voto favorable del Partido Popular y Som y el voto contrario del Partido Socialista, de Esquerra Republicana y de Movem en Comú Podem.
1: Ja ho han sentit. El pressupost de l'Ajuntament de Castelldefels l'ha aprovat el ple municipal extraordinari d'aquest divendres, fa tan sols uns minuts. El pressupost ordinari serà de 112 milions d'euros, dels quals 4,5 es destinaran a inversions. El pressupost ordinari ha crescut, creix un 14,9 respecte a 2026. Per part del govern ha estat la regidora d'Hisenda, Cristina Corona, qui ha presentat la proposta de pressupost com a continuista i prudent.
3: És cert, perquè sé que m'ho diran, que és un pressupost continuista per això, perquè funciona i funciona molt bé. Està basat sempre, com cada any, amb una extrema prudència, tant als ingressos com a les despeses, i fruit d'això és que aquest any, per exemple, tenim una previsió de tancament de l'any d'aprox quasi 15 milions més d'ingressos que de despeses, amb la qual sí que és veritat que continuem sent molt, molt prudents. Com sempre, ja sabeu que hi ha línies bàsiques per aquest equip de govern, que és la neteja, és la seguretat i és el garantir i millorar en la mida del possible els serveis que es presten a la ciutadania, i tot això, per descomptat, tenint sempre present l'estabilitat financera. Aquest any tenim un pressupost, incloses les inversions, de 112.568.932. D'aquests 112 milions, 4,5 milions, una mica 4.514.000, corresponen a les inversions noves per aquest any.
1: A les files de l'oposició, Eva López, del PSC, ha criticat les línies mestres del pressupost municipal.
4: Y después de analizar las cifras, vemos que son continuistas. No hay un cambio, no hay políticas valientes para solucionar problemas tan graves como el acceso a la vivienda o que afronte el cambio climático. Es la línea que ustedes llevan siguiendo durante estos años y por eso hay una cuestión que atraviesa todo el presupuesto. La diferencia entre lo que se anuncia y lo que realmente dicen los números. Porque un presupuesto no solamente una lista de ingresos y gastos, es sobre todo una declaración de prioridades. Y cuando miramos este presupuesto encontramos algunas decisiones que creemos que también necesitan una explicación. Menys recursos también veiem en algunas áreas que para nosotros son esenciales, cap inversión habitatge, això ho hem dit, casi 400 millones en estos años de presupuestos y 0 euros. La veritat és que congelació en algunes àrees que són importants, com també l'hem dit, que una seria la gent gran, la deuta molt superior a la que van deixar i van trobar vostès, Previsió d'ingressos i despeses que no són reals, ja li dic per què, el tema de les multes, el tema de la inspecció, sobretot el tema de la despesa d'aigua i gas, que sabem que no és real. I després dir-li que nosaltres tenim visions diferents de la ciutat, com és lògic i és palès durant tots aquests anys. Nosaltres pensem que el futur de Castelldefels té que afrontar polítiques valentes, com els reptes que tenim per davant, el canvi climàtic, és una evidència, i el tema de l'habitatge, que en cap moment vostès estan posant per davant de les seves polítiques. En fi, que com saben, amb tots els discursos que hem tingut, doncs no podem donar suport a aquest pressupost ni a aquestes ordenances. Gràcies.
1: També des de les files de l'oposició, Movem ha criticat el model de ciutat que reflecteix aquests comptes, aquest pressupost. Sílvia López.
5: Els senyors de l'equip de govern els voldria dir una cosa. Aquests comptes no són neutrals ni són efímers. Tenim un damunt de la taula dos models de ciutat absolutament contraposats. El seu, que ja hem repassat, abocat a la venda del nostre poble, als grans fons d'inversió, al turisme massiu, donant l'esquena a les nostres veïnes i veïns que necessiten d'un govern que els protegeixi. I el nostre, Movem en Comú Podem, apostem per un model de gestió municipal que reverteixi en els ingressos municipals en inversions i millores pels serveis adreçats a tothom, a totes les veïnes i veïns, que impactin en la seva vida quotidiana, en la vida quotidiana de la majoria social d'aquesta ciutat. Un model de gestió que actuï de fre contra els grans fons d'inversió i els grans tenidors que sobrevolen la nostra ciutat com a voltors, que aposti pel petit comerç sense obrir la porta del darrere a les grans superfícies comercials. Necessitem un govern que aposti per incrementar dràsticament el parc públic d'habitatge, com es va fer a Viena, començant pels 100 pisos que es podrien fer a l'entorn d'Arcadi Balaguer i aprofitant al màxim la compra de pisos per tanteig i retracte. Aquest que presenten no és un pressupost per la majoria social de Castelldefels. Això és una redistribució fiscal al revés, una estafa en majúscules, on s'alleugeren els grans patrimonis i l'especulació a costa d'ofegar a taxes fixes a qui viu del seu treball. Per tant, per dignitat, per defensa del dret a l'habitatge i per protegir els nostres serveis públics i el nostre entorn, des de Movem en Comú Podem hi votarem rotundament en contra.
1: En termes semblants s'ha expressat Esquerra Republicana de Catalunya. Ho ha fet la regidora Rita Borque.
6: Des de l'arribada a l'actual govern l'any 2023, hem observat una configuració de l'estructura directiva i de coordinació considerable. Veiem com la despesa en personal significa molt, el percentatge és molt alt dintre del conjunt del pressupost total. Per això ens agradaria també preguntar, realment és necessària aquesta estructura? Realment no es podria destinar més diners a aquests serveis que directament han de servir a les necessitats de la ciutadania? Bé, nosaltres votarem no a aquests pressupostos, doncs precisament per això, perquè creiem que és un pressupost poc ambiciós i que cobreix poc les necessitats de les regidories que directament serveixen a la nostra ciutadania.
1: El ple l'ha tancat l'alcalde, el debat l'ha tancat l'alcalde, Manuel Reyes, que ha parlat del pressupost aprovat i ha fet balanç d'aquest mandat, tenint en compte que aquest pressupost és el darrer abans de les properes eleccions.
7: ¿Dónde hemos puesto el dinero de nuestros vecinos? Pues mire, en estos 4 años pues hemos incrementado un 14% la partida de la Gengran. Y tanto que no se preocupa la gente mayor. Y tanto. Señor Cerpa lo sabe perfectamente, que reclama cada año más presupuesto, un 14% más para la Gengran. En la seguridad, hemos incrementado un 76%. Hay 33 agentes de policía nuevos en Castelldefels. Y por tercer año consecutivo siguen bajando los delitos en Castelldefels gracias al esfuerzo que hace esta ciudad. Hemos también puesto más dinero en la promoción económica, lo que equivale a más empleo y a más empresa. Un 6% más acumulado en este periodo. O en comercio. El comercio tan importante de proximidad que tiene Castelldefels. Incremento en este mandato del 20% en comercio.
1: Això pel que fa al pressupost s'ha debatut al costat de les ordenances. I pel que fa a aquestes ordenances fiscals per a 2027, la regidora Cristina Corona, del Partit Popular, ha destacat una nova rebaixa de l'impost sobre béns immobles, l'IBI.
3: Hi ha un canvi, bueno, molt, molt important. És una altra vegada, per tercer any consecutiu, tornem a baixar a l'IBI, en aquesta ocasió amb un 4,60%. Això és molt important perquè, tal com recordem, el primer any es va demanar un esforç als ciutadans per tal d'equilibrar les comptes de l'Ajuntament. A partir del següent any es va baixar un 3,01 i aquest any un 4,60. Amb la qual cosa, si sumem tota aquesta rebaixa acumulada d'aquests anys, que estem per sota de tal com estava l'IBI quan vam arribar, amb un 2,35% per sota. I tot això sense tindre en compte la inflació, que jo crec que és una dada important que sempre hem de mirar. Si tenim en compte la inflació acumulada d'aquests anys, estaríem per sota un 15,5%.
1: La proposta d'ordenances fiscals, taxes i preus públics que ha presentat el govern i que finalment s'ha aprovat inclou també modificacions a les bonificacions per habitatges de protecció oficial i també en el sistema d'autoliquidació de les obres.
3: També hi ha una cosa a l'ordenança fiscal número 3, en l'ICIO, hi ha una frase que deia que tenia unes bonificacions quan es feia habitatge de protecció oficial quan era per iniciativa pública. S'ha tret aquesta frase perquè inclús si un privat vol fer aquest tipus de construcció també es pugui beneficiar d'aquesta bonificació, amb la qual cosa es pretén, bueno, una mica fomentar que el privat també pugui fer ús.
1: Un altre dels canvis afecta les zones d'estacionament regulat amb modificacions als horaris a Can Bou i un canvi en l'arrodoniment dels preus a les zones blava i verda. Cristina Corona.
3: A la zona blava i zona verda, a Can Bou el que s'ha fet és que abans de l'1 d'abril fins al 30 de setembre es pagava i l'altra setmana no, perquè només es farà a l'estiu, perquè s'entén que entre setmana tampoc no puja tanta gent, que el problema que tenen és que puja la gent que va a la platja per cá i entre setmana no es dona, amb la qual cosa serà lliure. Igual passarà a la zona verda. I també s'arregla, que hem tingut moltes queixes de gent que encara pagava en metàl·lic la zona blava quan era 0,95, 1,5, doncs, que sempre hi havia problemes de canvi i tal, amb l'únic que fem ara és arrodonir-ho per, realment, el preu varia poquíssim, és un 0,5%, però per tal d'afavorir que, bueno, el que vulgui pagar en metàl·lic, doncs ho pugui fer.
1: Pel que fa a la taxa de residus, el govern proposa, finalment s'ha aprovat, recordin, desglossar-ne els conceptes.
3: A l'ordenança fiscal 18, que és la taxa d'escombraries, no varia res. L'únic que es fa és que quedi ja implementat i desglossat la part variable i la part fixa, perquè, bueno, entenem que és més comprensible i ajudarà millor a que tothom que consulti pugui veure realment quina és la part que es pot estalviar si fa servir ús de les minideixalleries.
1: Finalment, en aquesta exposició de la regidora d'Hisenda per part del govern, s'exposava que les ordenances preveuen ara ampliar les bonificacions per determinats col·lectius en les convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament.
3: Les convocatòries de personal, abans teníem una bonificació del 50% quan eren persones a l'atur, ara hem afegit persones a l'atur, persones amb necessitats especials i famílies nombroses i hem augmentat la bonificació del 50 al 75% també per afavorir, bueno, que l'accés a tot tipus de proves de places que surten en aquest ajuntament doncs sigui més accessible per aquest tipus de col·lectius.
1: Aquests són els arguments del govern i ara escoltarem els de l'oposició. Per exemple, Rita Borque, d'Esquerra Republicana, es referia així com sentirem aquesta rebaixa de l'IBI.
6: Les decisions fiscals d'un govern no es poden valorar només per les rebaixes que anuncia al final del mandat, sinó també pels increments que ha aplicat i que la ciutadania ha hagut d'assumir durant els 4 anys. En primer lloc, només amb els seus titulars, ja comencen confonent a la gent. Allò de que porten 3 anys baixant l'IBI és una fal·làcia que no es creuen ni vostès. S'han passat tot el mandat cobrant un IBI que van incrementar de cop un 8,8% el 2024. Això és un engany. I, a més, ens van dir que hi havia un forat, que vostès van trobar, un forat econòmic, però que, ves per on, els ha permès gastar milions extres, per exemple, en festes i festetes. I després s'han passat els 3 últims anys dient que redueixen allò que van apujar vostès mateixos. Per tant, PP i Som no han baixat els impostos, els han retornat una mica per sota d'allà on estaven. I així li passen la pilota al següent govern.
1: Per la seva banda, Sílvia López, de Movem en Comú Podem, ha posat el focus en l'impacte de l'impost sobre les famílies amb menys recursos. Ha qüestionat també l'abast real de la rebaixa en comparació amb la situació de les rendes més altes.
5: Però és que, a més, cal explicar molt bé quina és la diferència entre el que és un impost progressiu, com és l'IBI, i el que suposen per les nostres butxaques les taxes i els preus públics. L'IBI el paga qui més té, qui té una propietat de més valor, una casa més gran, i paga menys qui té un pis més humil en un barri treballador. Quan el govern rebaixa l'IBI de forma generalitzada, a qui està afavorint principalment és a les grans propietats i als grans patrimonis de la ciutat.
1: Escoltem ara el Partit dels Socialistes. Eva López també ha expressat dubtes sobre aquesta baixada anunciada pel govern municipal que formen Partit Popular i Som. López ha plantejat diverses demandes de cara a 2027.
4: Por eso tampoco creemos que sea suficiente decir que ha subido el nivel de vida o que ha aumentado los valores. La inflación y el coste de la vida son una cosa y el tipo impositivo que decide este ayuntamiento es otra. O sea, lo que le pedimos para el 2027. Si ustedes anuncian una bajada del IBI del 4,15%, queremos saber cuántos recibos prevén tener en 2027, cuál será la base liquidable total, cuál será la cuota íntegra prevista, cuánto esperan recaudar realmente una vez aplicadas las bonificaciones y, sobre todo, cuánto de la evolución de los ingresos del IBI procede del tipo impositivo y cuánto procede de las nuevas construcciones, modificaciones catastrales, altas, bajas o cambios en el padrón. Porque solo con esa información podemos saber si estamos realmente ante una reducción de la presión fiscal o ante una reducción del tipo. Y esto es importante porque los ciudadanos no viven de impuestos como porcentajes aislados, lo pagan todo el año.
1: Esquerra Republicana s'ha sumat a aquestes crítiques. A més, ha denunciat que mentre es posa l'accent en la rebaixa de l'IBI es mantinguin increments en els preus públics de diferents serveis municipals.
6: Hi ha una altra decisió fiscal que ens considerem encara més significativa. El primer any de mandat també van incrementar aproximadament un 20% els preus públics de diversos serveis municipals. Parlem de serveis que utilitzen les famílies a diari i que tenen una incidència directa en la vida quotidiana, com les escoles bressol, les escoles de dansa, els equipaments esportius municipals, el teatre i altres activitats educatives, culturals i esportives. I aquí hi ha una diferència fonamental respecte de l'IBI. Mentre l'IBI, que també afavoreix la baixada de l'IBI a les persones que més tenen, s'ha anat reduint, l'increment dels preus públics s'han mantingut també en aquest pressupost del 2027. És a dir, les famílies que fan ús d'aquests serveis continuen suportant uns preus que van augmentar de manera significativa a l'inici de mandat.
1: Movem en Comú Podem ha estat crític, especialment en àmbits com l'habitatge, l'educació, els serveis socials i la cultura. Ha criticat la política del govern municipal.
5: Al pressupost del 24, com deia la companya, van aplicar una pujada del 20% de taxes i preus públics. Entrades al teatre, zona blava i verda, quota de l'escola bressol, de l'escola de dansa... Això ho paga exactament un multimilionari de Bellamar o una persona que cobra la pensió mínima o un jove amb el sou precari. Això vol dir que una família humil al centre està pagant avui dia 350 euros més a l'any d'escola bressol, per exemple, o 208 euros més en quotes al poliesportiu municipal.
1: Era la portaveu de Movem, Sílvia López. Pel que fa al Partit dels Socialistes, la regidora Eva López ha qüestionat les previsions d'ingressos municipals per a l'any 27.
4: Seguimos teniendo los precios públicos y tasas que suponen un coste muy importante para familias, como ya se ha recalcado aquí por los compañeros. Pero no han tocado servicios básicos como las escuelas bressol, que es importante para las familias, o el acceso al deporte, que los precios del CEM son muy caros para una familia. No vemos una reducción general de esos costes y encontramos además previsiones de ingresos que no parecen especialmente optimistas. Por ejemplo, las multas de tráfico son muy optimistas. La previsión de recaudación alcanza 6 millones y medio de euros, prácticamente el doble que teníamos nosotros en 2022. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Es realista esta previsión? Porque el propio histórico indica que aproximadamente un 35% de las multas no se acaba cobrando.
1: Per tancar el debat, també sobre fiscalitat, l'alcalde Manuel Reyes ha defensat la gestió del govern municipal i ha posat en context els increments aplicats l'any 24.
7: El gobierno municipal tiene una cosa que se llama cuestión de confianza, que la puede utilizar cuando está en minoría para aprobar presupuestos. Y en otros municipios se ha realizado. Aquí no se quiso hacer. Y, por tanto, condenó a Castelldefels a no tener presupuesto en 2023. Miento. a prorrogar las cuentas del año 22 en el 23. Y eso es lo que teníamos, un gran decalaje, porque no se hizo bien el trabajo a nivel de gestión política. Por tanto, no teníamos cuentas y aquí llegamos con un presupuesto totalmente desfasadísimo, con esos 12 millones de diferencia entre ingresos y gastos, y hubo que hacer esfuerzos, todos. No solo en el capítulo de ingresos, que hubo que tocar los impuestos, como aquí se ha dicho, hubo que tocar el IBI en un 8,8%, pero también tocamos el gasto. Redujimos los sueldos de los concejales. Yo no sé cuántos ayuntamientos, porque yo vi todo lo que pasaba en los municipios de alrededor. En Castelldefels subimos el IBI el 8,8%, pero es que Gavà, Viladecans, Sant Boi, el Prat, lo subieron muchísimo más, por no hablar de Sabadell, que casi lo dobló.
1: El pressupost per a 2027, també les ordenances fiscals, han quedat aprovades fa uns minuts al ple extraordinari que s'ha celebrat al Saló de Plens a l'Ajuntament. Ho ha estat amb els vots favorables del Partit Popular i Som i els vots contraris del Partit Socialista, Esquerra Republicana i Movem en Comú Podem. A Castelldefels, la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental posa el focus en la importància de cuidar el benestar emocional. El manifest del Dia Mundial l'han llegit aquest dijous Pere Olmo, d'Artiment, i Cayetano Gómez, del Club Social del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
8: Es cuida quan escoltem, quan acompanyem, quan ens preocupem per una persona i quan sabem on buscar ajuda. Fer comunitat vol dir comptar amb tothom. Totes les persones tenim capacitat, experiències i coses per aportar. També les persones que han viscut problemes de salut mental, per això volem escoltar-les. No volem parlar només sobre les persones, volem parlar amb les persones. Perquè una persona és molt més que un diagnòstic. Totes som diferents.
9: Encara hi ha persones que amaguen que no estan bé. Ho fan perquè tenen por de ser jutjades o rebutjades. Això és l'estigma. L'estigma no desapareix només amb una campanya. També desapareix amb el coneixement. Quan coneixem les persones, deixem de veure només l'etiqueta. Hem de poder parlar de salut mental amb normalitat. Demanar ajuda no és un signe de debilitat. Demanar ajuda és cuidar-se. També hem d'aprendre a cuidar les persones que cuiden els altres. Les famílies, les persones, cuidadors, professionals i les entitats també necessiten suport. Cuidar qui cuida és cuidar tota la comunitat.
1: L'edifici Lògic ha acollit aquest dijous una nova jornada de networking adreçada a empreses i emprenedors que ha reunit més d'un centenar de professionals inscrits. Durant tot el matí, les persones participants han presentat els seus projectes i serveis que han donat a conèixer a possibles clients. El tècnic municipal Santi Amaro, que és cap de l'àrea de promoció econòmica, ha atès la unitat mòbil de Ràdio Castelldefels desplaçada a cobrir aquesta jornada.
10: La idea és per part de l'Ajuntament, de la Regidoria de Promoció Econòmica i Foment de l'Ocupació, doncs generar un espai, com a mínim un espai a l'any, per tal de que puguin venir les empreses de Castelldefels a donar-se a conèixer, a fer contactes i amb l'objectiu d'establir contactes client-proveïdor en una jornada doncs, de matí, com la que hem fet avui, en un espai tan icònic i tan representant per nosaltres, com és el CIE Con Startup, l'espai doncs, per crear empresa, oportunitats laborals i startups.
1: Aquesta sessió va combinar, com dèiem, reunions professionals amb demostracions i experiències immersives. Estefania González, desplaçada a l'edifici Lògic, va copsar les impressions d'alguns participants que van posar nota a aquestes jornades.
11: Yo tendría un 9, ya, un 9, 9 y medio, muy interesante.
12: Y yo diría, sí, un 9, 10, sin duda, sí, sí.
13: Jo crec que un 8 és més que just. Jo crec que sí, he fet bastants contactes, he conegut a molta gent, gent empresària, que podem tenir sinergies amb alguns més que altres i, bueno, i al final es tracta de tot això, sí.
1: Continuen les 37è jornades de pau, solidaritat i cooperació. Inclouen una exposició de les entitats i ONGs que es pot visitar a la sala Margarida Xirgo fins al 18 d'octubre. La tècnica municipal Carme Ferrer és la cap d'àrea d'educació i solidaritat.
14: Doncs es tracta d'una exposició on podem presentar diferents moments, diferents mitjançant fotografies concretes i fetes amb molt de carinyo. I es tracten de compartir els projectes i programes que les entitats que tenim aquí a Castelldefels i que participen en el Consell de Pau i Solidaritat, Consell Municipal, doncs poden representar tímidament, mitjançant una foto, però amb molt de detalls, com ja es fa amb aquest art de la fotografia, doncs el seu esperit i el seu saber fer.
1: Dèiem que les jornades es desenvolupen fins al 18 d'octubre, un programa que inclou, com ha passat els darrers 13 anys, el Festival d'Estels per la Pau, aquest diumenge a la platja. Claudio Labanchi és el coordinador del festival.
15: Tenim diverses activitats, o sigui, activitats de vol, activitats de vol familiars, és a dir, tindrem tallers perquè els pares, mares i fills i filles puguin aprendre a muntar un estel i a volar aquest estel. Tindran un espai a la sorra per dedicar-se a volar i aprendre a volar. Vindran associacions, entre cometes, professionals d'estels des de Barcelona, que portaran estels gegants, estels acrobàtiques, també a la plaça. Tindrem activitats de les associacions culturals de Castelldefels. Cada entitat farà una mostra del seu treball al Tercer Món o per la

0: Dissabte a les 7 al Teatre Plaza Corta el Cable Rojo. Les entrades a partir de 12,45 € es poden aconseguir al web entrapolis.com.
1: Si pudieras cambiar algo del mundo o de tu vida, cualquier cosa del mundo o de tu vida, pues no me gusta la gente que mastiga con la boca abierta, no sé. Cualquier cosa, Juan, ¿qué cambiarías si pudieras del mundo o de tu vida?
2: Que nos riamos más.
1: Que nos riamos más. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan. Un aplauso a Juan.
0: I ara un altre punt d'agenda abans d'acabar, perquè Castelldefels acull avui, aquest vespre, el Festival de Jotes Aragoneses. Juan Ávila és secretari de la Casa Regional, la Casa d'Aragó, de Gavà, Castelldefels i Viladecans.
3: Macrofestival de Jotes, pràcticament idèntic al del Dia del Pilar, i que, puestos en contacto hace un par de años con el Ayuntamiento, decidimos hacerlo antes de las fiestas con el fin de abarcar más público. De hecho, es que anteriormente lo habíamos hecho cuando hacíamos Nietzsche a la plaça.
0: Avui el Festival de Jotes, diumenge Estels per la Pau, són activitats a l'aire lliure. Arribem al final de l'informatiu d'aquest divendres 9 d'octubre. Encara tenim un minut per repassar el principal, perquè és un titular del dia. El pressupost de l'Ajuntament de Castelldefels per a l'any vinent serà de 112 milions d'euros, dels quals 4,5 es destinaran a inversions. El pressupost ordinari creix un 14,9% respecte a 2026. Fa uns minuts, el ple municipal extraordinari d'aquest divendres ha aprovat els pressupostos municipals i les ordenances fiscals per a 2027. Ho ha fet amb els vots favorables dels grups del govern, Partit Popular i SOM. L'oposició, que formen PSC, Movem i Esquerra, hi ha votat en contra. Ha estat el principal argument informatiu d'aquest programa, l'informatiu d'aquest divendres 9 d'octubre. Gerard Carreras ha estat el control tècnic, Ana López, Estefania González, Miguel Navarro, Sebas Andrade han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres. Tornem dimarts. Bon cap de setmana.

0: a fons.
1: Les pluges torrencials d'aquesta tardor han tornat a posar sobre la taula el risc d'inundacions. Al Baix Llobregat han reobert el debat sobre el futur urbanístic de la zona, si és que mai s'havia tancat. A Gavà, el projecte del Pla de Ponent preveu la construcció de milers d'habitatges en un entorn amb rieres i espais naturals. La plataforma Aturem el Pla de Ponent alerta de l'impacte ambiental i dels riscos hidrològics, mentre que l'Ajuntament de Gavà defensa que ja ha previst actuacions per reduir aquest perill o aquest risc d'inundacions. Avui en parlem de tot plegat amb Ramon Sanahuja, que és membre de la plataforma Aturem el Pla de Ponent, veí de Castelldefels, per conèixer com afectarà la nostra ciutat aquest projecte urbanístic al municipi de Gavà, just al límit entre tots dos municipis. Ramon, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, gràcies per convidar-nos i estar, poder donar la nostra opinió aquí.
1: Sí, la vostra opinió, que s'ha anat repetint aquestes últimes setmanes a causa d'aquestes pluges torrencials. Què ens diuen? Què ens diu aquest episodi sobre el risc real d'inundacions en el nostre entorn?
2: Val, primer de tot, jo no sóc hidròleg, no sóc geòleg, però sí que he llegit els informes que han fet diferents experts, no? I intentaré traduir això en un llenguatge que la gent ho entengui, no? Aviam, el Pla de Ponent, com sabeu, és un pla que preveu la construcció de 4.800 habitatges entre Gavà i Castelldefels, i que per fer això ocupa una zona que fins ara era una zona verge, bàsicament ocupada per boscos, per una riera, la Riera dels Canyars, i per zones agrícoles, on hi havia camps que fins fa 4 dies estaven cultivats, no? Camps que recurrentment, quan la riera es desbordava, ocupava, era la zona de flux preferent de les inundacions, no? Aleshores, la urbanització

0: El que implica doncs, és asfaltar, urbanitzar tota aquesta zona, que són més de 100 hectàrees, on també es construeixen doncs, uns aproximadament 5 quilòmetres de vials, entre carrers, vials, etc. No? Què vol dir això? Això vol dir que s'altera la topografia actual, s'altera, diguem-ne, la capacitat d'impermeabilització i de, doncs, de poder xuclar l'aigua de tota infiltració doncs, de tota aquesta zona i, per tant, tota l'aigua que ara sempre es filtrava doncs, haurà de sortir per algun lloc. No? Bé, a més a més, els darrers anys els experts observen doncs, un canvi en la climatologia. Això no se'ns escapa, doncs, que hi ha episodis més extrems amb pluges més torrencials i el risc de poder caure doncs, pluges molt, molt exagerades, tipus la dànega de València que vam veure fa un parell d'anys amb 700 litres per metre quadrat. No? A més, hi ha un altre tema que no es parla, però és que el nivell del mar està pujant. Llavors la Riera dels Canyars desemboca al mar i la pendent que hi ha doncs, des de la zona del Pla de Ponent fins a l'aigua doncs, és menor. Què vol dir això? Això vol dir que hi ha un risc doncs, de que hi hagi una pluja molt, molt gran i que diguem-ne, doncs, l'actual curs del riu, de la riera, a partir doncs, de les intervencions i de la impermeabilització, no sigui capaç de drenar suficient i causi inundacions, aigües avall o al costat. Això és a dir, en el nucli de Castelldefels, però sobretot també aigües avall, a la zona agrícola i a les zones de Gavamar, a les zones diguem-ne, de més cap avall, tocant el mar de Castelldefels. No? Això, els nostres experts, hi ha un expert, un geòleg, que potser algun oient coneix, Josep Maria Mallarac, que l'hem contractat doncs, perquè ens doni un cop de mà, doncs, ha analitzat tots els estudis que ha fet a l'Ajuntament, ha analitzat tots els estudis que han fet diferents empreses no? i ha trobat doncs, mancances importants doncs, en els càlculs que s'han fet. L'Ajuntament de Gavà diu que tranquils, que no hi ha risc, que ara s'estan construint unes basses de laminació, bàsicament són uns forats a terra doncs, amb una capacitat d'absorció doncs, de molta quantitat d'aigua per mitigar el risc d'inundació en el cas de que plogui molt. I efectivament, les basses de laminació tenen aquesta funció. El que passa és que els nostres experts han fet els càlculs i creuen que són totalment insuficients i, a més, planificades a l'any 2005, amb uns càlculs de l'any 2005 que eren dels anys 80, 90 i més enrere, que són diferents als que tenim ara. No? Bàsicament, la situació és aquesta. No? Nosaltres defensem que la millor forma de prevenció del risc d'inundació és no urbanitzar en zona inundable, i la Riera dels Canyars és una zona inundable, això l'ACA ho diu i estableix que és una zona inundable. Hi ha una llei, que és la Llei d'Urbanisme de Catalunya, que hi ha un article que diu que no s'ha d'urbanitzar en zona inundable, que passa és que el planejament ve de l'any 76, previ a la llei, i bueno, doncs l'han donat. I actualment l'Agència Catalana de l'Aigua, que és qui té l'última paraula, doncs, ha emès un informe previ que autoritza la construcció de les dues basses de laminació, que és el que s'està fent ara, les obres que estem veient, però que encara no autoritza la construcció i la del pla, del pla urbanístic. Això encara no. Està pendent de nous estudis, està pendent de noves mesures de mitigació, com hi ha dos que ja diuen i que no s'han fet, que són l'eixamplament del pont de la Riera sota la C-245 i sota la ferrovia. Això, a dia d'avui, l'ACA diu, si no es fan, s'eixamplen aquests ponts, això pot ser un tap, en cas de pluja extrema, i si es vol urbanitzar, s'han d'eixamplar els ponts. A dia d'avui no s'han fet.
1: Per entendre'n, seria el pas que va al tanatori?
0: No, de la Riera.
1: Els passos de la Riera.
0: A la Riera, que són molt més estrets. De la Llera de la Riera, val? quan anem cap a Gavà per la C245, que fa aquella pujadeta on està el radar, una mica més endavant, sí, fa la pujadeta aquella.
1: Aquell, doncs, és el curs.
0: Aquell és el curs, just, de la Riera, i allà aquell pont s'ha d'eixamplar. Aquest i el que hi ha 30 metres més a la dreta, que és el del ferrocarril. Clar, això són inversions importants que no s'han fet. I, a més, l'ACA està pendent de nous estudis d'inundabilitat que li ha de passar la Junta de Propietaris de Gavà, i que és el propi Ajuntament i Cronos, que han pagat, doncs, estudis per veure quin és el risc d'inundabilitat. Ara faré servir una paraula tècnica que no m'agrada, perquè és el que se'n diu els períodes de retorn, que és la probabilitat de que en un període de 500 anys hi hagi un gran aiguat de 700 litros, no? O de més litros. Llavors, bueno, es fa aquesta hipòtesi, què passaria si plouen tants litres, no? Cap a on aniria l'aigua, quines zones ocuparia i què s'hauria de fer, no? En cas, doncs, de que s'inundés, perquè no s'inundés, no? Bàsicament, l'ACA, pues, agafarà aquests estudis i dirà, bueno, aviam si introdueix modificacions en el pla, no? Nosaltres, repeteixo, la nostra idea força és que s'aturi, que no s'urbanitzi, que allò sempre ha estat una zona de flux on s'ha inundat de forma natural perquè la riera, doncs, de tant en tant es desborda, i és la millor forma de prevenir el risc d'inundació. Perquè si no es fa, potser en 2, 3, 4, 5, 10 anys no passa res. I dius, ah, mira, no era tan greu, però un dia passarà. I estarem aquí al centre del poble i la zona de Castelldefels Mar molt inundats, i dirà, i com és que estem tan inundats, no? Doncs segurament serà per culpa, doncs, d'aquesta urbanització.
1: Si fem una mica de memòria, probablement no són casos comparables, a més han transcorregut, si no 30, 20 anys segur. Aquí, a Castelldefels, hi ha un barri que es diu Canyàs, precisament, quan es va urbanitzar va haver també un moviment per mirar de, doncs, això, fer veure que també era curs de la Riera.
0: Sí, és que, a més, el barri de Canyars està en una situació, sobretot la part on està, perquè ens entengueu, l'escola, els Pins, cap a aquesta zona allà, doncs, al carrer Abanavieja. Aquella zona és zona inundable, perquè just al curs del riu, de la Riera, quan arriba en aquella zona fa una curva estranya i se'n va en paral·lel cap a Gavà i després torna a fer una altra curva. Val? Aquell curs ha estat alterat artificialment. Val? Històricament, allò, l'aigua sempre tira recta cap al mar. Val? Què va passar? En el segle XVII-XVIII hi ha evidències històriques, doncs, que els pagesos volien cultivar aquella zona i van desviar artificialment el curs del riu, no? Que passa és que els hi va costar molts anys perquè es desbordava cada dos per tres, no? I llavors al final van posar arbres, van fer unes orbes on estan les barbacoes aquelles famoses, i diguem-ne que van aconseguir fer la corba i desviar el riu i poder cultivar la zona. Però ells eren perfectament conscients que allò s'inundava permanentment, o cada dos per tres s'inundava, no? I per això no van edificar. De fet, aquella zona no ha estat edificada fins molt recentment, no? Llavors, clar, a la mesura que anem edificant i ens anem aprovant, anem fent més petit a la possibilitat de que el riu surti, doncs el risc d'inundació, doncs, creix, no?
1: Uh-huh. El professor Mallarà, que ens deies que us assessora, aquestes darreres setmanes, de fet, fa bastant de temps que hi insisteix, proposa a la població que consulti els mapes d'inundabilitat, perquè moltes vegades no som exactament conscients fins que ens hi trobem, no? Però sobretot pel que fa a promocions noves, que s'ha de consultar aquests mapes. Oi?
0: Correcte, és que estem a temps. Fins i tot hi ha llocs a Catalunya que es proposa desconstruir a les cases d'Alcanar, em sembla que era, perquè estan al mig de la llera i hi ha cases, no? Diuen, bueno, hem de desconstruir. Nosaltres estem a temps de no construir i de preservar aquest espai, a part dels valors naturals, que és un altre tema importantíssim, no? Però per una cosa tangible com és el risc d'inundació, que, a més, això ens pot tocar les butxaques de la gent de Castelldefels, perquè si vivim en zona inundable, les primes de risc de les assegurances de les cases poden pujar de preu. Les assegurances no són tontes i saben que i sí que fan els riscos correctament, no? Aleshores, tu aniràs assegurant la casa i diràs, ah, però si això està en zona inundable, prima més cara. Home, però per què, no? És a dir, jo crec que ho hem de mirar amb molta cura. L'Ajuntament de Castelldefels s'ha posicionat en contra, públicament.
1: Sí, això volia demanar, aquest posicionament, com l'interpreta la plataforma. Bé, nosaltres... i quina efectivitat pot tenir, perquè realment el que fa l'Ajuntament de Castelldefels és adreçar-se a Gavà i exposar.
0: Aviam, el posicionament públic és molt positiu, perquè diguem-ne que ja no som una colla de replegats d'una associació ecologista, que no, hi ha una institució, que és l'Ajuntament de Castelldefels, que és respectada, que mostra preocupació. Val? Llavors, genuïnament, la institució, l'Ajuntament, l'alcalde, ha mostrat preocupació perquè no ha vist els estudis. Quan va adreçar els estudis, va demanar estudis a l'Ajuntament de Gavà, doncs no va rebre cap estudi concret. Va rebre una carta dient que, bueno, que tranquil, que no patíssim. No? Aleshores, l'Ajuntament també s'ha adreçat a l'Agència Catalana de l'Aigua demanant més o menys garanties, doncs, de que si s'urbanitza això no afectarà, no empitjorarà la situació respecte a la situació actual, no? Que això és un principi fonamental, no? O sigui, faig algo que no empitjori, no? L'ACA li ha dit que tranquils, que ha demanat més estudis a Gavà, que farà coses de prevenció perquè no empitjori la situació. Però, repeteixo, l'ACA a dia d'avui no ha donat el permís definitiu perquè puguin construir.
1: Parlàvem de posicionaments públics, com és aquest cas, el de l'Ajuntament de Castelldefels. Des del punt de vista judicial, hi hauria algun recorregut? Fiscalia de Medi Ambient? Quines accions legals pot emprendre la plataforma?
0: Nosaltres tenim actualment dos contenciosos administratius en marxa contra el Pla de Ponent. Val? Un per nul·litat de ple dret del projecte d'urbanització, en el qual, doncs, els peritatges del Mallarac, diguem-ne, és un dels elements, eh? N'hi ha més, hi ha altres, no? Per exemple, doncs, el Pla de Ponent connecta dues zones xarxa Natura 2000, la zona del Delta i la zona del Garraf, Hi ha lleis europees que diuen que els connectors entre zones xarxa Natura 2000 s'han de respectar i s'han de mantenir. L'urbanització del Pla de Ponent implica carregar-se el connector natural, no? Llavors, aquest és un altre argument. Hi ha més, hi ha bastants més, no?
1: Sí, avui ens fixem en els hidrològics, però realment sí, hi ha molts més, no?
0: Sí, hi ha molts més. Aleshores, aquest contenciós està en marxa, està ara fent proves, demanant informes, el jutge, doncs, està estudiant. És un contenciós que ja porta 4 anys, eh? La justícia, doncs, ja saben com és, no? Entre altres, nosaltres hem aportat el peritatge del Josep Maria Mallarac, pel tema específic d'inundabilitat.
1: Pel que fa, com deies, a la inundabilitat, que és probablement el que seria més a l'ordre del dia com a un dels efectes que provocaria, doncs, la construcció final, si s'arriba a fer, del Pla de Ponent. Però hi ha d'altres arguments, dèiem. Hi ha l'urbanístic, que seria la continuïtat urbana entre Castelldefels i Gavà. N'hi ha que tenen a veure, com deies, amb la biodiversitat, la vegetació, la fragmentació d'espais naturals. Són molts, eh?
0: Hi ha molts arguments.
1: És un lloc bonic.
0: Hem d'anar a arguments jurídics. Llavors, per exemple, hi ha el tema de l'afectació a boscos, el tema d'edificació en pendents. No es pot urbanitzar en determinades pendents. Hi ha una part que es proposa a la segona fase que té pendents. Bueno, hi ha tota una sèrie d'arguments jurídics que nosaltres creiem que tenen recorregut, no? La prova és que està acceptat en el contenciós i estan allà fent argumentacions les dues parts, La part contrària, que són els promotors, l'Ajuntament de Gavà i Cronos, doncs, també fan els seus informes, van aportant, llavors hi ha una batalla titànica, jurídica, i algun dia esperem, doncs, que el jutge, doncs, decideixi alguna cosa, no? I espero que sigui a favor de la nostra part, clar.
1: I altres qüestions, a part de les naturals, que també argumentava l'Ajuntament de Castelldefels, tenen a veure, per exemple, amb els serveis, no? Amb una població que es multiplicarà, per exemple, amb la mobilitat.
0: Clar, aquest és un argument més polític, diria jo, no tan jurídic, però potser també, que és que tot el pla urbanístic està dintre del terme municipal de Gavà, però la major part de la construcció urbana estarà enganxada al barri de Canyars, que pertany a Castelldefels. És a dir, la gent, de fet, es proposen dos barris i dos noms de barris, que és Canyars Sud i Canyars Nord. Són els noms dels barris que proposen. Hi haurà Canyars, Canyars Sud i Canyars Nord. Canyars Sud i Canyars Nord seran de Gavà, Canyars, sense cap adjectiu, de Castelldefels. Clar, tot això estarà enganxat. La pregunta és, on faran vida la gent que vagi a viure allà? Els 5, 10, 10.000 persones que vagin a viure allà. No? A Gavà, el terme municipal de Gavà, el nucli urbà, els hi quedarà lluny. Els hi quedarà molt més a prop que Castelldefels. On es connectaran amb l'autopista? Vale? On circularan amb els cotxes? On aniran a comprar? On aniran a l'escola? On aniran al centre cívic o a la biblioteca? Vindran aquí, amb aquesta biblioteca? Els hi queda molt més a prop, no? Clar, hi ha uns efectes en la demanda de serveis cap a Castelldefels. Podem estar creant les botigues 2 per Castelldefels. La demanda de serveis, en canvi, no, els impostos anirien tots per Gavà, no? Per tant, jo crec que hi ha una legítima preocupació política sobre l'impacte en el municipi, no? Perquè, clar, com que això ho ha fet l'Ajuntament de Gavà a la seva pola, sense cap mena de consulta amb el municipi veí, doncs creiem que és un argument també molt important. No?
1: La crisi climàtica ens està passant per sobre, però coincideix, o en fi, sembla que seria el destí de la humanitat, amb la crisi de l'habitatge. Què diries a una persona que et defensés, Ramon? Sí. La plataforma té, evidentment, les seves reivindicacions, però fa falta habitatge i el Pla de Ponent és una sortida per la zona?
0: Clar que fa falta habitatge, i la majoria de la gent, o la gent, com a plataforma Aturem el Pla de Ponent, defensem que hi hagi habitatge públic assequible per la gent que ho necessiti, per la gent jove, per qui ho necessiti. Fa falta, no n'hi ha, ni a Castelldefels ni a Gavà. Val? Gavà té un avantatge respecte a Castelldefels molt important, i és que és un municipi molt gran, molt, molt gran. Castelldefels està ja esgotat, el seu terme municipal, no es pot construir pràcticament enlloc, alguna petita espai, però poc. En canvi, Gavà té oportunitats de creixement urbanístic enormes. Nosaltres defensem el dret d'accés a l'habitatge, però també defensem el dret d'accés a la natura, i el dret a no empitjorar les condicions de risc d'inundació. Per tant, creiem que les dues coses són compatibles. I és més, darrere del Pla de Ponent denunciem que hi ha una operació especulativa d'un fons que es diu Cronos, que es forrarà, només que algú faci números, 4.000 habitatges a 450.000 euros, feu els números, eh? Són milers de milions, val? Centenars de milions. Aleshores, és... L'Ajuntament de Gavà diu sí, hi haurà habitatge social, habitatge protegit. No detalla quan ni com, val? Però això és l'excusa pels altres de fer el negoci. O sigui, és que és molt pervers. Utilitzen la necessitat d'accés a habitatge social per a garantir un negoci a la gent de Cronos. Per nosaltres és molt, molt greu. Es podria fer, per exemple, l'habitatge social a la promoció que hi ha actualment en marxa a la zona de la Roca. L'antiga fàbrica Roca desapareix i allà s'hi farà habitatge, 3.000 habitatges. Bueno, doncs fem allà l'habitatge social assequible. Allà no ens carreguem ni un arbre, no posem en risc d'inundació perquè ja està urbanitzat. És a dir, no sé si m'explico, no?
1: Sí, sí,
0: vull dir,
1: sí, sí.
0: Clar que estem a favor de l'habitatge social. Però no com a coartada per especular, que és lo de Cronos, no?
1: Uh-huh. En definitiva, tota la vida és política, encabat, i ara som a les portes d'unes eleccions municipals. No sé si la plataforma tindrà algun posicionament davant dels partits.
0: Sí, sí, nosaltres ja ho vam fer l'altra vegada, interpel·larem a tots els partits quina és la seva posició respecte al Pla de Ponent, més o menys la sabem, val? I aleshores... Bueno, demanarem el recolzament a aquells partits que es posicionin clarament en contra. Llavors, a dia d'avui, la situació és els comuns estan en contra, Esquerra Republicana està en contra, Junts per Cat a la campanya passada va dir que estava en contra, però el regidor que hi ha, que és l'Isidre Casas, està a favor i està dintre de l'equip de govern i es mostra a favor, per tant, JxCat a dia d'avui està a favor. El PSC és promotor. El PP té una posició estranya, un regidor diu que sí i un altre regidor diu que no. Val?
1: Estem parlant de
0: Gavà,
1: eh?
0: De Gavà, sí, estic parlant de Gavà. Sí. No? I aquest és una mica el mapa que hi ha actualment de posicionaments. No? Nosaltres, aquesta és una altra forma d'aturar-ho, no? Una és la justícia, l'altra és que hi hagi una majoria, diguem-ne, en l'Ajuntament de Gavà, en contra del Pla de Ponent, amb un alcalde que estigui en contra, i que digui, bueno, aturem màquines i veiem a veure què podem fer. No? Nosaltres estaríem a favor d'aquesta majoria.
1: Uh-huh. Per acabar, Ramon, tinc entès que el dia 24 organitzeu, no sé si és una visita o un acte reivindicatiu.
0: Fem una jornada de lluita, que començarà a les 9:30. Hem quedat a les barbacoes del Sentiu, i llavors bueno, farem grups i farem accions reivindicatives a la zona de les basses, on s'estan construint les basses, i després bueno, explicarem una mica també la gent que entengui diguem-ne el drama que se'ns ve si finalment això es tira endavant, no? Perquè serà un drama.
1: Uh-huh. Anirem seguint, ens quedem amb aquesta consideració. Avui hem tingut Ramon Sanahuja, membre de la plataforma Aturem el Pla de Ponent, veí de Castelldefels. Un últim minut, com resumim la posició i les passes en un futur més immediat?
0: Doncs nosaltres seguim lluitant a nivell jurídic, seguim lluitant, fent pressió també a nivell polític per aquest canvi en l'Ajuntament de Gavà, seguim lluitant al carrer, i per això convido a qui vulgui venir el dia 24 doncs, a conèixer-ho de prop, tot això. I aquesta és i també a nivell de comunicació, i per això estem aquí, perquè la gent conegui la situació.
1: Informativament ha estat molt interessant saber o conèixer el posicionament d'Aturem el Pla de Ponent, de la plataforma, especialment en aquests dies també que la realitat hidrològica, la crisi climàtica, doncs ens està fent veure totes aquestes acumulacions d'aigua i aquests problemes d'inundabilitat en general a Catalunya, també a casa nostra. Ramon Sanahuja, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Avui la plataforma Aturem el Pla de Ponent a fons.
2: A fons.
3: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
4: El 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Les teves bandes preferides, les tornades que et fan ballar i els descobriments que estaves buscant. Sense pauses, sense interrupcions. Comença Indiefels. L'espai més alternatiu de Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.

Actitud de festival a la 98.0 de la FM. Això és Indie Fels a Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Aquí comienza la cara B Roots.

0: del govern, Partit Popular i Som. L'oposició, que formen Socialistes, Movem i Esquerra, ha votat en contra. A Castelldefels, la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental ha posat el focus en la importància de cuidar el benestar emocional, trencar estigmes i reforçar les xarxes de suport. L'edifici Lògic ha acollit aquest dijous una nova jornada de networking adreçada a empreses i emprenedors. Ha reunit més d'un centenar de professionals inscrits. L'agenda cultural del cap de setmana completarà una edició que avui fem possible Gerard Carreras al control tècnic, Anna López, Estefania González, Miguel Navarro, Sebas Andrade, que han fet tasques de producció, i qui us parla, Xavi Martín. Comencem.
1: Primero votaríamos el presupuesto de la corporación para el año 2027. ¿Votos a favor? ¿Votos contrarios? Queda aprobado con el voto favorable del Partido Popular y Som y el voto contrario del Partido Socialista, de Esquerra Republicana y de Movem en Comú Podem. Pasaríamos ahora al siguiente punto, que sería la aprobación de la modificación de la Ordenanza General de Gestión, Inspección, Recaptació d'Ingressos, de Drets Públics Municipals, Ordenances Fiscals, de Preus Públics per l'exercici 2027. ¿Vots a favor? ¿Vots contraris? Pues queda aprobado con el voto favorable del Partido Popular y Som y el voto contrario del Partido Socialista, de Esquerra Republicana y de Movem en Comú Podem.
0: Ja ho han sentit. El pressupost de l'Ajuntament de Castelldefels l'ha aprovat el ple municipal extraordinari d'aquest divendres, fa tan sols uns minuts. El pressupost ordinari serà de 112 milions d'euros, dels quals 4,5 es destinaran a inversions. El pressupost ordinari ha crescut, creix un 14,9 respecte a 2026. Per part del govern ha estat la regidora d'Hisenda, Cristina Corona, qui ha presentat la proposta de pressupost com a continuista i prudent.
2: És cert, perquè sé que m'ho diran, que és un pressupost continuista per això, perquè funciona i funciona molt bé. Està basat sempre, com cada any, amb una extrema prudència, tant als ingressos com a les despeses, i fruit d'això és que aquest any, per exemple, tenim una previsió de tancament de l'any d'aprox quasi 15 milions més d'ingressos que de despeses, amb la qual sí que és veritat que continuem sent molt, molt prudents. Com sempre, ja sabeu que hi ha línies bàsiques per aquest equip de govern, que és la neteja, és la seguretat i és el garantir i millorar en la mida del possible els serveis que es presten a la ciutadania, i tot això, per descomptat, tenint sempre present l'estabilitat financera. Aquest any tenim un pressupost, incloses les inversions, de 112.568.932. D'aquests 112 milions, 4,5 milions, una mica 4.514.000, corresponen a les inversions noves per aquest any.
0: A les files de l'oposició, Eva López, del PSC, ha criticat les línies mestres del pressupost municipal.
3: Y después de analizar las cifras, vemos que son continuistas. No hay un cambio, no hay políticas valientes para solucionar problemas tan graves como el acceso a la vivienda o que afronte el cambio climático. Es la línea que ustedes llevan siguiendo durante estos años y por eso hay una cuestión que atraviesa todo el presupuesto. La diferencia entre lo que se anuncia y lo que realmente dicen los números. Porque un presupuesto no solamente lista de ingresos y gastos, es sobre todo una declaración de prioridades. Y cuando miramos este presupuesto encontramos algunas decisiones que creemos que también necesitan una explicación. Menys recursos también veiem en algunas áreas que para nosotros son esenciales, cap inversión habitatge, això ho hem dit, casi 400 millones en estos años de presupuestos y 0 euros. La veritat és que congelació en algunes àrees que són importants, com també l'hem dit, que una seria la gent gran, la deuta molt superior a la que van deixar i van trobar vostès, previsió d'ingressos i despeses que no són reals, ja li dic per què, el tema de les multes, el tema de la inspecció, sobretot el tema de la despesa d'aigua i gas, que sabem que no és real, i després dir-li que nosaltres tenim visions diferents de la ciutat, com és lògic i és palès durant tots aquests anys. Nosaltres pensem que el futur de Castelldefels té que afrontar polítiques valentes, com els reptes que tenim per davant, el canvi climàtic, és una evidència, i el tema de l'habitatge, que en cap moment vostès estan posant per davant de les seves polítiques. En fi, que com saben, amb tots els discursos que hem tingut, doncs no podem donar suport a aquest pressupost ni a aquestes ordenances. Gràcies.
0: També des de les files de l'oposició, Movem ha criticat el model de ciutat que reflecteix aquests comptes, aquest pressupost. Sílvia López.
4: Els senyors de l'equip de govern els voldria dir una cosa. Aquest

0: comptes no són neutrals ni són efímers. Tenim un damunt de la taula dos models de ciutat absolutament contraposats. El seu, que ja hem repassat, abocat a la venda del nostre poble, als grans fons d'inversió, al turisme massiu, donant l'esquena a les nostres veïnes i veïns que necessiten d'un govern que els protegeixi. I el nostre, Movem en Comú Podem, apostem per un model de gestió municipal que reverteixi en els ingressos municipals en inversions i millores pels serveis adreçats a tothom, a totes les veïnes i veïns, que impactin en la seva vida quotidiana, en la vida quotidiana de la majoria social d'aquesta ciutat. Un model de gestió que actuï de fre contra els grans fons d'inversió i els grans tenidors que sobrevolen la nostra ciutat com a voltors, que aposti pel petit comerç sense obrir la porta del darrere a les grans superfícies comercials. Necessitem un govern que aposti per incrementar dràsticament el parc públic d'habitatge, com es va fer a Viena, començant pels 100 pisos que es podrien fer a l'entorn d'Arcadi Balaguer i aprofitant al màxim la compra de pisos per tanteig i retracte. Aquest que presenten no és un pressupost per la majoria social de Castelldefels. Això és una redistribució fiscal al revés, una estafa en majúscules, on s'alleugeren els grans patrimonis i l'especulació a costa d'ofegar a taxes fixes a qui viu del seu treball. Per tant, per dignitat, per defensa del dret a l'habitatge i per protegir els nostres serveis públics i el nostre entorn, des de Movem en Comú Podem hi votarem rotundament en contra.
1: En termes semblants, s'ha expressat Esquerra Republicana de Catalunya. Ho ha fet la regidora Rita Borque.
2: Des de l'arribada de l'actual govern l'any 2023, hem observat una configuració de l'estructura directiva i de coordinació considerable. Veiem com la despesa en personal significa molt, el percentatge és molt alt dintre del conjunt del pressupost total. Per això ens agradaria també preguntar, realment és necessària aquesta estructura? Realment no es podria destinar més diners a aquests serveis que directament han de servir a les necessitats de la ciutadania? Bé, nosaltres votarem no a aquests pressupostos, doncs precisament per això, perquè creiem que és un pressupost poc ambiciós i que cobreix poc les necessitats de les regidories que directament serveixen a la nostra ciutadania.
1: El ple l'ha tancat l'alcalde, el debat l'ha tancat l'alcalde, Manuel Reyes, que ha parlat del pressupost aprovat i ha fet balanç d'aquest mandat, tenint en compte que aquest pressupost és el darrer abans de les properes eleccions.
3: ¿Dónde hemos puesto el dinero de nuestros vecinos? Pues mire, en estos 4 años pues hemos incrementado un 14% la partida de la Gengran. Y tanto que no se preocupa la gente mayor. Y tanto. El señor Cerpa lo sabe perfectamente, que reclama cada año más presupuesto, un 14% más para la Gengran. En la seguridad, hemos incrementado un 76%. Hay 33 agentes de policía nuevos en Castelldefels. Y por tercer año consecutivo siguen bajando los delitos en Castelldefels gracias al esfuerzo que hace esta ciudad. Hemos también puesto más dinero en la promoción económica, lo que equivale a más empleo y a más empresa. Un 6% más acumulado en este periodo. O en comercio, el comercio tan importante de proximidad que tiene Castelldefels. Incremento en este mandato del 20% en comercio.
1: Això pel que fa al pressupost s'ha debatut al costat de les ordenances. I pel que fa a aquestes ordenances fiscals per a 2027, la regidora Cristina Corona, del Partit Popular, ha destacat una nova rebaixa de l'impost sobre béns immobles, l'IBI.
4: Hi ha un canvi molt, molt important. És una altra vegada, per tercer any consecutiu, tornem a baixar a l'IBI, en aquesta ocasió amb un 4,60%. Això és molt important perquè, tal com recordem, el primer any es va demanar un esforç als ciutadans per tal d'equilibrar les comptes de l'Ajuntament. A partir del següent any es va baixar un 3,01, i aquest any un 4,60%. Amb la qual cosa, si sumem tota aquesta rebaixa acumulada d'aquests anys, que estem per sota de tal com estava l'IBI quan vam arribar, amb un 2,35% per sota. I tot això sense tindre en compte la inflació, que jo crec que és una dada important que sempre hem de mirar. Si tenim en compte la inflació acumulada d'aquests anys, estaríem per sota un 15,5%.
1: la proposta d'ordenances fiscals, taxes i preus públics que ha presentat el govern i que finalment s'ha aprovat inclou també modificacions a les bonificacions per habitatges de protecció oficial i també en el sistema d'autoliquidació de les obres.
4: També hi ha una cosa a l'ordenança fiscal número 3, en l'ICIO, hi ha una frase que deia que tenia unes bonificacions quan es feia habitatge de protecció oficial quan era per iniciativa pública. S'ha tret aquesta frase perquè inclús si un privat vol fer aquest tipus de construcció també es pugui beneficiar d'aquesta bonificació, amb la qual cosa es pretén, bueno, una mica fomentar que el privat també pugui fer ús.
1: Un altre dels canvis afecta les zones d'estacionament regulat amb modificacions als horaris a Can Bou i un canvi en l'arrodoniment dels preus a les zones blava i verda. Cristina Corona.
4: A la zona blava i zona verda, a Can Bou el que s'ha fet és que abans de l'1 d'abril fins al 30 de setembre es pagava i l'altra setmana no, perquè només es farà a l'estiu, perquè s'entén que entre setmana tampoc no puja tanta gent, que el problema que tenen és que puja la gent que va a la platja per cá i entre setmana no es dona, amb la qual cosa serà lliure. Igual passarà a la zona verda. I també s'arregla, hem tingut moltes queixes de gent que encara pagava en metàl·lic la zona blava quan era 0,95, 1,5, pues, que sempre hi havia problemes de canvi tal, amb l'únic que fem ara és arrodonir-ho per realment el preu varia poquíssim, és un 0,5%, però per tal d'afavorir que bueno, el que vulgui pagar en metàl·lic doncs ho pugui fer.
1: Pel que fa a la taxa de residus, el govern proposa, finalment s'ha aprovat, recordin, desglossar-ne els conceptes.
4: A l'ordenança fiscal 18, que és la taxa d'escombraries, no varia res, l'únic que es fa és que quedi ja implementat i desglossant la part variable i la part fixa perquè bueno, entenem que és més comprensible i ajudarà millor a que tothom que consulti pugui veure realment quina és la part que es pot estalviar si fa servir ús de les minideixalleries.
1: Finalment, en aquesta exposició de la regidora d'Hisenda per part del govern, s'exposava que les ordenances preveuen ara ampliar les bonificacions per determinats col·lectius en les convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament.
4: Les convocatòries de personal, abans teníem una bonificació del 50% quan eren persones a l'atur, ara hem afegit persones a l'atur, persones amb necessitats especials i famílies nombroses i hem augmentat la bonificació del 50% al 75% també per afavorir bueno, que l'accés a tot tipus de proves de places que surten en aquest ajuntament doncs sigui més accessible per aquest tipus de col·lectius.
1: Aquests són els arguments del govern i ara escoltarem els de l'oposició. Per exemple, Rita Borque, d'Esquerra Republicana, es referia així com sentirem a aquesta rebaixa de l'IBI.
5: Les decisions fiscals d'un govern no es poden valorar només per les rebaixes que anuncia al final del mandat, sinó també pels increments que ha aplicat i que la ciutadania ha hagut d'assumir durant els 4 anys. En primer lloc, només amb els seus titulars, ja comencen confonent a la gent. Allò de que porten 3 anys baixant l'IBI és una fal·làcia que no es creuen ni vostès. S'han passat tot el mandat cobrant un IBI que van incrementar de cop un 8,8% el 2024. Això és un engany. I, a més, ens van dir que hi havia un forat, que vostès van trobar un forat econòmic, però que, ves per on, els ha permès gastar milions extres, per exemple, en festes i festetes. I després s'han passat els 3 últims anys dient que redueixen allò que van apujar vostès mateixos. Per tant, PP i Som no han baixat els impostos, els han retornat una mica per sota d'allà on estaven. I així li passen la pilota al següent govern.
1: Per la seva banda, Sílvia López, de Movem en Comú Podem, ha posat el focus en l'impacte de l'impost sobre les famílies amb menys recursos. Ha qüestionat també l'abast real de la rebaixa en comparació amb la situació de les rendes més altes.
0: Però és que, a més, cal explicar molt bé quina és la diferència entre el que és un impost progressiu, com és l'IBI, i el que suposen per les nostres butxaques les taxes i els preus públics. L'IBI el paga qui més té, qui té una propietat de més valor, una casa més gran. I paga menys qui té un pis més humil en un barri treballador. Quan el govern rebaixa l'IBI de forma generalitzada, a qui està afavorint principalment és a les grans propietats i als grans patrimonis de la ciutat.
1: Escoltem ara el Partit dels Socialistes. Eva López també ha expressat dubtes sobre aquesta baixada anunciada pel govern municipal que formen Partit Popular i Som. López ha plantejat diverses demandes de cara a 2027.
6: Por eso tampoco creemos que sea suficiente decir que ha subido el nivel de vida o que ha aumentado los valores. La inflación y el coste de la vida son una cosa y el tipo impositivo que decide este ayuntamiento es otra. O sea, lo que le pedimos para el 2027. Si ustedes anuncian una bajada del IBI del 4,15%, queremos saber cuántos recibos prevén tener en 2027, cuál será la base liquidable total, cuál será la cuota íntegra prevista, cuánto esperan recaudar realmente una vez aplicadas las bonificaciones y, sobre todo, cuánto de la evolución de los ingresos del IBI procede del tipo impositivo y cuánto procede de las nuevas construcciones, modificaciones catastrales, altas, bajas o cambios en el padrón. Porque solo con esa información podemos saber si estamos realmente ante una reducción de la presión fiscal o ante una reducción del tipo. Y esto es importante porque los ciudadanos no viven de impuestos como porcentajes aislados, lo pagan todo el año.
1: Esquerra Republicana s'ha sumat a aquestes crítiques. A més, ha denunciat que mentre es posa l'accent en la rebaixa de l'IBI es mantinguin increments en els preus públics de diferents serveis municipals.
5: Hi ha una altra decisió fiscal que ens considerem encara més significativa. El primer any de mandat també van incrementar aproximadament un 20% els preus públics de diversos serveis municipals. Parlem de serveis que utilitzen les famílies a diari i que tenen una incidència directa en la vida quotidiana, com les escoles bressol, les escoles de dansa, els equipaments esportius municipals, el teatre i altres activitats educatives, culturals i esportives. I aquí hi ha una diferència fonamental respecte de l'IBI. Mentre l'IBI, que també afavoreix la baixada de l'IBI a les persones que més tenen, s'ha anat reduint, l'increment dels preus públics s'han mantingut també en aquest pressupost del 2027. És a dir, les famílies que fan ús d'aquests serveis continuen suportant uns preus que van augmentar de manera significativa a l'inici de mandat.
1: Movem en Comú Podem ha estat crític, especialment en àmbits com l'habitatge, l'educació, els serveis socials i la cultura. Ha criticat la política del govern municipal.
0: El pressupost del 24, com deia la companya, van aplicar una pujada del 20% de taxes i preus públics. Entrades al teatre, zona blava i verda, quota de l'escola bressol, de l'escola de dansa... Que això ho paga exactament un multimilionari de Bellamar o una persona que cobra la pensió mínima o un jove amb el sou precari. Això vol dir que una família humil al centre està pagant avui dia 350 euros més a l'any d'escola bressol, per exemple, o 208 euros més en quotes al poliesportiu municipal.
1: Era la portaveu de Movem, Sílvia López. Pel que fa al Partit dels Socialistes, la regidora Eva López ha qüestionat les previsions d'ingressos municipals per a l'any 27.
6: Seguimos teniendo los precios públicos y tasas que suponen un coste muy importante para familias, como ya se ha recalcado aquí por los compañeros. Pero no han tocado servicios básicos como las escuelas bressol, que es importante para las familias, o el acceso al deporte, que los precios del CEM son muy caros para una familia. No vemos una reducción general de esos costes y encontramos además previsiones de ingresos que no parecen especialmente optimistas. Por ejemplo, las multas de tráfico son muy optimistas. La previsión de recaudación alcanza 6 millones y medio de euros, prácticamente el doble que teníamos nosotros en 2022. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Es realista esta previsión? Porque el propio histórico indica que aproximadamente un 35% de las multas no se acaba cobrando.
1: Per tancar el debat, també sobre fiscalitat, l'alcalde Manuel Reyes ha defensat la gestió del govern municipal i ha posat en context els increments aplicats l'any 24.
3: El gobierno municipal tiene una cosa que se llama cuestión de confianza, que la puede utilizar cuando está en minoría para aprobar presupuestos. Y en otros municipios se ha realizado. Aquí no se quiso hacer. Y, por tanto, condenó a Castelldefels a no tener presupuesto en 2023. Miento, a prorrogar las cuentas del año 22 en el 23. Y eso es lo que teníamos, un gran decalaje, porque no se hizo bien el trabajo a nivel de gestión política. Por tanto, no teníamos cuentas y aquí llegamos con un presupuesto totalmente desfasadísimo, con esos 12 millones de diferencia entre ingresos y gastos, y hubo que hacer esfuerzos, todos. No solo en el capítulo de ingresos, que hubo que tocar los impuestos, como aquí se ha dicho, hubo que tocar el IBI en un 8,8%, pero también tocamos el gasto. Redujimos los sueldos de los concejales. Yo no sé cuántos ayuntamientos, porque yo vi todo lo que pasaba en los municipios de alrededor. En Castelldefels subimos el IBI el 8,8%, pero es que Gavà, Viladecans, Sant Boi, el Prat, lo subieron muchísimo más, por no hablar de Sabadell, que casi lo dobló.
1: El pressupost per a 2027, també les ordenances fiscals han quedat aprovades fa uns minuts al ple extraordinari que s'ha celebrat al Saló de Plens a l'Ajuntament. Ho ha estat amb els vots favorables del Partit Popular i Som i els vots contraris del Partit Socialista, Esquerra Republicana i Movem en Comú Podem. A Castelldefels, la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental posa el focus en la importància de cuidar el benestar emocional. El manifest del Dia Mundial l'han llegit aquest dijous Pere Olmo, d'Artiment, i Cayetano Gómez, del Club Social del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
7: Es cuida quan escoltem, quan acompanyem, quan ens preocupem per una persona i quan sabem on buscar ajuda. Fer comunitat vol dir comptar amb tothom. Totes les persones tenim capacitat, experiències i coses per aportar. També les persones que han viscut problemes de salut mental, per això volem escoltar-les. No volem parlar només sobre les persones, volem parlar amb les persones. Perquè una persona és molt més que un diagnòstic. Totes som diferents.
8: Encara hi ha persones que amaguen que no estan bé. Ho fan perquè tenen por de ser jutjades o rebutjades. Això és l'estigma. L'estigma no desapareix només en una campanya. També desapareix amb el coneixement. Quan coneixem les persones, deixem de veure només l'etiqueta. Hem de poder parlar de salut mental amb normalitat. Demanar ajuda no és un signe de debilitat. Demanar ajuda és cuidar-se. També hem d'aprendre a cuidar les persones que cuiden els altres. Les famílies, les persones, cuidadors, professionals i les entitats també necessiten suport. Cuidar qui cuida és cuidar tota la comunitat.
1: L'edifici Lògic ha acollit aquest dijous una nova jornada de networking adreçada a empreses i emprenedors que ha reunit més d'un centenar de professionals inscrits. Durant tot el matí, les persones participants han presentat els seus projectes i serveis que han donat a conèixer a possibles clients. El tècnic municipal Santi Amaro, que és cap de l'àrea de promoció econòmica, ha atès la unitat mòbil de Ràdio Castelldefels desplaçada a cobrir aquesta jornada.
9: La idea és per part de l'Ajuntament, de la Regidoria de Promoció Econòmica i Foment de l'Ocupació, doncs generar un espai, com a mínim un espai a l'any, per tal de que puguin venir les empreses de Castelldefels a donar-se a conèixer, a fer contactes i amb l'objectiu d'establir contactes client-proveïdor en una jornada doncs, de matí, com la que hem fet avui, en un espai tan icònic i tan representant per nosaltres, com és el CIE Con Startup, l'espai doncs, per crear empresa, oportunitats laborals i start-ups.
1: Aquesta sessió va combinar, com dèiem, reunions professionals amb demostracions i experiències immersives. Estefania González, desplaçada a l'edifici Lògic, va copsar les impressions d'alguns participants que van posar nota a aquestes jornades.
10: Yo te diría un 9, ya, un 9, 9 y medio, muy interesante.
11: Y yo diría, sí, un 9, 10, sin duda, sí, sí.
12: Jo crec que un 8 és més que just. Jo crec que sí, he fet bastants contactes, he conegut a molta gent, gent empresària, que podem tenir sinergies amb alguns més que altres i, bueno, i al final es tracta de tot això, sí.
1: Continuen les 37è jornades de pau, solidaritat i cooperació. Inclouen una exposició de les entitats i ONGs que es pot visitar a la sala Margarida Xirgo fins al 18 d'octubre. La tècnica municipal Carme Ferrer és la cap d'àrea d'Educació i Solidaritat.
13: Doncs es tracta d'una exposició on podem presentar diferents moments, diferents mitjançant fotografies concretes i fetes amb molt de carinyo, i es tracten de compartir els projectes i programes que les entitats que tenim aquí a Castelldefels i que participen en el Consell de Pau i Solidaritat, Consell Municipal, doncs poden representar tímidament, mitjançant una foto, però amb molt de detalls, com ja es fa amb aquest art de la fotografia, doncs el seu esperit i el seu saber fer.
1: Vèiem que les jornades es desenvolupen fins al 18 d'octubre, un programa que inclou, com ha passat els darrers 13 anys, el Festival d'Estels per la Pau, aquest diumenge a la platja. Claudio Labanchi és el coordinador del festival.
14: Tenim diverses activitats, o sigui, activitats de vol familiars, és a dir, tindrem tallers perquè els pares, mares i fills i filles puguin aprendre a muntar un estel i a volar aquest estel, tindran un espai a la sorra per dedicar-se a volar i aprendre a volar. Vindran associacions, entre cometes, professionals d'estels des de Barcelona, que portaran estels gegants, portals, estels acrobàtiques, també a la plaça. Tindrem activitats de les associacions culturals de Castelldefels. Cada entitat farà una mostra del seu treball al Tercer Món o per la Pau. I ja després, a l'hora de dinar, tindrem una paella que podrem, bueno, gaudir tots a la plaça amb una associació que organitza aquesta paella, no?
1: El cicle Castelldefels Comedy Stars torna aquest dissabte amb Corta el Cable Rojo, un espectacle d'improvisació i comèdia. La funció al Teatre Plaza començarà a les 7 del vespre. Corta el Cable Rojo és una comèdia que fa 14 anys que es representa a Madrid i que ara arriba al Teatre Municipal.
15: ¡Socorro! ¡Un hijo ha muerto! ¡Ahora está aplastando a mi mujer y a mi hijo!
1: La funció la protagonitzen tres actors i destaca per l'enginy, l'humor i els números musicals.

0: Dissabte a les 7, al Teatre Plaza, Corta el Cable Rojo. Les entrades a partir de 12,45 € es poden aconseguir al web entrapolis.com.
1: Si pudieras cambiar algo del mundo o de tu vida, cualquier cosa del mundo o de tu vida, porque no me gusta la gente que mastica con la boca abierta, no sé. Cualquier cosa, Juan, ¿qué cambiarías si pudieras del mundo o de tu vida?
2: Que nos riamos más.
1: Que nos riamos más. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan. Un aplauso a Juan.
0: I ara un altre punt d'agenda abans d'acabar, perquè Castelldefels acull avui, aquest vespre, el Festival de Jotes Aragoneses. Juan Ávila és secretari de la Casa Regional, la Casa d'Aragó, de Gavà, Castelldefels i Viladecans.
3: Macrofestival de Jotes, pràcticament idèntic al del Dia del Pilar, i que, puestos en contacto hace un par de años con el Ayuntamiento, decidimos hacerlo antes de las fiestas con el fin de abarcar más público. De hecho, es que anteriormente lo habíamos hecho cuando hacíamos Nietzsche a la plaça.
0: Avui el Festival de Jotes, diumenge Estels per la Pau, són activitats a l'aire lliure. Arribem al final de l'informatiu d'aquest divendres 9 d'octubre. Encara tenim un minut per repassar el principal, perquè és un titular del dia. El pressupost de l'Ajuntament de Castelldefels per a l'any vinent serà de 112 milions d'euros, dels quals 4,5 es destinaran a inversions. El pressupost ordinari creix un 14,9% respecte a 2026. Fa uns minuts, el ple municipal extraordinari d'aquest divendres ha aprovat els pressupostos municipals i les ordenances fiscals per a 2027. Ho ha fet amb els vots favorables dels grups del govern, Partit Popular i Som. L'oposició, que formen PSC, Movem i Esquerra, hi ha votat en contra. Ha estat el principal argument informatiu d'aquest programa, l'informatiu d'aquest divendres 9 d'octubre. Gerard Carreras ha estat el control tècnic, Ana López, Estefania González, Miguel Navarro, Sebas Andrade han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres. Tornem dimarts. Bon cap de setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
4: El 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.
5: Emissió del ple extraordinari on s'han aprovat el pressupost general de la Corporació de l'Ajuntament de Castelldefels per l'exercici de l'any 2027 i també la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Drets Municipals de les Ordenances Fiscals i l'Ordenança de Preus Públics per a l'exercici 2027.
6: Ràdio Castelldefels retransmet el ple municipal des de l'Ajuntament de la ciutat. Donem pas al Saló de Plens.
7: Doncs molt bon dia a tothom. Començaríem aquest ple extraordinari, tant de pressupostos com d'ordenances. Em sembla que hi ha un acord de Junta de Portaveus per debatre els dos punts conjuntament i després farien la votació per separat. Per tant, la senyora Corona, la regidora d'Hisenda, doncs el primer punt que seria l'aprovació del pressupost general de la corporació per l'any vinent i també l'altre punt que seria la presentació també de l'ordenança general d'inspecció. Si vol fer la presentació de dos punts.
8: Sí, molt bon dia. Llavors ara faig l'explicació dels dos punts continuats. Sí. Doncs com he dit, molt bon dia. Tornem un any més a passar conjuntament pressupostos i ordenances, que això ja ho hem parlat moltes vegades, ens ajuda molt a entendre com funciona aquest Ajuntament i a valorar d'on surten els ingressos i on van a parar les despeses. Des de principi de legislatura, aquest equip de govern ha tingut unes directrius molt clares i va ser això, és que els pressupostos sempre han estat molt continuistes perquè hem vist que a més funcionava i podíem assolir totes les tasques que teníem previstes i per tant és cert, perquè sé que m'ho diran, que és un pressupost continuista per això, perquè funciona i funciona molt bé. Està basat sempre, com cada any, en una extrema prudència, tant als ingressos com a les despeses, i fruit d'això és que aquest any, per exemple, tenim una previsió de tancament de l'any d'aprox quasi 15 milions més d'ingressos que de despeses, amb la qual sí que és veritat que continuem sent molt, molt prudents, perquè ja ho dic jo, cada any ens estimem més i després els ingressos són més dels previstos i les despeses són menys. Gastar més és fàcil, però tirar cap enrere sempre és molt difícil. Com sempre, ja sabeu que hi ha línies bàsiques per aquest equip de govern, que és la neteja, és la seguretat i és el garantir i millorar en la mida del possible els serveis que es presten a la ciutadania. I tot això, per descomptat, tenint sempre present l'estabilitat financera. Aquest any tenim un pressupost, incloses les inversions, de 112.568.932. D'aquests 112 milions, 4 milions i mig, una mica 4.514.000, corresponen a les inversions noves per aquest any. El que sí que m'agradaria, crec que hi ha algunes sèries que sí que val la pena parlar d'elles una mica més a fons, perquè sí que veureu que hi ha diferències importants, perquè són temes que s'han d'assolir i hem cregut convenient. Aviam un segon aquí. Per exemple, a governació sí que veiem que hi ha una pujada important. Sabem tots que s'està incrementant la plantilla de policia. Tal com he dit, la seguretat és un tema per nosaltres molt important, perquè així ens ho mostra la ciutadania. Els resultats que cada any ens aporta la policia local és que la seguretat està millorant molt i per això continuem apostant per aquesta àrea. A més, això ja ho vam parlar a la comissió, em sembla que també o amb la reunió que vam tindre, aquest any posarem en marxa la bomba de l'ACA i sembla que no, això és una cosa molt valuosa i també ens suposarà un increment de despesa, bueno, perquè no ens la robi ni hi hagi cap acte de vandalisme ni tot això. En comerç també veurem una pujada important, al final s'està apostant molt per comerç local, està donant resultats perquè hi ha moltes noves obertures i s'incrementa el pressupost en comerç. En esports hi havia una partida d'uns 350.000 que corresponien a conserges, s'ha tret d'aquí i ara després us explicaré a quina partida ha anat. Per tant, encara que sembli que la pujada és mínima, si traiem aquests 350.000 que ja no estan esports, la pujada en aquesta àrea és d'uns 375.000. Amb despesa ordinària, eh? A platges també hi ha un increment, bueno, una mica important percentualment, perquè s'incrementarà el tema de salvament, que això sabem que les licitacions cada any pugen. I el que sí que és molt important, a serveis socials, es fa un increment i un esforç molt important aquest any, passem de 4 milions a 4 milions 700, que possiblement seran més, perquè ja ho vam veure en l'informe d'intervenció, hi ha subvencions que hem de rebre, que no les hem pogut ficar com a ingressos, perquè no sabem les quantitats exactes, creiem que estaran entorn als 800.000, però no podem ficar, llavors en el moment que entrin aquests cèntims es farà una generació de crèdit i s'incrementarà també al pressupost de l'àrea, amb la qual cosa serà molt més gran encara que aquests 4.700.000, però que és que no podem pressupostar més. I a vivenda també tenim una pujada important, tant amb el capítol d'inversions com a la despesa ordinària. S'han incrementat 200.000 a la despesa ordinària per crear unes subvencions d'ajuda al lloguer, que s'està treballant ara, i hi ha 1 milió en inversions per un conveni per garantir el pagament de lloguers. Jo crec que això són el més important en quant a despesa. L'esforç més gran, ja dic, és les tres àrees principals i especialment serveis socials i vivenda. Llavors, en quant a ordenances,

0: Com han pogut veure en l'informe que consta en l'expedient, realment hi ha molts canvis de redactat per intentar adaptar-nos a la Diputació, a l'RGT. Al final es tracta de quan més assimilat tinguem la redacció és més fàcil treballar per tots. Ja dic, són temes de redactat. El que sí que hi ha un canvi molt important és una altra vegada, per tercer any consecutiu, tornem a baixar a l'IBI, en aquesta ocasió amb un 4,60%. Això és molt important perquè, tal com recordem, el primer any es va demanar un esforç als ciutadans per tal d'equilibrar les comptes de l'Ajuntament. A partir del següent any es va baixar un 3,01 i aquest any un 4,60%. Amb la qual cosa, si sumem tota aquesta rebaixa acumulada d'aquests anys, que estem per sota de tal com estava l'IBI quan vam arribar, amb un 2,35% per sota. I tot això sense tindre en compte la inflació, que jo crec que és una dada important que sempre hem de mirar. Si tenim en compte la inflació acumulada d'aquests anys, estaríem per sota un 15,5%. La resta... Ah, sí, també hi ha una cosa a l'ordenança fiscal número 3, en l'ICIO, hi ha una frase que deia que tenia unes bonificacions quan es feia habitatge de protecció oficial quan era per iniciativa pública. S'ha tret aquesta frase perquè inclús si un privat vol fer aquest tipus de construcció també es pugui beneficiar d'aquesta bonificació, amb la qual cosa es pretén... una mica fomentar que el privat també pugui fer ús. En l'ICIO també hi ha un canvi, només afecta a l'autoliquidació provisional, però ens hem acollit a les taules que publica el Col·legi d'Arquitectes perquè entenem que és més senzill també perquè fa l'autoliquidació i per nosaltres comprovar. De totes formes, ja dic que és provisional i al final es paga sobre el valor real de l'obra. A l'ordenança fiscal 14, que era allò que es pagava a partir de com un ròtol senyalitzador d'un hotel, això avui dia ja és obsoleto, l'únic que fa és generar ruïdo visual i com que ja no es fa servir, simplement s'elimina i sense més. També es tracta de no tindre unes ordenances carregades de coses que no es fan servir i fer-lo més ferragós potser del que toca. A la zona blava i zona verda, a Can Bou el que s'ha fet és que abans de l'1 d'abril fins al 30 de setembre es pagava i l'altra setmana no, perquè només es farà a l'estiu, perquè s'entén que entre setmana tampoc no puja tanta gent, que el problema que tenen és que puja la gent que va a la platja per cá i entre setmana no es dona, amb la qual cosa serà lliure. Igual passarà a la zona verda. I també s'arregla, havien tingut moltes queixes de gent que encara pagava en metàl·lic la zona blava quan era 0,95, 1,5, doncs que sempre hi havia problemes de canvi i tal, amb l'únic que fem ara és arrodonir-ho per realment... El preu varia poquíssim, és un 0,5%, però per tal d'afavorir que el que vulgui pagar en metàl·lic doncs ho pugui fer. A l'ordenança fiscal 18, que és la tassa d'escombreries, no varia res, l'únic que es fa és que quedi ja implementat i desglossat la part variable i la part fixa, perquè entenem que és més comprensible i ajudarà millor que tothom que ho consulti pugui veure realment quina és la part que es pot estalviar si fa servir ús de les minideixalleries. Ah, també tenim un canvi a les convocatòries de personal. Abans teníem una bonificació del 50% quan eren persones a l'atur, ara hem afegit persones a l'atur, persones amb necessitats especials i famílies nombroses, i hem augmentat la bonificació del 50 al 75% també per afavorir que l'accés a tot tipus de proves de places que surten d'aquest ajuntament sigui més accessible per aquest tipus de col·lectius. I l'ordenança 25, també desapareix perquè és una cosa que ja no fèiem servir. I ja està, en tema d'ordenances jo crec que l'important és el tema de l'IBI, que ens preocupava molt. Al final és el principal impost que paguen els ciutadans del municipi i que sens dubte ens afecta a tots, i entenem que és una molt bona notícia que estigui per sota de tal com ens ho vam trobar. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies. Ara obriríem un primer torn. Paraules. Senyora Borque.
2: Hola, bon dia a tothom. Bé, abans d'entrar a valorar les xifres i les prioritats d'aquest pressupost, des d'Esquerra Republicana volem fer una reflexió sobre les formes, perquè les formes en política també són importants. La senyora Corona, i de fet ens hagués agradat que ho hagués fet abans, ens va comentar la possibilitat d'arribar a un acord que permetés com a mínim la nostra abstenció. I nosaltres sempre hem defensat el diàleg i la negociació, però per negociar cal voluntat, temps i informació, no paraules buides. I aquí tenim el primer problema. Hem rebut la documentació en menys de 10 dies abans del ple. Menys de 10 dies per analitzar un pressupost de més de 112 milions d'euros, comparar partides, detectar mancances i formular propostes. A més, com ja és habitual, hem hagut de reclamar una vegada més la informació detallada i imprescindible per fer una anàlisi rigorosa, informació que la vam rebre farà just una setmana. I encara hi ha una altra contradicció. Les esmenes dels grups municipals han de passar pels informes tècnics d'intervenció. Per tant, com podem presentar nosaltres propostes serioses, quantificar-les i tramitar-les si pràcticament no tenim temps material per fer-ho? No demanem cap privilegi, demanem les eines i els temps necessaris per exercir la nostra responsabilitat com a representants de la ciutadania. Per això, abans de demanar-nos responsabilitat en el sentit del nostre vot, caldria que el govern garantís un procés pressupostari transparent, participatiu i amb temps suficient. Dit això, i malgrat aquestes dificultats, hem analitzat els pressupostos i volem entrar en el seu contingut. Perquè avui no debatem només números, debatem les prioritats del govern per al 2027 i què rebran els veïns i veïnes de Castelldefels a canvi dels recursos públics. I des d'Esquerra Republicana creiem que un pressupost s'ha de valorar per tres qüestions fonamentals. Quines prioritats s'estableix, quins canvis respecte de l'any anterior i quins resultats concrets aporta la ciutadania. Respecte dels ingressos, els hem analitzat perquè un pressupost no només reflecteix les prioritats d'un govern en allò que gasten, sinó també en com obté els recursos i en què decideix destinar-los. I aquest Ajuntament preveu ingressar 112 milions d'euros durant el període de 2027. Però com? Perquè les decisions fiscals d'un govern no es poden valorar només per les rebaixes que anuncia al final del mandat, sinó també pels increments que ha aplicat i que la ciutadania ha hagut d'assumir durant els 4 anys. En primer lloc, només amb els seus titulars, ja comencen confonent a la gent. Allò de que porten 3 anys baixant l'IBI és una fal·làcia que no es creuen ni vostès. S'han passat tot el mandat cobrant un IBI que van incrementar de cop un 8,8% el 2024. Això és un engany. I a més ens van dir que hi havia un forat, que vostès van trobar un forat econòmic, però que, ves per on, els ha permès gastar milions extres, per exemple, en festes i festetes. I després s'han passat els 3 últims anys dient que redueixen allò que van apujar vostès mateixos. Potser perquè li veuen les orelles al llop i no sabem si la suma de PP i Vox els hi donarà per un govern nou. Per tant, PP i Som no han baixat els impostos, els han retornat una mica per sota d'allà on estaven. I així li passen la pilota al següent govern. Però hi ha una altra decisió fiscal que ens considerem encara més significativa. El primer any de mandat també van incrementar aproximadament un 20% els preus públics de diversos serveis municipals. Parlem de serveis que utilitzen les famílies a diari i que tenen una incidència directa en la vida quotidiana, com les escoles bressol, les escoles de dansa, els equipaments esportius municipals, el teatre i altres activitats educatives, culturals i esportives. I aquí hi ha una diferència fonamental respecte de l'IBI. Mentre l'IBI, que també afavoreix la baixada de l'IBI a les persones que més tenen, s'ha anat reduint, l'increment dels preus públics s'han mantingut també en aquest pressupost del 2027. És a dir, les famílies que fan ús d'aquests serveis continuen suportant uns preus que van augmentar de manera significativa a l'inici de mandat. I nosaltres ens preguntem per què s'ha revisat a la baixa l'IBI però no s'ha aplicat el mateix criteri als preus públics dels serveis municipals? Perquè una família que porta el seu fill o filla a una escola bressol, que participa en activitats culturals o que utilitza un equipament esportiu municipal ha de continuar assumint aquest increment? perquè la política fiscal també és política social i els preus públics poden condicionar l'accés de les famílies als serveis educatius, culturals, esportius. Des d'Esquerra Republicana defensem que els serveis públics no s'han de valorar per la seva rendibilitat. L'Ajuntament no és una empresa particular de l'IBEX, sinó que té una funció social i comunitària. En resum, només entre IBI i preus públics vostès van escanyant l'economia de totes les llars de Castelldefels durant 3 anys i asfixiant a les famílies amb els preus públics per després sortir amb un titular per dir que baixen els impostos. Realment, a nosaltres ens preocupa aquesta manca d'empatia cap a la ciutadania i com pretenen mantenir d'alguna manera aquest engany. Però també trobem algunes qüestions que ens preocupen. Sobre la previsió d'ingressos per multes de trànsit, el govern passa de 4,3 milions al 2024 a 6,5 al 2027. 2,3 milions d'euros en el mandat representa pràcticament un 50% d'increment de recaptació. I no qüestionem la necessitat de garantir la seguretat viària ni la utilitat dels controls de velocitat, però si ho comparem amb les despeses que vostès destinen a prevenció i sensibilització, queda clar que vostès únicament busquen recaptar i sembla que com més infraccions, millor. La segona qüestió és l'increment dels ingressos vinculats a l'activitat urbanística. L'impost sobre construccions, instal·lacions i obres augmenta un 66% i passen d'1,5 milions d'euros al 2024 a 2,5 al 2027, un milió d'euros més. El govern justifica part d'aquest increment amb la futura posada en marxa de la inspecció tributària, però si vostès són els que diuen que no es construirà per culpa de les regulacions d'habitatge... En fi, hi ha una tercera qüestió que ens sembla especialment rellevant, que és l'habitatge. El mateix informe econòmic financer assenyala que caldria disposar d'un registre municipal d'immobles permanentment desocupats per poder aplicar els recàrrecs de l'IBI que ja preveu l'ordenança municipal. A què estan esperant? No creuen que van a passos de tortuga per identificar aquests pisos buits? Tot i que per vostès únicament són diners, però per nosaltres la identificació d'aquests pisos és posar-los al mercat per a la gent que necessita un habitatge en aquesta ciutat. Quin retorn està rebent la ciutadania de Castelldefels pels impostos, les taxes i els preus públics que paga? Nosaltres creiem que un govern no pot presentar com un gran èxit fiscal haver retornat l'IBI al nivell més o menys inicial del mandat i al mateix temps deixar consolidats increments importants en el cost d'accés a diversos serveis municipals. Perquè una fiscalitat justa no consisteix només en abaixar un impost, consisteix en mirar el conjunt de les càrregues que assumeixen les famílies i garantir que ningú no queda exclòs del servei públic per motius econòmics. I aquesta és la valoració que fem de la política d'ingressos d'aquest govern. Cal mirar tot el mandat, no només l'últim pressupost. Una vegada més es confon la ciutadania. Des d'Esquerra Republicana defensem un ajuntament solvent, amb una fiscalitat justa i amb capacitat per donar resposta a les necessitats de la ciutat. Perquè el més important no és quan recapta un ajuntament, sinó què fa amb els recursos que la ciutadania posa a les seves mans. L'endeutament. Parlem ara de l'endeutament municipal. El deute consolidat a finals del 2026 és de 46 milions d'euros, equivalent al 42,5% dels ingressos corrents. Però com afecta això al pressupost 2027 i futurs? El seu llegat del deute? Van començar el mandat retornant 3 milions d'euros l'any de deute i acabem el seu mandat retornant més de 5 milions l'any. És a dir, novament un 66% més de sortida de diners per retornar els seus préstecs, sense comptar gairebé 1,2 milions d'interessos. El 6% del pressupost destinat al finançament mentre tenen un romanent de 12 milions d'euros generat per beneficis constants any rere any. El pressupost del 2027 preveu contractar 4,5 milions d'euros de nous préstecs i destinar més de 5,1 milions a amortitzacions, a més dels interessos. Volem conèixer l'evolució real del deute durant tot el mandat i quin retorn han tingut aquestes operacions per a la ciutat. Vostès s'endeuten cada any quan tenen resultats positius cada any i actualment, com deien, hi ha 12 milions de romanent. Mirin, els hi van deixar un deute del 25%, que és el que realment vostès es van trobar quan van entrar, i el deixaran més o menys el doble. Però nosaltres volem anar més enllà de les ràtios financeres. La pregunta és què aconsegueix Castelldefels amb la seva capacitat d'endeutament, perquè el pressupost 2027 només preveu 2,7 milions d'euros d'inversions reals, i davant d'aquesta xifra volem preguntar al govern quines inversions considera estratègiques i quines millores concretes es materialitzen als barris. No qüestionem endeutar-se per invertir. El que demanem és que cada euro de deute estigui justificat per una actuació necessària necessària, viable i amb un retorn clar per a la ciutat. Per això reclamem una explicació detallada de les inversions que es finançaran amb els nous préstecs, del seu calendari d'execució i de l'evolució prevista del deute durant els pròxims anys, perquè la solvència financera és important, però també ho és la capacitat de transformar els recursos disponibles en millores reals per Castelldefels. I si parlem de la inversió, el que hem dit abans, l'any 2026 en el suplà d'inversions superaven 12 milions d'euros. Hi havia 6,7 milions a infraestructures i espais verds, 2,5 a equipaments, 700.000 a voreres i calçades, 950.000 a verd i placetes. En el pressupost consolidat se'ns presenta pel 2027 2 milions i mig, una mica més, d'euros d'inversió reals. I aquí la nostra pregunta al govern és molt concreta. Quina és l'estratègia inversora per l'any 2027? Gràcies.
1: Gràcies, senyora López.
3: Gràcies. Bueno, doncs avui ens porten, com estem parlant, no?, les dues cares d'una mateixa realitat, d'on traiem els diners, les ordenances fiscals i en què ens els gastem, els pressupostos. I com que estem encara en la fase final del mandat, doncs nosaltres creiem que no calia només doncs, avaluar aquest pressupost, sinó avaluar què és el que ha suposat el pas del PP i Som per la vida de les nostres veïnes des del 2023. Doncs bé, nosaltres venim a desemmascarar un model de foto, fum, llums, festes, aparador, per lluïment del nostre alcalde que deixa que dona l'esquena a les necessitats reals dels veïns i les veïnes de Castelldefels. I això ho veiem molt clarament amb la manca de mesures i la falta d'inversió ni un sol euro en fer alguna cosa per facilitar l'accés a l'habitatge. Comencem per això, perquè realment doncs, el problema més important de la gent de Castelldefels. Aquesta ferida està oberta a la nostra ciutat. Perquè per poder fer esport, per poder gaudir dels parcs, per poder anar al teatre, primer s'ha de tenir un sostre on viure sense l'angoixa de pensar on estaràs el mes que ve. I quina és la resposta del govern? Doncs la fredor dels números i l'esquena girada. Saben quina és la xifra de la vergonya? Que en només dos mesos teníem prevista el desnonament de 31 famílies. 31 famílies expulsades de casa seva a Castelldefels. Menys mal dels decrets de Mari Carmen. Una dona que els dona nom perquè va ser desnonada als 87 anys i finalment va morir a l'hospital després de viure tot aquell malson. I això, òbviament, no són números d'un expedient. Són veïnes i veïns de la nostra ciutat, com l'altre dia vam veure al ple. La Loli, que porta vivint des del 89 a casa seva. El Carlos, amb 70 anys, una pensió de 700 euros. O el Jamal, amb 3 fills petits i un nadó d'11 mesos, que no sabien on podrien dormir l'endemà. Aquestes famílies han fet tots els tràmits, tot el que se'ls ha demanat a la mesa d'emergència, han demanat una alternativa habitacional, però no se li ha aportat. Només es troben amb la policia a la porta. Mentretant, mentre els fons voltors estan fent negoci amb les nostres vides, què està fent l'Ajuntament? Doncs bueno, sabem que fa un any aproximadament es van detectar possiblement 1.115 pisos buits a la ciutat. Quants n'han revisat després de quasi un any? Només 19, només 19. Tenim eines fiscals per plantar cara a aquesta situació. Hem d'aplicar un recàrrec de l'IBI de fins al 150% als pisos buits de grans tenidors. Per què no ho fan? Doncs perquè tenir un pis tancat a Castelldefels, perdó, per què tenir un pis tancat a Castelldefels pot sortir tan barat? Final, els pisos turístics. Que buiden els barris de veïns, que fan a pujar els lloguers fins als 1.400 euros de mitjana a la nostra ciutat, nosaltres proposem gravar-los amb un 150% de l'IBI també i pujar la seva taxa de residus al màxim. L'habitatge és un dret, no pot ser la gallina d'ous d'or per fons d'inversió. I per si no hi hagués prou, la regidora ho comentava, en matèria d'habitatge protegit, on s'haurien de posar els esforços és per facilitar l'accés a aquells que ho tenen més difícil, especialment doncs, els nostres joves. Avui en dia, optar a la compra d'un pis és pràcticament una missió impossible per la gran majoria. La primera opció i la necessitat real de la gent és el lloguer. Per això, bonificar les promocions d'HPO orientades a la venda no respon a les urgències de la ciutadania. El nostre model és clar, les bonificacions fiscals, aquestes de fins al 95%, s'han de destinar exclusivament a promoure l'habitatge protegit de lloguer assequible i públic permanent, que és on realment hi ha el coll d'ampolla i la necessitat vital de les nostres famílies i del jovent a Castelldefels. Seguim, llavors, respecte a la crisi climàtica. Quin és el model que ens estan deixant? Una autèntica jungla d'asfalt. L'emergència climàtica ja no és l'amenaça del futur, és una realitat que vivim avui amb les onades del calor tan llargues, les sequeres extremes, els episodis de pluges torrencials... I davant d'això, què fa aquest govern? En lloc de preparar la ciutat, continuen enganxats a un model urbanístic del segle passat, més asfalt, més formigó i menys verd. A Castelldefels necessitem, amb urgència, un canvi de rumb cap a una ciutat refugi més verda, saludable i respirable. Què vol dir això? Més verd i menys ciment. Cal treure asfalt d'espais. Cal recuperar sòl permeable que absorbeixi l'aigua de la pluja. Cal crear refugis climàtics reals a tots els barris. Protegir l'arbrat i l'ombra natural a les nostres places i carrers. També cal tenir patis escolars com a refugis climàtics i oberts. No podem tenir els nostres infants jugant a 40 graus a l'estiu. Cal transformar els patis de les escoles públiques en espais verds, d'ombra, renaturalitzats i els edificis han d'estar degudament climatitzats. Respecte a la mobilitat sostenible, moure's per Castelldefels de manera sostenible continua sent una cursa d'obstacles. On està la millora en transport públic urbà? On està la xarxa de carrils bicis segurs i connectats entre la muntanya, el centre i els barris i la platja? Vostès ho fien tot al vehicle privat i a l'asfalt. Seguim. Anem a fer una mica de pedagogia fiscal, perquè el que estan fent amb les ordenances és una autèntica trampa per les butxaques de les nostres veïnes. Vostès ara surten dient que rebaixen l'IBI per al 2027, com ho porten fent uns anys, no? Quin titular més bonic, queda fantàstic. Però la gent no se la pot enganyar tan fàcilment. La jugada del PP ha sigut clara. En el primer pressupost del mandat del 2024 puja en l'IBI fins a quasi un 9%, com deia la companya, havent-se presentat dient que farien tot el contrari, i des de llavors fan una rebaixada cosmètica per dir que baixen els impostos, per quedar-nos pràcticament igual que al principi del mandat. Aquí volen enganyar. Però és que, a més, cal explicar molt bé quina és la diferència entre el que és un impost progressiu, com és l'IBI, i el que suposen per les nostres butxaques les taxes i els preus públics. L'IBI el paga qui més té, qui té una propietat de més valor, una casa més gran, i paga menys qui té un pis més humil en un barri treballador. Quan el govern rebaixa l'IBI de forma generalitzada, a qui està afavorint principalment és a les grans propietats i als grans patrimonis de la ciutat. Per parlar amb dades concretes, un pis de 78 metres d'una família treballadora pagarà 7 euros menys que el 2023. En canvi, un gran xalet amb terreny residencial s'estalviarà 35 euros. Bueno, i què ha fet aquest govern en aquest mandat?

les butxaques de la classe treballadora fins a, cap als privilegiats que tenen més. Seguim. Neteja i recollida selectiva. Si anem a aquesta pàgina, ens trobarem que ens van vendre, a cop de propaganda, fotos, la grandíssima inversió en camions i maquinària de neteja. En aquest sentit, el govern és cert que ha renovat i fins i tot ha augmentat la flota de camions. Però amb quin criteri? A quin cost? Amb quins criteris mediambientals? Estan apostant per vehicles dièsel en plena escalada de preus, en plena emergència climàtica i amb el combustible que més contamina de tots. I respecte al reciclatge, què esteu fent? Les dades oficials de la comarca ho diuen clarament. Estem estancats en un 44,7% de recollida selectiva des del 2022. Si aquest percentatge creix, es reduirà l'import per la taxa de recollida que paguem tots i totes. Si tots reciclem més, estalviem. Comencin per aplicar la recollida selectiva porta a porta de residus a zones de més difícil accés, a persones vulnerables, com nosaltres estem demanant des de l'inici del mandat i com també reclamen algunes de les associacions de veïns. Recordem d'on venim. Del 2016 al 2019 vam passar d'un 26% a un 41% el 2019 amb la municipalització del servei amb l'Encandela López al capdavant. I des de llavors, una minsa millora que repercuteix directament a les factures de totes. A Castelldefels suspenem clarament l'objectiu europeu del 55% de reciclatge i ens quedem a la cua. A anys llum de municipis veïns com Corbera o Santa Coloma de Cervelló que superen el 70 o el 80% gràcies a models valents de recollida de residus. En definitiva, quin és el resultat de la seva incapacitat per implantar un model modern i eficient? Que com que no reciclem prou, paguem desenes de milers d'euros en penalitzacions per abocar i incinerar residus. I qui paga aquesta factura? De la seva mala gestió, els veïns i les veïnes, a la seva factura, sent valents i aplicant models de recollida actuals com els contenidors intel·ligents o el porta a porta als veïns, es podria millorar aquest percentatge de manera real. Seguim amb altres qüestions i altres àrees. Les partides que sostenen la vida quotidiana dels nostres barris es queden sota mínims. Serveis socials. Vostès s'hi dediquen al mínim per complir el tràmit. Les persones que necessiten atenció social, ajut per la dependència o suport en situacions de vulnerabilitat no surten bé a les seves fotos de postureig municipal. I en lloc de cuidar a les treballadores de serveis socials i del SAT, que fan miracles en les condicions precàries, les deixen sense recursos que necessiten per fer bé la seva feina. Sabem que tots els compromisos adoptats amb les treballadores i treballadors per garantir les condicions més dignes i segures de la seva feina continuen encara sense aplicar-se. Educació. Recordem que van regularitzar aquelles vetlladores de les escoles bressol com la sentència va dictar, però ara cal fer el pas que falta. Exigim que aquestes vetlladores tinguin una jornada laboral completa i que les nostres escoles públiques tinguin patis ombrejats i aules adequades i climatitzades. En quant a cooperació i pau i solidaritat, la partida es manté en el 0,44% dels ingressos propis, molt distant del compromís global del 0,7%. Esports. Les subvencions per a les entitats esportives segueixen congelades en mínims comparats amb altres municipis. I la resposta de Movem de com augmentar aquests ingressos de manera justa segueix en un calaix. I les instal·lacions. Sí, cert, felicitats per les actuacions a Can Vinadeu a Can Roca, però la meitat dels diners invertits per aquests llums i focs artificials d'un equipament, l'antic tennis de Castelldefels, que encara no sabem com serà ni quan podrem tenir el nostre servei, l'esplai cau a trossos sense cap expectativa d'inversió. I respecte a la cultura, vostès han aplicat el 155 a l'àrea de cultura, intervenint la política cultural d'aquesta ciutat per expandir el model de pa i circ, l'espectacle i l'entreteniment en comptes d'una agenda cultural de qualitat. I les úniques apostes novedoses amb cert atractiu cultural com el Festival Viudança o el Nous Talents estan absolutament infrafinanciades i infrafinanciades. Segueixo. Respecte a comerç local i turisme massificat. L'altre dia vam compartir la nit del comerç amb els botiguers, restauradors, comerciants de la nostra ciutat. La gent que s'aixeca ben d'hora, que fa esforços titànics per pujar la persiana i que manté vius els nostres carrers. I a més dels acudits que es van poder sentir en aquella gala, la pregunta política és:
estem donant suport real.

0: i de coordinació considerable. Veiem com la despesa en personal significa molt, el percentatge és molt alt dintre del conjunt del pressupost total. Per això ens agradaria també preguntar, realment és necessària aquesta estructura? Realment no es podria destinar més diners a aquests serveis que directament han de servir a les necessitats de la ciutadania? Bé, nosaltres votarem no a aquests pressupostos, doncs precisament per això, perquè creiem que és un pressupost poc ambiciós i que cobreix poc les necessitats de les regidories que directament serveixen a la nostra ciutadania. Gràcies.
1: Gràcies, senyora López.
2: Sí, gràcies. Senyora Corona, no es preocupi, perquè nosaltres l'any que ve, quan governem, sí que li passarem els excels i a tot, amb temps, i els podrà revisar amb molta cura. També, com deia la companya, no amagarem les partides de festes i aquestes despeses en altres partides, perquè, com deia, doncs, no es correspon la realitat amb el que veiem cada dia a Castelldefels. Després, tampoc li parlaré amb condescendència ni retorçaré les seves frases. Jo no faré això, perquè no és la meva forma de fer política. El que sí que faré és respondre doncs, algunes de les coses que ha dit. En habitatge, no, jo no he dit que l'Ajuntament desnona, ja ho tinc clar, que l'Ajuntament no desnona. El que també tinc clar és que l'Ajuntament té l'obligació d'oferir una alternativa habitacional quan la gent és desnonada. Això sí que ho sé. I això és el que l'Ajuntament de Castelldefels no està fent. Em comparava abans Castelldefels amb el Prat. Sap vostè quants habitatges té el Prat d'habitatge públic? Ja ho sé, ho sap. Sap que té una empresa especial per això, sap que té una cooperativa... Bueno, aquesta és la forma de combatre l'augment dels preus que hi ha ara mateix. Nosaltres no estem demanant, efectivament, al govern de Castelldefels que aturi la pujada dels preus de l'habitatge a tot el país. No, això no és el que nosaltres estem demanant. El que estem demanant és que facin alguna cosa per ajudar la gent de Castelldefels que es veu en aquesta situació d'haver de sortir de casa, de no poder viure a Castelldefels. El que estem demanant és que facin una miqueta d'inversió en aquest àmbit. Perquè, per exemple, bueno, és que igual no té molt clar que és un impost progressiu, però l'impost progressiu precisament és el que cobra més, el que més té, i menys el que menys té. I després, amb les polítiques públiques, el que fa és que el que menys té pugui beneficiar-se d'aquestes ajudes i aquestes polítiques. Per això nosaltres el que diem és que aquests 400.000 euros que vostès no rebran aquest any per la rebaixa de l'IBI, el podrien aprofitar per fer inversió en pisos de tanteig i retracte. Per exemple, que vostès també aquest any han posat una limitació de que no es poden gastar més de 150.000 euros en cap pis de tanteig i retracte. Una limitació que s'han posat vostès mateixos. Bueno, doncs a lo millor a Castelldefels cal fer més inversió i cal tenir alternatives habitacionals per quan la gent es vegi a casa, al carrer, perquè la seguretat òbviament està al carrer, òbviament està en tenir carrers il·luminats, però també està en què no t'hagin de fer fora de casa el mes que ve o que puguis arribar a final de mes. Això també és seguretat. I aquesta seguretat és la que vostès no estan oferint a les famílies de Castelldefels. Després, respecte al canvi climàtic, no. Efectivament, nosaltres tampoc els demanem que aturin les pluges torrencials. El que sí que demanem és que, efectivament, com Castelldefels està en una situació topogràfica molt específica, facin inversió en què en l'adaptació a aquest canvi climàtic que tenim a sobre, que és real, que el tenim aquí. Vostès poden treure asfalt, com deia, i fer zones perquè l'aigua xucli i que no s'inundin els carrers del centre cada cop que plou. Això sí que ho poden fer vostès. No dic que parin les pluges, dic que inverteixin en l'adaptació de la nostra ciutat al canvi climàtic i a les pluges torrencials. Això és el que els estem demanant. Respecte a educació, com deia la companya, jo no sé quins números han fet vostès, jo no sé quina realitat estan contemplant, però les famílies ens diuen que els matins no tenen vetlladores, que hi ha professores o personal educatiu a les aules d'una persona amb 13 nens petits. Això jo crec que no es pot suportar. I abans no era així perquè tenien aquest servei. Respecte als esports, no diem que no s'hagi augmentat, diem que cal augmentar-ho més, que nosaltres teníem la proposta

0: preparada, perquè els bars de les instal·lacions que estan a les instal·lacions, els seus beneficis reverteixin a totes les entitats de la ciutat. I això és el que vostès no estan fent. No estan fent, tenen aquest projecte en un calaix. Quan totes les entitats de la ciutat podrien veure un benefici en els diners que poden gastar-se en donar vida a la nostra ciutat, vostès aquest projecte el tenen en un calaix. Això ens estàvem referint. Respecte a Pau i Solidaritat, no m'ha dit res. Tenim aquesta partida congelada. No hem arribat al 07, que és aquest acord global històric que es va fer fa uns anys, i crec que Castelldefels, amb el seu ADN solidari, d'acollida, que té persones treballant a les entitats de forma incansable, es mereix que arribem a aquest 0,7% d'ingressos propis. Perquè, clar, què és el que fan aquestes entitats? Molts cops el que fan és cultura de pau. El que fan és educar i sensibilitzar a la nostra població en quina és la situació en la que estem. Perquè estic segura de que vostè també està molt preocupada pels discursos d'odi que es veuen als carrers en contra de la migració i en contra de persones que venen d'un altre país per buscar una vida millor. Doncs precisament les activitats de sensibilització que fan les entitats d'aquesta ciutat en aquest sentit són les que ens poden curar de que tinguem molts més problemes en el futur. Gràcies.
1: Emissió del ple extraordinari on s'han aprovat el pressupost general de la Corporació de l'Ajuntament de Castelldefels per l'exercici de l'any 2027 i també la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Drets Municipals de les Ordenances Fiscals i l'Ordenança de Preus Públics per a l'exercici 2027.
2: Així som.
3: Així som.
2: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
0: Així som.
2: Així som.
0: El magazín de ràdio Castelldefels.